0: La situació dels vianants, que en molts trams, doncs, a més, al ser les voreres estretes, obligaven les persones a caminar pel mig de la calçada. I amb el sentit únic, el que ha passat és que s'han reduït aquestes maniobres conflictives. Es fan els moviments dels vehicles més previsibles i es millora també i s'ha millorat també la seguretat dels vianants. Dic que aquesta reorganització ha permès ordenar millor l'estacionament i habilitar espais de suport per a visites i necessitats puntuals dels veïns. Aquesta situació s'emmarca dins del Pla de Mobilitat Urbana de Sitges, com hem comentat també en un punt anterior, aprovat pel Ple Municipal i validat per la Generalitat de Catalunya. Per tant, no es tracta d'una mesura aïllada, sinó d'una acció coherent amb la planificació general de mobilitat del municipi. L'Ajuntament, a més, exerceix les competències que li atribueix la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat viària. També és important recordar que aquesta zona està configurada com a zona 30, i això significa que el límit de velocitat és de 30 km per hora, una mesura que està demostrat que redueix considerablement la gravetat dels accidents en entorns residencials. Finalment, l'Ajuntament té l'obligació d'ordenar i senyalitzar correctament la via pública, i això és precisament el que s'ha fet en aquest projecte. Ara bé, la responsabilitat de la conducció és sempre personal del conductor. Infraccions com excés de velocitat, la conducció negligent, qualsevol conducta imprudent depèn exclusivament de qui condueix el vehicle. L'administració pot establir normes, senyalització, mesures correctores, però no pot ser en cap cas responsable dels comportaments incívics i il·legals de tercers. Per aquest motiu, la policia local continuarà fent seguiment i vigilància a la zona per garantir el compliment de la nova configuració viària i dels límits de velocitats establerts. I com no pot ser d'altra manera, estic a la seva disposició per qualsevol aclariment i per si ens hem de tornar a trobar.
1: Moltes gràcies. Li proposo, senyor Espinós, li proposo que ens trobem allà mateix, incito amb tots els veïns, ens trobem allà amb tots els veïns, no només amb vostè la representació, fem una jornada amb els veïns, tots allà incito i ho expliquen, d'acord? Fem una reunió allà, tenim bastanta idea, però fem-la allà. La última persona que ha de parlar, no sé si tinc bé el nom, perquè tinc dos noms, no sé si és Jordi Teixeiro o Juan Rafael Alonso Vázquez. Perdó, doncs endavant. Si pot dir el nom i si ve en representació i la seva consulta. Sí.
2: Bona tarda, el meu nom és Jordi Teixeiro, veí de Garraf i representant de la propietat del Riquis, del carrer Sant Pau. El nostre propòsit és aconseguir la seva reobertura recuperant el patrimoni material i immaterial d'aquest local que representa Sitges des de l'any 64. Per descomptat, complint sempre amb tota la normativa vigent i reobrir un espai segur, accessible i de qualitat. Amb la llicència d'obres otorgada, l'edifici del Riquis disposa d'una sortida d'emergència que dona a Can Fals, que actualment compleix la normativa, en estar en la mateixa quota. Aquesta baixarà 65 centímetres pel nou projecte i resoldre aquesta diferència de cota dins del local és inviable, ja que la rampa no es podria, perdríem la pista de ball i no es podria, quedaria en mig local inutilitzat. Sol·licitem en aquest Ajuntament confirmi expressament que la necessitat de la rampa deriva exclusivament del projecte municipal de Can Fals, que modifica la seva cota i que, en conseqüència, es tracta d'una actuació imputable a l'obra pública, i confirmi que el projecte del parc incorpori de manera expressa com a partida del pressupost municipal l'execució i finançament de la rampa, per ser conseqüència directa de la rehabilitació del parc. Per concloure, vull traslladar en aquest ple que fa mesos que treballem per recuperar el patrimoni material i immaterial del Riquis amb un equip tècnic local qualificat i així retornar a Sitges aquest local emblemàtic. En aquest sentit, sol·licitem que aquest Ajuntament es pronunciï sobre si considera compatibles la reforma de Can Fals i la reobertura del Riquis, i si es treballa en aquesta línia, confiant que acompanyi aquest esforç a la col·laboració institucional que la situació requereix. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Bé, com vostè, com li hem comentat, era una pregunta com a molt tècnica, però tot i així la regidora competent del tema de l'obra de Can Fals li pot donar resposta.
3: Sí, moltes gràcies. A més, vostè ha estat des de l'inici del ple, la qual cosa té molt de mèrit, no per la resta, però té molt de mèrit. I de fet hem estat parlant amb els tècnics al llarg del dia. Una mica perquè el que vostè està presentant en nom de la propietat és una al·legació en tota regla, que evidentment els mecanismes de l'al·legació, nosaltres escoltem aquí sense cap problema el seu comentari, les seves peticions, però el mecanisme formal quan es fa una aprovació d'un projecte executiu, aprovació inicial, és obrir l'exposició pública i llavors es presenta al·legació. Ja li avanço, per aquesta al·legació té tots els visos de que pugui ser acceptada, perquè efectivament si aquesta cota, com diu vostè, de la rampa, hem fet la consulta, aquest desnivell acumula més dels 17,5 centímetres, nosaltres ho resoldrem durant l'execució de l'obra. En aquest sentit poden estar tranquils, que el procediment és aquest, és a via al·legació i per tant en el moment que s'exposi el projecte, doncs, i també fem el reconeixement a aquesta tasca que vostès fan de recuperar un local emblemàtic que tots recordem en aquesta casa. Moltes.
4: Sobretot estiguin amatents que no passi el plaç, que les al·legacions tenen aquest plaç concret, o sigui que de seguida que puguin entra en l'al·legació i la tenim en compte. Doncs molt bé, aixequem aquí el ple i s'ha finalitzat. Moltes gràcies.
5: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.

12 i 9 minuts, què ens queda? Ens queda l'anunciat més entretingut de tots els dictàmens del ple municipal d'ahir. Atenció. Aprovació definitiva de l'expedient de mutuació demanial intersubjectiva de la parcel·la 2R del Pla Especial Urbanístic d'Usos i Ordenació de l'Àmbit d'Equipaments de Cal Antoniet, PUOK, a favor del Departament de Salut Generalitat de Catalunya, per a la construcció d'un nou centre d'atenció primària de Sitges. Aleshores, com que costa tant això d'explicar en veu alta, i ahir en el ple més o menys va aparèixer així d'això, bàsicament això és la cessió d'un terreny entre administracions. S'hi acabó. Per tant, diguem-ne que és el darrer pas que havia de fer l'Ajuntament per cedir-li el terreny proper a la seu de la policia local perquè la Generalitat continuï desenvolupant el projecte d'ampliació del CAP. Es va aprovar. I amb tot això hem arribat a les 12:10. Ja n'hi ha prou, per avui. Doncs això, 5 hores de ple reduïdes aquestes 2 hores que els hem ofert. Ho podran trobar tot al nostre web, les declaracions, d'allò, tal, tal, tal, però bàsicament el que us hem explicat fins ara. Bé, doncs ja està. Demà a partir de les 9 tornem a ser aquí. Que passin una bona tarda de dijous i fins demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
2: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
3: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
2: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
5: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
4: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
6: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
7: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
8: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
4: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
0: 3CAT Info.
4: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
9: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
10: Al 100%, al 100%.
9: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
4: Això mentre el front del Líban Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto al foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat, de moment, la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
11: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
0: El temps.
4: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
12: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
4: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Júlia Albacar.
13: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
14: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
13: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
14: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
13: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
15: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
16: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
17: M'esperava que fes calor, però no tanta.
13: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
4: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
18: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
19: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
18: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
4: L'humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judith Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge, havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
20: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
4: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions, i tampoc el Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
0: 3CAT Info.
4: Més coses. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda, i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls, i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
21: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica. Our message
22: is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
21: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arribar ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
22: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això, no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
21: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
0: Esports.
4: Amb el David Ubach.
23: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord. I aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
0: 3CAT Info.
23: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
1: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
23: En canvi, tot fa indicar que al Club Blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Club Gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola

0: muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
1: També estan citades sis blaugranes més: Catacoll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per dos anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
3: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
1: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
1: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
4: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
2: 3CAT Info. Són 3:15.
5: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
1: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
5: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
5: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
6: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'ingressos

0: increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
1: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
0: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
5: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
6: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
5: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
7: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
5: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
4: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
8: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
4: La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
3: 3Cat Info.
4: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
4: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
9: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
4: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
4: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
11: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
4: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de dos quarts. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
14: L'aliança empresarial Costco-PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
15: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
14: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
4: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
3: El temps.
4: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
16: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya, Catalunya Central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
17: El monestir de Pedralbes és...
4: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
18: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
19: Ara s'ha demostrat, doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
4: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
3: 3CAT Info.
4: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
20: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
21: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
20: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
22: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
20: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
23: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? sense voler-ho, sense donar-nos compte.
4: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
24: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
25: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
24: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
25: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
24: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
4: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la fira gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
26: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
27: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
26: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
28: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
26: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
29: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
26: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
3: 3CAT Info.
4: Més coses. Preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada a la Selva, Laia Claret.
0: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
1: Estem veient com moltes surades tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
0: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
2: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
0: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
4: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
5: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
6: Vull dir, jo el dematí... Aquell matí plegava. Però va ser, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues, aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
5: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
3: Esports.
4: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
7: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
3: 3CAT Info.
7: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ana Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
8: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a la seva mare.
7: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parallolo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: Trescat Info.
7: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
9: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
7: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
7: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
3: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps, aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquests aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto al foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa Lleida Juli Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3Cat Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
26: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això, mentre tocarà estar pendents del termòmetre, també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
27: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
28: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
27: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
3: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
1: 3Cat Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
6: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
1: Esports.
0: amb el David Ubach.
7: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
1: 3CAT Info.
7: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
8: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
7: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
9: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
7: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això,

0: la seva sortida pel desgast acumulat.
1: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
0: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
0: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
3: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
4: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
4: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
4: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
5: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
6: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
5: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Ens han portat la mateixa proposta

0: Està sense moure ni un mil·límetre la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
1: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
4: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
5: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
4: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
6: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
7: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
3: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: 3Cat Info.
3: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
3: Per mesurar el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
8: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
3: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
3: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
10: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
11: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
13: L'aliança empresarial Costco-PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
14: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados, que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
13: El Port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
3: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: El temps.
3: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
15: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya Central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
16: El monestir de Pedralbes és...
3: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
17: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
18: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
3: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
2: 3Cat Info.
3: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
19: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admetent que no passen pel millor moment.
20: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
19: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
21: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
19: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
22: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
3: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
23: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
24: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
23: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
24: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
23: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
3: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
25: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
26: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
25: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
27: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
25: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
28: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
25: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
2: 3CAT Info.
3: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
29: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
30: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
29: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
31: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
29: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
3: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
0: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los, i explicava que va ser un cop dur.
1: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res, vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
0: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
2: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
4: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
2: 3CAT Info.
4: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
5: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar.
4: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
4: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
6: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
4: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
4: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
2: 3CAT Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls, en els dos sentits de la marxa, s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenint l'ordre de confinament precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar els 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Juli Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3Cat Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continues suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
26: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
27: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
28: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per comptar els incendis que ens anem trobant.
27: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
3: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
1: 3Cat Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
6: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
7: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
1: 3CAT Info.
7: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
8: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
7: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
9: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
7: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
10: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir.

0: Passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
1: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
2: Són 4:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirma les sortides de Mapi León i Ona Batlle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
3: I el temps aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
4: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
5: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
4: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
1: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
2: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
3: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Mentrestant, en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
4: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
5: 3Cat Info.
0: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
0: Per mesurar el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
6: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
0: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
0: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
8: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
0: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
9: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, però que finalitza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
0: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
11: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
12: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
11: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
0: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
5: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
13: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus, a Ponent poden arribar els 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat amb tronades de tarda i la calor que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
14: El monestir de Pedralbes és...
0: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Serra.
15: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
16: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
0: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
5: 3Cat Info.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
17: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
18: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
17: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
19: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
17: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
20: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
21: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
22: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
21: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
22: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
21: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
0: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
23: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
24: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
23: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
25: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
23: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
26: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
23: A les classes de cuina del Tast a la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
5: 3CAT Info.
0: Més coses. Preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
27: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
28: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
27: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
29: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
27: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
1: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los, i explicava que va ser un cop dur.
2: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
1: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
0: Esports. Fins a l'hora en punt amb el David Obac.
3: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
5: 3CAT Info.
3: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
4: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
3: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info.
3: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
6: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
3: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Murcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
3: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
5: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Mitchell Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
1: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
13: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
14: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
13: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
15: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
14: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
13: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
16: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenint l'ordre de confinament precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
17: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
18: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
19: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: Al 100%, al 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat, de moment, la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
2: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar els 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig, des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Juli Albacar.
22: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguessin en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continues suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
26: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
27: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
28: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
29: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar als incendis que ens anem trobant.
28: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Cavaller, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
3: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
1: 3Cat Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que, com a empresa, ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arribar ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
6: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
7: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
1: 3CAT Info.
7: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
8: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
7: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
9: Está bien, es verdad que he venido de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
7: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
10: Jo l'he portat al Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
7: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
1: 3CAT Info.
7: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació.

0: Són 6:15.
1: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
0: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
1: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa Madrid.

0: Daniel Sáenz de Aja.
1: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
2: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
3: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
4: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
5: 3CAT Info.
0: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
0: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
6: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
0: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya, En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
0: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
8: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
0: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
9: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
0: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
5: 3CAT Info.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
11: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
12: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
11: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
0: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
5: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
13: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya, Catalunya Central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat amb tronades de tarda i la calor que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
14: El monestir de Pedralbes és...
0: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
15: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
16: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
0: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
5: 3Cat Info.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
17: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
18: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
17: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
19: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
17: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
20: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? Sense voler-ho, sense donar-nos compte.
0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
21: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
22: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
21: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
22: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que la de mi generación o mayores que yo.
21: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
0: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la fira gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
23: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un canaló tot i la calor que fa avui.
24: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Canaló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
23: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
25: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una tapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
23: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
26: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
23: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
5: 3CAT Info.
0: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
27: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
28: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
27: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
29: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
27: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
1: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los, i explicava que va ser un cop dur.
2: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res, vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
1: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
5: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
3: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
5: 3CAT Info.
3: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
4: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
3: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info.
3: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
6: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
3: A tot això, el Barça disputa aquest divendres partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
3: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el francès Paul Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
5: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anà la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força, perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van anar la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental que hi hagi un acord.
0: Mm. Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en què la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho obríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Mm. I d'entrada pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc. No? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que, a més, encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com, per exemple, la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que ens digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2031-2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules estan per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga. Si no vaig errat, és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès. Per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I en aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació, en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada doncs, es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem bon pendents del que passi via Augusta a Barcelona, a la seu del Departament d'Educació, i com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures. D'aquests dies hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria on es va declarar i impedir que els expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per a la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que, per cert, podré veure en exclusiva el vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11, avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
5: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
4: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista musical de Lluís Gavaldà. Perquè...

I avui també despertem aquest nou primer pensament del nou disc dels Amics de les Arts. La cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda.

0: senyal. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una enquesta al periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
2: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
1: I en què dinaran avui a la Xina?
2: Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
3: Avui és divendres 29 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, a la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid. Probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura. I és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
1: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: I Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
6: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
1: Madrid, Dani Santeaja.
7: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
8: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz Deaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
5: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
1: I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entremat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
6: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
10: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva
6: La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
5: Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
11: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
12: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
4: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
11: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
4: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'un milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
13: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués a la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
6: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
14: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
6: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
1: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
5: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
15: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
16: Al 100%, al 100%.
15: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
5: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
1: I un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
6: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
1: Miquel Jarque.
17: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
18: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
17: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó XIV a Catalunya.
5: Les organitzacions participants remarquen que, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
19: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
5: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
1: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
20: Bon dia.
1: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
21: El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
22: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
21: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis també les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir es va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
23: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
24: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
25: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
24: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susanna, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi, que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
21: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3CAT Info.
26: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
21: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
1: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
23: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
21: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
27: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
21: El port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia de nou.
1: La primera.

0: La Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona.
0: Avui arrenca el Tetafest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Queralt Lahot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club amb tota la seva història.
3: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
3: De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club matalasser que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
3: La de Mapi León, després de 9 temporades.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
3: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui Madrid-Castella-Sabadell a partir de les 9. És l'anada de la semifinal d'ascens a segona A. Mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Candela Peña al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui per arribar al punt de 2:15 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
6: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I de fet hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001 i que s'incluïa al seu tercer disc Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard. Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

I encara hi ha un altre artista que ho va fer moltíssim abans, concretament reculem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You Baby.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mombrú, coordinador d'Acció Sindical.

0: ser que se'ns faci un ultimàtum i que ens digui o que això faci.
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
2: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
2: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
2: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
2: I ha contractat, per cert, l'agència detectius Método 3. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
2: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
2: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orrius al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
2: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Miciano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
2: I ara que parlàvem de l'incendi d'Orrius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Orrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i al sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
2: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats se'n rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portades, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periódico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
2: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona, tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
2: I avui, que comença Santa Susana, el festival

0: Festival Neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
1: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació.

0: i d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro.
1: Andrés Calamaro. Avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadio Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors. És el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. L'has vist, el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió.
1: És que a mi no m'agrada el futbol.
0: El faci amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol?
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però és... ningú veu.
1: No et felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja... Dos dins del cel, si escolta Catalunya. Ja ho sé que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
0: És veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps d'on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no m'ho diguis, però escolta. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21, 25, celebraré aquest any.
1: Mare meva!
2: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenien a Vancouver de 24 graus.
0: Que allà escolta els matiners per anar a dormir, diguéssim.
1: Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, per qui és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Sí, és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no,
0: ja
1: m'haguessis dit, ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però que, per què destaca? Eh?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals,
1: això,
0: no?
1: Això.
0: I és molt cèlebre per la seva divulgació del pormisguavismo. Vull dir que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada. Era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió. El foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà. S'ha notat una forta temor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
6: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
5: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van allogar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55% menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat amb màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
3: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
14: Tornem en directe al departament d'educació. Lara García, bon dia.
16: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que hi es trenquessin les negociacions, ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment. Però he pogut parlar amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana i a la tarda en què no es va arribar a cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, fa uns minuts en aquest programa.
17: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que més a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa.
16: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
14: Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
3: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
14: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
3: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
18: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
14: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
19: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
14: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació, el sector industrial. Encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers. Uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
20: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
3: Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua, podria haver estat podria haver, perdoneu, dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap d'operació dels bombers.
2: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
14: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut, perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
3: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera.
14: Oriol Pujador.
21: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonard és secretari general de Metges de Catalunya, declaracions al Catalunya Nit.
22: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
21: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
3: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat, que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
23: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
14: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
3: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
24: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
14: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
3: L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
14: Valèria Obereda.
25: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per Cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge, havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
26: Jo diria que no, fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
25: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
3: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
14: València, Alba Barbosa.
27: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
28: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
27: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes del govern valencià i assistit el vicepresident de la Generalitat. I l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat.
0: Mitchell deixa el Girona per l'Àjax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió A.
14: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la desena edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fan Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de moment amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus i, en canvi, sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
14: A 9:15 obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
8: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
14: A 11:15 pararem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Antic, investigat per la mort del seu pare.
8: I a les 11:00, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
14: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricardo Ostrell. I quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
9: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
10: Perdona, però m'estava despedint.
11: O sea, perdona, Aitana.
12: Alexia.
11: Alexia, ¿cómo se llama esta chica?
12: L'Alexia. L'ha confós amb la intel·ligència artificial.
11: Lo que te pasa lo del club, és que clar, a veure...
12: Va ser ahir.
11: Va ser ahir.
12: Com la pot haver oblidat? Va, tornem al comiat, sisplau.
13: President, calmi's. Ja parlarem del gol.
10: Són molt els acords viscuts en aquesta casa, la meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
11: Molt bé! Gràcies, Eloia!
12: Que no ha acabat.
11: Que hem fitxat el Gordon per 70 quilos!
12: Encara no ha acabat.
11: Ole, ole, ole! Ole,
12: ole, ole! No ha acabat. No ha acabat. Alexia, el suport, Alexia. Que s'acomiadi, pobra.
10: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran el món. ¿Necesitas ayuda para redactar más cartas de despedida emotiva?
11: Adéu.
9: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
13: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
16: No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
13: I el segon, la Maria Nicolau.
17: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cortomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona. L'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8. També en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i de Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les nuvolades que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: Això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim, el cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura, sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes. També la nit que hem passat tots plegats, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada. Es tensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació, hem passat la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs... si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora, una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que ells trenquessin les negociacions, fa uns minuts doncs n'ha sortit algun, ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin doncs, 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria doncs, aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats ens esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs, un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10, també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui de mestres i professors al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más. O sea...
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta organització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Andic. Avui La Vanguardia publica les fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. Unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, Unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: No, per parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui, que a Molló, el Ripollès, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí, i a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Miralles Pedroliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
9: Sense parlar directament de l'Ofer ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
10: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
11: Hola, colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias.
12: Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
13: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
14: Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 18 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
9: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
10: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
14: Mentrestant, Feijó treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
15: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que, además, no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nul·litat.
9: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
16: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
10: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
14: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, i, que era el seu número 2, Francisco Martínez, han enterrat la destral de guerra en les respectives declaracions al judici de la Kitchen.
9: En la fase d'instrucció es van acusar mútuament de mentir. Ahir tots dos van coincidir en negar que estiguessin al cas de l'espionatge a l'extresorer Luis Bárcenas. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa dos anys més tard.
17: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
18: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
19: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
17: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
18: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
17: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La caiguda.
10: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mutua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
14: I és una prova que fa servir, que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima, l'Isaac Andic, tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat, al punt dels fets, amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
0: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests quatre fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure per ser en exclusiva demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
9: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
10: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Benz, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
8: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un 70% de Gaza.
14: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant dels seus seguidors a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat, acabant-ne ocupant el 100%.
20: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
21: El 100%, el 100%.
20: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
9: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
0: 5.600 Mossos.
10: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà importants restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
22: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
14: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
23: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Festival neonazi.
9: Polèmica Santa Susana, al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
10: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dada Incornellà, aquesta casa.
24: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: Alcalde, dius que era
10: de Junts.
0: De Junts. Més vagues.
14: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona coincidint també amb la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
9: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
0: Explota.
10: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral als Estats Units i ha provocat una gran bola de foc visible des de zones properes.
14: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí, que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
0: No era la real.
9: La humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019, ho ha explicat al podcast La Ruïna.
0: Valèria Obreda.
1: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
2: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
1: Valèria Obreda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova etapa.
10: Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027.
0: I primer concert.
14: De la Pegatina, Catalunya, hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Paupa Terres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà.
0: I pel que fa als esports, Albert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: S'acaba.
3: L'etapa de Mitchell al Girona, després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
0: I el volen?
3: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça, el seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
0: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
4: A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a la 2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt, trams amb densitat des de Trinitat i litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Llobregat.
10: Protestes al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per la decisió de l'Ajuntament d'ubicar un nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra.
0: L'associació de veïns Som Santa Eulàlia insisteix que aquesta és l'única zona verda del barri i recorden a l'Ajuntament que el 2019 els veïns van votar en una consulta ciutadana ubicar el poliesportiu al carrer Gasòmetre. Cristian Jiménez és portaveu de l'entitat.
5: Ens ho posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món, si ho posem, perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
10: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai. Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al parc de Collserola.
0: El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el consorci del parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
25: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
10: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè.
0: La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
10: I Cultural Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
26: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals, amb grans felins i altres elements de la natura, en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
27: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
26: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més cultura, demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el Festival CatCon, el festival de gèneres fantàstics, exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Make it telephone call.
6: Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
12: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
11: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
12: Apa.
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del Grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris, i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols, i per la seva banda El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen, i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: El 25 de desembre del 2017.
18: I el número de la sort, el...
19: 2.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
28: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir d'una apocalipsi textual que farà que els documents creats per humans siguin una raresa.
0: D'on surten aquests números?
28: D'un estudi de l'empresa tecnològica Graphite, que ha analitzat més de 55.000 articles publicats en anglès en els últims 6 anys. Es van sotmetre a 3 eines detectores d'intel·ligència artificial que van concloure que un 50% havien sigut generats principalment per una intel·ligència artificial. L'estudi té dues limitacions clares. Això sí, no reflecteix quants articles humans han rebut assistència de les IA, i les IA cada cop generen continguts més difícils de detectar.
29: Ara parlarem sobre intel·ligència artificial i el xat GPT. Test 3, sí. Desenvolupat per Open...
28: Així s'explicava Catalunya Ràdio al novembre del 2022, la irrupció de ChatGPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36%, i en 2 anys la xifra ja era del 48%, i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes, i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jill Lepore, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
30: Ahir dijous l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
1: Horizonte ya es el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, aquest públic quedarà completament torfe i llavors pot ser que aquesta tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
0: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
2: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Cara Elejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
7: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
9: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
14: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
17: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 2:45 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
20: Bon dia, Michel.
21: Penso que no tinc por.
22: És el pa de paller.
21: Com?
20: Michel és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la ciutat.
0: Michel, bon dia.
23: Good morning.
20: Què?
23: Ai.
20: Morgen.
23: Però que estigui ja tomant classes de neerlandès...
20: Ah, clar, diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
23: Sí. D'endebades penso, que diem els gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
0: Sí. En aquest sentit ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Michel.
23: Vas on vas, ailàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat. No?
20: Clar que sí, sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Michel, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
23: Estic bé, penso't. Però sento... Però que se'm fica un lluç a la boca.
0: Sí. Un nus a la gola.
20: Un nus a la gola, sí.
23: I sento un enyor que em trobaré a faltar tot de Girona.
20: Sí.
23: Xuxut, en gironí.
20: No, xuxut.
23: La ciutat, la plaga de ciclistes.
20: Sí, això sobretot.
23: Sobretot espero que no se m'olvidi el català que tanta gauança, no?
20: Sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
23: Va tu a l'olla. Oi tant, valga'm Déu si em sap malament, però som haguera desitjat una altra final. But soccer... Les coses no sempre acaben com hom esperaria.
20: Molt bé, Michel.
23: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam,
20: sí, sí.
23: És club ferm.
20: Sí.
23: I a veure què passa.
0: Molta sort, Michel.
23: Trobarem a faltar el teu somriure, sí. I en aquest sentit, diu que ens deixes. Te'n vas lluny d'aquí.
20: Sí.
23: Però
20: El record de la vall on
23: vas viure. La vall...
20: Sí, sí.
23: No vall, les... vall d'en Baix?
20: Sí, no l'esborra la pols al camí, no?
23: Qui? No, no me'l sé. Aquest.
0: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'Austec, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijóo no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegar a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des

0: El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al Club Blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
1: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu un 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona, 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer, sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
1: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. Hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament, també hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi, és a dir, les persones grans, els nens, doncs amb aquests cops de calor és important doncs ventilar-se i estar hidratats.
2: Sí, sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurna, sinó també en les hores acumulades de calor, perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
1: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment, sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
1: I a les carreteres, Clàudia?
3: I a les carreteres, doncs, a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2, entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2, a Brera, sentit Barcelona. I a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
1: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Fonts de la Conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
5: El caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
4: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
1: euros
4: més nets.
1: Però ho consideren insuficient ara, perquè Yolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejaven aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se i avui la sentirem. Avui sentirem a Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio i també
4: nets,
1: sí, la consellera d'Esther Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
8: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
8: Joan Cañete Baila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferir a la ciutadania a part de frenar el bloc de la dreta.
8: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
7: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga" i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
8: A Pedro Sánchez, rebre Mundó, només li queda

0: resistir, tret que també aconsegueixin asseure a ella al banc dels acusats.
1: Sobre educació, editorial a l'Ara, reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
0: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
1: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
0: I en tot aquest clima, el País dedica l'editorial a l'onada de calor.
1: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
3: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins a situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat, o majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o familiars dependents. A més, fan feines en els sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
4: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
5: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
4: Ah, doncs així muntar Ouigo. Ves a terres llunyanes en tiranosaure. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
9: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
8: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, club de futbol femení, Barça.
9: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
8: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
9: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
8: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
9: Tot gira.
8: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
11: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat a Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
2: Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
12: Concretament, de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
2: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
11: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
2: I qui sí que acaba el calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
12: Ho llegim també a l'ABC, és una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
2: Més calor, però més refugis?
11: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, els municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen un a menys de 10 minuts caminant des de casa.
2: I ara els destacats en Internacional d'Economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
13: Europa també sua, i de quina manera, amb les temperatures extremes d'aquesta setmana. I us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem a Alemanya i llegim el Bild, que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim al South China Morning Post que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400.000 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
1: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió amb B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa El Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al de Bad Bunny, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara el segon semestre pot pujar fins a un 9%.
2: I que destaquem a la premsa esportiva. Robert Prat.
14: Que tot s'acaba destacar l'esportiu. Exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periódico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació i integració.

0: I per camins, el que li espera al Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació cabdal. El periòdico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, l'Hisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cocoters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar-me's fotos.
1: I qui fa anys avui, Caralies?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63.
1: I
3: la presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivientes.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Hola, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach, 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Santoral.
3: El Santoral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan la seva quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. Són... He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha maximis? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinós aquí...
3: Ah, ho va dir l'Albert.
1: Va dir que hi havia un senyor gran darrere meu. Va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant.
1: Si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc és jove.
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paranimf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Mac Duranic, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Atrinxerar.
11: En sentit literal, voltada a trinxeres i en figurat i en pronom atrinxerar-se. Recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
1: Pressentiment.
11: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutge de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andy, de la seva mort.
1: Acalorament.
11: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una assolellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
1: Posem-hi tres xifres a Marc Jurado. 12%
12: el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, ja s'han cugat el Vallès i Sitges.
1: 200 milions.
12: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
1: 37.
12: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del 2022, quan s'havia arribat als 36,8 graus. Ara s'ha batut aquell rècord en gairebé mig grau més.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una gran bola de foc. És negra nit i pel que il·lumina l'explosió s'identifica la punta d'un coet i l'estructura d'una plataforma de llançament.
13: És Cap Canaveral, als Estats Units, una explosió aquesta nit d'un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ha estat durant unes proves, no hi ha ferits. Bezos ha explicat a les xarxes que aviat esbrinaran què és el que ha passat. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
1: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
13: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar al judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció, ahir es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba, en aquest cas, des de Rússia. És la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit amb un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
14: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulich, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial, l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
1: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
15: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema «Jo no t'espero». És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar «Voti, voti, voti, pederasta qui no voti». Ara per ara no està confirmat que Lleó XIV es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
16: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit de Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa amb vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc, el distingeix ungeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredar en el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
13: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
13: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
26: Fa uns minuts s'ha enviat un SAlert per avisar la població. El material que cremava va impedir als bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
13: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
27: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Holanda Segura es porta d'Udustec fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
28: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
27: Avui fan vaga 200 dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
13: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
26: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
13: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
27: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia, segurament amb rècord de temperatura, en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
13: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra...
31: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
13: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Hem marcat ja el telèfon. Si diu xiripipi, s'entrarà una llagurissa Ral d'Avinyó.
33: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
0: Però la volíem felicitar perquè va ser el...
1: Ah, ei, Mercè!
0: Et truquem de Catalunya Ràdio.
2: Hola.
0: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe a Manugui.
2: Que me van dir que digués Chiripipi.
1: Ah, molt bé. Chiripipi. Doncs Chiripipi per tu. Manugui!

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat, cap a l'enllaç amb la C31. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat per un accident. També densitat en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital, a la C32 des de Viladecans, a la B23, a l'enllaç amb la 2 i a Esplugues d'entrada per la Diagonal. També a la B20, a Santa Coloma, C33 i C58, tot cap al nus de la Trinitat.
0: S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de seda i parafina del municipi. Fa uns minuts s'ha enviat un SLR per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. S'enroca el conflicte al sector educatiu davant la falta d'una proposta satisfactòria. Representants dels sindicats han passat la nit a la seu del departament. Una mesura de pressió a l'espera que la consellera Niubó encapçali avui una nova reunió prevista per a les 10 del matí. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. I l'OTAN acusa a Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara un 21è paquet de sancions. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres socialistes i apunta una operació dels jutges contra Pedro Sánchez. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida i el termòmetre va marcar 37,3 graus, la temperatura més alta des que es tenen registres. Avui continuarà la calor extrema per l'època de l'any. I en cultura, avui arrenca a Barcelona Montllibres, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
2: Esports. El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros al Barça femení, per la seva banda, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: I el temps, com us dèiem, segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. El temps avui assolellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a aquesta tarda.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I notícia de fa poca estona. Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat el foc abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, ni tampoc a la zona on hi havia la indústria cremada. El foc no ha causat cap víctima i ha cremat a l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar fins a una trentena de dotacions dels bombers, inclosos també efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és cap de l'operació dels bombers.
4: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i al Manà, al Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees de cereal i segada. I ara marxem cap al Departament d'Educació. Avui n'haurem d'estar molt pendents. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que han presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora. A aquesta hora al departament hi tenim la Mar Riera. Mar, molt bon dia.
5: Bon dia. Una quinzena de representants sindicals han passat, com dèieu, la nit a la sala de reunions del departament. Després d'una reunió de més de 5 hores ahir a la tarda, als sindicats no els va agradar gens l'ultimàtum d'educació i van decidir tancar-se després de trobar-se, això sí, 5 minuts amb la consellera. Des d'USTEC ens diuen que la proposta que els van oferir no els agrada i que es quedaran a dins fins resolt el conflicte, perquè qui s'ha aixecat de la taula, insisteixen, és el departament. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que des de dins enviava un àudio al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que van, és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí.
5: L'última proposta d'educació és de prop de 400 euros d'increment mensual a 4 anys vista i prop de 7.000 efectius nous per l'escola inclusiva. Una proposta que es quedaria curta en l'àmbit salarial, segons USTEC, que demana 400 euros nets. També demanen saber el calendari d'aplicació dels nous efectius per la inclusiva. Els tancats, com us dèiem, continuen dins. Ara els mitjans de comunicació que estem a la porta s'espera que puguem entrar també dins del departament i a les 10, com dèieu, començarà aquesta nova reunió de les parts amb la consellera. Una consellera, Esther Niubó, que ja ha arribat al departament i caldrà veure si està disposada a negociar o es manté ferma amb la seva darrera proposta.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents de totes les novetats que passin aquí al departament. Mar Riera, gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
0: En paral·lel, recordem, avui torna a haver-hi convocatòria de vagues, en aquest cas als centres del Baix Llobregat i el Penedès. Busquem la situació a aquesta hora a l'Institut Manuel Cabanyes, el més gran de Vilanova. Allà hi tenim la Montse Jané.
7: Els alumnes d'aquest institut central, a Vilanova i la Geltrú, han vingut fins aquí a l'edifici que ara a les 8 ha obert les seves portes i estan entrant. Unes alumnes de primer de batxillerat ens han dit que avui tenen examen i que sí que es farà. Hem vist també alguns professors entrant a quarts de 8 per les portes laterals. Menys afluència que un dia normal, però tot i això, doncs, més d'un centenar d'alumnes, uns 150 alumnes, estaven abans de les 8 esperant que obrissin les portes d'aquest edifici.
0: I en el cas del Baix Llobregat ens situem a Sant Just d'Esvern. David Àngela, molt bon dia.
8: Bon dia. Som davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, al passeig de la muntanya, on ara mateix hi ha molta tranquil·litat, malgrat que avui comença una nova jornada reivindicativa aquí al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a un dels límits de la comarca i des d'allà pujar al monestir de Montserrat. Les columnes estan convocades a Collbató, a Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia, a la plaça del monestir, i des d'allà, des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera com penjar alguna gran pancarta reivindicativa en algun punt ben visible de la muntanya.
3: 3CatInfo.
0: Passant 9 minuts de les 8 del matí, l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions, segons ha assegurat Ursula von der Leyen. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron, que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat que la troballa d'un altre dron, prop de la ciutat de Sesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara s'han investigat també la seva procedència. Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi també d'atacs entre l'exèrcit rus i ucraïnès. Rússia ha llançat drons contra el port ucraïnès d'Ismail a la regió d'Odessa i també a Zaporíjia, amb un resultat de 2 morts. Kiev, per la seva banda, ha atacat objectius russos situats a la regió de Donetsk, Yanoslav i Volograd, segons han reconegut fonts de Moscou que parlen d'un balanç de 2 morts. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per a un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance deia des de la base militar d'Andrews n'ha parlat.
9: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto al foc a l'espera de concloure un acord final. I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto al foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne d'ocupar el 100%.
10: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
11: Al 100%, al 100%.
10: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Mentrestant, al front de Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, a Beirut i altres objectius del país. I ara política, i marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de Zapatero s'hi afegí la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials a socialistes, però se'n desmarquen. Dani Sainz de Aja.
12: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
13: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions.
0: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente, i assegura que hi ha una operació de... apunta, volíem dir, que hi ha una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
14: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional. I el judici per l'operació Kitchen ha entrat ja en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. Ho han declarat així com a acusats al judici de la Kitchen que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard, Àngels Lafuente.
15: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
16: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
17: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
15: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
16: Desde el Partido Popular... Sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
15: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó.
0: I polèmica a Santa Susanna, al Maresme, on a partir de demà se celebra una trobada internacional de signe nazi, coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3CatInfo.
18: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: És el quart cop que un esdeveniment d'aquestes característiques es fa a la comarca. Hem arribat a un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat del Llobregat, cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt hi ha un carril tallat per un accident. A la resta de carreteres hi ha les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona, densitat a la C32 des de Viladecans, a la B23, Esplugues, d'entrada per la Diagonal, també a la B20, a Santa Coloma, i la C58, tot cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot la Litoral, densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè el tram de Barcelona informa que per una avaria la freqüència de pas es troba alterada a les línies T1, T2 i T3.
3: El temps.
0: Jofre Genuer.
19: Continuem immersos sota aquesta bombolla d'aire càlid, aquest pic de calor més típic de juliol o agost que no pas de maig, i que ahir ja va provocar un rècord de temperatura mínima a Portbou. 30 rècords de temperatures màximes de les poc més de 120 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, i avui comencem amb un nou rècord, l'Observatori Fabra. El termòmetre no ha baixat dels 25,8, arrodonint 26 graus, una nit tòrrida, gens habitual, que mai s'havia produït en més de 100 anys de registres a l'Observatori Fabra. I avui encara pendents de la possibilitat de més rècords, sobretot cap a Ponent i Pla de Lleida, que és on la temperatura encara podria guanyar algun grauet, per tant, al voltant dels 38 a 39. A la resta, sota aquest context de moltíssima calor i de temperatures excepcionals per l'època, els termòmetres podrien perdre algun grau, i sobretot cap a Girona i sud de les comarques de Barcelona. A partir del cap de setmana, tot i que continuarem amb temperatures anormals per l'època i més de juliol, els termòmetres començaran a desinflar-se una mica, i a més anirem guanyant terreny les nuvolades a tarda amb possibilitat de tempestes i ruixats, sobretot al Pirineu, bàsicament. Ahir en va haver-hi alguna, avui en poden tornar a haver-hi més, però sempre en aquest sector, i aquests fenòmens, doncs, el que dèiem, al llarg del cap de setmana guanyant una mica més de terreny, però bé, el descens de les temperatures es consolidarà més al llarg de la setmana que ve, i sobretot a partir de dimarts.
3: Info.
20: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CatInfo.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, ara ho sentíem a la previsió del temps. Fruit d'aquesta calorada, s'ha assolit el rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida i es va arribar a la xifra dels 37,3 graus, la més alta des que es tenen registres. L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8. Lleida, Noelia Caselles.
22: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig
2: brutalment calorosa, com si estiguessin en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord.
0: Canviem de qüestió. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Aquesta emissora ha tingut accés al recurs que ha presentat davant l'Audiència de Barcelona. Els advocats desmenteixen que tingués una mala relació amb el seu pare Isaac Andic i rebaten la tesi que va ser una acció premeditada. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no va poder descartar la caiguda fortuita i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls. En aquest sentit, adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. També es queixen que les filtracions de les línies d'investigació han facilitat la condemna social anticipada de Jonathan Andic. I l'humorista i imitadora Judit Martín ha revelat que a l'acte d'homenatge de Montserrat Caballé que es va celebrar el 2019 al Liceu, el director del teatre, Lluís Pasqual, va fer passar una imitació seva de la soprano com si fossin declaracions reals. Pasqual li va encarregar la imitació de la Caballé i després la va fer servir per justificar que ell fos l'encarregat de dirigir-ne l'homenatge. Aquest és el muntatge que ha denunciat ara Judit Martín al podcast La Ruïna.
4: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
6: Bueno, això és una trampa.
0: En canvi, Lluís Pasqual va assegurar que aquesta conversa formava part d'unes declaracions a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny el 1988. Un dels periodistes que va cobrir la inauguració a l'emissora del Baix Camp, Francesc Domènech, ha negat en declaracions a Catalunya Ràdio la veracitat del muntatge.
23: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no n'ha volgut donar explicacions, tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Avui arrenca a Barcelona molt llibre el Festival Literari per a Nens i Joves que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Anna Juan és una de les comissàries.
24: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
0: Un dels plats forts és l'exposició central que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil que dissenya l'estudi gallec Fabulatorio. El CCCB i el MACBA són els escenaris de la programació gratuïta que s'allargarà durant tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, també arts escèniques i cinema. Avui mateix també es farà a la tarda jove un espai específic per a adolescents coordinat per Freddy González. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es faran un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria. Anem cap a Lleida, doncs. Júlia Albacar.
25: El festival celebra la seva dècada d'història i consolida l'aposta pel gènere de novel·la negra i criminal, un dels més populars entre els autors de Ponent. L'edició d'estany estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com expliquen Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Lerdencs, coorganitzadors.
26: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder avançar aquest gènere en concret a la ciutadania.
27: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
25: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
0: I el pianista Lang Lang torna avui al Palau de la Música Catalana amb un recital dedicat a Mozart, Beethoven, el Benit, Granados i Liszt. És És una de les figures més mediàtiques i carismàtiques de la música clàssica actual. Aquest concert començarà a les 8 del vespre i amb totes les entrades exaurides, Montse Pujol.
5: Qualificat pel New York Times com l'artista més popular del món de la música clàssica, Lang Lang és pianista i educador i ha actuat en alguns dels esdeveniments més vistos del món, com la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Pequín del 2008 o la reobertura de Notre Dame de París el 2024. Lang Lang ha treballat amb directors com Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim o Sir Simon Rattle, també amb noms d'àmbits molt diversos, des de Metallica fins a Ed Sheeran o John Legend. El concert d'aquest vespre s'obrirà amb peces de Mozart per passar després al dramatisme de Beethoven, de qui Lang Lang interpretarà dues sonates. La segona part del recital estarà dedicat al repertori ibèric i al virtuosisme romàntic. Interpretarà una selecció de la suite espanyola d'Isaac Albéniz i el recital continuarà amb un repertori d'Enric Granados i Franz Liszt.
0: Esports. Saludem aquesta hora Enric Artisidro. Molt bon dia, Ricard.
6: Bon dia, Àngels. El Barça vol anunciar avui la que seria la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables al Newcastle anglès. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el club del Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. Les negociacions amb el club matalasser es preveuen complicades.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club.
7: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
6: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols. Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
3: 3CAT Info.
6: En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
8: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
6: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació pel Mundial de l'any vinent contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle. Més les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Xavi Pascual argumenta que marxarà del Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada pel desgast acumulat, tot i que encara tenia 2 anys de més de contracte.
9: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
6: Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. Un Barça que avui tancarà la fase regular a la Lliga CB a la pista de l'Andorra serà a 9:15. També avui, duel català entre el Girona i el Joventut, també a 9:15. El Manresa rep el Madrid a les 6 i el Lleida visita l'Ucan de Múrcia a 9:15. A l'NBA, els Spurs de Sant Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 al 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie, i mentre que els Knicks encara esperen a la final.
3: 3CAT Info.
6: El Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, que va patir un cop de calor. Els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos juga avui contra Kirchhoff i Stevens als setzens de final. I al Giro d'Itàlia, avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Lecce. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou a aquesta hora tornem a fixar-nos en les carreteres i transports públics. Clàudia Serra, com ho tenim? Bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions en tots dos sentits a la marxa a la C31 a Calafell. L'havia estat tallada durant uns minuts per un accident, ara ja es dona pas alternatiu. També a la C31 a Badalona, al sentit Barcelona, hi ha retencions per un accident que talla un carril i segueix el trànsit dens. A l'A2 a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C al Prat de Llobregat cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt hi ha encara un carril tallat per un accident.
1: Repassant el més destacat, s'aixeca el confinament a Òrrius. El Maresme provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina. Fa uns minuts s'ha enviat ja un SLR per avisar la població. El foc està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Avui molt atents al que passi a la Conselleria d'Educació, on han passat la nit tancats els sindicats després que l'última reunió amb el govern no arribessin a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial

0: Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia vermella i l'avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions. Des d'ara fins les 9, també us explicarem que a partir de dilluns que ve, més d'una 60ena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries, més enllà del que fixa el seu marc laboral. És la 9ª mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera. També que la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, s'afegeix a la cursa per ser l'alcaldable de Junts a Barcelona, entre les que també han anunciat la voluntat de presentar a les primàries i a l'actual líder municipal Jordi Martí i la diputada al Congrés Pilar Calvo la setmana que ve. S'han de formalitzar les candidatures. I en cultura, el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, també la catalana corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'elit, i Mallorca Confidential, amb una immensa Lolita Flores. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels.
0: Quins són els titulars d'aquesta hora?
1: Mira, d'una banda, que el Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. Mentrestant, i en paral·lel, el Barça presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros, mentre que el Barça femení s'han confirmat ja les sortides de Mabel León i Ona Batlle.
0: I el temps, segon dia avui d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30, el temps serà solellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu. Passen 3 minuts i mig de 9:15. Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat l'incendi abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, tampoc a la zona on hi havia aquesta indústria cremada. El foc no ha causat víctimes i ha cremat l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar una 30ena de dotacions, inclosos també efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè el llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
2: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta, i al Manar, al Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees. I ara marxem en directe cap al Departament d'Educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial per als docents que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben encara insuficient. Aquest matí hi ha d'haver una nova reunió negociadora. Sapiguem si hi ha hagut moviments a aquesta hora. Marriera, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja és dins el departament preparant amb el seu equip aquesta reunió que es farà a les 10 del matí. De la seva banda, la 15ena de representants sindicals que han passat la nit, com dèieu, a la conselleria estan esmorzant aquí al bar del departament on ens trobem ara. Ahir van decidir tancar-se després d'hores de reunió i d'una trobada de 5 minuts amb la consellera. Asseguren que la darrera proposta es queda curta i que es quedaran al departament fins a arribar a un acord. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí.
3: Recordem, l'última proposta d'educació és de 400 euros d'increment salarial mensual a 4 anys vista i de prop de 7.000 efectius per la inclusiva, una proposta insuficient pels sindicats que demanen arribar als 400 nets i acabar de tancar també alguns serrells més pel que fa a la inclusiva. Caldrà veure ara si el departament s'avé a seguir negociant o es manté fort, ferm, amb la darrera proposta que es va fer ahir i que no agrada als sindicats.
0: Mar Riera, gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: En paral·lel, avui torna a haver-hi convocatòria de vagues, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. Busquem la situació a aquesta hora a l'Institut Manuel Cabanyes, el més gran de Vilanova, Montse Gené.
5: Hola, bon dia. Aquí a les 8 del matí han entrat molts alumnes, semblant a un dia normal. Ens comentaven que avui no

0: coincideix amb vaga d'alumnes, que dimarts sí que ho va fer i que aleshores hi va haver molta afectació de la vaga, però que avui és semblant a un dia normal. Alguns alumnes ens han dit que tenen exàmens, unes noies estaven estudiant per un examen que estaven segures que es faria, la mateixa directora també anava a fer un examen i hem vist entrar força professors a quarts de vuit del matí a treballar. També algú ens ha expressat que són molts dies de vaga i que això es nota.
1: I a partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'ha adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya. Són declaracions al Catalunya Nit.
2: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
1: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg o el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I encara més conflictes laborals. Els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè, fan vaga. Avui la plantilla protesta per l'ERO, que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció. En total, 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de Zona Franca. Això implica que tancarà la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia, a la de Barcelona, i quedaran 37 treballadors d'oficines per al servei postvenda i els recanvis. Però el comitè d'empresa tem que es tracti d'un tancament total en dues fases. Feia 75 anys que s'havien instal·lat a la capital catalana.
3: 3CAT Info.
1: En internacional, notícia destacada aquesta hora, l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara el 21è paquet de sancions, segons ha assegurat Ursula von der Leyen. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat de la troballa també d'un altre dron a prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència. Aquesta nit i matinada hi ha hagut també intercanvi d'atacs entre l'exèrcit rus i ucraïnès. I el govern de Bolívia intenta calmar els ànims dels sindicats i col·lectius indígenes que des de fa setmanes protesten contra l'encariment de la vida. Mig any després d'arribar al poder, el president Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Corresponsal de la Llatinoamèrica, Joan Biosca.
4: Camí ja d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat un mort en les violentes protestes entre manifestants i la policia, i també quatre persones perdien la vida per no haver rebut a temps assistència mèdica. Això a la zona de La Paz y el Alto, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i també sense combustibles. Un caos a sis mesos d'haver arribat al poder el president del país Andí, el conservador Rodrigo Paz, protestes en contra seva de sindicats i també moviments indígenes, un cara a cara entre el president conservador del país andí, Rodrigo Paz, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident bolivià Evo Morales, que acusa Paz de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
1: Més notícies. Explota el coet New Glenn de l'empresa Blue Origin, propietat de Jeff Bezos. Ha passat aquesta matinada a la base de Cap Canaveral, a Florida, durant una prova de llançament. L'incident s'ha produït durant un assaig estàtic dels motors abans del llançament. El coet ha explotat a la plataforma i ha provocat una gran bola de foc visible a diversos quilòmetres de distància. Malgrat aquesta espectacularitat de l'explosió, la companyia ha confirmat que no hi ha ferits perquè tot el personal havia estat evacuat seguint els protocols de seguretat. Aquest és un nou revés, això sí, per a Blue Origin en la cursa espacial privada contra SpaceX, ja que el New Glenn és el projecte estrella de la companyia per competir en missions comercials i programes lunars de la NASA. Tornem a casa nostra, anem concretament cap a Lleida, on més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui per abordar reptes com la bioseguretat o el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, que és tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Júlia Albacar.
5: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poch, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
6: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
5: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
1: I ara cultura, i parlem de les estrenes a la cartellera. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és, de fer l'estrena de cinema més destacada que ens arriba avui. L'acompanyen, però també la catalana corredora Mallorca Confidencial i Conoce a los Bárbaros. Repassem-ho amb Marc Garriga.
7: Ready and turn. Nice.
8: El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
9: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro, marxa.
8: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i, finalment, la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i, precisament per això, molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
10: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
8: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
11: Trimpont, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
8: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los Bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats. No és el mateix que siguin ucraïnesos que sirians. Llàstima que les bones idees inicials acabin diluint-se perquè el film no acaba de decidir si s'inclina més per la comèdia o pel drama i finalment és massa alliçonadora i li manca mala llet. També s'estrena en el thriller La Silla, amb Jaime Lorente, un drama ambientat en l'Alemanya nazi, el caso Huberner, una cinta sobre el bullying a les xarxes socials, A la cara, amb Manolo Solo, i la pel·lícula d'animació finlandesa Flick, que arriba doblada al català. A més, per als més petits, i també en català, Pac Màgic porta a cinemes de tot el territori la recopilació de curts premiats a diversos festivals, Més enllà del cel i les estrelles.
12: Metalització.

0: Doncs amb aquestes recomanacions hem arribat a 8:45. Ara toca fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, al sentit Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. També veiem cua a la B23, al Papiol, en sentit nord, cap a l'enllaç amb l'AP7. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Hi ha densitat encara a la C31 a Calafell, en tots dos sentits de la marxa. Recordem que la via ha estat tallada durant uns minuts per un accident. Ara s'està donant pas alternatiu. També a la 2, a Abrera, en sentit Barcelona, i a la C31C al Prat de Llobregat cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt encara hi ha un carril tallat per un accident. Més enllà d'aquestes incidències, hi ha densitat als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram de Barcelona per avaria. Les línies T1, T2 i T3 circulen amb freqüències de pas alterades.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Avui esperem que les màximes es mantinguin bastant similars a les d'ahir, fins i tot que ara podríem pujar un parell més a Ponent i Terres de l'Ebre, amb valors de 38 o potser 39. Aquí encara podria caure algun rècord després d'aquests 30 rècords, almenys, que es van produir ahir de les 120 estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta es mantindrà aquest ambient anòmal, típic de juliol o agost, amb valors clarament molt per sobre del que seria habitual, però amb una tendència a perdre algun grauet, sobretot cap a Girona, sud de Barcelona, respecte a les temperatures d'ahir. I aquesta tarda, nuvolades, amb risc d'algun ruixat al Pirineu. De moment, fenòmens que no són molt generals, però que van guanyant terreny. I pels propers dies encara ho faran més. A les tardes, al Pirineu i Prepirineu, s'espera que els ruixats i les tempestes comencin a guanyar una mica més de presència. Això pot anar desinflant, doncs, aquesta bombolla d'aire càlid, que en principi ha d'anar perdent pistonada al llarg del cap de setmana, tot i que encara continuarem amb un ambient normal i més de juliol i agost. Serà llarg de la setmana que ve que les temperatures es normalitzin i sobretot a partir de dimarts.
0: Tresca Info. Passen gairebé 3 minuts de 8:45.
3: Catalunya al dia.
0: I comencem parlant de política municipal. Situats a la capital catalana, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha decidit també presentar-se a les primàries per aspirar a ser la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Freixa ha explicat en un comunicat que la candidatura que vol encapçalar pretén recuperar una Barcelona amb lideratge, ambició i orgull de ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que vol integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc a un projecte obert que sumi. Freixa és diputada al Parlament des del 2018 i a la legislatura anterior era portaveu adjunta del grup parlamentari de Junts. S'encarrega de defensar les polítiques d'habitatge del partit. D'aquesta manera ja són 3 els aspirants a les primàries: l'actual líder municipal Jordi Martí, la diputada al Congrés Pilar Calvo i Glòria Freixa. La setmana que ve s'hauran de postular oficialment quan el partit obri el procés electoral. De Barcelona cap a Girona, adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de la ciutat de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure de la zona l'antiga estació de busos. Clara Jordan.
4: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més una verda i de descans, un parc infantil, carril bici, i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
5: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
4: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
0: I ara parlem d'Aitona, un municipi del Segrià conegut arreu del país per l'atractiu turístic dels presseguers en flor. Doncs bé, la seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb candidatura de Progrés Marca Blanca dels socialistes de cara a les municipals de l'any que ve. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió. Fa dues legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista Primer i dona ara pacte local. Doncs bé, ahir va escenificar l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer i dona candidatura de progrés, que sumarà pels socialistes al Consell Comarcal o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
7: Cara, tu puguis agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui, ja de forma molt meditada, ha fet que Primer i Tona prengués aquesta decisió.
6: Ordeig ha assegurat que ara és el moment de sumar i generar complicitats per donar més oportunitats al món rural. Afegeix que calen lideratges municipals com el que representa Rosa Pujol. Aitona té 2.500 habitants.
0: I ara us parlem d'un parell de fires. La primera aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la D.O. Tarragona, torna a aterrar la ciutat en una edició marcada pel 80 aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postre propis de la zona. Clara Chavarría, Domingo.
8: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, misteles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'estat i que es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO.
9: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
8: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
9: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
8: Després de 80 anys, la DEO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
0: I ara anem cap a la Seu d'Urgell, que recupera aquest cap de setmana la Fira Medieval, que no es feia des d'abans de la pandèmia. La 19a edició d'aquesta fira tindrà la cultura com un dels eixos destacats perquè es fusiona amb el Festival Literari Llegendària. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
10: La Seu torna dissabte i diumenge a l'edat mitjana amb una fira que es va deixar de fer el 2019 i que ara es recupera amb un nou impuls per posar en valor el centre i el patrimoni històric de la ciutat. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
11: Era un tema pendent, que era la recuperació d'aquesta fira medieval, d'aquest mercat medieval que es va deixar de fer per pandèmia. Eren prou temps per poder fer aquest replantejament que volíem per recuperar doncs, aquesta fira que ha d'estar al carrer Canonges com ja hi era, com així ha de ser.
10: Ho fa amb un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, entre mostres d'oficis, parades d'artesania i gastronomia, jocs i tallers i, sobretot, literatura. Tindrà un pes important perquè s'incorporen les activitats de Llegendària, un festival literari que s'ha celebrat a la ciutat els últims 6 anys. Cristina Moreno és la regidora de festes.
12: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica, i nosaltres ens semblava doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
10: La fira serà demà i diumenge, tot i que el programa comença aquest vespre amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Urgellenca a Patrimoni de la Humanitat.
0: I acabarem a la Vall d'Avui, que inaugura avui un nou espai, Connecta Rural, un centre de treball compartit que vol reforçar l'activitat econòmica i ajudar a fixar població al territori. Pau Rovira.
13: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El nou espai s'ha dissenyat com un centre de funcionament estable durant tot l'any i incorpora zones de treball compartit, espais individuals de concentració, sales de reunions i una àrea polivalent per fer formacions i activitats professionals. L'alcaldessa del municipi, Sònia Bruguera, explica que l'espai és multifuncional i que s'anirà adaptant a les necessitats veïnals.
14: Aquest és un espai multidisciplinar que la gent es podrà trobar, no només podrà fer videoconferències, podrà fer reunions, podrem fer formacions, sinó que també podrà ser intercanvi de llibres, pugui compartir experiència, pugui compartir treball per als joves que vulguin vindre a teletreballar. Per tant, és un espai multidisciplinar i és un espai viu. Per tant, en funció de la necessitat de la gent que ho demana, de la població, l'anirem adaptant una mica a les necessitats de lo que ens vagin demanant. No?
13: L'espai Connecta Rural també vol ajudar a frenar el despoblament, tal com explica la responsable pla de sostenibilitat d'IKEA a Espanya, Laura Escalante.
15: Lo que queremos es que los espacios que generamos sean útiles, sean abiertos y sean, sobre todo, activos. Que busquen la conexión de la gente que está aquí, pero también atraer a nuevos pobladores que o bien vienen aquí a veces para desconectar, pero conectados con el pueblo y puedan teletrabajar o generar sus propios emprendimientos.
13: El centre espera convertir-se ara en un punt de referència per al teletreball i l'activitat econòmica a l'Alta Ribagorça.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
16: Bon dia, Àngels. El Barça té intenció d'anunciar avui la que seria la primera incorporació de la temporada vinent, la d'Anthony Gordon. Aquest jugador anglès, de 25 anys, va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables, i ho farien al Newcastle anglès. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta per 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe blaugrana, Joan Laporta, i el seu director esportiu, Deco, es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. Les negociacions, però, es preveuen complicades.
3: 3CAT Info.
16: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club, i Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols.
17: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
16: Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades al càrrec. És el tècnic de la segona ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
18: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
16: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar 2 partits de classificació per al Mundial de l'any vinent contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Iona Batlle, més les catalanes Laia Codina i Jana Fernández.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
16: Xavi Pascual argumenta que marxarà del Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada pel desgast acumulat, tot i que encara tenia contracte per 2 temporades més.
19: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
16: Pasqual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. Un Barça que avui tancarà la fase regular de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. Serà a 8:45. També avui, duel català Girona-Joventut, també a 8:45, a les 6 Manresa-Madrid i a 8:45 U Camp de Múrcia-Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona anuncia que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. I a l'NBA, els Spurs de San Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 el 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie.
3: 3CAT Info.
16: El Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
16: En motor, Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir, el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació ahir del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, per un cop de calor. També en el Giro d'Itàlia, avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, amb 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge. Jonas Vingegaard torna a sortir amb el Mallorca Rosa de líder.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 29 de maig del 2026. Se'ns acaba el mes de maig. Diumenge a la Trinitat i a partir de 7:45 d'avui al vespre al Mercat Vell s'inaugurarà l'exposició dedicada al 75è aniversari de la confecció de les catifes de flors del Corpus, allò que va començar amb un disseny individualitzat per cada façana i va evolucionar fins a allò que de petits anomenàvem o escoltàvem anomenar els nostres pares amb el concepte de catifes col·lectives, del qual se n'ha perdut la mena. La popularitat de les catifes, la seva bellesa, porta multituds quan el Corpus era dijous i les continua portant avui. Per tant, avui al vespre, un bany de records al Mercat Vell amb l'exposició Catifes 75 anys fent veïnatge. El cap de setmana, per tant, ja olora Corpus, mentre arriba un diumenge més i un any més la Trinitat. I no, els representants de les empreses que exploten les pedreres del Garraf no van convèncer ahir els veïns del nucli que ompliren a vessar la sala del Club Nàutic. L'acte, del qual n'hem sabut coses perquè, per sort nostra, sempre hi ha persones disposades a explicar-nos les coses i no sempre hi ha la persona necessària per notificar que hi ha un acte d'aquesta mena, estava centrat a presentar l'argumentari per justificar davant del veïnat la possibilitat d'una pròrroga a l'activitat extractiva més enllà de l'any 2029. Sí, si res no canvia, i recordem que el sector dels àrids és considerat estratègic, les tres pedreres del Garraf, Vallcarca, la Falconera i les Cueves, gestionades per Portland Valderribas, Ciments Molins i Olcim, l'antiga Lafarge, finalitzen la concessió de l'explotació d'aquí 3 anys. I ahir es presentà el veïnat de Garraf i el seu pla conjunt per demanar el suport per ampliar el termini d'extracció. L'argumentari va anar des del paper troncal de les instal·lacions en l'economia i el desenvolupament del país fins als beneficis que pot tenir per la comunitat la posada en marxa del que les companyies anomenen un pla de beneficis compartit que afavoreixi el retorn social en projectes mediambientals, socials, culturals i de cura de l'entorn que assumirien les tres empreses d'acord amb Ajuntament i Veïnat. Ahir, però, es va evidenciar un problema, que és el problema. Més enllà de l'impacte en el medi de les pedreres, els veïns n'estan farts de pols, de sorolls, de molèsties, d'incompliments durant tants anys. Per tant, els veïns estan farts de tot allò que els diners no poden compensar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Ja ho comentarem perquè, com els dèiem, oficialment no hi ha hagut cap mena d'informació sobre la celebració d'aquesta mena d'audiència pública ahir a Garraf, per bé que hi havia representants polítics. Oficiosament, i com dèiem, afortunadament per nosaltres, com que hi ha persones que ens informen d'allò que passa, ens van informar d'allò que va passar ahir, i es veu que va ser una audiència pública d'aquestes, de crits, sorolls i en fi, i moltes reflexions en veu alta sobre aquesta, com els comentàvem, por que les pedreres allarguin el seu termini més enllà del 2029. Bueno, a veure què en podem estirar de tot aquest assumpte. Les pedreres, recordin, finalitzen la seva concessió d'explotació el 2029. I per allò de la regla mnemotècnica i per fer-ho fàcil, Pedreres 2029, autopista, el peatge de l'autopista 2039. És a dir, la concessió de l'autopista fins al 2039, la concessió per les pedreres fins al 2029, perquè així ho tinguin més o menys clar. Avui, que és el Dia Mundial de la Salut Digestiva, per tant, a tots aquells que hi ha coses que els afectin, bé, doncs ja ho saben, és un dia que es va instituir l'any 2005 per part de l'Organització Mundial de Gastroenterologia d'Irlanda. Frase: viu la bona vida, ets el que menges. Si els serveix d'alguna cosa, bé, doncs aquí queda la frase en el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Avui, que s'ha fet clar, a les 5:51 el sol sortirà a les 6:24, el sol es pondrà a les 9:16, el sol ja ha sortit, a les 6:24 el sol es pondrà a les 9:16 i es farà fosc a 9:45, a les 9:48. El dia encara s'allarga. 1 minut i 25 segons més que el dia d'ahir tindrem Gairebé ens acostem a les 15 hores de sol ja, eh? 14 hores i 51 minuts de sol i 9 hores i 8 minuts de foscor. Vinga, anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana. Avui que avançarem continguts en aquesta primera horeta, perquè hi ha dues entrevistes prou importants en l'àmbit esportiu. Vam començar la setmana anunciant que Quim Vázquez, l'entrenador del Club Patí Subur Sitges, marxava. Bé, doncs, avui en Pitu Valera té una entrevista no només amb en Quim Vázquez, sinó també amb el president del Club Patí Subur Sitges, en Marc Balletbó. Els escoltarem a partir de 9:45 aproximadament. Per tant, dues entrevistes d'aquestes, d'un dels temes més virals de la setmana. Primer de tot, cap de setmana en què es tanca el fotomatch. Es tanca aquest diumenge dia 31, per tant, hi ha uns espais expositius del fotomatch i demà dissabte a les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis sitgetans es farà la tradicional projecció de fotografies i audiovisuals dels socis de l'associació fotogràfica de l'agrupació fotogràfica de Sitges. Demà a les 7 a la seu del grup d'estudis sitgetans, cap de setmana en el qual es tanca el fotomatch. També és aquest cap de setmana el que tancarà l'exposició de Marga Miret. Fins al diumenge, a l'edifici Miramar, m'agradaria escriure't una postal. L'exposició de Marga Miret, com els dèiem, a l'edifici Miramar, fins al diumenge dia 31. Recordar també que estem ja en els darrers dies perquè tots aquells pares i mares que puguin inscriure els seus fills a les activitats de l'Estiu Jove 2026 ho facin, perquè el termini d'inscripció es tanca dimarts que ve, el dia 2 de juny. Per tant, compte amb no fer tard. Classes de vela, taller de dibuix manga, experiments científics, classes de snorkel, taller de ceràmica, classes de cuina, activitats de surf, paddle surf, kayak i big sub, i tallers d'art i festa major, entre finals de juny i tot el mes de juliol. Per tant, qui tingui interès en participar d'aquestes activitats de l'Estiu Jove, hi ha temps fins al 2 de juny. Fins al 2 de juny, fins dimarts que ve. Per tant, qüestió d'espavilar. I recordar també a tots aquells que es vulguin tramitar el document nacional d'identitat, que se l'hagin de tramitar, que la unitat mòbil del document nacional d'identitat serà Sitges el proper 25 de juny, l'endemà de Sant Joan. I els ho diem i us ho hem vingut repetint perquè és un procediment que es fa a través de cita concertada. Només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges a www.sitges.cat i allà trobaran la informació i el formulari per sol·licitar, això, cita prèvia, per la renovació del DNI. Només necessiten, òbviament, el DNI que estigui vigent, però a punt de caducar. Recordin que poden renovar el DNI si el seu DNI caduca fins d'aquí 6 mesos. Fins d'aquí 6 mesos. Han de portar el DNI actual, han de portar com a mínim una fotografia. Amb una fotografia n'hi ha prou, preferiblement, si vostès són d'ulleres, preferiblement sense ulleres, i 12 euros, que es poden pagar o bé amb efectiu o bé amb targeta de crèdit. Tant només amb aquests requisits en tenen prou. Si han canviat de domicili, aleshores sí que el procediment triga una miqueta més, però si no, en 10 minuts està enllestit això, eh? Ja us ho podem assegurar. Hi ha 40 places disponibles, per tant, qui tingui interès, 25 de juny, la unitat mòbil del DNI ja es pot sol·licitar cita prèvia. Avui divendres i demà dissabte, les 4 representacions del show Head Over Heels dels alumnes de l'Institute of the Arts Barcelona, aquest musical dirigit per Tania Acevedo. Representacions avui divendres i demà dissabte a les 2 de la tarda i a les 7 del vespre. Avui divendres a les 2 i a les 7 i demà dissabte també a les 2 i a les 7. El preu 10 euros pels adults i 5 euros l'entrada infantil. Avui que a les 5 de la tarda a la plaça de Catalunya se celebrarà la Festa de la Primavera, organitzada per l'espai familiar La Cala. Concert amb alumnes de l'Escola de Música, mercat d'intercanvi, contacontes, tot plegat a partir de les 5 de la tarda d'avui divendres a la plaça Catalunya. A les 6, els que tinguin interès per aquest objecte tan singular de la col·lecció de Santiago Rusiñol, endavant, perquè Un vestit de torero és el protagonista de la peça del mes d'aquest mes de maig, avui a les 6 de la tarda a la sala Rocamora del Museu Maricel, aquest vestit de torero que forma part de la col·lecció de Santiago Rusiñol. La presentació la farà el tècnic de cultura i graduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Alejandro Fernández, a partir de les 6 de la tarda a la sala Rocamora del Museu Maricel. I a partir de 7:45, el que us dèiem a l'inici de programa, s'inaugura l'exposició del Corpus d'enguany. Aquest 75 anys fent veïnatge al Mercat Vell, una exposició que mostra l'evolució de les catifes des que es feien en dissenys individualitzats que ocupaven la façana de cadascuna de les cases, fins que el disseny es va anar eixamplant a tot el veïnatge del carrer i van sortir aquelles magnífiques catifes, sobretot dels 50 i els 60, aquelles magnífiques catifes que van portar multituds de Sitges. És una exposició organitzada per la Comissió de Corpus amb la col·laboració del grup d'estudis sitgetans i de l'Escola de Grallers de Sitges. S'inaugura avui divendres 29 de maig a 7:45 del vespre al Mercat Vell. O sigui que hi tenen tota la setmana que ve per anar-la a veure. I avui divendres 29 de maig, a partir de les 9 del vespre, al Palau del Rei Moro, assaig especial de la Jove de Sitges i, després de l'assaig, la Jove Fest. La segona part de la Jove Fest, la primera va tenir lloc el cap de setmana passat, el dissabte al Retiro. Bé, doncs la segona part, després de l'assaig d'avui, després de l'assaig a les 9 del vespre, Frankfurt, bingo musical i DJ. La Jove de Sitges, avui assaig especial amb... Bé, doncs amb tots aquests ingredients, amb tot aquest valor afegit després de l'assaig. De cara a demà dissabte dia 30, al Centre d'Estudis del Mar, a partir de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, l'organització Cetàcia organitza una jornada titulada Els cetacis del Garraf. Per tant, per conèixer, cada vegada que hem malvirat algun cetaci i l'associació Cetàcia ha publicat algun vídeo o algunes fotografies, bé, doncs, l'explicació de... Els cetacis al Garraf, demà a partir de les 10 del matí fins a la 1 al Centre d'Estudis del Mar. Demà, a partir de les 10 i fins a les 2, els qui s'acostin al Mercat Municipal trobaran una paradeta de Sitges Solidari amb una mostra i tast de productes de comerç just i informació també sobre finances ètiques. Demà, a partir de les 10 del matí fins a les 2, al Mercat Municipal. Per tant, tots aquells que vagin al mercat, si volen comprar algun producte de comerç just i es volen informar de les finances ètiques, allà hi trobaran la gent de Sitges Solidari. Demà a partir de les 11 del matí, esperem parlar-ne el dilluns amb en Pol Vigó, perquè demà es presentarà el cartell de les Barraques de Sitges 2026. La imatge gràfica d'enguany, les novetats i els grups participants, amb la intervenció de membres de l'organització i els artistes d'aquesta edició. Demà a les 11 al Miramar. I posteriorment, One More Sound System posarà el toc musical i festiu a la jornada. Es presenta, per tant, el cartell de Barraques de Sitges 2026, demà a les 11 al Miramar. Si no han vist encara el patronat, si el dia de Sant Jordi no s'hi van poder acostar, demà la Regidoria de Cultura organitza dues visites guiades al patronat, una a les 5 i l'altra a 6:15. Una a les 5 i l'altra a 6:15. Són gratuïtes, hi ha 20 places disponibles per a cadascuna d'aquestes visites i... Qui vulgui participar d'alguna d'aquestes visites, només cal que truqui al telèfon 619-793-199. 619-793-199. Demà, visites guiades al patronat. I demà, a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Retiro, demà dissabte i passat demà diumenge, a les 8 del vespre, la Sitges English Theatre Company presenta May Mayhem, un espectacle de comèdia, a la sala d'actes del Retiro, demà dissabte a les 8 del vespre i el diumenge també a les 8 del vespre. El preu de l'entrada, no socis 12 euros, socis 10 euros. I encara ens queden dues activitats del cap de setmana. L'aplec de la Trinitat, el diumenge dia 31, a les 8 missa, a 10:45 l'ofici solemne i després la Saca actuarà representant una petita mostra de danses d'arreu tradicional i l'audició ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Sitgetana. La Trinitat aquest diumenge farà un dia esplèndid, per tant, tots aquells que s'hi vulguin apropar, aquest diumenge la Trinitat, el cartell de la Trinitat, molt bonic, d'Anna Fernández, que és la il·lustradora que ha escollit la Trinitat per poder precisament celebrar la festa d'enguany. I el diumenge dia 31 acabarà amb jazz al club, al local del carrer Bassarrodona número 6, amb concert amb Mula Quintet. Mula per Pep Mula, bateria, Miguel Pincho Villar al saxo tenor, Jordi Mates a la guitarra, Xema Riera a l'orga i Marc Cuevas al contrabaix. A partir de les 7 de la tarda del diumenge dia 31, al local al club del carrer Bassarrodona número 6, concert amb Mula Quintet. Preu de les entrades, 17 euros, entrada anticipada, 15 euros. I què ens queda? El cinema. Els devots d'Elvis tenen una cita aquest cap de setmana al Prado, amb un documental sobre Elvis. Per tant, no cal que diem gran cosa més, sinó escoltar, per exemple, algun dels fragments de la banda sonora d'aquest documental dirigit per Baz Luhrmann, que projectarà el Prado aquest cap de setmana.

0: Una coproducció australiana i nord-americana. Aquesta versió, diguem-ne així, un palet acceleradeta dels Suspicious Minds, un dels clàssics de Presley, però no és només la música, sinó que el documental ofereix imatges d'arxiu i enregistraments mai vistos del rei del rock. Per tant, cap de setmana amb Elvis Presley al Prat. Elvis Presley in Concert. Així es titula aquest documental, que ha quedat també, diguem-ne, comercialment parlant, amb un acrònim, EPIC, Elvis Presley in Concert. Això per un costat i per un altre, una pel·lícula entretingudíssima per la família, Las Ovejas Detectives.
1: A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable.
0: Cada nit, un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan troben mort el pastor, les ovelles se n'adonen que ha estat un assassinat i creuen saber com el resoldran.
2: Anoche ocurrió algo horrible. Nuestro pastor ha fallecido.
3: No, George, ¿muerto?
4: Probablemente un infarto. Me temo que aquí no hay mucha noticia, la verdad.
5: A menos que haya algo fuera.
0: Ovelles que parlen. Ovelles que parlen amb humans. I una història de misteri. De misteri, òbviament, amb un toc de comèdia. Las Ovejas Detectives aquest cap de setmana al Prat. Una altra de les propostes cinematogràfiques pels que vulguin complementar l'agenda. Bé, ja intentarem desenvolupar una miqueta més la setmana que ve, però us dèiem que ahir a Garraf es va viure una tarda vespre intensa. Gràcies a aquells que han volgut compartir amb nosaltres aquesta informació, perquè si no, no l'haguéssim sabut de cap manera, perquè des del punt de vista oficial, mutis, un silenci absolut. El cas és que els representants de les empreses que gestionen les tres pedreres del Garraf, Portland Valderribas, que gestiona la pedrera de Vallcarca, Ciments Molins, Promsa, que gestiona la pedrera de la Falconera, i el grup Allthim, l'antic Lafarge, que gestiona la pedrera de les Cueves, aquesta és a la zona del Garraf, van presentar als veïns de Garraf, al Club Nàutic, el seu argumentari per justificar una petició. I la petició quina és? La petició d'ampliar el termini de concessió d'explotació de les pedreres. Les tres pedreres finalitzen el seu període d'explotació l'any 2029. A través d'un informe que es va presentar a tots els veïns, els responsables de les pedreres i també de les empreses que han elaborat l'informe, varen justificar l'ampliació d'aquest termini per un munt de raons, començant perquè és un sector estratègic, el dels àrids, és un sector del qual en depèn molt l'economia catalana, evidentment la construcció en tots els seus àmbits. Tornem a tenir, és allò, el pecat, no, la virtut i la penitència, això és el que tenim, perquè es veu que els àrids del Garraf són sensacionals per fer, es veu que és una cosa magnífica, són d'una qualitat esplèndida. Vet aquí la penitència, que és el que hem viscut al llarg de tots aquests anys, no? Però el que d'alguna manera es vol fer valer per un costat és la importància absoluta que té, transcendental, troncal, en el sector econòmic de Catalunya, les pedreres i l'extracció dels àrids de les pedreres del Garraf. I per altra banda, bé, doncs, a partir d'aquesta evidència i del paper que cadascuna de les empreses ha tingut i també de la implicació social de cadascuna d'aquestes empreses, després ja hi posaríem els punts suspensius o la subordinada, les tres empreses que exploten les pedreres presentaven ahir també el que anomenen un pla de beneficis compartits que afavoreixi el retorn social per al municipi de Sitges i la pedania del Garraf. Què vol dir això? Fins ara cadascuna de les empreses, d'alguna manera, col·laborava, bé sigui amb l'Ajuntament, bé sigui amb entitats, amb determinades accions que tenien relació amb un benefici social o amb algun benefici pel medi. Ara, les empreses que gestionen les tres pedreres volen fer, d'alguna manera, un fons comú perquè totes aquestes accions puguin unificar-se. Aleshores, aquest pla de benefici compartit amb el territori, es basa en la creació d'un fons de cooperació local, conjunt per les tres empreses que gestionen les pedreres i addicional allò que ja estan fent actualment cadascuna de les empreses i un fons comú amb una dotació econòmica basada en la producció que generin aquestes tres pedreres. El fons, diu el document que es va presentar, ha de tenir una orientació finalista a projectes que reverteixin directament en l'entorn, prioritzant les zones més properes a les explotacions com el Garraf, corregint impactes i generant valor afegit en els següents àmbits: medi ambient, en projectes de millora i educació ambiental i de contribució al parc natural, social, relació amb els veïns, projectes socials i formació, cultura i patrimoni, suport a iniciatives culturals i de protecció patrimonial i millores en infraestructures, obres i serveis. Aquesta proposta, aquest pla de benefici compartit, estaria establert amb un acord entre les tres empreses i l'Ajuntament i hi hauria una comissió de governança en què Ajuntament, empreses, Diputació i veïns en formarien part per fiscalitzar l'execució d'aquest pla de benefici compartit. Això es va presentar ahir amb més detall, òbviament, amb molts aspectes, però els veïns no ho van comprar. No ho van comprar gens ni mica. Com els dèiem, ja ho desenvoluparem, perquè el que sabem ho sabem a partir de testimonis d'aquesta reunió. I els veïns van posar sobre la taula allò que han posat tota la vida, que és les molèsties, moltes, que han generat les pedreres al nucli de Garraf. No només ja estaríem parlant de l'impacte ecològic, sinó de les molèsties, la pols, els sorolls, la poca atenció respecte a les demandes dels veïns, o sigui que, diguem-ne, si la presentació tenia una intenció, per descomptat que els veïns no van comprar la intenció. I ara està per veure què passa, perquè, com els dèiem, els àrids són un sector estratègic. I com que són un sector estratègic, diguem-ne que aquí hi juguen també administracions supramunicipals. Però a veure què passa. De moment ahir, crits i soroll, el Club Nàutic de Garraf, en la presentació d'aquest pla per prorrogar l'explotació de les pedreres de Garraf que finalitzen el seu període d'explotació l'any 2029. Dit això, els titulars de l'Eco i els expliquem què tenim per avui. A l'Eco, que capitalitza la seva primera pàgina amb una fotografia de l'interior de l'exposició del Mercat Vell que s'inaugura avui, el Corpus Viatge als anys 50, una exposició fotogràfica posa l'accent en la dècada en la qual les catifes van començar a ser col·lectives per fomentar el veïnatge als carrers. Es parla també del futsal Sitges, que ha guanyat la Lliga per fer el salt a primera divisió, i del futbolista sitgetà Lluc Castell, que debuta a la Lliga amb l'Espanyol, i els Mossos, que van fer detonar, recordaran que ho van comentar, aquesta granada de morter trobada a la zona de les botigues de Sitges, una granada de morter de la Guerra Civil. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, Quim Vázquez i Marc Vallecbó. Quim Vázquez, el fins avui entrenador del Club Patí Subursitges, i Marc Vallecbó, el president del Club Patí Subursitges, en conversa amb Pitu Valera. Pitu ens farà el context d'aquestes dues entrevistes, un context que té relació amb la informació que avançàvem el passat dilluns de la marxa de Quim Vázquez del Club Patí Subursitges. Bé, doncs estirarem aquest fil. Després, el temps de família, el penúltim temps de família de la temporada amb en Roman Pérez, i un nou butlletí de les notícies de l'Utrillo. També estem en la recta final del butlletí de les notícies de l'Utrillo. Aquesta setmana els nois de quart van a la Cantània, a l'Auditori de Barcelona. Els alumnes de cinquè van presentar el seu projecte d'emprenedoria a la resta d'escoles del municipi. Èxit total de la jornada de presentació de projectes a l'escola i la recta final de les notícies de l'Utrillo i de la publicació de l'Hora de l'Utrillo. Després, un protagonista ben jove, un home en un món de dones, perquè ell és l'únic nen de la comarca que participa en el Club de Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf. És l'Àlex Brea, 14 anys. El 3 de maig es va proclamar sotscampió de Catalunya. Sotscampió de Catalunya. Té 14 anys, té un cap amobladíssim i, acompanyat per la seva mare, la Vanessa Llamas, també va conversar amb en Pitu Valera. Una conversa que el recomanem per allò que diuen, no, és que ho joves, que tal, que no sé què. En 14 anys, un cap claríssim, sots campió de Catalunya, Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, Àlex Brea. ja el programa acabarà, perquè com que no tenim agenda esportiva, que la, saben que la competició ja ha finito, bé, doncs, la nostra tertúlia esportiva sí que es manté aquest divendres a partir de 11:45, la tertúlia esportiva amb els tertulians habituals, i amb Pito Valera i en Toni Muñoz. I amb la tertúlia arribarem a 12:00 PM.

29 de maig del 1900, avui fa 126 anys, que l'Ajuntament acordava dedicar un carrer de la vila a Santiago Rusiñol. 126 anys, 29 de maig del 1900. Avui fa 40 anys, 40, de la inauguració de l'illa de vianants més antiga de Sitges, la illa de vianants del carrer Parellades, que avui celebra 40 anys, 29 de maig del 1986. I les darreres efemèrides del mes de maig, bé, doncs, demà farà anys, un 30 de maig del 1918, que s'inaugurava al Pavelló de Mar la primera exposició de clavells, demà farà anys. També demà farà anys, un 30 de maig del 1950, que moria Josep Vidal, fill predilecte de Sitges i catedràtic de l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, l'home de l'estudi Vidal. I aquest mes de maig, doncs, també recordar que un mes de maig del 1896 es construïa l'escala que des de la Torreta baixa a la platja de Sant Sebastià, mes de maig del 1896, fa 130 anys enrere. O, per exemple, un mes de maig del 1909 s'acabava la construcció del pont de la carretera del Vinyet, el conegut popularment com el pont de la Ignomínia, a causa dels nombrosos accidents que provocà. S'inaugurava un mes de maig del 1952 al cap de la vila la cafeteria Califòrnia. Els que tinguin més edat la recordaran. Després ja va arribar la Caixa Penedès i després el Banc Sabadell, però abans la cafeteria Califòrnia. O, per exemple, un mes de maig del 1935, l'escriptor Chesterton feia una segona estada a Sitges i va passar uns dies a l'Hotel Sobor. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen amb molta força. Tal dia com avui de l'any 1913, al final la policia i tot hi va haver d'intervenir. Gairebé com aquell esqueig d'en Capri i mossèn Ventura, doncs sí, la policia va haver d'anar al Teatre dels Camps Elisis de París perquè l'estrena mundial de la Consagració de la Primavera d'Igor Stravinsky va acabar també amb crits i soroll. Ens hem d'imaginar el 1913, la tradició musical en aquell moment i l'impacte absolut que va aconseguir Stravinsky amb aquesta obra, que jugava ja amb tot el que després declinaria cap a la música que en diguem o que n'anomenem o que etiquetem o que mal etiquetem com a contemporània. Aquí també el protagonisme dels ballets russos de Sergei Diaghilev i la coreografia de Nijinsky. Bé, tot plegat, un espectacle excessiu pel públic del París del 1913. La trasbalsada estrena de l'obra va acabar provocant xiulades, crits del públic, intents de pujar a l'escenari, en fi, va passar de tot la nit de l'estrena de la Consagració de la Primavera. Igor Stravinsky, l'home que quan va venir a Catalunya va quedar absolutament enlluernat per la sardana i es va fer viral la seva frase dedicada a Juli Garreta. Més Garreta, més Garreta, proclamava Igor Stravinsky, l'home que està darrere de l'Ocell de Foc, la Consagració de la Primavera, obres troncals ja que al pas dels anys ha deixat en la història de la música del segle XX. Tal dia com avui, del 1953, Sir Edmund Hillary i Eusherpa Tenzing arribaven al cim de l'Everest. Tal dia com avui, del 1953. Tal dia com avui de l'any 1917, naixia John Fitzgerald Kennedy. Tal dia com avui de l'any 1985, una de les tragèdies més horroroses que ha viscut el món del futbol. 39 persones van morir, 117 persones van resultar ferides a l'estadi Heysel de Brussel·les durant una allau a la final de la Copa d'Europa entre la Juventus i el Liverpool. Va guanyar la Juventus, però les imatges dramàtiques d'aquell partit de futbol han quedat també a la història de l'esport. I tal dia com avui han passat 20 anys, a Roland Garros, Rafa Nadal batia el rècord de victòries consecutives en terra batuda que tenia Guillermo Vilas, deixant-lo en 54 victòries.

0: Què he vist en Ostraïdor? Després de Stravinsky, un canvi radical. No, diríem que no. Ho comentàvem, no ha envellit massa bé la cançó. Ha quedat com a carrinclonota, per bé. Tal dia com avui de l'any 1970, va arribar número 1 a les llistes de vendes Un rayo de sol.
1: Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh.
0: El cas és que Un rayo de sol s'hi va estar 15 setmanes de número 1 l'any 1970. Des del 30 de maig fins al 12 de setembre, tot l'estiu, la cançó de Los Diablos, que van néixer a l'Hospitalet com Los Diablillos del Rock, va ser el disc més venut, per descomptat, un dels discos més venuts de l'any 70. Los Diablos, Fin de Semana, Acalorado, Oh Oh Julie i Un Rayo de Sol. I amb Los Diablos tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Just, que també Sant Ramon Escrivà, que també Sant Felip de Nicòsia, Sant Alexandre i Sant Maximí. La presentadora Lara Álvarez, 40 anys, celebra avui. El cantant dels Oasis, 59 anys, celebra Noel Gallagher. El dramaturg Sergi Belbel en fa 63. L'extenista Emilio Sánchez Vicario, 61 anys, celebra avui. La model Laura Sánchez en fa 45. Bon temps, bon sol, 24 graus a hores d'ara amb un 66% d'humitat. Sembla que el cap de setmana afluixarà una miqueta i que la setmana que ve, a partir de dimecres, les temperatures afluixaran una miqueta més i es col·locaran en els nivells normals per l'època. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornarà a ser un dia força càlid amb aquests valors de temperatura màxima que de nou tornaran a arribar fins als 37-38 graus i aquesta calor més intensa s'ha de registrar cap a l'interior del país, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre. Però a la resta de Catalunya també farà calor i s'espera que durant bona part del matí i bona part del dia el cel estigui serè. Tan sols han de créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya que amb prou feines deixaran alguna gotellada. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta calor intensa, tornarà a ser un dia força càlid. Han d'arribar alguns canvis, que s'espera que siguin més de cara a diumenge, dilluns, però per ara continuem parlant de molta estabilitat tant avui com demà i d'aquestes calorades força destacades. Això és tot de moment.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, repàs ràpid els titulars dels diaris d'avui que tenen encara avui que feia temps que no el veien. A Fernández Díaz, declarant pel cas de la Kitchen. Cada dia aquestes fotografies, ja ho saben, de les sales de vistes de judicis, totes les sales de vistes, diguem-ne, tenen aquest punt, que no són les sales de vistes com els judicis de les pel·lícules americanes, eh? Algunes n'hi ha, però...
1: Ni la del Suprem,
0: exacte.
1: La del Suprem, que sí, que ens vam acostumar.
0: Però també, Déu-m'hi-do, aquella sala...
1: És lletxota, la de les saleses, oi?
0: Tan fosc, tota aquella cosa tan fosca.
1: Bueno, però clar, és...
0: Bé, que no estic content en res. Bé, total, que aquesta fotografia de la primera pàgina no té d'allò, que no sé que vostès diguin, ai, que s'ha envellit aquest home. Bé, no, doncs sí, s'ha envellit.
1: Bé, clar, tothom es fa gran,
0: tothom es fa gran, eh? Fernández Díaz, qui va ser en el seu moment ministre, es declara aliè al cas Kitchen, deia que no en sabia res, que ho va saber pels diaris. Llavors faríem aquella derivada. Fernández Díaz, que és un home especialment devot, perquè habitualment, diguem-ne, escriu, si no recordo malament, a La Razón, dius, clar, que no només ha de justificar el seu testimoni davant la justícia i dir la veritat, sinó que també una miqueta més amunt. O sigui que...
1: També pots confessar, no?
0: I torno a repetir que...
1: Hi haurà 50 confessionaris.
0: A l'estadi olímpic hi haurà 50 confessionaris, eh? Avui que també els diaris parlen que el papa farà un recorregut d'un quilòmetre.
1: Només d'un quilòmetre.
0: Només. No, clar, trobo que sigui massa, no?
1: Per això jo trobo que és...
0: Un quilòmetre no
1: és res.
0: És que no és res,
1: home,
0: eh?
1: No cal fer la rua del Barça, oi? Però,
0: no, però m'estranya. Un quilòmetre. Per Barcelona, si em diguis.
1: Potser tenen por d'altercats, és que no...
0: Bé, sí que hi ha prevista una manifestació de protesta.
1: Ja t'ho diràs.
0: Que amb el lema d'alguna cosa així com notes...

0: Farem una cosa d'aquestes, eh? Jo no t'espero, exacte. Jo no t'espero. Bueno, doncs...
1: També, si no l'esperes, et pots quedar a casa.
0: Sí, home, per dir, per tot aquest... En fi, recordin que per aquí passarà el Tour de França.
1: Que també hi ha gent que no l'espera.
0: Que també hi ha gent que segurament no l'espera, però us avisem també, per aquells que puguin pensar, que ve el Tour, que ve el Tour. Els corredors, en el sentit estricte, els corredors, trigaran 3 minuts aproximadament...
1: Menys,
0: han anat des de l'avinguda de Navarra fins a la sortida de la carretera de les Costes.
1: Sí.
0: Ja us avisem, però jo dic, ja està, doncs és això, eh?
1: Bueno, si hi ha escapada, llavors trigaran una miqueta més perquè entre els primers i els últims.
0: Ja està. És a dir, el Papa Mòbil anirà més a poc, sí. Serà un quilòmetre a poc. Nosaltres, diguem-ne que la distància és més llarga, però clar, evidentment, estem enmig d'una etapa i aniran a carrera feta. Hem de suposar. En fi. Ah!
1: Qui?
0: A velocitat de persona, a velocitat d'enterro, va el Papa Mòbil, clar, a velocitat de persona humana, és això. És un cotxe que només deu tenir la primera velocitat.
1: Home, llavors què trigarà 10 minuts? Que és
0: no,
1: que
0: home, no, persona humana no vol dir corrent, caminant de pressa. Vol dir, doncs, allò, home, temps per anar saludant.
1: A persona humana, la velocitat de passeig d'una persona humana són aproximadament... 10 minuts cada quilòmetre, aproximadament.
0: 10 minuts cada quilòmetre?
1: Sí. Això és la velocitat de passeig.
0: Bueno, doncs velocitat de processó.
1: Això és més lenta.
0: I de processó a Sitges, més lenta encara.
1: Sí.
0: Però és que el Papa no té valls a davant.
1: També allò del passo, el trot i el galope,
0: exacte,
1: no?
0: Bé, la informació d'avui res a veure amb tot això, perquè hi ha un conflicte molt obert, sense resoldre, entre els docents i la conselleria.
1: Ahir van intentar ocupar la conselleria, van exigir la presència de la consellera, que efectivament va baixar per dir els estalvis.
0: Estava a la cinquena planta, es veu.
1: Va baixar i els hi va dir que la reunió avui a les 10, i que s'ha acabat, que no...
0: Per tant, avui a les 10. Saben que la conselleria presentava ahir el que en deia la darrera oferta als docents.
1: Incrementar aquests 400 euros al 2029.
0: Els sindicats asseguren que només els apugen 330 i mantenen les vagues, és a dir, que aquesta xifra dels 400 sembla que no s'adiu exactament a la realitat. Bé, vostès però a casa seva cadascú...
1: Estem reduint totes les reivindicacions a la salarial, eh?
0: Sí.
1: Adonem-nos-en.
0: O gairebé a la salarial, perquè es veu que hi havia dues taules de negociació, eh? Però aquesta està prenent molta força. Avui que també... Tenim la sensació que d'aquí 4 dies alguna cosa passarà també al sector sanitari.
1: Perquè hi ha hagut protestes.
0: Hi ha hagut protestes, comencen a... I tenim aquella sensació que després dels mestres vindran els sanitaris amb les seves reivindicacions, òbviament, absolutament legítimes. Però aquest és un assumpte que té una complexitat. Final de curs ja, per bé que segurament molts pares pensaran bé, el curs ja l'han acabat fa dies, perquè és clar. Però
1: bueno, de fet, avui vaga aquí.
0: Sí,
1: avui
0: a la zona del Penedès.
1: A la zona del Penedès.
0: Sí, sí. Bé, doncs a veure què passa. I en una altra ordre de coses, la defensa de Jonathan Andic, que al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia, es veu, o almenys això és el que es posa sobre la taula, que el senyor Andic tenia una malaltia en els genolls que li havia provocat caigudes en altres circumstàncies i en altres situacions. No sabem si caigudes així extemporànies, sense preveure, o veritablement era una malaltia que provocava habitualment caigudes. Bé, a veure què passa, perquè la investigació, òbviament, i tot el procediment està en marxa, i està clar que la defensa de Jonathan Andic també ha de fer valer el seu argumentari.
1: De fet, evidentment, té el darrere Cristóbal Martell, que és un dels millors penalistes de Barcelona, i doncs busca rasca allà on pot. Clar, com que saben que és l'acusació, en aquest cas la Fiscalia, que ha de demostrar el fet... o que els indicis condueix, perquè clar, demostrar no es pot demostrar,
0: exacte,
1: vas espitxar.
0: No hi ha ningú que assistís al moment, per tant només hi ha un testimoni, que és el fill.
1: Correcte.
0: I no hi ha ningú més.
1: Hi ha molts indicis que són bastant concloents, i el que està fent ara la defensa és intentar desmuntar-los un a un. I l'altre, i doncs aquesta imatge que avui ens publica en portal La Vanguardia, una caiguda 10 mesos abans del fet quan doncs, entrava en un, sí, en un establiment, i aleshores doncs, li van plegar els genolls.
0: Que ja no és tant la caiguda, és que, com dèiem, que tenia una patologia, perquè si no, caure en un establiment, diguem-ne que tots podem caure perfectament, eh? Però es veu que hi havia una patologia prèvia en els genolls que havia propiciat, diguem-ne, caigudes.
1: Sí, però llavors un altre et dirà, llavors per què se'n va caminar a Montserrat sabent que té una patologia?
0: Era la pregunta
1: següent, oi?
0: Següent. Bé, doncs això. Hi ha un preacord per obrir l'Estret d'Ormuz.
1: Hi ha un preacord per obrir l'Estret d'Ormuz.
0: Vinga, ràpidament.
1: Avui hi ha un article interessantíssim del The Economist que publica La Vanguardia, dient que la guerra d'Ucraïna ens està demostrant que no val la pena posar-se en guerres.
0: No, ara anava a dir, no cal que ho digui The Economist, això, eh? Perquè però segur que molts a casa seva deuen pensar, home, esclar, que no val la pena posar-se en guerres, a qui beneficia això?
1: Rússia no està aconseguint els seus objectius, Estats Units no està aconseguint els seus objectius, i que Xina s'ho pensi si vol envair Taiwan.
0: Bé, aleshores, com ahir ja insinuava en Pitu, Siner s'ensorra en plena onada de calor a França, sí, sí, perquè es veu, va amb un ventiladoret allà enclavat a la cara, un ventiladoret semblant o que la regidora Eva García fa servir en els plens municipals, que té un ventiladoret allà col·locat a bo d'això, perquè aquests ventiladorets sembla que ajuden força. Quan érem petits n'hi havia molt d'aquests, anava la gent pel carrer amb el ventilador. Josep Van Gorkom com no utilitza el vano, com ja té tradicional, però com que no hi havia els tropicanos, el passat dimecres en el ple municipal es veu que allò va ser, però en canvi, sí que és veritat, el regidor Gilabert, camisa i americana, corbata, i escolta'm, aguantar el que faci falta allà. Era un parèntesi per dir-los que Siner, pobre, no va poder més, Pitu.
2: Sí, sí, ja va. És una de les imatges del dia, un Siner derrotat, ja no esportivament, sinó amb mal cos, fins i tot amb imatges del número 1 vomitant. En fi, que estan patint els jugadors, allò que dèiem ahir.
0: Al final no voldrà jugar ningú aquesta època de l'any.
2: El partit de Siner contra Cerúndolo era a les dues, clar, aquí, allà que hi ha un
0: 34 graus, diuen a París.
2: Sí, sí, a París.
0: A les dues del migdia.
2: Està fent una calor, doncs.
0: I ara la fa a París i d'aquí 4 dies la farà.
2: Sí, sí.
0: Perquè ja veurem com s'arregla tot això, perquè l'any passat ja es van veure les conseqüències.
2: Sí, sí, sí.
0: I aquest any,
2: bé,
0: en camí.
2: Siner que deixa orfe Roland Garros del seu número 1, sense Siner, sense Carlos Alcaraz, que ja no va jugar al torneig, en recordem, diem que el camí s'aplana una miqueta perquè Novak Djokovic el pugui acabar guanyant, quan tots els números portaven a pensar en Siner com a campió d'aquesta edició de Roland Garros. Bé, més enllà d'aquest apunt tenístic, parlem, òbviament, dels fitxatges del Barça, d'Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona. Avui està previst que passi en revisió metge i el Barça que pugui fer ja oficial el seu fitxatge. Continuen sobre la taula noms com el de Julián Álvarez o Bernardo Silva, que podrien ser els propers en incorporar-se.
1: I el Mundo Deportivo amb un dels seus clàssics titulars, Flash Gordon.
2: Sí, Flash Gordon, sí.
0: Ahir n'hi havia un altre, eh? No era Flash Gordon, era... És igual, segueix, Pitu, que ho busco.
2: Sí, no, el Girona que va fer oficial ahir l'adeu de Mitchell, punt i final, per tant, el cicle del tècnic madrileny que el deixa justament on el va trobar, és a dir, el Girona a segona divisió. Tinc aquella certa sensació que ha estat un mal final perquè es veu que no hi haurà roda de premsa
0: no,
2: de comiat de Mitchell.
0: No, no, és a dir, això ha acabat així.
2: Sí, sí. Un comunicat del club, Mitchell deixa de ser entrenador, pim pam pum,
0: adeu.
2: I adeu. No sabem què ben bé.
0: Diuen que probablement no es fa perquè això seria una vall de llàgrimes.
2: Bé, sí, però clar, escolta'm.
0: Però sí que és veritat que sembla allò de la marxa a la francesa,
2: sí,
0: per la porta del darrere. Vull dir,
2: sí, no em lliga gens amb el que ha representat,
0: sí, sí,
2: Mitchell pel Girona.
0: L'home
2: no?
0: Que ha pujat i que ha baixat.
2: Sí, l'home i que ha demostrat una integració al club,
0: absoluta,
2: i a la ciutat absoluta i al
0: absoluta
2: país. Clar, a partir d'aquí, doncs bé, no casa massa aquesta no compareixença en roda de premsa. Una altra compareixença, la de Xavi Pascual ahir, que va exposar els motius pels quals quan acabi la temporada deixarà de ser l'entrenador del Barça de bàsquet. Ell parla de que pateix molt i que no accepta les derrotes. semblen uns arguments, no diré que pobres, però vaja, no em queden clar els arguments.
0: Va ser una marxa molt conciliadora, eh?
2: Sí.
0: Molt.
2: Sí.
0: Molt.
2: Molt. Excessivament...
0: Molt. És a dir, que tota la pena era pròpia, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, no, no, en cap moment retreu al club, ni a l'estructura, ni inclús...
0: Es retreu ell, a ell mateix no haver-se sabut adaptar.
2: Ell parla de la secció amb un bon futur i ell no s'hi veu en aquest bon futur. Vaja, no sé, és tot plegat una miqueta complicat. El Barça de bàsquet, que per cert juga amb d'avui contra l'Andorra, té partit de Lliga CB, estem ja als últims partits de la Lliga regular i d'aquí a poc començaran ja els partits del play-off.
0: 9:47, ho deixem aquí, però hi ha un vídeo tan bonic, no sabem si ara el vídeo és del Manchester City o el que sigui,
2: sí.
0: Hi ha un vídeo tan bonic en què es presenta aquell moment Guardiola fa 10 anys enrere, en el qual es va trobar dins un taxi amb un jovenet afeccionat del City de només 7 anys, amb una conversa tan bonica entre els dos i aquest jovenet dient-li que espera que guanyés tots els títols que dalt del tal. Bé, doncs 10 anys després, aquest jovenet té 17 anys, es tornen a trobar amb el cotxe, el jovenet li diu que ha donat voltes per tot el món, que ha entrevistat a gent molt important, i en Guardiola li diu: vine amb mi, que ara veuràs complert el teu somni. I entren...
2: Sí, sí, amb una mena de sala.
0: Amb una mena de sala, sí, sí, molt gran, i allà tots els trofeus del City, i el noi li diu a Guardiola: és que ara ploraria, però no, això diu, plora tal.
2: El que plora també és Guardiola, perquè circula un altre vídeo en què afeccionats del City li agraeixen, van passant... posen un micro al mig, sí, del carrer, i van passant
0: i van dient coses,
2: sí, sí, i tots amb un agraïment, vaja, i Guardiola acaba plorant. No havia vist mai Guardiola jo plorar. El Barça segur que no ho recordo.
0: Això, diguem-ne, en una cultura, sí, sí, l'anglesa, que suposadament el concepte emocional no està tan introduït com a les cultures llatines, no és tan expansiva la cultura anglesa i els anglesos en general. I en canvi, aquí, el que s'ha vist, però és un vídeo molt bonic, sí, sí, molt, veritablement molt bonic, allò, felicitats per la gent que fa feliç a la gent. Doncs aquest és un vídeo de gent que fa feliç a la gent. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Pitu, queda't, que en uns moments...
2: Molt bé.
0: Okay.

0: 10 minuts i seran les 10, setmana trasbalsadota. Per al Club Patí i Subursitges, tot plegat començava el dilluns quan en Pitu anunciava, a través del temps de descompte, que en Quim Vázquez, l'entrenador del Club Patí i Subursitges, deixaria el club. Pitu, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Fem una miqueta de cronologia. El divendres passat, és a dir, ara fa tot just una setmana, jugava aquí a Pinsvens l'últim partit de la temporada de l'equip sènior del Club Patí i Subursitges contra el Cambrils, partit que va acabar amb 2-2. Quan vàrem entrevistar a Quim Vázquez, un va tenir aquella sensació d'entrenador derrotat, d'entrenador que probablement se sentia sol. I com que un servidor ja porta uns quants anys en aquest mundillo, mentre marxava cap a casa vaig pensar: ai, ves que no sigui l'últim partit de Quim Vázquez amb el Club Patí Subursitges. Jo no en sabia res, de debò t'ho dic, però m'ho vaig imaginar, m'ho vaig intuir, perquè n'he viscut ja unes quantes d'aquestes. No em vaig equivocar, perquè el diumenge Quim Vázquez se comunicava al club que volia marxar, que deixava, per tant, les tasques d'entrenador de l'equip sènior i també de coordinació. La coordinació que, recordem, l'havia assumit arran de la marxa també de Sergio Pérez. Bé, haig de dir que el club es va sorprendre, ho escoltarem d'aquí uns moments en paraules del seu president Marc Balladbó. Però, clar, avui és 29 de maig, sí. Per tant, el club no diré que treballa contra rellotge, però gairebé, perquè hi ha de cercar d'entrada un nou entrenador per l'equip sènior i un nou coordinador, i això no és fàcil. Uh-huh. Tot i que sabem que el club, en aquest sentit, està treballant, té ja alguns contactes fets, ha parlat amb algunes persones, i també sabem que no volen que això s'allargui massa. És a dir, que a principis de la setmana que ve
0: estigui resolt. Per tant, per qui vols començar?
1: Començarem per Quim Vázquez, que va ser, respecto l'ordre de les entrevistes que he fet, és a dir, amb el primer que vaig parlar va ser amb Quim Vázquez, un Quim Vázquez que evidentment parla d'objectius no complerts, parla de temporada en què ha sofert un desgast important, ja no tant potser pels objectius no complerts, per aquest final tan trasbalsat de temporada, en què l'equip doncs, no ha pogut aconseguir una de les places que donava dret a jugar la promoció en descens, sinó una miqueta per aquesta, diem, relació una miqueta complicada que ha mantingut amb el vestidor. Li preguntàvem, la primera qüestió, òbviament, a Quim Vázquez, el perquè del seu adeu.
2: Bé, bueno, escrito, al final és una decisió que tinc plantejada des de fa temps. Me n'adono que, bueno, estic fent molts quilòmetres. Jo sóc una persona que quan assumeixo una posició o faig una feina m'intento deixar la pell. Després hi haurà més encerts o menys als llocs on estigui, però almenys ho intento, com a mínim, no? I això comporta molt de desgast físic, però sobretot emocional i de temps. També hi ha un desgast als danys col·laterals que se'n diuen, que és família, no? Temps per tu, etc. I jo me n'adono durant la temporada, evidentment, dintre els equips hi ha no sé per una cosa concreta, no?, per entendre'ns, però sí que dintre els equips hi ha friccions, hi ha maneres de no entendre-ho tot igual, i per aquí jo crec que comença a haver-hi desgast. Bé, el segon tram de temporada potser és quan és més evident, i també m'ho vaig plantejant a mesura que va avançant el curs, i vaig veient que són molts viatges, s'accentua, són molts viatges, és molt temps fora de casa, també tinc una feina que vaig amunt i avall, que acumulo moltes guàrdies, que tinc judicis que te'ls poden ficar d'un dia per l'altre, vull dir que al final has de compaginar-ho tot, hi ha dies que pràcticament no passes per casa o hi passes molt poquet, i al final doncs és això, temps per un, per la seva família, desgast mental, difícil de compaginar tot plegat a nivell logístic, i bé, i les interioritats que diríem a nivell esportiu i matisaria a nivell de sènior, perquè amb la Junta sempre ha estat tot molt, molt positiu, no hi ha hagut disputes, ens hem entès a la primera en cada pas que hem anat fent, i amb la base és que el mateix no puc fer cap mena de retret ni de pares ni de jugadors. Mm.
1: Jo recordo, Quim, el divendres, en l'entrevista que vam fer postpartit, tu parlaves d'una banda d'objectius no complerts, i també parlaves, que ja s'ha incidit també especialment ara fa una estona, en una temporada de desgast. Què et desgasta? El fet de de no guanyar, el fet de que la sintonia amb l'equip potser no ha estat tota la que bonament s'esperava, què hi juga aquí?
2: Home, hi juga tot, al final. La part esportiva, de fet, de vegades diem que una cosa va portar a l'altra, no? Quan un equip ve amb una dinàmica guanyadora, comença a deixar de fer-ho, s'encalla una miqueta a nivell de resultats, a la taula, i a més, doncs, tant adones que és una setmana i una altra, al final es pot acabar enrarint també l'ambient. Quan a volta, doncs bé, el que deies, hi ha jugadors que tenen un caràcter, uns altres que són d'una altra manera, uns amb unes conviccions, una manera de fer les coses que poden xocar de vegades frontalment amb com tu ho entens, amb els valors que tens, amb com t'han educat, i altres persones que són molt, molt portables, que no generen cap situació de controvèrsia mai i no suposen un atac a la concòrdia i a la bona harmonia, no? El grup hi ha de tot dintre d'un equip. Hi ha persones que també volen assumir més protagonisme, altres que tenen un perfil més baix, costa veure un equip, són moltes persones i al final doncs les friccions haurien de ser al màxim sanes i positives, però no sempre és possible.
1: Per tant, podem entendre que els motius van més enllà dels esportius, no? dels resultats, de les victòries, les derrotes o el que sigui. Et pregunto directament, i crec que t'ho vaig preguntar divendres passat, no? Si estaves decebut amb algú o amb tu mateix.
2: Ja, és bona pregunta i no sé si et respondré ara igual que després del partit.
1: Segur,
2: perquè al final
1: segur que no.
2: Ha estat més calent,
1: segur
2: però
1: que no.
2: Però segurament també hi ha punts de connexió al final. Evidentment, jo començo per la part que em pertoca a mi, que és analitzar-me a mi mateix, o potser si no faig anàlisi, sí, valorar-me, no?, globalment. Puc dir que no he fallat a nivell de ser-hi sempre. Sempre es poden millorar coses, sempre un ha d'anar aprenent i ha d'anar perfeccionant mètodes, manera de fer, sistemes, etc. Però no se'm pot negar que sempre hi he sigut, que m'hi he deixat la pell i que he intentat ser una persona plural, que he escoltat a la gent, que he intentat ser flexible i comprensiva. I la decepció en mi mateix, principalment, és perquè moltes vegades a la temporada he renunciat a la meva manera de ser i de fer en pro del benestar del grup. I amb això què et vull dir? Em refereixo bàsicament a que hi hagi concòrdia, a ser molt flexible, potser de vegades massa, i
1: és a dir,
2: a ser una persona...
1: renuncies a certes coses pel bé de l'equip.
2: Sí, moltes coses de la meva manera de ser. Jo doncs, tinc més tendència a ser més estricta, a ser una persona seriosa, de vegades un palet massa, ser una persona, no diré intransigent, perquè tampoc és la paraula, però aquí he sigut molt comprensiu, he mirat d'entendre tothom, m'he mossegat la llengua molt, quan és una cosa que a mi em costa de vegades fer-ho, quan veig una injustícia o alguna que no m'agrada, jo no sóc de mossegar-me la llengua. Aquí ho he fet per l'estabilitat del grup, pels antecedents d'on veníem, no?, de tot el que havíem vist des de fora la temporada passada, i bé, estic decepcionat amb mi mateix per això, perquè un renuncia a la seva manera de fer, i crec que mai és positiu, o mai ho pots fer de manera absoluta, i també perquè al final no m'ha donat cap resultat. Vull dir que després, a nivell de l'equip, decepció, bueno, decepció no, al final, al principi de temporada se'ns exigeix que tinguem estabilitat, que estiguem en una zona benestant de la taula, si es pot lluitar pel playoff, fantàstic. Sento decepció quan baixem braços i estem en una posició privilegiada, que anem segons, ens deixem caure, posem, jo no diré excuses, cadascú fica els seus arguments sobre la taula per explicar-ho, cadascú sabrà. Jo crec que al final som un equip que precisament ni som juvenils ni júniors, som tots adults, i això ens permet fer una valoració, jo crec, amb suficient maduresa i responsabilitat, i llavors, arribats a aquest punt, Pitu, l'únic que considero és que la valoració final de la temporada és de cadascú com a equip. Jo podríem haver fet molt més. Per mi és aquesta la valoració. Podríem haver fet molt més del que hem fet, o almenys pel que semblava, tal com anava avançant la temporada. La individual de cadascú, de cada jugador, és seva. Jo aquí, no, i més tenint en compte que la temporada no seguiré, no penso fer cap valoració. Crec que tots som adults i hem de tenir suficient capacitat per entendre què hem fet bé i què no.
1: T'ho pregunto d'una altra manera. Quina ha estat la teva relació amb els jugadors, amb el vestidor, en definitiva? T'ho pregunto també directament perquè jo divendres vaig veure un Quim Vázquez derrotat, un Quim Vázquez, en certa manera, que se sentia sol.
2: Bueno,
1: i entenc potser, que la relació no és la mateixa amb Pepito o que amb Juanito, perquè m'entenguis.
2: Correcte. Jo no donaré noms i cognoms de ningú aquí ni en cap lloc.
1: Tampoc pretenc que me'ls donguis, però una miqueta, pregunto en línies generals, no? Com t'has sentit tu allà dintre?
2: Sí, aviam, ha sigut mutant, no, la relació, primer de tot, amb una sèrie de jugadors, un grup potser més reduït, més sentit còmode, perquè són jugadors que s'han limitat a vindre a callar i a entrenar i a acatar el que deia, que crec que és com ha de ser dintre un equip, és com em van educar a mi, pots estar més d'acord o menys, però tu has de respectar la figura de l'entrenador i no fer-li l'altra banqueta ni per davant ni per darrere. Has de ser una persona que ha de respectar el principi de jerarquia i ha de tenir uns valors mínims per anar pel món i viure en societat. Jo crec que això s'ha de tenir sempre. Hi ha una sèrie de persones que sí que ho han respectat. N'hi ha d'altres que m'esperava que ho fessin més del que ho han fet realment, i n'hi ha altres que directament no, ni ho han respectat ni res. Vull dir que no hi ha diferents grups aquí i evidentment no assenyalaré, cadascú sabrà. Jo sí que tinc clar qui són cadascú, ho tinc molt clar, i des de fa temps, a més. Hi ha gent que fins i tot podria dir que, no diré decepcionat, perquè al final tots tenim una edat i això només és esport, però sí que hi ha gent que m'esperava conductes diferents d'ells, la veritat, i n'hi ha d'altres que han confirmat el que pensava, que són molt, molt bona gent, que són uns pencaires i que s'hi han deixat la pell quan han estat aquí i han acatat sempre, per tant, perfecte, perquè aquests no hi ha cap retret, i n'hi ha d'altres que m'esperava una cosa, l'han confirmat i no és precisament positiva. Ja està, aquí ho deixo, vull dir que no tinc ganes d'entrar-hi més. Digue'm.
1: No, et volia preguntar si en certa manera entens que la teva posició de voler marxar del club, en certa manera li generes un problema al propi club, no? Perquè recordem que tu no només ets entrenador del sènior, sinó que ets entrenador d'alguns dels equips de la base i alhora coordinador. Vull dir, en algun moment penses, hosti, potser li foto un problema al club.
2: Sí, clar, és inevitable pensar-ho, Pitu. És inevitable, soc conscient. Jo he estat molts anys en un mateix club, he sigut coordinador sortint, i he sigut entrenador mentre hi havia un coordinador que plegava perquè se n'anava a un altre costat o perquè simplement estava desgastat de la posició. Llavors, entenc perfectament el mal de cap que pot suposar per un club, sigui el Sitges o sigui qualsevol altre. Has de trobar una persona que estigui disposat a fer totes aquestes hores, que t'organitzi els equips i que et marqui una línia de treball o que ho intenti, no?, com a mínim. Vull dir que són... I he de fer constar que hi ha moltes mans a la Junta i que sempre estan disposades a col·laborar i que fan molta feina. Vull dir, no, el Marc institucionalment, ja ho deia l'altre dia a Canal Blau, el Marc institucionalment és una persona que crea vincles, contactes, sempre està disponible per fer reunions, per intentar arreglar coses del club, sempre està traient la cara pel propi club. Crec que és un president que, tot i ser el seu primer any, està fent una feina de veterà, no?, de vegades, de saber de què va la posició, i té un mèrit enorme. Després hi ha altra gent, com pugui ser el Jaime Felipe, que, bueno, ho deia també, ha creat un gran vincle amb ell d'amistat, però és una persona que sap molt bé el que es fa, sap com funciona tot el món de l'esport, i això, doncs, de vegades et genera una descàrrega de feina molt gran a l'hora de donar consells, a l'hora d'intentar parlar amb aquest, amb l'altre. Per mi és, això valor també. Tens gent com el Tutu, que vas a clubs i dius, sí que hi ha tresorer, però el tresorer està a no sé quants llocs, de vegades hi ha un problema, hi ha un altre, el Tutu té tot a dir, ja ho té ordenat, no t'has de preocupar ni per un sol número, no has de preguntar res, està tot ordenat bé. Després també hi ha el Gaizka, que a nivell d'horaris hi ha molts clubs que tot això d'horaris i part administrativa, de vegades el coordinador s'ha de menjar, ja ho he vist això, i el Gaizka t'ho descarrega absolutament. Vull dir que sí que pot ser una tasca feixuga trobar un coordinador a nivell de Club Petit Subursitges o de qualsevol altre club, però sí, dintre de la mateixa entitat ja hi ha persones de la Junta que desinteressadament estan treballant i estan descarregant aquesta feina, el rol del coordinador segueix sent important a nivell esportiu, però bé recolzat i bé, i sobretot doncs, es pot sentir ajudat per aquestes altres persones, i per tant una absència d'una persona o altra es nota menys també.
1: Et faig l'última, Quim, i ara què?
2: Bé, ara jo ja ho vaig dir, que a mi m'agrada l'hoquei, sóc una persona que hi porta molts anys vinculat, i a banda de que sí que és cert que no continuo als Sitges pels motius que he esgrimit aquests dies, que també he comentat aquí, a Canal Blau, etc., doncs sí que és cert que alguns clubs han parlat amb mi, que s'han posat en contacte, i hi ha projectes molt interessants. És possible que n'agafi un d'ells, és possible o probable que n'agafi algun d'ells.
1: Vaja, que veurem el Quim entrenant, això segur.
2: Jo penso que sí, jo penso que sí, si no passa res, penso que sí, i sobretot, doncs, primo moltes coses, a banda del club on pugui anar, que és primordial el que pugui veure inicialment, també la proximitat, el poder passar més hores amb la meva família, el tenir una càrrega de treball. Jo, evidentment, sempre em deixaré la pell on estigui, faré les hores que falti més, però una càrrega que sigui sostenible, que pugui dedicar-li temps a la meva família, al meu entorn i fins i tot a mi mateix, que també de vegades ens n'oblidem d'un mateix i és molt important.
1: Quim, fins aquí hem arribat, com diu aquell. T'agraeixo doncs, aquesta, digue-li darrera conversa, no? com a persona que formes part o que has format part del Club Patí Subursitges. Potser en un futur es tornem a retrobar en altres àmbits, no? Però t'agraeixo especialment doncs, les diferències que sempre has tingut vers la ràdio, vers mi, i res, que tinguis sort en el futur.
2: Doncs, primer, tal com començaves, jo espero que sí que ens retrobem en el futur. Jo ja estic, encara ja estic a dia avui, i està molt bé el Club Patí Subursitges. He sigut una família, m'han tractat molt bé, em pràcticament tots els àmbits, i evidentment per extensió doncs també parlo per Ràdio Maricel i per tu, Pitu, que has estat disponible per cobrir-nos després de cada partit amb paciència, fos l'hora que fos. Sempre he fet preguntes interessants que tenien a veure tant amb el partit com amb l'actualitat del club. M'ho has posat molt fàcil i la veritat és que és algo que he valorat molt, que sempre tinguéssim cobertura, que sempre estiguessis allà, i m'hi he estat molt bé, tant amb les xerrades que hem impartit fora de micro com davant d'ell, i espero, com deies tu i m'afegeixo anteriorment, que en un futur ens retrobem.
1: Gràcies, Quim, una abraçada.
2: A tu, Pitu, una abraçada ben forta.
0: Quim Vázquez, fins aquesta setmana entrenador del Club Patí Subursitges. I com deia en Pitu, les peces ara s'han d'anar recol·locant, i recol·locant d'una manera coherent, i recol·locar-les d'una manera coherent no és gens fàcil.
1: Sí, aquella sensació de que no acabes d'arrencar mai, no? Perquè portem 2 anys amb canvis a la banqueta, però bé, en qualsevol cas, això és llei, no sé si dir llei de vida o llei de l'esport, que als clubs els toca passar per situacions de vegades no agradables.
0: Aquella part que no sabem, entrenadors amunt, avall, totes les temporades.
1: Sí. I bé, com reconeixia el propi Quim Vázquez, no deixa l'hoquei, sinó que veurem el Quim Vázquez en un equip d'hoquei la temporada que ve.
0: Vinga, el president Marc Balletbo.
1: Sí, ens quedava l'opinió del club. Què en pensa el club de la marxa de Quim Vázquez? D'aquesta manera, diré que sorpresiva, perquè tal i com li vam preguntar així de bones a primeres a Marc Balletbo, el president, bé, com han tomat el club aquesta marxa del Quim?
3: Doncs en primer lloc ens va xocar molt, molt, quan et dic molt, és una cosa que donàvem per feta d'un projecte de futur, val? Clar, no sabíem molt bé, no havíem parlat molt bé amb ell de com interiorment, què havia passat, què li havia fet canviar el parer, I al final, doncs, bueno, van haver un, ens va explicar temes personals, temes doncs, una mica de baix mental, mentalment es va trobar en una situació baixa, amb tot el que havia passat tot l'any, i bueno, va ser el que ens va comunicar. Com s'ho va prendre la Junta? La Junta s'ho va prendre al principi molt sobtada. La gent també, la gent... papes i mames del club, doncs igual, es van quedar com dient, bueno, però què passa aquí, no? Què ha passat, no? Llavors, doncs, bueno, hem tingut que donar moltes explicacions a nivell intern, moltes trucades a nivell de pares preguntant, moltes trucades a nivell de fora club, de persones que venen a veure partits i venen a veure el sènior, també ens han preguntat què ha passat. I, bueno, ha sigut una mica, una setmana una mica loca, no?, com aquell que diu.
1: És a dir, entenc que hi ha hagut sorpresa general, perquè, vaja, no intuïeu cap mena de problema en aquest sentit.
3: No, en absolut. És més, nosaltres ja estàvem muntant la temporada propera, o sigui, ja s'estava parlant de com seguiria el sènior... dels nens, com es farien els equips, de tot, o sigui, ja el plantejament, i nosaltres ja respiràvem tranquils perquè sabíem que això era un projecte de futur.
1: Per tant, a partir d'aquí, Marc, això és un fre al projecte o en quina manera afecta això al projecte?
3: Mira, si et dic la veritat, Pitu, a vegades un bon cop et fa també tindre una bona reacció, vale? A vegades estàs tranquil, estàs pensant que tot va bé, però després et dones compte que coses així et poden fer caure en barrena, no? Però la reacció ha sigut molt ràpida, o sigui... ha sigut un pim i un pam, o sigui, ha sigut molt ràpid, ja no com va passar l'any passat, que es va tindre els problemes en trobar o en parlar o exterioritzar amb gent de fora, sinó que ens hem trobat que un cop l'anunci aquest ha sigut públic, doncs s'ha ficat en contacte amb nosaltres diverses persones. Mm-hmm. I bueno, al final... s'està escoltant projectes de futur, ¿vale? I bueno, ens està agradant molt la reacció que ha hagut envers d'aquest problema.
1: Ara pregunto pel futur, Marc, però si m'ho permets, i el fil del que ens ha explicat el Quim Vázquez sobre ja no tan sols els resultats de la temporada, que en certa manera van començar bé i no van acabar bé, sinó una miqueta la seva relació amb el vestidor, no? Amb alguns jugadors, vaja, que potser no va ser la més positiva, la més bona. Això us fa reconsiderar la idea que teniu amb el sènior o no?
3: Home, a veure, aquí hi ha diverses coses que estan dintre el tinter, val? Una d'elles és, a veure, nosaltres, la persona que vingui com a entrenadora... serà la persona responsable de continuació o no continuació de qui vulgui. Al final, Quim tenia a l'equip i ell anava a parlar de com fer-ho per l'any que ve i es va tallar la negociació, però clar, nosaltres no podem pensar qui es queda, qui se'n va, sense que un entrenador sigui qui realment valori el que vol i com vol enfocar el club.
1: Però ara imaginem o suposem, fem una mica de ciència-ficció, que el nou entrenador diu, em quedo amb tots.
3: Vale, nosaltres a veure, al final nosaltres, com he explicat moltes vegades, al final un club no deixa de ser una empresa, vale? Una empresa esportiva amb la qual tu pagues amb una persona i aquesta persona és la que té que portar aquesta secció. Ell és responsable màxim de la secció. Per tant, el triatge que ell faci o el que vulgui fer és responsabilitat màxima seva. Nosaltres, al final de temporada, valorarem si el projecte que aquesta persona ens va vendre és el correcte o no ha anat bé. Però realment nosaltres ho enfoquem així. Nosaltres com a Junta no decidim qui es queda o qui se'n va. Al final, això, nosaltres paguem amb una persona que és completament responsable de qui vol i qui no vol, o qui s'hi vol incorporar més gent.
1: Val, és a dir, que serà, òbviament, una decisió estrictament esportiva.
3: Correcte, correcte. Mm-hmm. Correcte. Nosaltres, al final, gestionem un amic, gestionem el club, gestionem el funcionament, gestionem que tothom estigui content, tant entrenadors tant com jugadors. Però clar, al final la junta queda una mica per sota el que tu estàs pagant amb una persona perquè et faci. O sigui, els entrenadors al final cobren per fer unes tasques i tenen que realitzar-les. Si no es realitzen o no funcionen bé, doncs a la primera temporada ja saps que, doncs escolta, no ha anat bé, no ha funcionat bé, es tindria... Però clar, al final nosaltres com a junta no podem decidir qui es queda i qui se'n va, perquè esportivament li estem traient el mèrit a una persona que ve de fora per fer aquesta tasca.
1: El que passa és que intueixo, Marc, per les paraules del Quim, que la situació ha de passar una miqueta també la qüestió estrictament esportiva.
3: Sí, al final una de les...
1: I aquí perdona, parlem una miqueta també del tema més de relació personal, social, digue-li com vulguis, no? Vull dir, més enllà del resultat esportiu, no?
3: Sí, al final ens hem donat compte de que hi ha una sèrie de línies que no són bones per ningú, doncs sobrepassar, vale? Llavors digue-li sènior, digue-li infantil, digue-li júnior, no és bo en aquest cas que hi hagi un basament sobre algú que no pots controlar, vale? Què vull dir amb això? El Quim pues, s'ha trobat a vegades, no s'ha trobat, no, s'ho ha tingut que menjar, pobre, també un aspecte de vestuari doncs també molt apinyat, molt amigable. Aquest vestuari també no li ha ficat fàcil amb l'entrenador. Suposo que, clar, estem parlant de persones ja que ja tenen les seves feines, alguns tenen fills, que tenen els seus ideals, no? Mm-hmm. Llavors, la interacció una mica d'entreno, joc i resultats doncs no han afavorit, no han afavorit. Llavors, clar, aquí ve tot el problema que diem a l'entrenador que vingui, doncs té que valorar i té que ser coneixedor perfectament del que ha passat aquesta temporada perquè ell no passi un altre cop per un tema com el que ens ha passat aquest any amb el segona.
1: Entenc, Marc, que a dia d'avui el club està cercant nou entrenador, està cercant nou coordinador, que heu establert ja en algunes converses. Com va tot plegat? En propers dies sabrem alguna cosa o això està costant més al compte?
3: No. Mira, et dic la veritat, Vitu, quan nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta notícia, jo personalment em vaig acollonir, no? De dir, ostres, estem ja a finals de maig, ve juny, es tanca ja quasi tot, tothom sap a on va, quasi tot té tot fet, però clar, ens hem trobat que gent ens ha trucat, i nosaltres hem trucat a gent. Llavors, al final, et dones compte que tens diverses versions de projectes, i tens diverses versions potser d'entrenador, i això ens està ajudant molt a valorar la persona que realment volem tant a la coordinació i tant com al segona catalana.
1: S'heu donat un temps, un marge, en aquest sentit? Hi ha un timing que vosaltres mateixos heu establert i, no sé, allò, a tal dia ja hauria d'estar tot enllestit, o no?
3: Home, sí, el timing és que jo a primera setmana de juny ja vull tindre-ho tot tancat.
1: Val.
3: O sigui, jo ja vull que acabi tot.
1: Això és la setmana que ve.
3: Sí, la setmana que ve jo ja m'agradaria tindre-ho tot tancat. Hi ha negociacions que s'estan fent actuals i que, bueno, que és a veure, al final l'altra part també té que pensar una mica pues, que si li convé, si no li convé, perquè ja et dic, si hagués sigut algú planejat, pues, tens temps, però al ser tan de cop hi ha gent que també et diu, bueno, jo tinc que tenir això pensat, però bueno, també tinc aquest club, però bueno, i tenim una valoració molt positiva de molta gent que tenim que una mica decidir què és el que ens convé amb un projecte de futur i que no ens torni a passar pues, coses d'aquestes, no? Que tinguem problemes amb segones, que coses d'aquestes que no volem que tornin a passar.
1: Et faig la darrera, Marc, des del punt sí. de vista més personal teu, com a president, sí. si vols, sí. quina reflexió en fas de tot el que ha passat?
3: Bueno, la reflexió que jo faig de club, de base, per mi és molt bona. I la reflexió que faig com a segona catalana, com a equip, com primer equip, és que no es poden tocar campanes abans d'hora. Mm. A vegades, el tindre-ho tot ja per la mà i veure't super superior a molta gent, equips, i estar molt a dalt, et poden fer de caure després amb una davallada tan bèstia com hem tingut, que no ha sigut bèstia, em refereixo, de dir, ostres, que hem quedat els últims, no, però sí que si haguessin potser valorat una mica on estàvem i estar una mica de peus a terra, possiblement aquest resultat final, ara mateix jo crec que podríem haver estat a play-offs. Però ens ha portat una mica la caiguda aquesta que vam tindre després de la vuitena jornada a passar factura.
1: Volíem conèixer també de primera mà com ha viscut el Club Patí Subursitges, doncs, la marxa de Quim Vázquez i qui millor que el seu president, en Marc Balletbó, a qui agraïm que ens hagi pogut acompanyar durant aquests 100 minuts. Marc, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, bon final de temporada i a veure si la propera és una miqueta més tranquil·la en aquest sentit.
3: Pues sí, pues moltes gràcies, Pitu, i ja ens anem veient.
0: Marc Balletbó, president del Club Patí Subursitges.
1: Fins aquí hem arribat i esperem tancar carpeta del que ha suposat la marxa de Quim Vázquez, perquè ara el club, el que deia el Marc, no es pot entretenir gens en trobar d'entrada un responsable per dirigir el primer equip, per saber amb quins jugadors compta, amb qui no compta, i un aspecte gairebé tan o més important com és el de la coordinació.
0: Per tant, la setmana que ve,
1: sí.
0: pròximament en su pantalla...
1: Ell parla de principis de juny és dilluns que ve.
0: És la setmana que ve.
1: Sí, sí.
0: O sigui que ben aviat sabrem el substitut de Quim Vázquez i la reorganització esportiva del Club Patí Subursitges arran de tot el que s'ha viscut aquesta setmana. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 24 minuts, el penúltim temps de família d'aquesta temporada, perquè entrarem ja al mes de juny i estàvem aquí parlant dels jocs i li dèiem a en Roman que aquesta setmana havia aparegut a La Vanguardia, em sembla que era pàgina sencera, a pàgina o a gairebé dues pàgines. Això també ha evolucionat, perquè quan érem petits nosaltres també hi havia incentius per menjar, més enllà de estrictament l'aliment, eh? Roman, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16, aquest estudi de La Vanguardia deia, bàsicament, que ara molts pares han trobat en les pantalles, en el mòbil, un incentiu perquè els nens i nenes mengin a taula. Si nosaltres teníem un TV o teníem un conto, o teníem alguna cosa d'aquestes per entretenir-nos mentre menjàvem, ara sembla que si no hi ha pantalla no hi ha ganes de menjar.
1: Això no sé, no és nou. No és nou.
0: I que no?
1: Que debat, no que
0: a mi em venia al cap una imatge més bonica, uns pares que em deien si no hi ha vídeo dels gegants, no es menja. Perquè el nen o la nena vol vídeo dels gegants a l'hora de menjar i llavors... O una foto dels gegants a la taula i aleshores... es menja.
1: Bueno, no és el mateix una foto que un vídeo. Si ella pot penjar la paret, la foto, cap problema.
0: Però quan diguis que això no és nou...
1: El menjar és un acte voluntari, que implica... O sigui, que el que menja és el nen o la nena.
0: Ja.
1: No és que li entri l'aliment sense que se n'adoni o entretant està mirant cap a no sé on.
0: Ja vivim una època d'això, en què l'aliment entra sense que ens adonem, perquè... Això, Sí, hi ha d'haver el moto propi.
1: Exacte, I que jo crec que això vull creure, que ja comencem a anar en l'altre sentit,
0: sí?
1: de que comenci a haver-hi més consciència de que justament cap les pantalles a l'hora dels àpats, no, que a l'hora de l'àpat el que ha d'haver-hi és això, no? Conversació, estar tranquils...
0: Anem a posar una mica l'exemple, perquè suposo que això també ha evolucionat o involucionat en l'àmbit dels grans. Segurament molt recordaran com, fa molts anys enrere, pares o mares o algú qui fos amb el diari sobre la taula i anant passant pàgines...
1: I dinant sol.
0: Mentre es menjava. O ara, moltes persones ja d'una determinada edat, que no són criatures, amb el mòbil... anant consultant el que sigui, bueno, mentre es menja.
1: Sí, els propis pares, no?
0: Per això t'ho dic, o contestant, o el que sigui.
1: Però aquí estem en aquesta qüestió i realment està clar, i cada vegada més clar, de que són els pares que han de regular l'ús dels gadgets a casa i de regular-se. És a dir, a l'hora dels àpats no hi ha mòbils de ningú. No s'hi val dir, bueno, és que jo m'entra un mail o jo és que tinc un WhatsApp.
0: No s'hi val.
1: No s'hi val, no.
0: És que, tornant al menjar, a vegades sí que és veritat que cal, quan som petits, que ens incentivin una mica a menjar, no? Perquè si no així... Vull dir que no sé si...
1: Depèn,
0: Depèn?
1: Sí, home, el seu és que el nen i les nenes
0: tinguin
1: gana.
0: Que tinguin
1: gana. Necessiten el menjar i que sigui una cosa... I un ambient agradable, distès, no? De trobar, justament, de companyia, d'acompanyament, de no estar sol... I diríem que la pantalla introdueix una espècie de falsetat, no? Sembla que és un nen que està menjant i en realitat el nen està mirant, la pantalla se l'està menjant amb ell.
0: D'acord.
1: I l'aliment està entrant com si fos una sonda.
0: Allò de mira la pantalla mentre menja... I no menja mentre mira la pantalla.
1: Bueno, o és un menjar,
0: és a dir,
1: és
0: un element que distorsiona.
1: És distorsionador.
0: Sí, sí. Per pares i per fills.
1: I que parla, i que parla d'una dificultat.
0: Vinga, doncs,
1: en els pares per trobar altres estris
0: doncs
1: més personals. Doncs
0: deixa'm que t'ho digui d'una altra manera. I tots aquells que hem crescut i hem menjat amb la tele del menjador engegada, era una pantalla també allò, no?
1: Era una pantalla, sí. Sí, bueno, efectivament.
0: Però què passa, que era una pantalla col·lectiva, per dir-ho així?
1: per començar,
0: és a dir,
1: això...
0: era una pantalla oberta a tothom, d'alguna manera.
1: Sí, i normalment era una pantalla posada pels pares.
0: Sí.
1: No? Que volien veure el telediari,
0: sí,
1: o el que fos.
0: I per tant tothom se'n passava allò, o ho tenia de fons, o com fos.
1: O de fons, però també
0: tu
1: sobre
0: que vols
1: això...
0: dir que no és una pantalla individual per cadascú.
1: Per començar, que ja marca una diferència.
0: D'acord.
1: Tots estan...
0: Era un element de fons, un element de l'ambient, la televisió.
1: Sí, que per uns és més de fons i pel que estigui més atent
0: no.
1: És més...
0: Perquè no te dirà, si no hi ha dibuixos a la tele, no menja.
1: Però aquestes, o sigui, què ens trobem? No? Que les oportunitats per tenir trobades presencials, per estar junts en el familiar...
0: Personals.
1: No sobren. Aleshores, si a sobre hi ha el luxe de dilapidar, diríem, una opció de poder intercanviar, d'estar junts, i escolta, m'he posat a fer en silenci, no passa res, però cadascú menjant i participant del que es menja, i si pot ser en conversació, pues millor que millor, no? Que és un bon moment perquè els fills expliquin coses o perquè els pares expliquin coses, i que el menjar sigui una cosa que agradable i que vingui de gust fer.
0: És complicat ara, i segurament també molts pares ho poden dir, és complicat reunir tothom en determinades hores del dia, no?
1: Sí, efectivament.
0: Molt probablement perquè molts nens i nenes dinaran a l'escola,
1: per exemple,
0: i per tant continuaran la vida social de les aules i del pati a l'hora de menjar.
1: Sí, no menjaran en pantalles, no? I menjaran la mar de bé. No? Clàssicament ja fa anys es diu, no? Quan un nen té problemes per menjar a casa, diu porta'l al menjador de l'escola. Que sí, no és que no, però també té un punt de renúncia a superar algun tipus de dificultat a l'hora de l'alimentació. Bueno, si ajuda, pues benvingut sigui. Però...
0: Quan som petits, això de dinar a la taula, ho veiem massa formal com perquè ens motivi o no?
1: Home, en general el menjar, o sigui, la concepció d'un àpat d'una persona adulta i d'un nen són molt diferents. El nen va a destajo, o sigui, a menjar el que s'ha de menjar i acabes i t'aixeques i te'n vas.
0: Allò que hem fet tot, eh?
1: Sí.
0: No t'aixequis de taula encara.
1: Exacte. No bueno, però és això, no t'aixequis de taula. Seu, no? Primer, acaba, ara ve el segon plat.
0: Me aburro.
1: Això no és clar, això no és PortAventura, o sigui, això és un dinar. No? Ja està, un primer plat, un segon i el postre. O sigui, no és un divertimento...
0: D'acord, no és un joc.
1: No és un joc, exactament. No és un joc.
0: De debò?
1: Per qual? Clar que no és un

0: especialment.
1: Per alguns no.
0: Per alguns no.
1: Per alguns no, no.
0: I per tant que els pares puguin dir, bé, com faig perquè aquest moment, que no és un bon moment, pugui tenir una certa motivació, un cert interès pel meu fill o la meva filla. I d'aquí anàvem tot això de les fotos dels gegants, els vídeos dels gegants,
1: però això
0: o no sé què.
1: No guanya això, interès.
0: No?
1: No. És una evitació de la situació.
0: És un parany, això.
1: Clar. I és pan para hoy, hambre para mañana.
0: D'acord.
1: Com surts d'aquesta? I a part, diríem, el nen, la nena, ha de tenir una participació activa en el del menjar.
0: T'ho pregunto, com es fa un dinar interessant? Si, com dius tu, un dinar és un dinar i té l'interès que té vinculat al moment dinar.
1: Pues ja està, no hi ha més, interessos. L'altre interès és el de poder parlar, el de poder compartir una estona, el de poder dir què et sembla el menjar o què no et sembla, o que els pares li puguin dir, mira, això, veus, ho vam recollir, recollir a les muntanyes.
0: Quan som molt petits, és evident que el dinar té un punt també de joc, que ens acosta no menjar, fent que si fem l'avió, que si no sé què.
1: Això de petitets.
0: Però una determinada edat, el dinar és el dinar.
1: Bueno, justament, part del creixement i de les adquisicions i de l'autonomia passa per al menjar amb la pròpia cullera, posar-se, que li deixin de posar
0: el menjar a la boca.
1: Per
0: tant, seure bé, els coberts bé...
1: Bueno, força bé, si menys
0: força
1: no...
0: Bé, sí.
1: Diríem aquí el grau... O sigui, la rigidesa normal... Sí.
0: Amb mesura.
1: No sé, si s'embruta molt, se l'haurà de posar un d'aquells pitets que són amb mànigues
0: sí,
1: i tots.
0: Sí.
1: Sobre la samarreta o... I ha d'anar aprenent, a ser autònom, a menjar sol...
0: Esclar, Roman, qui no ha jugat a taula... amb les molles de pa i amb les culleres de la sopa mentre bufes per refredar-la.
1: Sí, però són totes coses que naturals que
0: això
1: passen.
0: Això forma part de...
1: Ah, exactament, això de la pantalla aquí no surt
0: no,
1: cap
0: no a res.
1: No, i a part és una mica en general, és a dir, si no es fa força perquè els espais d'atenció, de presència, de mirada, de conversa funcionin i tinguin presència quotidiana, clar, és una condemna a les pantalles. No hi ha més. És a dir, ja la cosa ja ve muntanya avall, el de les pantalles.
0: Sí,
1: no necessites incentivar.
0: Ja ve amb l'inèrcia, no cal fer res.
1: Ja tenen tota aquesta fascinació i aquest poder, diríem, d'atracció. Doncs que la manera no és només que també regulant, prohibint, marcant els moments, sensibilitzant, fent conscients de tot el que implica, sinó de tenir, jo no vull dir així, com l'alternativa a la pantalla.
0: Ja.
1: No, jo crec que va al revés.
0: Sí, la pantalla és l'alternativa.
1: Exactament, és l'alternativa o una tentació.
0: Uh-huh.
1: Però que si els espais... És el mateix que amb el joc virtual i el joc presencial. No? Si el nano té espais per jugar amb els pares o sol, o temps en la vida amb els, no? amb els companys, amb els amics, doncs és la millor competència contra la pantalla.
0: Gairebé ens dius, no anirà a buscar la pantalla.
1: No la necessitarà.
0: No la trobarà a faltar.
1: No, segurament no la trobarà a faltar, efectivament.
0: Ara em posava, ho exagerem, aquells casos en què nois i noies dinen sols a casa.
1: Ja.
0: Pel que sigui, perquè les circumstàncies de la família que sigui. És millor, en aquests casos, dinar a l'escola que no dinar sol a casa?
1: Jo crec que depèn molt de les circumstàncies, de l'edat, sobretot.
0: Ahà.
1: I de les característiques del nano. Home, si m'ho dius així, a bote pronto, jo diria, home, no? Sembla que estarà més acompanyat en el menjador.
0: D'acord. A males que la família no pugui dinar junta, no desaprofitar el moment sopar?
1: En raó de més.
0: És a dir, si amb el dinar no es pot, que com a mínim es pugui anar al sopar tenir aquesta estona.
1: Sí, que a veure, que justament és una construcció, no és una cosa que cau del cel. I tota construcció dona feina.
0: Yeah.
1: Dona feina i s'ha de buscar les maneres, els moments. Normalment solen ser les dinàmiques de tarda-nit, són bastant vertiginoses, però diríem que el temps

0: domèstic, pues requereix no certa calma.
1: Tornem a aquella cançó de sempre que ens deies a l'hora de jugar i que ens ho deies a tot. Cal tenir temps. Cal buscar temps.
0: Sí, cal donar-se el temps.
1: Donar-se temps.
0: Sí, que està molt bé. És que justament els pares van una mica que si les
1: sí, juntes... Sí, sí, sí, amb les sopar, obligacions, mil coses.
0: Doncs molt bé, doncs en el moment de seure a menjar, doncs és un moment de seure, de que pugui ser... També és un moment de que apareguin conflictes. No? Perquè o sigui, les barallen sí, sí. els germans, sí, sí. o discuteixen... Sí. Bueno, però això són coses de vida i de... I esperem que no sigui el que més predomini.
1: No es pot renunciar a això,
0: No, evitar-ho, evitar-ho és diríem, defugir una realitat que cal, diríem, si va obstaculitzada o si hi ha problemes, pues, qüestió d'anar resolent-los, no de sortir fugint.
1: Clar, abans parlaves del joc veritable, del joc virtuós, el de la pantalla te l'emportes on sigui.
0: Si el problema és aquest...
1: L'altre no. L'altre necessites un espai, necessites un temps... Necessites...
0: Sí, no.
1: Sí,
0: o sigui,
1: no?
0: El temps,
1: a veure.
0: Sí. Clar, tu un nen el deixes on sigui i jugarà el que pot vingui. O sigui, si t'agafa la cadira per fer servir de nau
1: sí,
0: espacial,
1: sí, sí.
0: la farà servir. Que aquí està la qüestió, no? Que en el joc presencial, en el joc amb objectes, les joguines poden ser necessàries i fer la funció que té la joguina... O pot servir per qualsevol altra cosa, diferent del que és aquí l'objecte. No? Amb la imaginació diu, no, fem veure que és un dinosaure i tens una ovelleta de plàstic.
1: Sí.
0: Dius, farem veure que és un tiranosaurus rex. A la pantalla això no existeix. A la pantalla tens el que tens. I a sobre amb aquesta... amb l'inri aquest de com s'ha acaparat el llenguatge... et diuen que el pots personalitzar. Personalitzar vol dir que dintre del menú d'opcions pots agafar la 1, la 2, la 3 o la 4. Tu i milions d'altres usuaris...
1: Sí, sí, sí.
0: Que, o sigui, que de personal no té absolutament res. En canvi, el joc presencial sempre és personal i està personal. Les opcions, els escenaris... Les...
1: Però en qualsevol cas, algú pot dir... Bé, Roman, la personalització la poden fer milers d'usuaris, però al cap i a la fi... Jo també prenc la iniciativa d'escollir
0: sí.
1: una personalització. És a dir, que
0: sí.
1: participo també activament d'alguna manera. Fa riure, això.
0: Clar, fa riure.
1: D'acord. No, sí. Pregunto.
0: Mira, et dic el que em va dir...
1: És a dir, escollir opcions no vol dir prendre la iniciativa...
0: Ni ser creatiu. És triar un menú.
1: Això no és ser creatiu,
0: No.
1: No.
0: O és un grau de creativitat.
1: És
0: triar sobre el creat. El creatiu
1: sí,
0: haurà
1: sí.
0: sigut el que ha dissenyat,
1: el que ha dissenyat les opcions.
0: I ha posat el menú.
1: D'acord.
0: Hi havia un noi que bueno, com explicava, que l'agrada llegir, no? Que sigui un superlector, però l'agrada llegir, no? 14 anys. I em diu, és increïble la velocitat que el cervell, quan vas llegint, munta
1: va generant escenaris.
0: No? Dic, ostres... Això ho dic per un nen de 14 anys. I és tal qual. I el joc és el mateix. De seguida generen escenaris...
1: El cap no para.
0: El cap no para, però no para creativament parlant, imaginant fantasia, iniciatives, interacció amb altres, perquè quan juguen amb altres tothom participa i posa de la seva part.
1: En el darrer dia que parlaves d'això, em sembla que et vam apuntar. Hi ha nens i nenes que tenen, no sé si dir, una ànima més creativa que altres?
0: Sí.
1: Que imaginen més coses que els altres?
0: Sí, i tant.
1: Sí. Per què?
0: Oh.
1: No res, és així.
0: Por lo que sea, però és veritat que hi ha diferències
1: no,
0: en això?
1: No s'educa la imaginació, la creativitat, no.
0: Bueno, s'afavoreix, s'estimula.
1: S'incentiva.
0: S'incentiva, es permet... també es donen models.
1: D'acord, o sigui, que ens vens a dir és que si un nen amb poca creativitat o poca imaginació li fiques una pantalla, doncs encara l'anules del tot.
0: Absolutament. Absolutament. Efectivament. No, i és un empobriment manifest. Després, que no és només tot el que no fa perquè està a la pantalla,
1: sí.
0: Tot el que no està jugant i posant en joc, sinó el que passa quan està a la pantalla. No? Ja... El cas més evident és quan a un nano, ja no dic un adolescent, dius, bueno, et queden 5 minuts i tal, i ja vas, sí.
1: I no
0: quan
1: arriba
0: un moment i diu, ja han passat els 5 minuts. La reacció és com si l'haguessis violentat, l'haguessis arrencat d'un univers...
1: Veritablement, què tenen les pantalles?
0: Què tenen?
1: Que a vegades treuen el pitjor de nosaltres. No sé si hi ha alguna cosa que generi aquesta dependència tan potent.
0: Sí que n'hi ha.
1: Sí? Sí, perquè mira, quan estem jugant, els pares també ens han dit més d'una vegada, tal hora s'ha acabat el jugar.
0: Com a objecte.
1: Juguem a pilota, molt bé. I és el que deies tu, doncs no acabem mai de jugar a pilota. Fins i tot ara no recordo quin anunci hi ha, molt bo, d'uns pares que aboquen els inicis de la carrera futbolística del seu fill quan en un pati d'un bloc de pisos ells contemplaven des de la finestra com el seu fill jugava amb els altres companys de barri i li deien que és l'hora de sopar i no acabava mai de pujar el fill a casa perquè estava jugant amb els companys de barri.
0: Segur.
1: Allò que dius tu, hi ha mai hores quan t'ho passes bé, això és veritat.
0: A veure, que interrompre el joc, deixar de jugar, és una renúncia, té un punt de frustració...
1: Perquè ens ho estem passant bé.
0: Exactament, però també hi ha un punt de realitat, no? O sigui, són les 4 de la matinada o estàs tot guarro i t'has de dutxar o vine que hem de sopar.
1: El que sigui, no pots continuar.
0: Sí. El de la
1: pantalla
0: aquesta, no, però el de la pista aquesta que
1: sí, mira el de la pista de l'altra,
0: ja has de saber, o sigui, això et pot passar un dia, no? Però si això és l'escena habitual, és el que sempre es diu, com si fa sempre el mateix no sortirà res diferent.
1: T'ho pregunto perquè aquell anunci en el fons, no sé si dir que contemplava o deixava aquella reflexió de dir els pares al final saben que és una bona activitat aquesta.
0: Sí,
1: diguem-ne però... que no se'ls veu enfadats perquè contemplen que s'ho està passant bé, que és, sí. que és un com ho podem dir això? Que és un bon moment i que és un moment edificant per al fill i d'aprenentatge, i per tant, doncs mira, siguem una mica laxes amb tot això.
0: Però sí, una cosa ser laxa i una altra
1: ser laissez-faire,
0: exacte. D'acord. És a dir, si que sigui una cosa molt creativa, però
1: no
0: que tingui un final...
1: No vol dir que no tingui horari. Tot ha de tenir un final.
0: Que tingui un final també és una cosa constructiva, interessant. Però què passa? Quan el que està, tu deies això, treu el pitjor de nosaltres, les pantalles. Però per què?
1: I parlo dels grans també, eh?
0: Sí, està bé. És que és algo que ve...
1: Perquè es crea una...
0: On està la persona que està en lo virtual?
1: Perdó, sempre em ve al cap... Els que en alguna ocasió hem jugat al Tetris, jo crec que ens ha passat això, que arriba un moment que és un desespero l'anar col·locant els mons a dins d'això i anar fent punts i anar fent punts, sí. I això no para perquè van caiguent mons, bueno. I cada vegada més ràpid i té una capacitat d'enganxar-te, sí. però com una bestiesa de joc com aquesta,
0: exacte.
1: Això que no té més,
0: això és pas sucat amb oli,
1: no té més,
0: que
1: un altre pot dir, mira, és agilitat mental, també t'ajudarà, d'acord,
0: però
1: quedes allà clavat.
0: La mirada clavada,
1: la pantalla... Els sentits clavats, no em diguis res, que ara estic amb el d'això.
0: No em diguis res, però fixa't, aquí ja no em diguis res. En el joc virtual, directament no hi ha res. No està a casa, no està en l'ambient, no escolta ningú, ni la porta que sona, ni la flaira al menjar...
1: Hi ha un aïllament total.
0: Exactament. Estan fora del món.
1: Al punt... Quants pares hauran dit això?
0: Sí, home, molts. I sobretot els que estan ben posats en la lluita...
1: Contra això.
0: Clar, els pares diuen, és que és una lluita.
1: Ho és, eh?
0: Ho és, però per una molt bona causa. El mateix que lluitaràs perquè no vagi a la platja a les 12 de la tarda a ple sol sense crema, o lluitaràs per coses que són pel seu bé, és a dir, o que són de... Però fixa't que és responsabilitat dels pares, perquè ell sol o ella sola ho té difícil per sortir d'allà.
1: Si de grans la feina és nostra.
0: Per això, doncs aquí són els pares que han de fer aquesta extracció i aquesta transició.
1: I aguantar el que vingui.
0: Sí, aguantar el que vingui i anar subjectant i anar fent-se escoltar, que torni, o sigui, ha de tornar al món real, on hi ha persones que li parlen, i que li diuen coses, on hi ha coses a fer, on hi ha percepcions, hi ha olors, o sigui, ha de tornar al món físic. És com si vingués un viatge, no sé, astral. I té algo d'autístic, si vols. L'autista fa això, o sigui, queda capturat en fixacions.
1: I si resulta que, bé, el clàssic és que el món real a mi no em motiva tant com tot això que està passant i del qual en soc partícip a la pantalla.
0: Bueno, ets partícip.
1: Entén-me. Sí,
0: com avatar. Ets un avatar
1: sí,
0: allà.
1: Sí.
0: Però és com, hi ha una comoditat. És comodíssim. No tens ni que imaginar gaire. Està tot allà. Però clar, això ja està dissenyat, l'algoritme...
1: Perquè tu no marxis d'aquí.
0: Perquè tu no marxis. A la que l'algoritme detecta que està baixant la interacció, no sé què, et dona nous inputs, nous estímuls, perquè et tornis a enganxar. I diuen també que estan dissenyats justament per inhabilitar els pares el més possible.
1: Veus que no... No sé si ho hem dit abans o no. Això és una relació de dependència, no?
0: Això és una relació de dependència, pues sí.
1: En la mesura en què cada dia jo necessito això.
0: Bueno, això és relatiu.
1: És relatiu?
0: Sí, jo crec que depèn de quines són les alternatives, que no m'agrada dir alternatives. Perquè no han de ser l'alternativa a les pantalles, és la seva vida.
1: Quan arriben uns pares i et diuen, escolta'm, Roman, és que cada dia s'està 2 hores, 3 hores allà enganxat.
0: Això és una... No? Si no li permets, no pot estar. Només és amb la quiescència, amb la concessió que facin els pares, per actiu o per passiu. O sigui, dient, és impossible
1: treure... Per acció o per omissió.
0: Exactament, per acció o per omissió. I en aquest sentit van canviant, van passant cada vegada més coses, és a dir, que...
1: Més coses en el bon camí,
0: En el bon camí de
1: més consciència col·lectiva de...
0: Clar, o sigui, els neurocientífics et diuen, no sabem si... No, ja ho sabem tot. Ja sabem...
1: Sí, no cal que t'ho preguntis.
0: Sí, és perjudicial, afecta el desenvolupament dels infants i dels adolescents, té efectes nocius en el dormir, en... Bueno, o sigui, doncs ja no és... És que no ho sabem. Ara ja forma part, ho hauríem de dir, de la negligència familiar.
1: Una
0: derivada. No atendre això és negligir funcions parentals. És com deixar, com no donar-li de menjar.
1: Sí. Aquí valdria el que ens havíem fet tantes vegades de petits, la televisió fins a tal hora. Col·locar horaris... Bueno, ho dic perquè entre el tot i el res...
0: Sí, clar, si no és qüestió de...
1: No és qüestió d'eliminar això de la vida.
0: Sí, jo et diria, a aquestes alçades, potser sí que ja estem en condicions de dir això, que de 0 a 5 ja ho pots eliminar.
1: Sí?
0: Sí, el mòbil i tota la... Totalment, fora. No cal. No, i t'estàs ficant en un sidral... perquè el que té que fer
1: ara potser t'estàs ficant en un sidral tu dient tu.
0: No cal
1: fins a quina edat?
0: O sigui, com a mínim tota la primera infància, perquè vols un mòbil. Una cosa és que vegin un vídeo i tot el que pugui ser co-visió junt amb els pares.
1: Participant amb els pares.
0: Clar,
1: sí, perquè... bueno, com quan érem...
0: Sí, és que si sí. Els nens no saben ben bé què estan veient. Aleshores, la paraula dels pares, t'has fixat que la Peppa Pig, saps per què? Perquè l'han pujat? Perquè l'han pujat al xarco aquell de fang? Perquè, home, no t'has fixat que primer hi entra en una qüestió més simbòlica i no només imatges i imaginari.
1: 12, 13, 14 anys, 15?
0: Bueno, amb el mòbil i les xarxes, aquí estem. Això, és a dir,
1: sí, les xarxes ja ho tenen fins als 16, res.
0: Això li dius a un jove, com em va passar que em va entrevistar una jove, i era com dir, no sereu capaços
1: de fer-me
0: això. Un pobre noi o noia de 12 a 13 anys, deixa-lo sense xarxes. Mateu-lo, ja, mateu-lo. Si el voleu fastidiar, ja, mateu-lo. Perquè... I però perquè justament ells ja venen formatejats, sí, però sí. D'això s'han de treure conclusions, s'han de saber coses. És a dir, i no és només els neurocientífics, o sigui, els psicòlegs, els pedagogs, les experiències que s'han fet, ja és una cosa contrastada.
1: Que en determinades edats el mòbil sigui només un telèfon, això sí?
0: Sí, sí. El gran engany del mòbil va ser quan els pares es pensaven que amb això tindrien controlat el fill o la filla. I clar, això va ser que no. Va ser que no, perquè per lo que sea, estàs sense bateria, sí, s'ha descuidat, sí. El tenia sense so...
1: Sí, sí. Pel preu, diguem-ne, pel preu de suposadament tenir-lo controlat, s'obria la porta a un món que és un altre món, que no és el món dels pares, ni de la família, ni de la vida real, no?
0: Efectivament.
1: Per tant, que ningú no pateixi per dir no al mòbil fins...
0: Sí. No, el mòbil, o sigui, ja l'altre dia vaig trobar en LinkedIn, veus, amb la xarxa,
1: sí,
0: professional,
1: està clar.
0: Que dic que les xarxes tenen també el seu valor.
1: Home,
0: i aporten
1: clar.
0: Coses,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Anem parlant dels efectes perjudicials,
1: sí, sí.
0: El qual no vol dir que no siguin instruments i eines meravelloses.
1: Queda claríssim.
0: I de tot, d'entreteniment, de
1: conversació. Sí, sí, de continguts, d'aprenentatges, de tot, eh? Estem parlant, diguem-ne, dels efectes col·laterals, adversos, perillosos.
0: Sí, exactament. Hi ha conseqüències en el creixement, en el desenvolupament de la personalitat, que es diu molt, eh?
1: Sí.
0: Que es diu molt. Doncs era una espècie d'app una associació que promovia algo así com no esteu sols, no? I tenia tota una sèrie de principis, això fins al 16 no, tal, podies apuntar-te i diu quan el teu fill et digui que és l'únic que no té mòbil, ja passem la llista de tots els que no tenen mòbil. Però això és una manera de dir,
1: sí.
0: Creem un moviment de sensibilització, de conscienciació, que com tot, quan vas a restringir, a limitar, normalment costa o hi ha conflictes.
1: Tens la sensació que aquesta consciència col·lectiva va més, eh?
0: Sí, vull creure que sí. Jo ja vaig patir molts anys de la inòpia en la que funcionava tot això, sí. I on deia, que maco el bebé, sí. Com li passa el ditet, i mira que ve allà totalment encandilat.
1: Sí.
0: Tota la qüestió estimulativa, per exemple, el mòbil a la nit... Bueno, jo no sóc neurocientífic, però
1: no cal ni...
0: fa un sarau allà
1: als ulls, ulls com a taronges, i després la feina és...
0: Exacte. És el mateix que el menjar. O sigui, el dormir ha de ser el dormir sa. És una acció reflexiva, en reflexió.
1: La prèvia a dormir.
0: Tal qual, és anar induint...
1: El trànsit de...
0: Era això, un trànsit de la vigília al son, d'anar... I això no necessita cap dispositiu.
1: Tio,
0: és un dispositiu
1: això és com
0: personal.
1: Sempre. Sí.
0: No? Aleshores, fa falta treballar actiu. Lo del mòbil, les pantalles, és com lo de la corrent.
1: Estàs
0: no? Si no estàs remant en contra, se t'emporta.
1: Per tant, aleshores, estàs a punt de dir que cal fermesa.
0: Cal fermesa, cal fer força, cal ser clars... I conscients del que s'està jugant, que el nen, per ser nen, no pot tenir tota la consciència, que aquí els que han de tenir la consciència i què és la seva funció són els pares. I informar-se, o sigui, no cal tanta informació. El fet de que ressoni més allò d'Austràlia, allò dels governs...
1: Sí, sí, ajuda.
0: Clar. M'he trobat amb allò de l'intel·ligència artificial fent coses amb altra gent, i veus que arriba un moment que no hi ha forma que la gent pensi, perquè la intel·ligència artificial ja fa una pregunta
1: no,
0: que ja va bé per incloure en el projecte.
1: Perquè no cal.
0: No cal. Si has contestat la pregunta que t'ha posat d'allà, ja està. I dius, però bueno, jo penso què?
1: I diem en veu alta, que testimoni que tinc aquí al WhatsApp d'un mestre, que diu que molt sovint ara fer pensar els nens...
0: Costa un munt. Clar.
1: Que els costa un munt pensar.
0: Exacte.
1: Pensar.
0: Sí.
1: I sí. Que pensaves allò vist com un esforç, com un... Com...
0: Si eviten la cosa complexa, quanto más simple, mejor.
1: Exacte.
0: O sigui, però hi ha problemes de pensament.
1: Que evidentment
0: seriosos.
1: Hi ha molts nens que no, eh?
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Però només però, pel fet que això sigui testimoni...
0: Que arrovella només... de no fer servir...
1: Ah.
0: Arrovella, què vols? Si no penses, no incentives.
1: No, està clar.
0: I porta a... Però no només no hi ha... O sigui, hi ha dificultats per un pensament propi i crític, sinó per un relat, per poder explicar
1: sí, sí.
0: alguna cosa de tu.
1: Sí, sí.
0: Principi o desenrollo
1: sí,
0: final.
1: Sí. I no, acceptar críticament el relat d'un altre.
0: Efectivamente. Per exemple, i no mimetitzar-se
1: sí.
0: amb
1: qualsevol explicació que trobis en qualsevol lloc.
0: En qualsevol xarxa, sobretot.
1: En 15 dies hi tornem. Roman, gràcies.
0: A vosaltres.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Bon dia, Escola Miquel Utrillo. Falten pocs minuts per les 11 i esteu escoltant les notícies de l'Utrillo.
2: Felicitem els nostres companys i companyes de quart per la Cantània.
3: Cinquè presenta el seu projecte d'emprenedoria a la resta d'escoles de Sitges.
1: Un cop més, l'Utrillo mola. Gran jornada de presentació als projectes.
4: Recte final de les notícies de l'Utrillo i nova entrega de l'hora de l'Utrillo.
1: Som el Jan, el Biel, el Lluc i jo, la Clàudia, i com a tècnics de so, la Carla i l'Anna Zambrana. I esteu escoltant les notícies de l'Utrillo. Comencem!
4: Felicitem els nostres companys i companyes de quart per la Cantània.
3: Dilluns a la tarda, l'alumnat de quart va anar a la Cantània, a l'Auditori de Barcelona, on van participar d'aquest fantàstic espectacle amb més de 500 nens i nenes, cantant a l'unisó. Va ser tot un èxit. Compartir aquesta experiència quedarà sempre a les seves memòries. Felicitats, vau estar a l'altura dels artistes professionals en aquest magnífic concert.
1: Cinquè presenta el seu projecte d'emprenedoria a la resta d'escoles de Sitges.
4: Un any més, els representants de les diferents cooperatives del projecte d'emprenedoria han fet la seva trobada anual, al Prado, i totes les classes de cinquè de les escoles de Sitges han participat en aquest acte. Ells han creat la seva cooperativa anomenada Unilímpics, aprenent com funciona una empresa, dissenyant productes relacionats amb productes esportius, un treball que han realitzat i organitzat amb molt esforç des de fa mesos.
3: Un cop més, l'Utrillo mola. Gran jornada en la presentació dels projectes.
2: Ahir dijous i el pròxim dilluns, la nostra escola obre portes a les famílies que volen conèixer els projectes que s'han dut a terme a tots els cursos de l'escola. Són unes jornades molt especials, on nens i nenes, a part de mostrar tot el que han après, fan que les seves famílies interactuïn directament amb diferents activitats. L'objectiu és mostrar tot allò que fem en la nostra escola. La jornada va ser un èxit i les famílies van quedar molt contentes i tot l'alumnat molt satisfet. Esperem que el dilluns torni a ser-ho. Gràcies a tots i totes per la vostra implicació. Un cop més, l'Utrillo mola! Recte final de les notícies de l'Utrillo i nova entrega de l'hora de l'Utrillo.
1: Doncs sí, ja ens apropem a la recta final del curs. La setmana que ve serà la darrera entrega de notícies, però no us poseu tristos, perquè el darrer divendres va sortir un nou programa del magazín, l'Hora de l'Utrillo, amb unes seccions superinteressants. No us ho podeu perdre! Aneu a Ràdio Maricel i escolteu, escolteu! Fins aquí les notícies de la setmana. Us deixem amb una cançó de Lady Gaga. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: El passat 3 de maig, a Sant Jaume d'Enveja, es va disputar la final nacional de gimnàstica rítmica. Fou el punt i final a la temporada pel que fa als exercicis individuals i el Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf va destacar sobretot un nom, el d'Àlex Brea, que va quedar sotscampió de Catalunya en la categoria júnior de nivell 4. L'Àlex té ara mateix 14 anys i va ocupar la segona posició d'entre 36 participants, un fet que no és massa normal i en aquest sentit podem dir que l'Àlex és l'únic nen de la comarca que representa la gimnàstica rítmica masculina. Per tant, una mica, com es diu en aquests casos, un rar avis en un món de clara tendència femenina. Només en alguns països hi trobem la modalitat masculina i en aquest sentit tenen seriosos problemes per competir a nivell internacional. De fet, a dia d'avui és l'únic esport olímpic que no és mixta. Volem viure de prop aquesta experiència personal, esportiva, de l'Àlex, de la seva família. I avui ens acompanyen l'Àlex Brea. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també la seva mare, la Vanessa Llamas. Vanessa, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Com esteu?
3: Molt bé, molt contents.
1: Content, no? Suposo, Àlex. Felicitats,
2: sí.
1: Gràcies. Com vas viure aquest campionat?
2: Doncs amb molts nervis, encara que ja tenia bastant cultura del meu exercici perquè ja havíem fet dos fases i aquesta era la final, llavors hi havia una mica més de nervis, però estava més controlat.
1: Passes molts nervis en la competició? Com ho gestiones, Àlex, això?
2: Perquè... Doncs la primera vegada que presento un ball sí que passo una miqueta més de nervis perquè no sé com sortirà i és la primera vegada que ho fem més seriosament amb música i davant dels jutges, però una vegada ho hem fet ja no estic tan nerviós.
1: És més l'instant previ, no? Abans de començar,
2: més,
1: no?
2: Sí.
1: Com ho faré, com sortirà...
2: Sí.
1: Un cop estàs allà...
2: Ja no és tant, perquè ja et veus a la situació i ja estàs acostumat.
1: Tens 14 anys ara mateix, Àlex.
2: Sí.
1: Des de quan fas gimnàstica rítmica?
2: Doncs aproximadament des dels 7 o 8 anys.
1: I com és que vas triar aquest esport?
2: Doncs tot va sorgir perquè jo tenia una amiga que doncs, va començar a fer rítmica i quan jo estava amb ella sempre m'explicava que era un esport superxulo, que feien coses molt guais, llavors jo vaig decidir que jo també volia. I llavors li vaig dir a la meva família i em van dir que sí.
1: Com veus gestionar això? Perquè clar...
3: Bueno,
1: És que no vull dir-ho, allò de no és massa normal que et vingui el teu fill i digui vull fer gimnàstica rítmica.
3: No és...
1: Malauradament, vull dir, afegeixo el malauradament.
3: No és gens normal, i més que nosaltres tots som futbolistes.
1: Sí.
3: Llavors, quan ens ho va proposar, bueno, de primera vam dir, estàs segur? Perquè ell havia fet natació, no trobava l'esport que li agradava. I llavors, bueno, com la seva amiga va començar, vam preguntar al club si podia anar a provar, i va estar provant i li agradava i ens van dir que ho feia bé i que ho intentés. I d'així va començar. Van començar el Maria Ussó,
2: el Benaprés,
3: és veritat, el Benaprés, i després ja el Maria Ussó.
1: Perquè abans de fer gimnàstica rítmica, Àlex, havies fet algun altre esport?
2: Sí,
1: la mare ha dit que natació.
2: Sí, bastant. Sí, natació i ja està.
1: Però allò no t'agradava tant.
2: Era com molt... Tot els dies era el mateix, llavors.
1: Molt monòton, no?
2: Sí.
1: Molt monòton. Molt bé. Arribes al club i tot eren nenes.
2: Sí, tot eren nenes.
1: Tu eres l'únic nen.
2: Sí.
1: Com et van rebre?
2: Doncs és veritat que quan vaig començar doncs eren com moltes mirades, molta gent que preguntava com què fa aquest noi aquí. Però ara mateix... ara jo crec que ja sóc com un mes i la veritat que ara estic molt còmoda, però al principi sí que va ser una mica com...
1: Sí, ho acabes de dir fa uns moments. Què fa aquest nen?
2: Sí.
1: Se n'adonen, clar.
3: Sí.
1: I aquest punt de dir, un nen en un món...
3: I encara quan anem a competir, quan ell entra, anem caminant cap al pavelló on ha de competir, es giren com, és un nen? O què fa aquí, o qui és.
2: Sí.
3: Ara ja perquè el comencen a conèixer i la primera fase és... Sí que el miren i ara després diuen, és l'Àlex. Però sí que és veritat que ell m'ho diu, mama, em miren. I bueno, perquè ets un nen i no estan acostumades a veure un nen aquí, però és normal. S'acostumaran, i al final s'acostumen.
1: Clar que sí, clar que sí. En certa manera, Àlex, suposo et sents observat, no?
2: Sí, moltes vegades.
1: Més que les teves companyes d'equip. Sí. Bé, tu comences a entrenar i allò t'agrada.
2: Sí, vaig començar ben après i començàvem a fer alguns balls pel festival d'estiu o de Nadal i això m'agradava i pues, així vaig començar.
1: Fins que arriba un dia en què entra la competició. És
2: sí.
1: A dir, ja no només és entrenar, sinó que passes a formar part de l'equip i a competir.
2: Sí, va haver un dia que una de les entrenadores va venir i em va preguntar que si volia començar a fer precompetició. Llavors vaig estar un temps a la precompetició fins que vaig pujar a escolar i allà vaig fer el meu primer conjunt i d'allà va començar a competir.
1: Perquè això, em corregiu, vull dir, la gimnàstica rítmica és o en conjunt o individual, no?
2: Sí.
1: Tu has fet les dues disciplines?
2: Sí.
1: Quina t'agrada més?
2: Doncs ara mateix jo crec que m'agrada més individual, més perquè si al millor tu fas alguna cosa malament, tu fas per tu i no perjudiques a ningú.
1: Ja.
2: I també a vegades a l'inrevés. Però aquest any era la primera vegada que feia individual i m'ha agradat bastant.
1: Escolta'm, quan has de preparar una coreo, una coreografia, la fas tu, la fa la teva entrenadora,
2: doncs,
1: ho feu els dos?
2: Sí, moltes vegades la meva entrenadora doncs, em proposa coses o em diu el que puntua més o el que millor es veu estèticament. Llavors jo, si em surt o m'agrada, doncs ho fem. I si no, si veig que hi ha una cosa que no estic molt segur i al final em surt, ho deixem. Però si hi ha una cosa que al principi no em surt i que no m'acaba de sortir, doncs ho podem canviar per una altra cosa i és un treball com conjunt.
1: El millor moment que has viscut en aquesta etapa teva al club ha sigut precisament aquest segon lloc, aquest sotscampionat?
2: Sí, bueno, jo crec que quan més em vaig sorprendre va ser la primera fase que jo no era un expert en aquest tema, era la primera que feia individual i vaig quedar segon i va ser com, ostres, va ser molt...
1: Et va sorprendre, en certa manera, no?
2: Sí, la veritat que sí.
1: Com ho veu viure, això, a casa?
3: Ui, jo em poso molt nerviosa, no sé per què. És que jo quan...
1: Em poses més nerviosa tu que ell, no?
3: Sí, jo sí, perquè jo el veig i dic, ostres...
1: Quin temple, no?
3: Sí, perquè jo de vegades no puc ni gravar-ho. Li haig de dir al pare, grava-ho tu, perquè si no, no. I el veig tan segur, és la primera vegada que ha fet individual, que jo tenia por de ostres, estar sol. Hi ha jutges davant d'ells, estan totalment sol, amb un tapís molt gran, molta gent a les grades... I tot noies, i a sobre té la pressió de que és l'únic noi i és com que ho has de fer millor perquè clar, ets un noi. Llavors quan va quedar segon a la primera fase jo vaig mirar el seu pare i dic, hòstia, ojo, perquè clar, fins ara no havíem vist a l'Àlex ballar sol i hòstia, ens van quedar molt parats i van anar a la segona fase. La segona fase va, bueno, no ho va fer malament, va quedar quart. I a la tercera fase, segon, però clar, era com... Què passa aquí? Què passa amb l'Àlex? I bueno, estem molt, molt contents. És la primera vegada que fa individual. I federat porta 2 anys només. O sigui, ha fet conjunt amb les seves companyes l'any passat i aquest any la Laura va proposar que fes individual. Però clar, pensàvem, bueno, passarà... una experiència, anar agafant una mica de...
1: Suposo que en el moment que li proposen fer individual és perquè
3: veuen...
1: li veuen alguna cosa.
3: Jo no entenc. Jo, quan surt ell i surten les seves companyes, les veig a totes que ho fan molt bé.
1: Sí,
3: jo
1: sí.
3: Sempre em pregunten i jo parlo des de la meva inexperiència i veig que tot és molt difícil. Clar, jo tècnicament ja no sé si ell és millor o pitjor, però clar, jo em deixo aconsellar per la Laura i per les seves entrenadores. I bueno... I elles són les que van marcant el ritme de l'Àlex, perquè nosaltres ens deixem portar.
1: Et preguntava abans, Vanessa, com vareu gestionar això, i clar, tot just això acaba de començar.
3: Sí.
1: Però això té un recorregut.
3: Sí.
1: I ara ens deia, bueno, això seguirà fins que ell doncs, algun dia s'encansi o per circumstàncies de la vida doncs, ho hagi de deixar, no? O per estudis o per feina, o perquè sigui, no? Això és difícil de dir.
3: Sí, a veure, ara de moment li agrada molt i ell entrena moltes hores. És veritat que ara el puja de nivell, perquè ara pujarà de nivell a nivell 5, farà conjunt al setembre amb les seves companyes i és veritat que li han proposat i ella es queda una hora més. Llavors són 3 dies a la setmana, 4 hores d'entrenament i ho ha de compaginar amb els exàmens,
1: els estudis,
3: ell ell sap que és el més important. Llavors, mentre ell ho porti bé, si veiem que li costa perquè no pot compaginar les dues coses, doncs tindrem de fer alguna cosa, ajudar-lo.
1: Com ho portes, Àlex?
2: Doncs,
1: això de compaginar estudis amb els entrenaments. De moment bé, no?
2: De moment bé, perquè no és molt difícil, però bueno, a vegades és veritat que quan hi ha un examen i no estic molt segur, sí que a vegades surto una miqueta abans d'entrenar per acabar de repassar, però bastant bé.
1: Perquè les entrenadores, què et diuen? Que tu vals, serveixes per això i que veuen que tu tens un futur? O,
2: sí.
1: O això no t'ho diuen?
2: Bueno, no
1: m'ho diuen, Àlex, vinga, a treballar, entrena.
2: Sí. No m'ho diuen directament, però moltes vegades potser sí que diuen a companyes o a altres persones que m'ho diuen, però a mi directament no m'ho comuniquen perquè, no sé.
1: Perquè no t'ho creguis massa.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, tu tens ganes de continuar?
2: Sí.
1: De que això doncs continuï endavant.
2: Sí, jo, mentre es pugui, a mi m'agradaria continuar.
1: I t'has fixat algun objectiu?
2: Doncs jo, des de sempre, quan vaig començar a saber el que era, sempre m'ha agradat arribar a un campionat d'Espanya, però, bueno, continuo amb aquest objectiu.
1: Campionat d'Espanya, eh? Clar.
3: Bueno, jo crec que ara mateix és el tope on pot arribar, sí. Perquè no hi ha més. És el que deies, que la rítmica masculina està molt limitada. Arribar a campió d'Espanya i és com comencem una altra vegada. Llavors, clar, sí que és veritat que a nivell internacional té més sortida la femenina que la masculina, però bueno, si ell vol arribar al campionat d'Espanya, mira, ara sóc campió de Catalunya, que tampoc ens ho pensàvem.
1: Clar, a nivell de comarca crec que l'Àlex és l'únic nen.
3: Sí, és l'únic. Ell, bueno, és que no s'ha trobat a ningú a cap fase ni a cap competició. Hi ha un nen més petit, sí. Que l'altre dia a Sant Jaume d'Enveja sí que el van veure, en una categoria inferior. Es comencen a veure nens, però clar, molt pocs. És, més a més, hi ha hagut fases que ell no ha tingut vestuari. No hi ha.
1: Clar, aquesta és l'altra part, no? És a dir, clar, quan tu vas a entrenar o vas a competir... Has d'estar en un vestidor diferent?
2: Sí, bueno, moltes vegades arribem allà, llavors tu ensenyes la teva fitxa, preguntes, i clar, les teves companyes es diuen, doncs, Club Rimeixes Garraf, el vestuari 5. Llavors preguntem, i masculí? No, masculí no hi ha, si et vols canviar allà, i si no, doncs pots anar a un lavabo.
1: Mare de Déu. Sí, sí.
3: Sí, s'ha d'esperar.
1: La primera, no sé si desconsideració, no sé si està ben dit, eh? Ja arriba pròpiament de...
3: Sí. De la federació.
1: De la federació. Mm. És a dir, no, escolta'm, tu, si vols, et canvies amb les teves companyes o, si no, vas al lavabo directament.
3: Sí, sí. Hem de dir que aquesta última fase...
2: Sí, hi havia un vestuari només per mi, que posava vestuari masculí i estava...
3: Van fer una foto?
2: Sí.
3: Perquè les altres fases ells havia d'esperar fora i fins que no es canviessin totes... A veure, que les seves companyes... Hi arriba un moment que hi ha molta confiança i a vegades el deixen entrar i es canvia, però, clar, estan en una edat...
1: Ara ja comença a ser una miqueta...
3: Quan eren més petites i més petits, sí. Pues, però ara ja, clar, s'ha d'esperar fora i...
1: A tu això, Àlex, et fa sentir malament en algun moment o no? Com ho portes?
2: Malament de lo millor de tristesa o així, no, però moltes vegades...
1: Però, clar, suposo que quan estàs amb les teves companyes, clar, si estiguis amb elles, doncs podríeu xerrar, podríeu passar els nervis d'una altra manera, no?
2: Clar, moltes vegades...
1: I allà et trobes sol que dius, ostres...
2: Sí. Moltes vegades potser em diuen que em vagi a posar el mallot i clar, el meu mallot té una cremallera darrere i llavors jo potser m'estic canviant i he de sortir amb tota l'esquena a l'aire perquè
1: algú t'ajudi a acordar. Clar, detalls com aquest, doncs, molts, no?
3: Sí, és veritat.
1: Però bueno, no.
2: No, però a mi no.
1: Són petits detalls que no...
3: Sí. S'ha acostumat, jo crec.
1: Sí.
3: Jo porta així i s'ha acostumat.
1: Al final ho acabem gairebé normalitzant tot.
3: Sí.
1: I això també, doncs... No sé si... Clar, el fet que l'Àlex ara comenci a despuntar, de moment sots campió... Això pot ajudar també a visibilitzar més, no?
2: Sí,
1: l'esport i de que altres nens... Perquè no sé si en tu alguna vegada algun amic teu ha vingut i t'ha dit... Per què et diuen els amics?
2: Bueno, molta gent que jo coneixo de primeres, doncs jo faig futbol, jo faig rugby, quan jo dic jo faig gimnàstica rítmica és com... Tu?
1: Com? Es queden estranyats, no, d'entrada?
2: Sí.
1: Mai has tingut cap problema, Àlex?
2: No, per la rítmica no. O sigui, la gent de la meva edat ho entén perfectament. Potser sí que moltes vegades al club alguna nena petita sí que m'ho pregunta com...
1: Vull dir, algun comentari fora de lloc, sí, algun comentari
2: però,
1: fins a cert punt despectiu.
2: No,
1: no,
2: despectiu
1: no t'has trobat.
2: No.
1: Aquesta és l'altra part, no?
3: Sí.
1: Hi ha el temor, suposo...
3: Bueno, ara fa poc hem vist a la tele un nen de... D'on era? Sevilla?
2: Sí,
3: sí, que estava competint i companys de la grada li estaven, s'estaven ficant amb ell. Ja, ell no ha tingut aquest problema. És més, sí, ell ha sortit a ballar i, ostres, molta gent l'aplaudeix. O sigui, és que, bueno, ell té una forma de ballar que transmet.
1: Sí.
3: Llavors, es nota perquè la gent... es nota, no?, que li presten molta atenció. Clar, és un nen, crida l'atenció quan surt i es queden mirant. I jo per això dic a vegades, quina pressió, perquè jo no podria. I ell ho porta molt bé i mai hem escoltat cap comentari. Ni ell tampoc ens ha dit, mama, m'han dit això, no.
1: Mm-hmm. Sortosament, sortosament.
3: Sí, sí, en aquest aspecte hem tingut sort.
1: Molt bé. Clar, t'agrada ballar.
2: Sí.
1: I això també és un avantatge, no?
2: Sí.
1: Sí.
3: Des de petita ha ballat,
2: Sí.
3: Sí. I, bueno, els meus pares són andalusos i, bueno...
1: Jo ara, abans de començar, li deia a la Vanessa, ell balla, no?
3: Sí.
1: Per Santa Tecla.
3: Sí.
1: És que hi ha una petita anècdota que em ve de gust comentar-la, perquè és que per Santa Tecla jo vaig veure l'Àlex ballar gitanes.
3: Mm, sí.
1: I veia que ho feia molt bé. I em vaig quedar, dic, ostres... em vaig quedar amb ell, amb la seva cara, i ostres, doncs aquest nen ho fa molt bé, dic, tant de bo doncs continuï, perquè clar, i a tu t'agrada això?
2: Sí, a mi m'agrada molt gitanes i m'ho passo molt bé quan anem a Santa Tecla.
1: És fantàstic, això.
3: Sí, sí, sí. Estava preocupat ara, perquè deia, quan comencem al setembre, comencem a assajar gitanes, i llavors si tinc d'anar rítmica, dic, bueno, a veure, podràs fer.
1: Sí, home, sí.
3: I a més que el deixen sortir de l'entreno per anar a assajar gitanes, però clar, sí, li agrada molt. Ell no pot faltar.
1: Escolta'm, t'apreten molt els entrenos? T'exigeixen molt, Àlex?
2: No. Jo, moltes vegades sí que quan fem físic és una mica més dur, perquè...
1: Més rotllo,
2: sí,
1: no?
2: Que, sí, però no. Sempre és fins a jo arribo o fins a tots arribem i ja està.
1: Abans t'he preguntat, home, què et diuen les entrenadores? I les teves companyes, què et diuen?
2: Les meves companyes ho tenen supernormalitzat i, doncs, ser com si és com
1: sí,
2: una persona més.
1: Un mes.
3: Clar. Un mes, sí, és veritat.
2: Un mes.
1: I aquí alguna petita anècdota també, que abans es comentava la Vanessa, clar, quan anuncien els campionats.
3: Sí.
1: Primera classificada, segona classificada, Àlex Berea.
3: Sí.
1: No, classificat.
3: Encara estem esperant que en alguna competició diguin classificat, perquè
1: sí, sí,
3: és veritat que ara a la final de Catalunya va segona classificada i subcampiona Àlex Berea i jo. No pot ser. Sí, l'has vist ballar fa...
1: Sí, clar, fa un minut.
3: Res. I bueno, a tots els trofejos igual. El mes passat va quedar primer el trofeig de Viladecans i igual. Primer classificat i primera classificada,
2: sí,
3: i campiona del trofeig, Àlex Brech. Bueno, sí,
1: bueno,
3: ja està, no passa res. Ja també ho hem normalitzat.
1: Sí, sí, sí, sí, a poc a poc totes aquestes coses es van considerant més normals. Escolta'm, Àlex, ara, el proper campionat, teniu algun campionat que...
2: Bueno, ara...
1: O de moment, clar, estem al mes de maig,
2: sí,
1: la temporada què? Què acaba?
2: La temporada...
3: Ara, el dia 31, fan el festival,
1: sí,
3: aquí al pavelló,
1: sí,
3: a la tarda, el diumenge.
1: Uh-huh.
3: Llavors presenten tots el que han fet la temporada, no?
1: Festival final de curs, no?
3: Final de curs, sí, del club.
1: I aleshores ja deixeu d'entrenar?
2: No, i aleshores ja comença
1: no,
2: el campus.
1: No, això no s'acaba aquí.
2: Comença el campus i ja acabem de fer els bàsquets que ens necessitem per la temporada vinent.
1: T'ho pregunto diferent. Quan descanses?
2: Bueno, a l'estiu hi ha un mes a l'agost.
3: Tres setmanes de l'agost.
2: Sí,
3: després de festa major ja comencen un altre cop i ara el juliol dues setmanes. Mm. Ha de fer obligatòries, pot fer més, però nosaltres ha de fer dues, perquè
1: sí, sí,
3: ha de descansar també. Mm. I després de festa major comencen a entrenar, perquè al setembre comença la temporada de tardor, que ara competiràs en conjunt, no?
2: Sí, en conjunt, sí. Al setembre.
1: Molt bé. I abans també, la Vanessa ens comentava, no es pensin, això val uns diners.
3: Molts
1: diners. No ho hauries pensat mai, Vanessa,
3: mai,
1: que
3: mai,
1: això
3: mai
1: val tants diners.
3: Mai. O sigui, és molt...
1: Perquè m'ha cridat molt l'atenció allò que m'explicaves, que per anar a veure'l amb ell, competir...
3: Sí, haig de pagar.
1: Us fan pagar?
3: Sí, nosaltres pares? Paguem una fitxa federativa,
1: sí,
3: com a tots els esports federats,
1: sí, sí.
3: Però si anem a una fase o a un trofeig, a un pavelló que és públic, nosaltres hem de pagar una entrada que cobra la federació, no cobra el poble, ni cobra la federació, i són 8 euros per entrar al seu pare i jo per veure'l 2 minuts, que és el que dura,
1: sí,
3: la...
1: Sí, sí, sí.
3: I llavors hem de pagar 8 euros. Clar, són 3 fases, 8 euros, més els trofejos, més... Bueno, és que no pares, no pares. Són molts gastos. És el mallot, és...
1: Sí, sí, el material és car també, no?
3: Molt car. Molt car. O sigui, jo que pensava que el futbol era car, però és no.
1: No, no.
3: La rítmica és un esport car, molt car.
1: Bé, doncs, amb tot això, avui hem volgut compartir una miqueta amb aquesta història de l'Àlex, de la seva família, en definitiva, també. I, escolta'm, estem molt contents, Àlex.
2: Gràcies.
1: Que això segueixi així, que puguis guanyar algun campionat.
2: Sí.
1: I el dia que guanyis, doncs vens aquí i ens ho expliques, també. Vale?
2: Vale.
1: Molt bé. Àlex, moltíssimes gràcies per venir i per compartir aquesta història tan bonica. Vanessa, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar veu.
1: No, home, no.
3: Perquè s'escolti, perquè... Bueno, potser hi ha nens que volen fer-ho i,
1: sí, sí.
3: No, i ara s'animaran.
1: Que ningú s'hi posi pedres al fetge, que
3: no.
1: Això és com és.
3: Que si volen fer alguna
1: cosa... Que si hi ha algun nen que vol fer gimnàstica rítmica,
3: correcte,
1: doncs l'Àlex és un clar exemple que es pot fer i a un molt bon nivell.
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: I el que te queda. Àlex, gràcies. Vanessa, gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí.

0: ja fa estona que l'olla bull, eh? Acostant-nos al punt de les quarts de 12 del matí, temps de tertúlia. És divendres, s'ha acabat ja la temporada, però l'olla bull i el mercat futbolístic també bull, perquè sí que tenim el Mundial a tocar, com aquell qui diu, perquè arrenca l'11 de juny, un Mundial llarg, perquè crec que s'allargarà fins al dia 19 de juliol, per tant, imaginin quants i quants partits tindrà aquest Mundial de 2026, però en qualsevol cas, com dèiem, el que vull també és el mercat, i vaja, el fitxatge de Gordon pel Barça, que si Julián Álvarez, que si Bernardo Silva, en fi, que tot això no fa més que alimentar ràdios, televisions, rius de tinta, que diu aquell, i en fi, aquí també en parlarem. Saludem ja els nostres tertulians de cada setmana. Pere Serramalera, Pere, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Eduard Prim, Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep Soler, que acaba d'arribar. Josep, bon dia.
3: Bon dia.
0: Respira. Toni, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Bé? Molt bé.
0: Sí?
1: Home, esperant... Ho he fet bé aquesta vegada
0: bé,
1: a Barcelona, eh?
0: Dic, s'ha acabat la temporada. Perdó, hi ha un matís important aquí, és que demà hi ha la final de la Champions, sí, que és una miqueta la cirereta del pastís, no? Vull dir, sí. Quin millor final que la final de la Lliga de Campions, en aquest cas, la que disputaran demà a les 6 de la tarda, nou sí. Horari. UEFA ja ha implantat aquest nou horari de cara ja a les finals entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal.
2: Desitjant que guanyi el Paris Saint-Germain,
0: sí?
2: Pel Luis Enrique.
1: Pel Luis Enrique, sí.
0: Jo tinc aquella doble cosa de... O sigui, que el Paris, a mi...
1: Els de la central lechera hi van deixar anar que a lo mejor uno de los entrenadores de la final de la Champions iria al Real Madrid per part d'aquest noi que es diu Enric. Riquelme, tinc entès, no? Aquí
0: sí,
1: tinc
0: sí,
1: un xicot
0: sí, sí.
1: Que ven cupons, que es diu Enric, doncs aquest noi també hi podria anar, perquè no crec que cap dels dos... No sé l'Arteta, però...
0: Bé,
1: el Luis Enrique...
4: El Madrid.
1: El Madrid, imagina't. Sortiria... Bueno, els fotria fora tot el públic del Bernabéu.
0: Sí, seria un fitxatge d'antinatura, eh? Crec, i que ell... Crec recordar que ell, en aquest sentit, s'ha manifestat algun cop, eh? Vaja, sí. Quan li han preguntat... tu diries el Real Madrid?
1: Va guanyar la semifinal i sembla que les... El Barça guanya la Lliga i li pregunta amb el Barça i diu, és el meu equip, ha guanyat... Estic content perquè...
0: Sí, no,
1: va dir-ho ben clar a la premsa francesa.
0: No, hi ha una imatge que pregunta, què ha hecho el Barça? No, va anar... Quan va guanyar el Clàssic? Ha ganat el Barça 2-0 i va dir, toma!
1: Va dir, ah, sí, el toma!
0: I clar.
2: Sí, no hi ha dubte.
1: A Madrid...
2: A l'Arsenal va llegir que en tota la competició no li han pitat ni un penal en contra... ni li han expulsat un jugador.
0: Això aquesta temporada parles?
1: Ni un tampoc de jugador?
2: Ni un jugador expulsat, ni un penal en contra.
1: Ni un penal en contra, ojo. Sí.
0: És una dada interessant aquesta, eh?
2: Sí.
4: Perquè no juguen.
1: La defensa es veu que els dos centrals són molt bons. No sé si els té lesionats o no, però sé que té dos centrals boníssims.
0: No sé com arriben uns i altres.
1: Serà que és el Saliba o...
5: Serà que arriben amb tots, eh?
0: Arriben amb tots.
1: Arriben tots?
0: Arriben
4: serà tot. Un equip complicat, eh? No ho té tan fàcil, eh?
0: No,
4: serà complicat, eh? Jo torno a repetir. És un equip que, si jo no recordo malament, no ha perdut cap partit en la Champions.
0: Diria que no.
1: També és veritat. Diria que l'Arsenal no. Potser també li toca no guanyar-la, perquè... Tants anys.
0: Sí, és allò que has estat. Va
1: no
0: ser,
1: mai,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, va ser el sots campió l'any que la va guanyar el Barça a París.
1: Sí,
0: sí, sí, ha estat a prop. És un equip que sempre...
2: Jo per lo que he vist aquest any, guanyarà el PSG.
4: Sí?
2: Desitjo que guanyi, però a més penso que guanyarà el PSG. Sí. Té un equip fantàstic.
0: Sí, jo opino igual, Eduard. Jo crec que, vaja, no deixa de ser una final, no? Intervenen a vegades més factors que no l'estrictament futbolístic, però vaja, sobre el paper crec que el París té
4: una... Passa que jo he vist partits en la que doncs han jugat bons equips amb l'Arsenal i no l'ha... L'Arsenal no l'ha fet bons. M'entens el que t'ho
0: vull dir? Sí, sí, sí.
4: Té un estil de joc que no acaben de enrotllar els equips, tot i la qualitat que tingui bons jugadors.
2: Sí.
4: I això és el que jo...
0: Bueno, també és un valor afegit.
4: Clar,
0: és un valor afegit en aquest
4: és
0: sentit.
4: És el que jo penso, que no tindrà tan fàcil. Jo no sé quin guanyarà.
1: Sí, jo amb l'Atlètic de Madrid, que són les semifinals, em pensava que les guanyaria a l'Arsenal clarament, no? Contra una defensa tancada i tal. I tens raó de que no... No van estar massa fins, a l'Arsenal, no sé. No, és que amb els grans partits...
0: Bé, veurem demà què passa en aquesta...
4: A veure què passa demà.

0: que et truquen, Eduard.
1: No hi hagi
0: mira, la final de...
1: del Barça.
0: És del Barça?
1: Sí, perquè hi ha reunió del Senat.
0: Ah, ostres. Digues, ara no el puc atendre, que estem.
2: Tindrem que fer una especial,
1: El dia 9.
0: El dia 9.
1: Ja m'han enviat abans on d'això, com soc senador, el dia 9 a la tarda.
0: Escolta'm, com va això? Vull dir, tu vas cap allà?
1: Els 1.000 primers socis són senadors. Sí.
0: Vale, i vas allà?
1: Bueno, et truquen? T'envien un WhatsApp, sí, i un mail, i després et truquen per confirmar.
0: Val.
1: I confirmes i vas allà i ja està. Tens aparcament a la porta 13. I
0: a on aneu? No us trobeu exactament?
1: A l'auditori del Barça.
0: Val. Sí, sí.
1: I, bueno,
0: i allà què?
1: I allà, bueno, pues hi ha la reunió, estem muntat. Estan allà, hi ha molts amb cadira de rodes, sí, però bueno, estem allà els 1.000 primers i llavors tenen muntat que hi ha com una tarima i tal i qual, llavors darrere la tarima està tota la directiva, que no la veus, i llavors posen l'himne del Barça i surten tots els directius amb la porta davant, i llavors tots aplaudint i visca Catalunya, visca el Barça, i ja està. I llavors comença a parlar la gent, normalment parla a la porta, que diu que gràcies als socis de tota la vida ens té molt respecte i el club endavant i tal, llavors fa un repàs a tot el d'això, sense cap paper i sense res, i t'explica el futbol femení, el bàsquet, el handball, tot, ho té tot al cap.
0: És a dir, fa un repàs de la temporada.
1: Sí, i després parla la síndica, la que porta els comptes i tal i qual, i després et fan un reportatge audiovisual sobre com estan les obres del camp, amb fotos actuals i tal i qual, i bueno, i després ruegos i preguntes.
0: I això és un cop a l'any?
1: Un cop a l'any,
0: un cop,
1: sí,
0: a l'any.
1: Segons
0: un cop
1: els
0: l'any?
1: Estatuts, d'acord, té que ser un cop,
0: un cop a l'any.
1: Sí.
0: Normalment sempre és a final de temporada, no?
1: Sí, sí, sí, més o menys. I a més, quan comencen, perquè jo pensava, l'altra vegada vaig anar, bueno, a l'hora de dinar m'aniré a casa i no, ja et diuen... tenim calculat que la reunió duri 5 hores i podran dinar vostès aquí, i sí, sí, tenen allà al costat,
0: et preparen un
1: muntat, sí, sí,
0: caram,
1: un
0: no es preocupi vostè,
1: un pica pica fantàstic amb tot,
0: molt bé,
1: sí, sí,
0: bueno, escolta'm,
1: sí, no, ja. Bé. Home, com parlar del Barça i sentir del Barça sempre t'agrada, doncs,
0: sí, sí, sí, i passes unes, sí, hores bé.
1: Veus el Gaspar, el Minguella, aquesta gent que, bueno, són
2: els històrics, no?
1: Sí, els històrics de tota la vida.
2: Tots 20.000 sou històrics, exacte.
1: Sí, sí, sí.
2: Què sou?
0: Quin número de soci tens, Eduard, tu? Quin número de soci tens?
1: 541.
0: Ojalà.
1: Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Em va fer soci el meu pare quan jo tenia 10 anys. En tinc 82, doncs fa 72 anys que sóc soci.
0: Sí, sí.
1: O sigui que d'aquí 3 anys, si encara estic en aquest món, em donaran la insígnia d'oro i brillantes, que ja, llavors ja em pots morir.
2: Sí, sí, sí.
0: Què et queda per veure?
1: Per veure? Molt poc.
0: Jo crec que...
2: Això que parlàvem...
0: Crec que el que...
2: Els hem vist tots, eh?
0: No, el que ens queda per veure... És, vaja,
4: no demanis això.
0: No, però que un dia podria passar. I és que un dia la final de la Lliga de Campions la juguin al Barça i al Madrid.
2: Ah, bueno. Aquest clàssic, sí.
4: Seria molt perillós.
2: L'esperen molt en Europa i la UEFA i tal, però bueno. De moment no s'ha donat.
0: D'ençà del nou format de la Lliga de Campions, clar, abans no et trobaves al Madrid, perquè com que només jugava el campió de Lliga,
2: sí,
0: o anava un o anava l'altre.
2: Era una injustícia.
0: Però clar, va haver un moment, sí, com ha passat recentment, que te l'has trobat al Madrid, o a quarts, o a semis, mira, o...
1: Ara, des de fa poc, hi ha un programa a TV2 que es diu Males Llengües, que el presentador és un tio que a mi em cau bé, i va passar l'entrevista que li va fer el Jesús Quintero, Loco de la Colina,
0: sí,
1: amb el José María García, una entrevista que el Florentino va censurar.
2: Sí.
1: No es va emetre perquè...
3: Pel Florentino.
1: Va censurar. I allà José María García, paraules textuals, va dir que Florentino és pura màfia.
2: Pura màfia.
1: Si I, que li van, sempre, i que li van dir que cuánto costaría que mirase para otro lado. I ella es va aixecar a la taula i va marxar. Sí, sí, però aquesta entrevista la va censurar el Florentino, perquè aquesta entrevista és de fa molts anys. Però aquest tio dels Males Llengües la va treure.
0: La va recuperar.
1: La va treure fa 15 dies.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, és claríssim, eh? Mm.

0: Vull dir que té a part de la premsa comprada.
1: És que ell ho diu, el Florentino diu que algun periodista ha hagut que plegar per ell. I un és José María García. Ell ho diu ben clar.
2: El veieu guanyant les eleccions?
3: Tenia...
2: A Florentino.
3: El Florentino, sí, clar, de sí, calle.
2: Sí?
3: De calle.
2: Sí, sí,
3: sí. L'altre es presenta perquè se suposa que el Florentino pot durar 5 anys o pot ser que no els duri perquè...
2: Sense l'aval, no, sense l'aval de cap banc espanyol.
3: De cap banc.
0: Sí, sí.
3: Ja, ja.
0: Perquè a Florentino va influir perquè no l'inclessi. Vull dir que...
2: La mala Florentino...
3: Bé, per les properes eleccions que hi hagi, perquè...
1: I no tindran cap debat en... No. Tots dos, ja va dir ahir ell que no. Ell parla amb periodista i no...
4: Després de la roda de premsa és que ja es va veure que no pot fer un debat.
0: No. A més, no... per la mentalitat de la gent de Madrid, guanyarà el Florentino.
1: Sí, guanyarà el Florentino.
2: Sí, hòstia, sí.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Ara està bé que hagi sortit un...
1: Aquest es presenta per això, per d'aquí 3-4 anys...
2: Una miqueta et dones a conèixer, no?
0: Sí. Dones a conèixer, exacte.
2: És la teva carta de presentació de cara a unes futures...
1: Ell és conscient que, de tota manera, no m'acaba convençant a mi tampoc aquest, perquè és tipus Florentino també.
2: No,
3: bueno, és que és tot el club. És que hi ha que viure allà.
1: Ja comença...
3: Ho he explicat mil vegades. El De Carlos era un senyor extraordinari.
2: Luis De Carlos.
3: Luis De Carlos, sí. Era un senyor educadíssim. I el seu vicepresident, que tenia una immobiliària allà a Cuatro Caminos, em cridava perquè ell anés a veure els partits de Copa d'Europa i vaig anar a diversos. Amb José Luis Fernández Vilachán. I després anàvem a sopar, perquè se sopava després del partit, no abans. I era la forma d'atendre't i tal, i el palco, i estaven allà a la mar de bé, i no et faltava de res. Era una altra forma de ser. Aquí vaig anar a comprar un palco i va vindre el senyor, com es diu, Capdevila, el jefe de taquilles del Barcelona. Sí. Jo portava 2,5 milions de pessetes. Va costar d'entrada al palco la llotja de l'Àngel i de Norma.
2: Sí, sí.
3: I el senyor Capdevila era estupendo, però si hi havia un Gaspar o hi havia algú per allà, ni bon dia, ni bones tardes, ni res, ni et miraven a la cara. O sigui, hi ha que dir les coses tal com són. Tu trucaves a...
2: És una qüestió d'educació, no?
3: Jo vaig trucar a l'any 98 o 90... Van jugar contra la Lazio i uns clients meus de Terrassa van voler anar a veure la Lazio i no tenien entrades, estava abarrotada el Bernabéu. Pues vaig trucar a les guixetes del Real Madrid amb un xicot que era família, cosí germà d'un company meu de Madrid, de Norma, i li vaig dir, oye, Enrique, per cert, Enrique, dic, necessito dos entrades per a la Lazio. Que vengan, que tal, ¿cómo se llaman? Manolo y tal Sánchez, vale, y son de Terrassa, vale, que vengan, pregunten por mí, tendrán las entradas.
2: Sí, sí, bé.
3: I les van tindre. Això aquí, impensable. Aquí, oblida-te'n. Yeah. Vostè qui cony és? M'entens? Això és... Ara, el que va dir Laporta l'altre dia em va encantar. Ells són el poder i nosaltres som la llibertat, som diferents... Sí. Passa un pel costat i no et diu res, en canvi allà, buenos días, què tal, com està vostè? Conya, dius, sí. Tot,
2: ben, tot qualsevol cas...
3: en general. El que no entenc és que aquell equip que va guanyar aquella 5 i la del Lleie, te'n recordes?
0: Sí.
3: Amb el final de l'època d'en Gento i tal, i que passen tot el desert, de pronto, és que de la 6a a 15 sí, són molts,
2: Home, de la 6 a la 7 passen...
3: Pues quants anys? 66.
2: 30 i pico d'anys.
1: Sí.
2: 32 anys, crec.
3: 32, no?
2: 32 anys.
3: Per això et dic, com és que de pronto...
4: Com és?
3: Aquest paio...
4: Gol en fora de joc de Mijatovic...
3: Ah, sí?
4: Dos finals robades a l'Atlético... Si mires els camins a la final de la Champions, ara que s'han de pitar els fores de joc, quan s'acaben les jugades, li estafen un al Bayern... que li piten abans d'hora i no ho és, un penal que expulsen el porter amb Buffon i queden sense porter.
3: Ai, sí.
4: Clar, és que si vas mirant, dius, com han guanyat? Pues robant, perquè el senyor Florentino té les mans allargades per tot arreu, i ja està. Ja, després et diu, m'han robat 7 lligues, els àrbits han cobrat de no sé qui, aquí no passa res.
1: Robem
4: no
1: passa res. Robem ara, nosaltres, segons Florentino.
4: Sí. Robert Barça. Ei, mira, han fet l'informe VAR d'aquesta temporada i el Barça encara hauria de tenir 2 punts més. dos punts més.
3: Ah, sí, l'han fet?
2: Sí.
4: El Barça va ser estafat, dos punts a Girona.
0: Escolta, i una final de Champions escandalosa quan el Sergio Ramos li va fer una clau de judo.
4: Oh, sí, però mai passa res, eh?
0: Amb el Salah,
2: sí,
0: amb el vestuari.
4: Ni targeta. Com passes de 6 a 15? Així, passes de 6 a 15. El Barça el roben per tot arreu, de fa anys. Des de que estan prohibides les estelades, des de que xiulem l'himne de la Champions, només ens passen desgràcies. Des del 2015 cap aquí, només ens passen desgràcies. I l'Atlético, si t'hi fixes, beneficiat contra el Barça i robat contra tots els altres, perquè amb l'Arsenal el roben.
2: Sí.
4: Ja està. Vull dir, no han pitat cap penal, clar, s'han trobat l'Atlético. Si el Barça es troba a l'Arsenal, ens foten un atraco que...
3: Bueno, sí, o el penal d'aquest xicot que li van anul·lar el penal amb el... Qui el tira? El Julián Álvarez,
2: El Julián.
3: Que si la toca dos vegades.
2: El doble toc, vull dir, allò va ser...
3: És una relliscada com un piano.
4: Sí, però són coses que només passen amb el Madrid.
3: Sí.
4: Després veus els altres equips que arriben més o menys normal.
3: De la sexta,
4: el PSG Bayern no es pot dir res, va ser una eliminatòria neta, en aquest sentit. Potser la tornada hi ha aquelles mans, una segona groga que no es treu... Pot haver-hi cosetes. Però, hosti... Al Barça hi ha un de l'Atlético que agafa la pilota amb les mans dins de l'àrea i aquí no passa res.
0: Sí.
4: Quan ja s'ha acabat. És que són un seguit de coses... I, bueno, com passes de 9 a 15? Així.
2: D'aquesta manera.
4: I el Madrid... el Milan amb en Berlusconi. Gent amb els tentacles molt llargs i amb molt de poder. Ja està. És així.
3: Sí, perquè el següent és el Milan d'en Berlusconi amb 7, no? Sembla que en té 7 o
2: 8. Quantes copes d'Europa té el Milan? El Milan té 7, no?
1: Era quan jugava els holandesos, no?
3: Els holandesos.
0: Sí, ara va haver-hi... Jo vaig estar aquí a la final al camp del Barça, a Milan contra l'Esteve de Bucarest, l'any següent del desastre de Sevilla. I...
2: 4-0. És a dir, aquella final va ser posterior a la de Sevilla. Imagina't, l'Esteau va fer dos finals consecutives.
1: Sí.
3: Dos.
1: Però l'última va fotre 4.
2: Aquell Milan...
4: Consecutives no, eh? No, no sembla que va ser el 88 o el 89.
2: Per això ho preguntava, tinc els meus dubtes.
1: No ho sé. No sé què va jugar.
4: La 86 fatídica...
2: No, la de 86 és la de Sevilla i la de 87 us diré qui la va jugar.
4: No va ser la del Porto?
2: Porto, Bayern de Múnich, amb el famós gol de tacó del Matger.
0: Sí.
1: I l'altre va ser la final aquí.
4: I si no, el 88 és la que guanya el PSV a penals, que fitxem al Koeman.
2: Sí, senyor.
4: Que el PSV va guanyar totes les rondes a penals.
2: És el 89.
4: I el 89 es fa al Camp Nou, i és Milan 4, Esteu a 0.
2: Correcte. Sí. Ens hem perdut amb aquestes tres que hi ha aquí entremig.
0: El Milan tenia el Rijkaard, el Gullit i el Van Basten.
1: Aquest era el Van Basten.
0: Això és on tant de centro.
2: El Milan,
3: que bé jugava futbol aquell equip.
2: Sí. El Milan de Rigosaki. El Milan de Saki, sí. Bé, història del futbol. Escolteu, ha estat una setmana especialment intensa, no? Entre el comiat d'Alexia Putellas, el Barça que, no sé si dir, ha sorprès amb el fitxatge d'Anthony Gordon. No sé per on comencem.
0: Jo crec que el fitxatge d'Anthony Gordon, estic sortir bé o malament, jo crec que sortirà bé, però ja era hora que el Barça fitxés així ràpid, pim-pam, sense sortir els diaris 15 dies abans, que si aquest, que si quart, que si aquest, pim-pam, i fora.
2: Vull dir, no sé, està tothom opinant?
3: Que s'adavanti el Liverpool.
2: Fins i tot gent que no és del Barça estan opinant sobre el fitxatge de Gordon, que si és car, que si no sé què. Escolteu, jo no puc saber si aquest jugador és car o econòmic, perquè encara no hi ha un rendiment i òbviament aquest rendiment et donarà i t'explicarà si jo us posava abans el cas del Dani Alves. El Dani Alves en el seu moment va costar 30 i pico milions d'euros i la gent es posava les mans al cap.
3: Com
2: us podeu gastar 30 milions d'euros o 35 per el Dani Alves? I resulta que el Dani Alves, bueno,
4: no, al final per rendiment te'n recordes del preu o no?
2: Aquí està.
4: Rafinha i Ferran Torres vam estar 2 anys recordant que havien costat molts diners i ara ningú ho diu.
2: Aquí està.
4: Jo sóc de l'opinió que si Flick ha demanat aquest jugador, pues se li ha de portar, s'ho ha guanyat. Al final les Champions, que és el que diuen que volen guanyar, es guanyen amb 15, 16, 17 o 18 titulars, que és el que tenen el PSG, el Bayern, l'Arsenal, tots els equips que fan una ronda més que el Barça. tenen jugadors sí, sí. de recanvi per si se'n lesionen precisament com ha passat aquest any, no et passi, vull dir, tinguis algun recanvi sí. de garanties, perquè al final acabem anant amb un equip de, i dic entre cometes, juvenils
2: sí.
4: Que són molt joves, els hi falta una mica de batalla i experiència, i tenir aquests tios que ja s'han barallat per la Premier, s'han barallat en lligues potents, crec que et dona,
2: és un plus,
4: et dona més sí, sí. opcions sí. a l'hora de fer alineacions. Si un tio no està al nivell pots posar l'altre, i al final es tracta de que hi hagi competència sí. Si no,
0: jo al Barça veig dos taques una mica negres, que una és el De Jong i l'altre és el Rashford. El Rashford,
2: home, el
0: va fer el gol contra el Madrid.
2: El Rashford, però, havent fitxat Gordon, jo crec que no seguirà.
0: Ja,
2: no sí, seguirà.
5: Jo crec que també.
0: Ha fallat no, molts.
3: Igual que tu.
0: Ha fallat molts uns contra uns.
3: Jo
0: molts,
3: molts.
2: Per mi és un jugador que no m'ha acabat de convèncer, ho sento molt, eh? I parlaves de Frenkie de Jong, també és un jugador que no ha acabat... Bueno, ell fins i tot ho reconeix, no? No heu vist encara, o no s'ha vist al Barça el veritable Frenkie de Jong.
1: Lo veurem ara.
2: Doncs si no l'hem vist amb 7-8 anys...
1: No, lo veurem ara. Amb Holanda lo veurem.
0: Sí, sí. El De Jong.
1: Sí.
4: Ja, però juguen diferent.
2: Sí, llavors,
1: sí, clar, però
4: joder, ser... que igual no és pel teu estil.
1: Però se nota molt, eh? Se nota molt, amb Holanda, tu, perquè jo l'ho sortí partit que vaig veure amb Holanda, joder, tan sol ho veia amb ell. Lo lluitava tot.
3: Però té raó, el Josep sempre ho ha defensat, el Josep, de que juguen diferent.
1: Ja.
3: I perquè el vam fitxar jugant de la forma que juguem.
4: Sempre s'ha dit que el Barça i l'Àjax juguen el mateix. Jo no és... veia aquell Àjax i no jugava el mateix que el Barça.
2: No.
4: El Barça juga a tocar, a vegades molt horitzontal, a vegades més vertical, i aquell Àjax robava la pilota i corria endavant, i de Jong sí. conduïa i trencava línies. Que era aquí, justament, on el veia diferent. Jo penso que no és el mateix estil de joc, tot i així crec que el Barça només té 13-14 jugadors que podrien considerar-se titulars i no sobra ningú ara mateix.
2: No.
4: Si tu pots fitxar, home, mira, si vol marxar i te'n paguen 70, doncs igual pots portar el central esquerre que ens falta, o lateral esquerre, o... Clar, està clar que hem de fitxar també un davanter centre, perquè sí. Gordon no ho és,
3: no ho és,
4: així
3: no.
4: natural.
2: Jo cada cop penso que Julián acabarà venint,
3: sí?
2: Per una raó molt senzilla, perquè ell diu que vol venir al Barça, i quan el jugador s'hi posa...
4: L'Atlètic... No ho ha dit públicament, llavors jo penso aquí que...
2: No ho ha dit públicament, però ho ha dit els seus agents, i els seus agents ja saben, evidentment, que...
4: Sí,
2: aquí la part dura serà negociar amb l'Atlético.
4: Té 500 milions de clàusula, i aquí la posició forta la té l'Atlético.
2: És evident,
4: si vol,
2: és evident.
4: Si vol jugar a putejar el Barça, el putejarà.
2: Però el voldrà retenir?
1: Sí,
2: la meva pregunta és, el voldrà retenir a contracor? El voldrà retenir.
0: Home, els jugadors després... acaben anant on volen.
2: Per això mateix.
0: Això sí.
2: Per això mateix.
1: I fins i tot el Barça diu que 125 els pot pagar.
2: Jo crec que el Barça podria pagar...
1: Jo he sentit avui 125.
2: Sí, un 120. Sí.
3: Jo no ho sé.
0: Sí. Jo l'únic que em fa ràbia això és que jo no faria tractes mai amb l'Atlètic de Madrid.
1: No, perquè tots surten malament.
0: S'ha quedat el Suárez sí. gratis, es va quedar el Villa gratis.
1: Sí, tots surten malament.
0: Ens va prendre el pèl amb el Griezmann, amb culpa del Barça també, però vull dir, sempre els tractes amb l'Atlètic de Madrid han sigut...
2: Sí, no han estat.
3: Estan negatius, sí.
1: I jo no me gasto aquests diners per aquest jugador.
2: Toni, però és una miqueta el preu que hi ha al mercat ara mateix.
1: Ja, però jo no me lo gasto.
2: Perquè fixa't que per Gordon, per Gordon te'n gastes 70-80, eh?
3: El gol tenen diners.
2: Sí, sí, i aquest és un tio...
4: És el més car,
2: és
4: el gol.
2: És un top mundial, vull dir, clar... Sí.
1: Són molts diners.
2: Sí que són, clar que són diners, clar. Moltíssims, moltíssims.
1: Estic d'acord que fa falta davanters, sí, però...
0: Ara és bo a Julián Álvarez amb el Lamine i el Julián Álvarez junts.
2: Ah.
0: Volen fer 4 gols cada partit, eh?
2: Si jugant amb el sistema Atlético, que és...
1: marca gol.
2: I ha fet el que ha fet, no, tampoc se l'ha vist massa aquesta última temporada, però vaja, hosti. Vull imaginar un Julián Álvarez...
3: Però no són els calés que té l'Atlètic de Madrid i la forma de negociar que tenen, que és una forma de negociar en la qual... El Barcelona
2: per
3: no,
2: això t'ho dic,
3: no
2: perquè massa, aquí la part feixuga serà...
3: No té massa cintura.
2: La negociació amb el club va te la fer.
3: I és un delantercentro que tampoc ho és. Bascula molt.
2: No, tira, però és que precisament no és, per això li anirà bé al Barça.
3: No tenim un home fixo.
2: El Barça no busca una figura, no sé, jo què sé, un...
4: Jo diria, home, si vols un pla B que necessites un nou per fixar en moments determinats, n'acaba de baixar a una segona divisió, que és el segon davanter de la Lliga amb més gols, que és en Morici.
3: Sí.
2: Sí.
4: Aquest tio, què pot valdre?
2: No,
4: si el tens a la banqueta, hi ha dies que et farà falta. Hi ha equips que es tanquen i millor tenir aquest tio, i hi haurà dies que millor tenir en Julián. Vull dir, no ho sé, dic en Julián perquè és el que sona, vull dir, també sona el del Chelsea. Jo crec que no tancaran cap porta i que aniran a buscar un dels dos.
2: Sí, sí, el que se ponga mejor.
4: Però que valdran més de 100 milions cada un, perquè sí, és que és el que es paga per davanters.
2: És el valor de mercat ara mateix.
4: La Premier ha inflat el mercat de mala manera.
3: Exacte, sí senyor.
4: I els jugadors, els jugadors valen això.
0: I el que és aprofitable és l'altre d'Atlètic de Madrid, el Sorloth, eh?
2: El Sorloth el veig més com diu el Josep, no? Un tio que...
1: Sí. Un pla B.
4: Lewandowski algun dia ha entrat aquest any a intentar d'això i va marcar un gol de rebot al camp de l'Atlètic.
2: El que en el seu dia Josep va fer el Luke de Jong.
1: Sí, aquest.
2: Un tio que et sortia de la banqueta i que, pam, el golet, pam, la rematada de cap, pam.
4: Ara, el Sorloth també... jugar bé d'esquenes a porteria, sí. Si estàs apurat, pilota de dalt i te la baixa, jugar de cara, bueno, ara, és el que estic molt d'acord amb el doctor, tractes amb l'Atlético o zero?
2: Sí, no, clar.
3: Zero. Jo també.
2: No el voldries.
4: Ha dit dos exemples, vull dir, que vam regalar gratis, s'ha oblidat d'Arda Turan, que va ser un desastre immens. També.
2: Arda Turan.
0: Qui?
2: Arda Turan.
4: Arda Turk.
2: No va fer res.
4: Ja ho va dir un jugador que fa declaracions el dia que fitxa, diu, m'han anat de l'Atlético, estic fart de córrer, noi, vens al Barça, corre una mica, no? Sí. I vens a cobrar aquí milions i al final et surt com et surt, no en surten mai bé aquests negocis. Jo quan sento 100 fitxatges de 150 i aquestes animalades, penso en Dembélé, que no ens ha acabat de sortir bé nosaltres i ara l'està gaudint el PSG,
2: sí,
4: per 50 milions que ens van donar. Avui en vam perdre 100 i el sou que va cobrar aquest senyor per no fer res aquí. I Coutinho,
2: sí.
0: Coutinho, sí.
4: És terrible.
3: Terrible.
1: Però a Dembélé encara ho vas aprofitar alguna cosa. Dintre sí, de lo dolent, sí, però és que Coutinho és que no va donar res.
4: Bueno, Coutinho sí que va donar dos gols al dia del 8-2.
1: Bueno, però dos gols amb el que va pagar, el que van pagar per Coutinho.
2: A sobre.
3: En el 8-2 es va fotre.
4: Jo crec que també pagues aquesta milionada i hi ha una pressió sobre el jugador que és extrema.
1: Va començar los mal del Barça, amb aquests dos fitxatges.
2: Són diners mal gastats, com en el seu dia.
0: Entre els dos, 400.
1: Per això que aquí va començar...
2: Com en el seu dia es van mal gastar els calés del Figo per Overmars Petit...
1: Allò va ser...
3: Déu meu!
4: Aquí t'havien entrat els 223 del Neymar.
2: Són males inversions. Són males
4: inversions. El portuguès aquell del València...
2: Ostres, sí, el... Com es deia? Que bo era
3: aquell noi.
2: El Gómez?
3: En canvi,
2: Gómez?
3: Aquí,
2: sí.
3: No.
2: Gómez, no?
4: Sí, però no me'n recordo.
3: És
4: que no me'n vull ni en recordar.
3: Li dona amb...
2: Era trist, aquell home.
3: Va controlar la pilota i li dona amb l'Alba perquè li passi amb en Messi i marqui el 3-2 al Bernabéu.
2: Sí, senyor.
3: El 2-3.
2: Sí, senyor.
3: Al Bernabéu.
2: Sí, senyor. Sí,
3: aquell
2: senyor.
3: Noi. Sí. Bueno. Se'n va anar a la Premier després. Va estar volant per la Premier. Sembla que encara juga.
2: Ara ho has dit, deambulant.
3: No sé si juga.
1: És que perquè han passat moltes tolles, eh?
2: Sí, bueno, clar. Sí, sí.
1: En els últims temps aquests...
3: Hi ha jugador que la pressió...
1: Mare meva.
2: Si féssim un llistat, evidentment, sí. Sortirien uns quants.
3: Bueno, per això el Flick diu, coi, els trec un xaval de la Masia, el poso al primer equip i juga igual de bé que els del primer equip, amb el desparpajo, perquè estan acostumats a jugar amb pressió i que... Ara, en aquests moments, deuen estar tots amb exàmens. L'any que ve jugaràs o a la calle? Jugaràs o a la calle? I per cada un que es quedarà, deuen anar a la calle, de la Masia. Ojo,
2: Sí, sí, clar. No.
3: Aquest examen que passen aquests nanos
1: que
3: no
1: molts,
3: és...
1: Que n'hi ha molta qualitat.
3: A part dels pares. I
1: clar,
3: és que no és fàcil, allò de la Masia.
0: També hi ha l'esperança de que surti algun desconegut al Mundial... que valgui la pena.
2: Això sempre passa, sempre et sortirà el jugador pel qual tothom sospirarà i sí.
1: Sí, sí.
2: O la sorpresa, no ho sé. No?
4: I amb aquestes coses del Mundial
2: No hi creus.
4: Honestament, no hi crec.
2: No, no. Ja. No, no, perquè al final
4: és que és un cromo. És un torneig tan diferent, sí. Dir, curt, al final tu jugues tot amb 6 o 7 partits.
2: Ah, sí. Exacte, sí, sí.
4: No sé, jo crec que al Mundial, inclús si treus el Neymar amb una pròrroga perquè el partit està difícil, et xuta una falta a l'escaire i és l'heroi, i està per l'arrastre. Oiga,
2: sí, sí, sí, sí.
4: El Mundial són moments. Jo me recordo quan va guanyar Itàlia al Mundial del 2006... l'heroi va ser Fabio Grosso. Qui el coneixia amb aquest tio? Qui el coneixia? Amb un equip quan hi havia Del Piero, Totti, un equipàs,
2: sí.
4: I van acabar guanyant el Mundial,
2: bueno, però... com en el seu dia va emergir la figura d'Esquilachi també. Esquilachi, sí. Qui sí, coneixia Esquilachi?
4: No? Al final, no sé, Gary Lineker va ser Pichichi 86, sí. I suposo que era conegut a Anglaterra, i bueno, després haurà fitxat el Barça. Bueno, jo crec que el Mundial és un torneig molt especial, i sí, sempre trobaràs algun que destaca, però ara, destacar amb una selecció i destacar després al Barça durant 2, 3, 4 anys, és una altra història.
2: Nois, ho hem de deixar. Arribem gairebé a les 12. Pere, Eduard, Josep, Toni, gràcies per ser-hi. Divendres que ve tancarem barraca, vale? Farem l'última.
5: Molt bé.
2: Vale?
0: Molt bé.
2: Vinga, gràcies. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Fins dilluns.
5: Adéu.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida aplega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca a Barcelona molt llibres al Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i el camp de Múrcia-Lleida. I el Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus.

0: meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
4: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
3: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

d'aquesta ple, d'aquest programa, perdó, porta per títol La plec de Roncadella. És Sant Joan Lázaro i ens l'interpreta la cobla La Principal de la Bisbal. Escoltem-ho.

falsa mostra de permissibilitat. Una visita del governador civil a l'abril de 1939 era motiu suficient per obsequiar-lo amb una audició de sardanes o per celebrar l'aniversari del glorioso alzamiento nacional a Girona el juliol de 1939. O la festa major de Mataró del 1940 ja es va fer un concert.

que el 1949 va arribar a un màxim de 80. Les bases seguien sent similars a les de l'any 1930. S'havia de ballar una sardana revesa, una o dues de lluïment, amb la màxima exactitud, conjunt i elegància, i una també que no es, i a més no es podia dir el repartiment a viva veu.

seguia el ferrer amb el resta. El 1958 es va produir un fet transcendental com va ser la fundació de la Unió de Colles Sardanistes. Entre altres funcions, es va encarregar de millorar i unificar les

fins al 1987, en què la campiona va ser la Xaloc, actual Mare Nostra. A partir de 1972, la Unió de Colles Sardanistes va estructurar el campionat segons diferents categories de colles. Va aparèixer el concepte

0: xulats i com fer les puntuacions i les inclusions de les colles concursants, especialment sota la presidència de Joaquim Tristany. Totes aquestes formulacions s'han mantingut fins fa pocs anys en què s'han fet intents de remodelació per part en gran part per un gran descens de colles participants en el Campionat de Catalunya, que han passat dels 22 colles al bàsic d'honor de 1991 a les 5 del 2024. Està aquí el tema de concurs.
1: No, cal dir que és veritat que les colles han baixat moltíssim i que tot i amb això s'ha donat moltes facilitats, perquè en un principi eren 6 parelles, com a molt 5, però alguna desavantatge tenia l'hora del jurat qualificar-les, perquè les veia més petites, evidentment, no lluïen tant. Sí que barquejaven una miqueta menys, perquè costa menys, però tenien més avantatges. Avui dia, ara que tu llegeixes i que en Onell va escriure aquest llibre, encara ha canviat més, perquè es permet 4 parelles, es permet que la dona faci d'home, o sigui, a la millor veus 3 dones seguides, i és que la dona fa la suplència de l'home. No sabem si és a partir de que han sortit els castells, però els castells també fan homes i dones, vull dir, no se sap el què, o que l'esforç de la gent...
0: Hi ha menys homes per ballar.
1: Hi ha menys homes per ballar i dones també, perquè les dones també estan als castells, no? O si és pels assajos, perquè això també, juntament amb els castells, mereix un sacrifici de nansa i tot això, no? Bé, dit això, escoltarem la segona sardana d'aquest programa. Porta records de Piera, de l'Antoni Elgós, i ens l'interpretarà la colla, la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: setmana de l'any. Han transcorregut 151 dies d'aquest any 2026. Entrem a la 22a setmana. Per altre plat de la balança ens queden 214 dies, o sigui, 30 setmanetes. El Santoral, Jordi.
1: Santoral, Sants, Gavi i Ferran. I Santa Esteve. La Sants del dia d'avui. I és sabater...

0: que diuen en castellà? Palabras necias, oídos sordos.
1: És la traducció, diguéssim.
0: És una traducció.
1: En català, amb altres paraules.
0: Bé,

de la nostra entitat, de les coses que podem pensar poder fer durant aquest mes d'estiu. I això ho rebreu ja, perquè ja es començarà a sortir a partir d'ara, a tots els associats amb aquesta agenda del mes de juny, juliol,

Sant Joan, el mateix dia, 24, a les 12 del migdia, i estarem acompanyats per la Cobla Sitgetana. També encetarem ja tot seguit aquest cicle de sardanes a la fresca, perquè durant el mes de juliol hi ha un bon ventall d'activitats. Per exemple, hi ha tres divendres, doncs són el 3, el 10 i el 17 de juliol, a les 10 del vespre a la plaça del Valor, amb les cobles Maricel, Xaló i Marinada. A vegades vull dir que encara que no ens ho sembli, jo tinguem una miqueta de mandruca, ve de gust sortir a partir de les 10 a les 10.

celebrar aquest dia de Sant Joan a la, als jardins de, la, de l'Hospital de Sant Joan. També cal dir que es, s'aprofita aquestes dates normalment per poder acabar els dos cursets. O sigui que aquests cursets que hem anat fent s'acabaran també vigílies d'aquesta festa de Sant Joan. Portarem tot seguit aquesta quarta sardana del programa. Sempre de la sardana que porta per títol Oncle i Nebot. És el Francesc Llumajor i ens l'interpreta la Copla Ciutat de Girona. Escolta.

l'Aina Bot del Francesc Riu Major i fou estrenada un 6 de maig del 1952. Està que aquesta sardana té dues versions. Una era de Tiple i Flaviol, que és la que he pogut escoltar, i posteriorment es va passar, també va fer una versió amb lluïment de dos flaviols, amb variacions.

gaudir d'espectacles familiars, concerts i balls tradicionals. La festa també inclou sortides botàniques i visites guiades que ofereixen una perspectiva més profunda sobre l'entorn natural i la història de la regió. El programa de la festa i fira constarà d'una trentena d'actes entre sortides naturalistes, visites guiades, conferències, tallers, concerts, danses tradicionals, jocs i espectacles.

També escoltarem una altra sardana, en aquesta ocasió porta Lliri Blau. És d'en Vicenç Gou i Geli. La Torroella de Montgrí va néixer el 1955, que és passat al 1962. Estrenà l'any 1927, precisament en quan es celebra el cinquantenari de la seva mort. I va ser un petit homenatge a quan va registrar aquest.

130 de la tarda amb la Cobla Baix Llobregat. També a Plex, dissabte 30 de maig. Déu-n'hi-do. Primer a Plex de les sardanes de Blanes.

vuitè any de la Sagrada de Girona. A l'Escola Pia de Girona, que el 30 del matí, 4:30 de la tarda, amb les cobles, els Mugrins, Ciutat de Girona i Sant Jordi. El Morell. El Morell celebra el seu 16è a plec de la Sardana, al Parc Camí de l'Estació, 10:30 del matí i 4:30 de la tarda, amb les cobles Reu Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Vilafranca del Penedès celebra

també la com la Meritxell, que serà pel matí, que és a la tarda, que estarà a la Blanca del Penedès, conjuntament amb la cobla de casa seva, que és la cobla. Escoltarem ara una sardana, mentrestant, per fer una miqueta de boca, i es porta per títol Amiga Maputxi. És de

0: passa la sardana que hem pogut desconcertar i parlarem dels concerts que ens queden perquè cap de setmana. Pel dissabte 30 de maig, la gran final dels Premis Preludi. Esperem tenir el resultat i poder-vos dir la setmana que ve. Definitiva són la sardana de l'any, no? Això es durà a terme a la Garriga, al Teatre Patronat, als 8:30 del vespre, amb la Copla, la principal de Llobregat. També 17a trobada dels Amics de la Sardana de l'Alt Urgell, Organyà, a la Iglesia a les 10 de la nit, amb la Copla Moreneta. Pel dimarts 2 de juny, el 425 anys del Gegant del Pi de Barcelona, a la Basílica de Santa Maria del Pi, amb la Copla Sant Jordi. També comencen a haver alguns concursos, que és dissabte 30 de maig, 27è concurs de colles a Agramunt, a la plaça del Pou a les 5 de la tarda, amb la colla Vents de Riallera. Pel 31 de maig, el primer concurs de colles a Calaf, a la plaça de Barcelona, a les 5:30 de la colla, 5:30 de la tarda, i ens diuen que la copla és a designar, a Berga. Berga celebra el seu 70è concurs de colles, a la plaça Viladomat, a les 5:30 de la tarda, amb la copla Pirineu. Això és el que tenim, que ens dona de si l'agenda d'aquest cap de setmana. Tot seguit escoltarem la sardana. Una sardana que porta 25 anys de colla. És el mestre Xavier Forcada i ens l'interpreta la copla Jovenil de Sabadell.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Gairebé una quarta part de les estacions meteorològiques de Catalunya han batut rècords de calor en les últimes 24 hores. Ho han fet 31 de les 126 estacions del país, segons dades del Meteocat.
2: En realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia.
1: El rècord dels rècords el té Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 38 graus i mig.
2: I això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
1: I això, a l'Ebre també els termòmetres s'han enfilat fins als 37,5 per primer cop en un mes de maig des que recopilen les dades fa més d'un segle. I a Lleida també aquesta mateixa temperatura van assolir 37 graus i mig. En aquestes condicions, molta gent ha de treballar a l'aire lliure o en espais tancats sense climatitzar, per exemple, algunes escoles. A la plataforma Aules que cremen, 150 centres educatius i aboquen les temperatures que registren a les aules.
3: Ahir el 90% dels centres estan a sobre del 30. És un descontent generalitzat, ja fem part.
1: Serem a un d'aquests centres que tenen una temperatura molt per sobre del topall que estableix la llei. La llei diu que és un límit de 27 graus que pot haver-hi a l'aula. Segons els registres d'aules que cremen, aquest institut on serem avui, l'Institut La Mitjana de Lleida, té una màxima de 33 graus i mig i una sensació tèrmica de 34. En parlarem amb la direcció, amb les famílies i amb els alumnes des d'allà mateix.
0: Catalunya al dia.
1: Les aules bullen a dins i a fora pel conflicte dels mestres amb el Departament d'Educació. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Ja en marxa un dia més, una nova reunió entre govern i sindicats per seguir discutint sobre l'última proposta d'increment salarial.
4: La trobada d'ahir va tornar a acabar sense acord i amb tancada d'alguns docents a la seu del Departament a la Via Augusta de Barcelona.
1: Amb la consellera, a més a més, baixant de nit i emplaçant-los a tornar-se a trobar l'endemà, és a dir, avui, Esther Niubó està, diu, desconcertada.
5: Te sorprèn perquè la portaveu, doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra, deien en el seu moment, doncs, que aixecaria les mobilitzacions.
4: Avui hi ha vaga al Baix Llobregat, Garraf i Penedès, i la principal acció de protesta és anar a peu fins a Montserrat.
1: I els hem acompanyat, després sentirem com els han a la caminada. I a l'espera que hi hagi entès amb els docents, amb qui el govern sí que ha aconseguit arribar a un acord, és amb els regants del Canal d'Urgell.
4: I això permet desencallar el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. El pacte passa per anar fent les actuacions a mesura que els regants ho demanin.
1: I direm adeu a un establiment emblemàtic i històric de la Costa Brava. Tanca gairebé 70 anys després d'obrir la porta per primera vegada la pastisseria El Cisne de Platja d'Aro.
6: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava amb vestits llargs, amb trajats, no com ara, ara van despullats.
4: La Laia Claret ha pogut parlar amb la propietària, que li ha explicat un munt d'anècdotes sobre un dels símbols que va acollir els primers turistes de la Costa Brava.
1: Comprovem quin és l'estat del trànsit i del transport públic a aquesta hora de divendres. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
7: Doncs mira, les carreteres a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt de Sant Gervasi, a Canyelles en tots dos sentits, també a la Via Augusta de Barcelona, està tallada en tots dos sentits de la marxa davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana utilitzar vies alternatives i a Rodalies, retards destacats per diverses incidències. Hi ha demores que poden superar els 20 minuts a les línies R4, R2, R2 Nord i R2 Sud. També retards importants en trens de la R11.
1: I pel que fa al temps, Dani Ramírez, confirma'm, si us plau, que els termòmetres en algun moment deixaran de pujar.
8: Sí, normalment sempre ha passat. Quan puja molt, després pot tardar més o menys, però sempre acaba baixant.
1: Però necessitem saber-ho per partiu avui, sobretot.
8: Sí, home, diria que
6: l'únic que l'octubre refrescarà sardana, no? Crec home, que no. Més d'un estareu molt contents d'haver pogut escoltar aquesta sardana d'en Xavier Forcada.
8: Demà pot baixar
6: Forcada.
8: Un parell de graus.
6: Tot seguint
8: fins tot
6: el
8: Pirineu, la tarda podrien ser 5 graus de davallada.
6: De
8: avui molta calor,
6: escollir,
8: en parlarem. Diumenge baixa això és el que
6: ens interessa.
8: I el dia quan estarem una mica millor seria cap a dimarts, dimecres, aleshores tindrem màximes de 26 a 32 o 33. Ja no seran els 36 de demà al Pla de Lleida, o atenció, avui, poden ser 37-38.
6: Un 5 de febrer del 2001.
8: A Lleida, a la zona plana de Lleida.
6: Ell ens ho diu aquí, he dedicat tots els sardanistes perquè hi hagués qui de ballar tothom.
8: I demà, per exemple, podem baixar cap als 28 o 29. Escoltem-la. Entrem una mica de ballada.
9: Tot això amb ruixats a la tarda al Pirineu. Avui poca cosa, seria més llet al vespre. I demà sí, demà una tempesta, sobre el Pirineu Oriental. Diumenge podrien ser més intenses al voltant d'Osona, Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès, localment amb alguna pedregada.
1: I com sempre també tindrem esports, puntualment arribaran a la 1:54. I amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
10: Doncs mira que el Barça presentarà d'aquí uns minuts Anthony Gordon, la primera incorporació de cara a la temporada vinent. També estarem atents al Sabadell, que visita a les 9 del vespre el camp del Madrid-Castella, el filial del Madrid, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. El Girona, per la seva banda, acomiada en Mitchell, el tècnic del segon ascens a primera i de la històrica classificació per la Champions a Lleida. Marc Márquez acaba de rebre el permís dels metges per continuar aquest cap de setmana i reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia MotoGP. Els primers lliures, de moment, ha fet un temps discret. I el Calafell juga a 8:45 del vespre el primer partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga contra el Liceo de la Corunya.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem. Catalunya al dia.

0: comencem amb la notícia indiscutible d'avui, que és la calorada que estem tenint, que és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya, això és pràcticament una de cada quatre, han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig. Montse Poblet, bon dia.
1: Bon dia. El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya el 2022 a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
2: Temperatures que ja serien molt altes de ple estiu, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècords, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: I el pitjor és que els termòmetres encara continuaran pujant i el Meteocat no descarta que avui es puguin tornar a batre rècords de calor, sobretot al Pla de Lleida.
0: Doncs la plataforma Aules que Cremen, a 150 centres educatius i registren cada dia les temperatures que s'assoleixen dins de les classes, denuncien que les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus i a l'escola La Mitjana de Lleida. Allà hi tenim a la Noèlia Caselles. Noèlia, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Doncs sí, som aquí a l'escola La Mitjana de Lleida. Aquesta escola ho situo una mica. Som al barri de Pardinyàs de Lleida. Aquí tenim una escola, La Mitjana, i un institut, La Mitjana, que són centres diferents, separats, però que comparteixen el mateix edifici. Què hem fet quan hem arribat? Doncs mira, hem fet un tomb per la banda de l'institut. Hem anat al laboratori. La temperatura era de 33 graus i mig. Després hem passat per una de les aules de la banda fresca, i que consti que dic fresca entre cometes perquè allà estàvem a 30,3 graus. Ens explicava la directora de l'institut que avui ja no han fet classe al laboratori, que han sortit a fora a una zona una mica ombrejada. Passejant per aquí, què sentia? Perquè he arribat en un moment en què alumnes i professors i mestres doncs, estaven pels passadissos. Això no es pot aguantar, era la frase que sentia. I és que, Estel, constato, fa molta calor, fa molta calor. Mira, ara hem vingut a la banda de l'escola. Som en una classe d'I3 perquè el passadís pràcticament no s'hi podia estar. En aquesta classe, quan estem una mica més fresquets que el passadís, tinc un termòmetre davant.
4: Bé, amics, moltes gràcies per haver-nos escoltat. Desitgem que la informació que us hagi donat us serveixi per moltíssimes coses i fins al proper dissabte a les zones de Ràdio Marisa. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
5: Bon dia a tots.
6: Perdona, soc la Meritxell Soler, jo.
3: La Meritxell Soler, perdó, us ho deia el nom de la directora de l'institut. Meritxell, com es fa classe amb aquestes temperatures?
6: Doncs, primer, tenir molta paciència, perquè bueno, entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, doncs, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses no es poden fer dins de l'aula.
3: Ara tornem amb la Meritxell, però tenim aquí també l'Arlet. L'Arlet és una alumna d'aquesta escola, fa cinquè. Arlet, hola.
7: Hola.
3: Mentre jo vaig parlant, ella es va ventant amb la samarreta, perquè realment fa molta calor. I abans em deia, però és que la meva classe encara fa més calor perquè ella està als pisos superiors. Nosaltres ara estem a la planta baixa i els de cinquè esteu a quin pis?
7: Estem al segon.
3: I a quina temperatura estàveu avui?
7: Avui hem arribat a dins de classe als 33-32,5 de graus i hem passat molta calor mentre fèiem l'examen de castellà i el profe ens ha dit que no ens mullem i tal, perquè si no faria més calor i la humitat seria més forta.
3: Arlet, fins i tot hi ha algun alumne, crec que fins i tot ha passat a tu, que us heu arribat a marejar?
7: Sí, jo m'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. Alhora el menjador, doncs, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc i on fa més fred per a recuperar-me més.
3: Ja veieu que el millor és sentir-ho de primera mà, sí, sí, el que ens explica l'Arlet. Estem en un edifici que, en contra del que es podria pensar, és un edifici relativament nou. Aquesta escola, tant l'escola com l'institut, l'edifici, es van estrenar l'any 2010. Per tant, és un edifici nou. Ens deien, el pati és completament de ciment i toca el sol durant tot el matí, reflecteix a la façana i això encara ens escalfa més les classes. En aquesta zona, la zona d'infantil on som ara, fa un parell d'anys el departament hi va instal·lar aire condicionat. És una escola de les poques que hi ha on es va fer aquesta prova d'instal·lar aire condicionat. Meritxell, però què passa amb aquest aire?
5: Doncs fa dos anys van venir del departament a mirar com estaven les temperatures d'aquell infantil i van veure, constatar, que aquí el passadís on comentava la Noelia estaven a 34 graus. Van dotar alguns centres de Lleida, com que fa, ja sabem que fa molta calor aquí a Lleida, van dotar d'uns aparells a les aules i, en principi, haurien de reduir la temperatura de dins de les aules. Doncs aquests dos anys que portem encara no, vull dir, no fan la funció que han de fer. Sí que treuen aire, però no baixa la temperatura de les aules i clar, això no es pot aguantar. I bueno, el departament, jo ja he parlat moltes vegades, i no hi ha manera de que, bueno, que solucionin això que ens han posat aquí, que és un pedaç i que van dotar de diners i no funciona, no va bé.
0: Meritxell, no sé si em sents des de Barcelona.
5: Sí, sí, sí, digue'm.
0: M'imagino que aquí hi ha solucions les més creatives possibles per intentar aconseguir una mica de fresqueta, no?, dintre del que cap, perquè, clar, no a tot arreu, sí, deu haver-hi corrent d'aire. Com ho feu? Què us inventeu?
5: No, no, és que aquí, no, a Lleida, normalment no en fa d'aire, perquè, bueno, és molt calorosa la ciutat i, bueno, la zona, tot el Pla de Lleida. Llavors el que intentem és canviar alumnes de les aules, ens anem movent, intentar buscar zones on no fa tanta calor, on la temperatura és més baixa, fa calor, però es pot aguantar una mica millor, perquè, bueno, treballar a 33-34 graus dins de les aules amb 20 i pico crios, bueno, és impossible.
3: Estel, tenim també amb nosaltres l'Adrià Miquel, que és el president de l'AFA. L'Adrià ens deia que ells també s'han posat en contacte amb el departament. Quina ha estat la resposta, Adrià?
8: Doncs bé, el departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell. El que passa és que també ens han dit de que abans ha de venir un enginyer, fer un projecte, ha de ser aprovat per el departament, ha de ser aprovat per una altra entitat que ara no sabria dir el nom, i després podem dur a terme la instal·lació, amb el que, evidentment, en el moment quan és més necessari, no es pot assumir. I necessitem una solució urgent ja, perquè els nostres fills estan marejats i estan passant calor i ho estan passant molt malament en aquestes escoles.
0: Clar, i l'altra cosa són les ombres que pugui haver-hi al pati, perquè estem parlant de dins de les instal·lacions, però a fora estan gaire millor els alumnes o no?
8: A fora no hi ha de moment gaires ombres. S'ha instal·lat una espècie de pèrgola que hem ficat, però encara no està 100% operativa, perquè ha faltat a parlar amb una lona i encara no ens ha arribat. Tot això, coses que ens hem hagut de costejar entre les AFAs i l'escola i l'institut. El departament no ha participat gaire d'aquestes instal·lacions, però estem intentant prendre les mesures possibles per a que els nostres fills no passin calor.
0: I a més, suposo que amb tot això que ara dèiem, dels traves burocràtiques que ho endarrereixen tot molt i que fan, doncs, que en aquesta escola de la mitjana de Lleida, ara ens ho deia la Noé, 33 graus i mig al laboratori, 30,3 a la banda més fresca amb totes les cometes del món d'aquestes instal·lacions. Gràcies a tots.
3: Recordar només que les aules haurien d'estar com a màxim a 27 graus.
0: A 27
3: per tant,
0: i estem
3: a la banda
0: a 33
3: fresca
0: i
3: estem
0: i
3: superant 3 graus i mig.
0: Molt bé, doncs gràcies, Noé, a tota la gent que t'ha acompanyat avui, a l'AFA i la direcció i l'alumne, l'Arlet, d'aquesta escola de la mitjana de Lleida. Bon dia.
3: Bon dia.

0: no és un cas exclusiu de Lleida. A Llançà, a l'Alt Empordà, una trentena d'alumnes de l'institut han protestat aquest matí. Per denunciar també la calor que fa a les aules, arriben en aquest cas als 30 graus. I allà hi tenim ara mateix a Llançà la Núria Peraire. Núria, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Quina és la situació aquí?
1: Doncs mira, la situació l'explicaven clarament a les pancartes que han portat. Hem llegit estudiar amb 30 graus no és estudiar, és sobreviure, i que tenen calor, diuen, i que per tant no faran cap redacció. Una de les alumnes, la Marina Duran, ens ha dit que obren les finestres i les portes perquè circuli l'aire, però que això tampoc no els funciona.
2: Obrim les portes, però com que hi ha molt de soroll, després les hem d'acabar tancant i encara fa molta més calor, i el poc aire que tenim és calent.
1: Asseguren, per tant, que la situació és insuportable i demanen a la Generalitat que els posi ventiladors al sostre. Doncs bé, segons fonts de l'Ajuntament tenim resposta. Diuen que els ventiladors van arribar ahir, que ja s'haurien d'estar instal·lant i que això acaba de dependre del centre i de la Generalitat i que, per tant, segons el que ens acaben de dir, s'hauria de solucionar en breu. Bueno, els hi posaran els ventiladors. Si se soluciona en breu o no, ja ho veurem.
0: Molt bé, doncs gràcies, Núria. Mesures també de climatització que s'afegeixen a les reivindicacions que fan els docents en l'àmbit salarial i de reforç de l'escola inclusiva. I que són sobre la taula un dia més d'una reunió entre Educació i els sindicats. Ja fa més de dues hores que dura la que s'està fent a la seu del departament, a la Via Augusta de Barcelona, per desencallar les protestes de mestres i professors. El principal escull, l'augment salarial, un tema que tot just comencen a tractar ara a aquesta hora, a la 1:18. Però pels sindicats també és una prioritat reduir ràtios i desplegar l'escola inclusiva. Tenim una unitat mòbil un dia més també al departament d'Educació, en David Mendoza i en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
3: Bon dia, Cel. Doncs sí, Educació i Sindicats han deixat el plat fort pel final. Fa pocs minuts que han començat a tractar aquest increment salarial de gairebé 400 euros que proposa el govern. De fet, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó assegurava que la xifra hauria de satisfer els sindicats.
4: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
3: A la pràctica, però, no és la xifra i no els convenç perquè Educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern de l'Estat i els sindicats reclamen un increment que sigui independent. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou de mestres i professors a l'IPC, canvis a les ràtios d'alumnes per aula o també un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia abans de començar la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
3: Mentrestant, a les portes del departament segueix el tall de la Via Augusta de Barcelona i els sindicats, a més, amenacen amb ampliar el calendari de mobilitzacions si avui no s'acosten postures.
0: Doncs veurem a quina hora acaba aquesta nova reunió aquí a la seu del Departament d'Educació, que estem seguint, com sempre, amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb en David Mendoza ara i amb en Cristian Roldán. Gràcies, Cristian, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I mentrestant, les mobilitzacions continuen. Professors i docents avui han alterat la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles, han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat l'ha seguit des de primera hora en David Àngela. David, com està ara la situació?
6: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Han cantat el virolall i li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. Tot plegat, combinat amb crits i clams com Niubó, si això dura us passarem factura, o menys policia i més educació. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'Ustec al Penedès.
7: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el papa o no vingui el papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del papa.
6: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
8: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
6: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
0: Catalunya al dia.

0: Doncs tot això, les temperatures altes a les aules i també fora al carrer, amb aquest enfrontament entre el Departament d'Educació i els sindicats per intentar acostar posicions sobre l'augment salarial, sobre l'augment de les ràtios, coincideix amb que som a tocar de la selectivitat. Unes proves que comptaran amb un sistema per evitar l'ús fraudulent de la tecnologia durant aquests exàmens que s'han de fer d'aquí a 15 dies, del 9 a l'11 de juny. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per les aules. La idea és impedir que cap alumne utilitzi dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. La consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
2: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: I és que prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves en més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
0: I us dèiem que les dates de la selectivitat aquest any són del 9 a l'11 de juny. Per tant, 9 i 10 justament coincideix aquestes proves de selectivitat amb la visita del Papa a Catalunya. I això els pot afectar d'alguna manera?
1: En principi, la consellera ha dit que l'afectació ha de ser mínima o fins i tot nul·la. Montserrat ha assegurat que el Departament d'Universitats i el d'Interior estan coordinats per intentar garantir que no hi hagi afectacions a la mobilitat, sobretot a les hores d'entrada als exàmens. Tot i així, ha demanat als alumnes que es desplacin amb previsió.
0: Sí, perquè aquell dia la mobilitat realment serà molt complicada a tot arreu del país on ha d'haver-hi la visita del Papa Lleó XIV. Gràcies, Toni. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Minuts, 2:15. Ahir ho apuntava l'alcalde d'Òrrius al Catalunya Migdia, però avui fonts dels bombers confirmen que l'incendi d'ahir té un origen forestal. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, això es desprèn de les primeres investigacions que han fet els bombers. L'alcalde assegura que l'empresa afectada i que emmagatzemava una gran quantitat de parafina es farà càrrec dels danys que ha causat. Els veïns diuen que fa temps que avisaven dels riscos de la presència d'aquesta indústria molt, molt a prop d'una zona amb molta vegetació. Anem a Òrrius, Marta Vallès.
3: A Òrrius, un poble de poc més de 800 habitants, d'aquells on encara tothom se saluda pel carrer, ahir van passar por, i no era per menys. Una enorme columna de fum negre sortia a tocar del nucli. Cada cop sembla més clar, a l'espera de l'informe oficial de bombers, que les flames van començar al bosc. El primer avís que van rebre els bombers de la Generalitat va ser de foc forestal. Després, l'incendi hauria entrat al pati de la fàbrica, que es dedicava a la fabricació d'espelmes i emmagatzemava parafina. El foc ha cremat completament en aquesta nau industrial. L'alcalde Xavier Masgrau explica que els propietaris es fan càrrec dels danys ocasionats.
4: Estic a l'Ajuntament amb un comitè de crisi i ara el que estem fent i treballant per retirar tota la parafina i tal que està al medi natural.
3: La Lola viu a tocar de la fàbrica. Ahir al migdia van sortir corrents de casa enmig d'un enorme núvol negre. Explica que quan l'empresa Prokinat es va instal·lar els van donar garanties d'un edifici protegit del foc, però hi havia material a fora.
5: Jo diria que darrerament s'havia instal·lat una espècie de hivernacle, carpa, com li vulgueu dir, molt gran, on s'estava emmagatzemant molta quantitat de material.
3: La nau era en aquest lloc des de fa més de 20 anys. S'hi havia fet pa, iogurts i ara espelmes. El canvi de negoci va inquietar alguns veïns en aquell moment, com l'Adolf.
6: Jo quan vaig saber que es dedicaven a fabricar espelmes amb seda i glicerina, vaig pensar que era una mica estrany que enmig del bosc hi hagués una fàbrica amb materials teòricament perillosos, no?
3: L'alcalde i els veïns coincideixen que la ràpida actuació dels bombers... actuació dels bombers ha salvat les cases i l'entorn del poble.
0: Molt bé, gràcies, Marta Vallès, des d'Òrrius. I els agents rurals adverteixen justament de perill molt alt d'incendi a diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan a nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: I la previsió quina és? El risc d'incendi s'anirà escampant per tot Catalunya?
7: Doncs hem parlat amb agents rurals i no, la previsió és positiva. En total són una vintena de municipis amb aquest risc molt alt. L'inspector en cap del cos, Antoni Mur, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació anirà millorant a partir de demà.
8: que avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaria una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
7: Aquí el que preocupa també a partir d'ara és la sega, que ha començat amb el nivell 3 del Pla Alfa. Totes les activitats amb risc d'incendi que han estat autoritzades, doncs queden suspeses, queda prohibit encendre foc en tots els espais oberts i la utilització de maquinària en una franja de mig quilòmetre al voltant del foc, i evidentment no es pot encendre material pirotècnic.
0: 2:02. I més protestes encara. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Avui s'ha celebrat un ple extraordinari que ha aprovat instar el govern municipal a obrir espais de diàleg amb aquests treballadors que aquest matí, com sentim de fons, s'han concentrat a la plaça Sant Jaume davant de les portes de l'Ajuntament de Barcelona. I ho ha seguit l'Anna Escura. Anna, bon dia.
9: Bon dia. Són treballadors dels serveis d'atenció directa de l'Ajuntament, és a dir, serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, biblioteques o escoles bressol, entre d'altres. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
10: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
9: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així als grups municipals que han votat a favor de la proposta.
11: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
9: L'Ajuntament, de fet, retreu a la CGT que no hagi fet cap proposta a la taula general que es reuneix cada setmana per fer el seguiment d'aquest tema.
0: Doncs justament encara relacionat amb l'Ajuntament de Barcelona, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per elegir el candidat o candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Diu que es presenta amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit. Freixa troba imprescindible obrir una nova etapa a la ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau, que, segons ella, ha perpetuat Jaume Collboni. També ha anunciat que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo, com us explicàvem també en aquest programa. Junts activarà dilluns el procés electoral i el 21 de juny es proclamarà el candidat o candidata.
12: Catalunya al dia.

0: Polèmica Vic per la decisió de tancar l'alberg social aquest diumenge. Aquest alberg té unes 25 places i molts usuaris, no tots, s'han anat reubicant en pisos d'emergència de l'Ajuntament i d'altres han anat amb familiars. Tot i això, l'anunci ha aixecat crítiques dels grups de l'oposició. Al ple de dilluns es debatrà una moció impulsada per Esquerra, la CUP, el PSC i Comuns, demanant que continuï obert aquest alberg. Des de Vic, Nàtia Dell, i per què es tanca? Quina excusa donen?
1: Hi ha dues raons per aquest tancament, segons l'Ajuntament. Va néixer per atendre situacions d'urgència, però ha acabat funcionant més com a recurs de llarga durada, i, en segon lloc, els casos d'inseguretat que han viscut els treballadors perquè s'hi barregen problemes de salut mental i consum de tòxics. Maria Balzac és la cap dels Republicans.
2: Deixes desatès a moltes persones. Nosaltres creiem que aquest servei és necessari fins que no trobis el model nou que et funcioni.
1: Arnau Coma Joan, portaveu dels Copaires.
3: I simbolitzar una mena de cop de porta a la pobresa. No tenim serveis per atendre. Atendre-la, doncs, desapareixeran els pobres.
1: La regidora de Benestar, Núria Homs, ho nega i parla d'un canvi de model més integral sense oblidar que els recursos són finits.
4: Molts diners del pressupost municipal atendre aquesta exclusió, però al final també tenim uns límits. Llavors, aquí hem recol·locat doncs, aquelles persones doncs, que tenen un problema d'exclusió residencial i que són persones no conflictives i que es deixen acompanyar, també. Llavors, sí, hi ha persones molt excloses que realment estan fora sistema. Aquestes persones realment, ni Vic ni cap altre municipi, tenim una opció viable. Llavors, això sembla que no agrada sentir-ho, però és que és així. Molta impotència.
1: L'alberg social de Vic està al barri del Remei, al sud de la ciutat, i funciona des del 2012.

0: Us parlem ara del canal d'Urgell, és el més gran del país. Doncs bé, govern i comunitat de regants han fet un pas endavant que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura que rega 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Anem fins a Mollerussa. Pere Joan Álvarez, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: A veure, finalment, doncs, com es durà a terme aquest projecte de modernització?
1: Doncs s'anirà fent a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Per tant, no s'esperarà un suport del 100% com es plantejava fins ara i que no havia rebut el suport majoritari dels regants. Sentim el conseller Òscar Ordeig.
2: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
1: Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
3: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
1: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: I pla de xoc del govern per restaurar l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, això després que s'han expropiat els terrenys. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que hi fan el niu. Girona, Fèlix Martín, i d'on trauran l'aigua?
4: Doncs una part ja hi és, i més aquest any després de les pluges de fa uns mesos, però també han tancat un acord amb els agricultors de la zona per assegurar-hi les aportacions necessàries en cada moment. Ha concretat el director del Parc

0: nostres, doncs, molt grans pel que fa a biodiversitat, de fauna, de paisatges, d'hàbitats.
1: A més d'afavorir la presència de les espècies que hi ha a la zona i que hi nidifiquen, el Pla de Restauració de l'Estany de Vilaüt també preveu eliminar flora invasora i fer-hi uns itineraris perquè sigui més accessible als vianants. N'ha parlat també Marc Vilaú, el director general de Polítiques Ambientals.
2: Impulsar la gestió i la regulació de l'ús públic perquè se'n pugui gaudir, perquè es pugui veure, es pugui gestionar d'una forma adequada i que garanteixi la compatibilització de les activitats humanes i la conservació de la natura.
1: L'estany de Vilaüt ocupa una superfície de 29 hectàrees.
3: I a Coma-ruga ha causat indignació el resultat de la renaturalització del que s'anomena el Riuet. És una sortida d'aigua termal directament cap a la platja. El projecte que va engegar l'Ajuntament preveia eliminar els ponts i totes les construccions de formigó que s'hi van fer als anys 50. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
3: Després de les obres, com ha quedat el Riuet?
4: Doncs ha canviat molt i visualment és un impacte perquè les aigües termals passaven per sota del passeig marítim i sortien a la platja per una bocana on es podia entrar l'aigua i banyar-se en un entorn barreja de canal obert i roques. Ara la bocana ha quedat coberta per la sorra que hi han posat i el sorgiment de l'aigua comença 10 metres més avall cap al mar, en forma de dos o tres llacunes amples. Això ha deixat sense paraules molts veïns que de seguida han passat a l'acció perquè l'Ajuntament restitueixi el Riuet, tot un símbol de Coma-ruga.
5: Ho veig una desgràcia.
6: Han canviat totalment el concepte.
7: La desgràcia entera.
8: Que es una verdadera porquería. Nos han quitado la esencia de Coma-ruga.
4: I hem parlat també amb l'alcalde Kenneth Martínez, a qui li ha caigut un bon xàfec i que aquests dies no es cansa d'explicar el sentit d'aquesta obra per renaturalitzar, fer accessible i sobretot eliminar les aigües pluvials que arribaven fins allà i es barrejaven amb les aigües termals. Ell està obert a rectificar l'aspecte final d'aquest riuet i ja ha encarregat un projecte als enginyers.
9: Hem encarregat que faig una proposta alternativa del tros de la bocana i mirem de satisfer totes les opinions. El projecte eren tres objectius. Els altres elements que no condicionen el projecte fonamental de renaturalització del riuet, doncs ja encarregats. I...
4: L'alcalde demana paciència perquè s'esperin a l'obertura de l'espai per poder-lo seguir gaudint.
10: Catalunya al dia.

0: Dos quarts i mig de dues, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la seva feina, això per millorar-ne el funcionament, clar. Això ho recull un informe presentat al Congrés que estan fent a Girona. Maria Rovira, a quines conclusions arriba l'enquesta que han fet a 150 psicòlegs clínics catalans?
1: Doncs bàsicament que tot i el compromís social i polític amb la salut mental i la inversió en recursos, aquest esforç no es tradueix, diuen, en els canvis en l'atenció que esperarien. Es prioritzen indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
2: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recursos aquí que en els seguiments, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
1: Els professionals alerten que les mancances en el funcionament poden provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals.
0: I què defensen que es podria fer per millorar aquest funcionament?
1: Els professionals proposen reforçar els recursos de base i, més que créixer exponencialment, canviar la lògica de com es mesuren les necessitats de l'atenció. Bernat Carreras és psicòleg clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Sovint el polític té una necessitat més a curt termini i hem de poder solventar problemes com, per exemple, l'emergència del malestar emocional a la nostra ciutat o a la nostra comunitat autònoma. El que succeeix és que hi ha recursos però es destinen a programes que són efímers i que després amb el temps no es consoliden en el sistema.
1: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: Finalment, i després de 9 anys, han adjudicat les obres per transformar l'entorn de la plaça que hi ha al davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. Fèlix, com canviarà aquesta?

0: la zona.
1: Doncs es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més zona verda i de descans, un parc infantil, carril bici, i es canviarà el sentit del trànsit. A més, hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon és el subdelegat del govern espanyol a Girona.
2: Ens permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
1: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
0: I no és l'únic espai de Girona on hi haurà canvis.
1: Exacte, no és l'únic perquè una mica més al centre de Girona i després d'un procés participatiu amb entitats i veïns, l'Ajuntament de Girona ha acordat restringir el trànsit per la plaça Catalunya damunt del riu Unyà i només hi podran entrar els veïns i vehicles autoritzats. S'instal·larà una càmera de control de matrícules com la que ja hi ha per accedir al barri vell.
0: I aquest diumenge abaixa la persiana per últim cop un dels establiments clàssics de Platja d'Aro. És la cafeteria-pastisseria El Cisne, a l'avinguda de S'Agaró, al centre i l'eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys, un emblema de la Costa Brava. La Laia Claret ens n'explica la història amb el muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
3: No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
4: Va ser l'any 1957 quan Jordi Albertí funda la cafeteria pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar. I entre pastissos i clients es van enamorar amb en Jordi i es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci. Per tant, hi posen punt i final. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per sentar-se per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats.
4: On és El Cisne? A l'avinguda de S'Agaró, al carrer principal i eix comercial i cèntric de Platja d'Aro, als inicis del Cisne no hi havia gairebé cap negoci.
5: No hi havia res de tot això, esclar. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els magatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies, eren torres.
4: Va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura.
5: En Dalí, en Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
4: El Jordi i la Rosa portaven el negoci i feien vida familiar amb tres fills. Tota una vida dedicada al Cisne.
5: Ell a la nit treballava a la pastisseria i baixant l'escala en fèiem un petonet. Bona nit i bon dia, i jo baixava a obrir la botiga i ell s'anava a dormir.
4: Aquest diumenge tanquen portes. El local està decorat ara mateix amb globus per fer-hi una gran festa. Per la Rosa és un tancament d'etapa, amb serenor, d'una vida plena que li ha aportat això.
5: Una família meravellosa i un negoci fantàstic, que a més jo disfrutava. He treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims, he sigut molt feliç.
0: Doncs molt bé, gràcies Laia Claret per aquest reportatge sobre El Cisne, que baixarà la persiana per última vegada diumenge després de ser un emblema durant tants anys, durant gairebé 70 anys del turisme a la Costa Brava. Un minut i mig i tres quarts de dues. Mentrestant, aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la DO Tarragona torna a aterrar a la ciutat en una edició marcada pel 80è aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis d'aquesta zona. Tarragona, Clara Echevarría, Domingo, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I com ha anat canviant, com ha anat creixent la institució?
6: En un primer moment, les varietats del Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven pels seus vins dolços, com ara licors, misteles o moscatells, però aquesta era una oferta molt similar a altres zones de l'Estat i es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és presidenta de la DO Tarragona.
7: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
6: En els seus inicis hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta de vins s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Després de 80 anys, la DO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i per fer-se un lloc a casa, tant a les cartes dels restaurants com a les lleixes dels supermercats.
0: I la Seu d'Urgell viatja en el temps aquest cap de setmana, concretament fins l'edat mitjana. La ciutat recupera la fira medieval que no es feia des d'abans de la pandèmia. Joaquim Albalaté, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: I ho fa amb un pes important de la cultura.
8: Sí, perquè a més de les parades i activitats ambientades en l'era medieval, també s'hi suma el Festival Literari Llegendària, que fa 5 anys que se celebra a la ciutat i que aquest cop queda integrat dins de la fira. Cristina Moreno és la regidora de Festes de la Seu.
9: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens sembla bé, doncs, que aquesta part literària podia, doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
8: La 19a edició de la fira, que no es feia des del 2019, dividirà el centre històric en diferents espais. La plaça de les Menxes i els Falcons, el camp de les Batalles, el carrer dels Jocs i Rialles, el pati de les Llegendes i el carrer dels Oficis Vius. En total hi haurà un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, com mostres d'oficis, parades de gastronomia i artesania, jocs i tallers o espectacles. Tot plegat entre demà i diumenge, tot i que avui al vespre ja comença el programa amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Romànica de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
0: I escolta, es nota molt que arriba a l'estiu perquè és un no parar de propostes culturals. Per exemple, a Barcelona aquesta tarda arrenca molt llibre, és el Festival Literari per Nens i Joves. Aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. Montse Camps.
10: És una mostra que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Ana Juan, que és una de les comissàries.
11: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etc, etc.
10: Fins diumenge es faran tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema en una programació gratuïta que, com deies, explorarà el llibre com a espai de ficció.
11: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai que no té límits, però també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
10: També visitaran el festival figures de renom en el món del llibre infantil i juvenil, com l'autor i il·lustrador francès Olivier Dussou o el portuguès Bernardo P. Carvalho, un dels noms més destacats del món de l'àlbum il·lustrat contemporani europeu. Tot plegat al MACBA i al CCCB.
0: I ara més literatura, però més fosca i cap a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya. És la novel·la negra i criminal. S'hi fa la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Júlia Albacar, un dels protagonistes d'aquesta edició és Pep Coll.
12: Sí, exacte. Bon dia. Coll rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és de fet la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Això serà esta tarda, quan també s'ha programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà, però, serà quan arriba un dels plats forts, una ruta literària que recorre els espais de Lleida que han servit d'inspiració o d'escenari de la novel·la negra del territori, a més de diverses taules rodones. I és que este gènere és un dels més consolidats entre els autors de Ponent, com explica Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis d'Ilerdencs, coorganitzador.
13: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
12: Una edició del Segre de Negre que estarà molt marcada per estos 10 anys. Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions.
14: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
12: El festival ja va tenir ahir una prèvia amb la taula rodona sobre la novel·la negra a Ponent i durant el cap de setmana també es podrà participar en un concurs de microrelats i de fotografia.
0: Avui comença Sant Cugat del Vallès Alumini, que és el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui fins al 12 de juliol, Montse Mas.
15: Sí, els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què no ens podem perdre.
16: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
15: A més de la dotzena d'exposicions programades, com la del fotògraf Antoni Campanyà, al Museu del Monestir, el certamen ofereix activitats com un mercat fotogràfic o diversos tallers.
16: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
15: Demà a la tarda se celebrarà una taula rodona on els fotògrafs participants al certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes.
0: 9 minuts i les dues del migdia.
17: Cojo aire, vuelo.
0: Lia Kali i Vanessa Martín seran algunes de les protagonistes de la cinquena edició del festival Teta. Arrenca aquest vespre, s'allarga fins demà. A més dels recitals programats, el certamen de caràcter feminista també proposa activitats per convidar a la reflexió, sobretot entre el públic jove. De tota manera, Clara Chavarría Domingo, ja s'han fet algunes activitats prèvies.
18: Doncs sí, com ara els tallers que s'han fet en alguns instituts de la ciutat per convidar els alumnes a la reflexió en aspectes com ara la igualtat de gènere. El festival es presenta sota el lema Més veus, més ritme i més futur. En parla la responsable de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament, Montse García.
19: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, amb més tipus d'artistes, amb una música més diversa, més ritmes, perquè celebrem la pluralitat musical, i més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
18: La tarragonina Maria Fort serà la primera avui a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Montse Lam, Caral Laoz i Lia Kali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní Les que faltaven tancaran el festival amb un concert gratuït.
20: Als micropobles la vida no passa de pressa, passa a fondre. La terra no és decorat ni és escenari, és memòria.
0: El Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Empordà desplegarà aquest estiu la seva nova edició, programant 13 espectacles en 10 municipis de menys de 1.000 habitants. És una cita que reivindica el dret de la cultura de les zones rurals, també a Estel Coletas.
21: Recentment guardonat amb el Premi Impulsa Cultura, el certamen s'estén del 26 de juny al 26 de juliol, amb propostes de circ, teatre, dansa, clown i monòlegs. La directora del festival, Rebeca Alabert, destaca la necessitat de combatre el centralisme i apropar obres de mitjà format als pobles més petits.
22: Aquest any el FAST ens reivindiquem, no?, com aquesta resistència, la resistència cultural, rural, des dels micropobles, defensant un dret, no?, el de poder gaudir de la cultura, visquis on visquis, per dir que seguim aquí, seguim treballant per poder portar la cultura arreu del territori i que els micropobles tenen el mateix dret de gaudir d'espectacles com una altra població amb més habitants.
21: Enguany destaca el projecte comunitari Micropobles Escena, on 14 veïns han creat des de zero una peça de clown guiats per la companyia Escarlata. Les entrades per a les nits d'estiu empordaneses es posen a la venda general aquest dilluns a través del seu web oficial.

0: Esports. I ara temps per la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguns encara no hem acabat la temporada actual, d'altres ja materialitzen aspectes de la vinent. Per exemple, el Barça, que està presentant Anthony Gordon.
1: Sí, una presentació que s'està demorant més del previst de l'hora prevista. Havia de començar a 2:15 i ara ja creuen que fins a primera hora de la tarda no es farà aquesta presentació. El que és segur és que es tracta de la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Gordon té 25 anys i prové del Newcastle anglès, i el Barça pagarà per ell entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres incorporacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
0: Encara el Barça, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el femení va fer oficial dues sortides més.
1: Els Dona Batlle i Mapi León, la lateral de Vilassar de Mar, deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
2: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
1: Mentre que la Santa Aragonesa marxa després de 9 temporades i 27 títols.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
1: En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic.
0: En l'àmbit esportiu i competitiu, aquest vespre estarem atents al Sabadell.
1: L'equip arlequinat visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el filial del Real Madrid, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
4: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
0: Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada, i destaca un duel català.
1: El que jugaran el Girona i el Joventut a 8:45. Els verd i negres són sisens, amb la participació al play-off assegurada, i visiten l'equip gironí, que seguirà la ACB la temporada vinent. Dani Miret, el tècnic de la penya, es pren aquest partit com un banc de proves de cara al play-off.
5: Primer és un partit que és contra un rival que aquí a casa ens va guanyar. Crec que hem d'ajustar coses i aprofitar la seva identitat, no? Que el Girona té una identitat molt particular, que ens va fer mal en situacions on ens van col·lapsar, vam perdre la pilota en primers segons, coses que alguns rivals de play-off doncs, també tenen similituds, no? Amb aquestes característiques.
1: A la mateixa hora, 8:45, el Barça visita l'Andorra l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
6: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
1: Pascual tenia contracte per 2 temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. També avui, però a les 6, el Manresa rep el Real Madrid, mentre que el Jaio Poix Lleida juga a Múrcia a 8:45.
0: Més apunts de l'agenda esportiva d'avui. Ara futbol sala.
1: El Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Javi Rodríguez és l'entrenador blaugrana i es mostra optimista.
7: Lo veo confiado, lo veo ilusionado porque, bueno, se nos abre el play-off, un play-off en el que hemos luchado muchísimo en la Liga regular para quedar primeros y para tener el factor cancha, así que hay que aprovecharlo.
1: Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. Pel que fa al torneig de tenis de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat aquest migdia per als vuitens de final després de superar el duet Kirchhoff-Stevens per 2-16-0, 6-3 i 6-4. D'ahir destaca l'eliminació al quadre individual del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per un cop de calor. Mentre que l'hoquei Lliga masculina avui arrenquen les semifinals amb la disputa del primer partit entre el Liceu de la Corunya i el Calafell, una sèrie millor de 5 partits. Demà, Barça-Igualada, duel català, a partir d'un 4:45 de la tarda. I en motor, a Marc Márquez ha fet la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El vigent campió també ha passat la segona revisió mèdica per avaluar l'estat del CPU i l'espai de drets per poder completar el cap de setmana al circuit de Mugello.
0: Catalunya al dia.
8: amb Estel Batet.
9: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo. Sí, jo sóc diferent de tots vosaltres.
10: Jo també em creia diferent, filla. És fotut creure's diferent i un dia descobrir que no ho ets.
0: Estem condemnats a assemblar-nos als nostres pares? Qui som quan intentem no assemblar-nos-hi? Aquesta és la reflexió que fa Loop. És una obra de teatre amb Ramon Madaula i Júlia Genís, un text a cavall entre el drama i la comèdia. La conversa latent però eternament pendent entre un pare i una filla que no es coneixen prou. Loop es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal de Montcada i Reixac. Nosaltres ho deixem aquí. El Catalunya al dia torna dilluns a partir de la 1 del migdia. Mentrestant, que passeu un molt bon cap de setmana.
9: N'hi ha prou amb estimar-se.
11: El conflicte a l'educació continua encallat, amb una diferència d'augment salarial de 70 euros al mes com a principal escull. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: A aquesta hora, el govern i els sindicats continuen sense solucionar el conflicte a l'educació. Ara mateix, les dues parts han fet una pausa per dinar a la reunió que estan mantenint des de primera hora i es tornaran a reunir a 3:45 aquesta tarda, Joan Bota.
13: La discrepància, com deies, es resumeix en aquests 70 euros i sobretot en la manera de comptar-los. El govern, que havia dit que no faria més propostes, parla de l'última, en aquesta última pujada, de 400 euros més al mes el 2029. Els sindicats diuen que la xifra és enganyosa perquè diuen que inclou diners ja compromesos fora d'aquesta negociació. Avui mestres i professors fan vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf.
11: Connectem amb Barcelona, on s'està fent aquest recés d'aquesta reunió, i amb Montserrat, on hi ha els docents que estan en vaga avui. Cristian Roldán i David Àngela.
14: Bon dia, doncs sí, calma tensa al Departament d'Educació. Aquí a Barcelona, la proposta teòricament final de la conselleria no convenç els sindicats, però des del govern no tanquen la porta a buscar l'entesa per altres vies. Sigui com sigui, la reunió es preveu llarga i més enllà del sou també hi ha la baixada de ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva sobre la taula. A més, fa pocs minuts s'ha obert el tall de la Via Augusta.
15: D'altra banda, mestres i docents han bloquejat durant una hora els accessos a l'aeri, al cremallera i a la Basílica de Montserrat. Han desplegat pancartes grogues a la plaça de Santa Maria i uns escaladors han penjat grans lones grogues a diversos punts de la muntanya. També han aprofitat per advertir que estan preparats per organitzar més mobilitzacions coincidint amb la visita que el papa ha de fer a Catalunya els pròxims dies.
11: De seguida hi tornarem sobre aquest conflicte i sabrem l'última hora. Mentrestant, el CIS dona 11 punts d'avantatge al PSOE respecte al Partit Popular en una enquesta, això sí, feta just abans que se sabessin les últimes novetats sobre els casos judicials Zapatero i Leire.
13: En conjunt, les formacions de dreta i extrema dreta pugen, sumar, torna a baixar i marca un nou mínim. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
11: La Generalitat amplia fins als 40 anys els anomenats préstecs d'emancipació, un programa per promoure l'accés a l'habitatge, al primer habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
16: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. El president Salvador Illa explica l'obstacle principal que resol.
17: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur.
11: En la informació internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus a Romania aquesta matinada. Ha fet 2 ferits en un bloc de pisos. L'Aliança Atlàntica, però, descarta cap resposta. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: Ara per ara, ningú parla d'activar la possibilitat d'una defensa col·lectiva, tal com preveu el tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica promet que defensaran cada centímetre de territori i critica l'actitud imprudent de Rússia. La Unió Europea diu que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari.
11: I de tornada a Catalunya, acord entre el govern i la comunitat de regants per desencallar la modernització del canal d'Urgell. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
19: El Departament d'Agricultura i la Junta del Canal d'Urgell fan un canvi d'estratègia. Ara no s'esperarà un pronunciament majoritari de tots els regants, una votació que, recordem, es va ajornar per falta de suport. El govern tira pel dret i es modernitzarà a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant.
11: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva a Udal Serra amb dos noms propis avui.
8: Doncs sí, el d'Anthony Gordon, que avui s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça, tot i que ja podem dir que la firma del contracte i la roda de premsa van amb molt més retard del previst. De fet, l'havien de presentar quarts de dues. I Mitchell, que després d'anunciar-se ahir que no seguirà el Girona, avui s'ha volgut acomiadar de tota l'afició amb un missatge molt emotiu.
11: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, doncs déu-n'hi-do, força complicada. Hi ha trànsit dens cap a Barcelona amb aturades a la B20, a Santa Coloma, i a la C33 i la C58, on hi ha hagut un accident cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Canyelles, sentit Besòs, i a la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat. I a la Zona Franca i a Santa Coloma, en sentit Besòs.
11: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: De fet, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera o el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Tot plegat perquè, Dani Ramírez, bon dia.
22: Bon dia.
11: Estem amb unes temperatures de ple estiu durant tota aquesta setmana i que continuaran el cap de setmana?
22: Sí. El que passa és que baixa una mica la temperatura i, per sort, els propers dies no entrarà vent. Ara, si entrés vent de ponent o de nord, tramuntana o mestral, seria una situació molt delicada per baixar la humitat i a l'hora de propagar aquests incendis forestals. Per això, bé, hem d'anar amb precaució, però si hi ha un incendi segurament no podria córrer amb tanta rapidesa. El prelitoral sí que es preveu una mica de marinada, que pot arribar als 30-40 per hora, però en general els vents són per sota dels 20 per hora. Parlem de graus, perquè ja estem arribant gairebé als 37 graus a Vinebre. Avui podria caure el rècord de calor del mes de maig, si superen els 38,5, i podria passar aquí a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també pendents d'altres sectors d'aquesta àrea, o del Pla de Lleida, on poden superar els 34-35 graus. A la Costa Brava, ahir arribaven a més de 30 o 32 graus, a línia de mar. Avui en tenen 24 o 25. Ja ha baixat una mica la temperatura. O Girona, hi arribava als 37, i ara en tenen 32. Per tant, la calor potser ha afluixat una mica per la banda gironina. A la tarda, algun ruixat al Pirineu, sobretot al final de la tarda i vespre. Demà, tot igual, baixa la temperatura 2, 3 o 4 graus. Això sí que s'ha de reconèixer, que no serà ben bé igual. I a la tarda, alguna tempesta, Pirineu i Prepirineu, localment intensa. I diumenge, exactament igual. Calor forta, però ja no serà rècord. I alguna tempesta a la tarda, que pot ser forta i amb pedra o calamarsa.
11: Gràcies, Dani. Bon dia.
22: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les 2:07. Jornada maratoniana, una altra, de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats dels mestres i professors. Ara s'està fent un recés per dinar, ja que s'espera que la reunió s'allargui aquesta tarda. El principal escull és l'augment salarial. La discrepància és per 70 euros. El govern inclou dins dels 400 euros mensuals que proposen 4 anys la pujada salarial de l'Estat, que rebran tots els funcionaris. També sobre la taula hi ha reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Comencem pel Departament d'Educació, on ha començat aquesta reunió aquest matí, ara mateix aturada, però que han de tornar a reunir-se d'aquí a una hora i mitja. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Bon dia.
23: Bon dia, Òscar. Doncs sí, recés estratègic en aquests moments per tal de carregar piles, perquè ens comentaven que la reunió es preveu llarga, tot i que les dues parts han sortit amb un posat molt seriós des dels sindicats, en aquest cas sí, veuen opcions a acostar postures. El principal punt de fricció, com comentava, segueix sent la qüestió salarial i, sobretot, com es fan els números. El govern defensa que la proposta de pujar el sou en 400 euros bruts al mes hauria de satisfer els sindicats. Són declaracions de la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
24: Te sorprèn, perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment doncs, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
23: Doncs pels sindicats no seria ben bé la xifra, perquè en aquests 400 euros d'educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern espanyol, i els sindicats de l'educació reclamen un increment independent perquè defensen que el cost de la vida a Catalunya és més alt que el de la resta de l'Estat. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou a l'IPC, canvis a les ràtios i un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia just abans de la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
2: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
23: Les negociacions, com deies, es reprendran d'aquí una hora i mitja, i tot just ara s'ha dissolt la mobilització que tallava la Via Augusta just davant el Departament d'Educació. Però els docents, això sí, no descarten convocar noves vagues si les negociacions d'avui descarrilen.
11: Doncs a l'espera de com evoluciona aquesta negociació avui, un altre dia de mobilització de mestres i professors. Avui han alterat la jornada turística a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora el David Àngela. Bon dia.
15: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
3: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
15: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
4: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
15: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
11: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobretot a aquesta reunió que ara mateix està aturada en aquest recés al Departament d'Educació per veure si s'avança o no en aquesta negociació. I no deixem de parlar d'ensenyament, perquè les proves de selectivitat disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de tecnologia durant els exàmens. La idea és impedir que cap alumne faci servir dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Toni Fortesa, bon dia.
5: Bon dia.
11: Quines mesures proposa el Departament d'Universitats?
5: Doncs totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per dintre les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, comportarà l'anul·lació immediata del seu examen. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
6: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
5: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves amb més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
11: Per cert, que aquest any la selectivitat coincideix al calendari els mateixos dies de la visita del Papa a Barcelona. Això pot complicar l'arribada dels estudiants als exàmens?
5: Segons la consellera Núria Montserrat, la previsió és que l'impacte sigui o molt reduït o fins i tot inexistent. Montserrat ha explicat que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències de mobilitat, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
11: Ens ho deia el Dani Ramírez quan li demanàvem quin temps tindríem el cap de setmana. La calorada que estem tenint és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig, Montse Poblet.
0: El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya, el 2022, a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys. O els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
1: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
11: Aquesta calorada es nota a tots els sectors i a totes les activitats, també a les escoles. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures que s'assoleixen a dins de les aules, denuncia que a les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus dins de les classes hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'escola La Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Són algunes. En aquest últim a la Mitjana de Lleida i tenim la Noelia Caselles.
7: Hola, doncs l'edifici on som inaugurat el 2010 acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això són 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien els mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
9: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
7: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
10: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
7: L'escola té instal·lat aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però que no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
12: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell.
7: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
11: És 3:15 de la tarda, anem a la crònica política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama per frenar investigacions obertes als tribunals. En un acte aquest migdia a Madrid, el mateix Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel seu executiu, amb la vista posada en esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
25: Què tal? Bon dia. En privat, el govern espanyol insisteix en la persecució contra el PSOE. Diuen que són víctimes d'un setge judicial sense proves, però avui, com dius, Pedro Sánchez ha evitat fer cap crítica directa. Tampoc s'ha referit a les investigacions que l'encerclen. Sánchez manté l'agenda pública en un intent de blindar-se d'aquest setge judicial, centrat avui en un acte sobre cultura, des d'on ha reivindicat l'acció i el futur del seu govern davant del soroll.
26: Yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
25: Un acte de Sánchez al costat dels ministres Álvarez i Urtasun de Sumar, que li reclama justament més explicacions i que posi en marxa d'una vegada per totes les mesures de regeneració democràtica que va prometre fa mesos. Mentrestant, la pressió dels socis no fluixa. Junts manté que la legislatura està acabada, però tampoc faran costat a una moció del PP en Vox. Avui Míriam Nogueres, des de Televisió Espanyola, ha enviat la pilota a la teulada de Sánchez per convocar eleccions.
27: No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
25: Hi ha el Partit Popular que carrega contra la Moncloa per dir que tot és una conspiració judicial contra ells, mentre avui s'han conegut més detalls del cas contra la dona de Pedro Sánchez. En el sumari de la causa, el jutge Peinado torna a assenyalar irregularitats en la contractació del programa informàtic que va encarregar Begoña Gómez per la càtedra universitària que dirigia.
11: Doncs amb aquestes investigacions judicials obertes contra el nucli de Pedro Sánchez, el PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a una distància d'11 punts del Partit Popular. Això sí, aquesta enquesta es va fer just abans que esclatessin tots aquests casos judicials, Pilar García.
8: El 6 dona al PSOE una estimació de vot de més del 36%. El PP, en segona posició, retalla distàncies als socialistes en un punt i mig. Vox, tercera força, creix després de la baixada dels últims dos mesos. I Baròmetre i Sumar, volíem dir, torna a perdre suports i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació.
11: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
13: Catalunya migdia.
14: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espai en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
19: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
20: Tuya.
19: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
20: Sí, tu prima.
28: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
29: Sou molt bona gent!
30: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Catalunya migdia. Passen gairebé 21 minuts a les dues. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca, Joan Garcia.
5: Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
31: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
5: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones, d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anna Vela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer, no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
32: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
5: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys.
11: Per cert, si parlem d'hipoteques, l'Euribor continua encarint-les. El mes de maig ha pujat per tercer mes consecutiu, Jordi Canal.
33: Sí, l'indicador més utilitzat en les hipoteques variables acaba aquest mes en el 2,8% i manté l'escalada que va començar arran de la guerra de l'Iran. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual salsa puja d'uns 75 euros de mitjana. Això són uns 900 euros anuals.
11: I ja que parlem de xifres, la inflació s'ha mantingut invariable al 3,2%, igual que el mes d'abril al conjunt de l'Estat.
33: Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat aquest maig el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.
11: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania. Ha fet 2 ferits. És la repercussió més gran fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna.
0: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
1: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
11: De fet, Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al Tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
33: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
2: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
11: I mentrestant, l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estires i arronses, els malentesos o els desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto el foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, Albert Manyà.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa iraniana, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, el cap de les dues parts dona per trencada la treva ni les converses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, es mostrava optimista.
4: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
3: El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on l'exèrcit israelià ha ordenat noves evacuacions. En l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de la humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
11: I mentrestant tenim el primer signe d'esperança amb l'Ebola. Curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut, en un cas que obre la porta per tal que més gent se'n pugui sortir, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç.
3: Aquest malalt ha donat negatiu en 2 tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en 2 setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament, només s'ha rebut un terç dels diners necessaris, i per enviar aquest missatge al món.
6: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
3: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
11: 30 segons de publicitat i de seguida més notícies del país.
7: Catalunya migdia. Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
8: Catalunya migdia.
11: D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
9: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
10: Esperem que tots estiguin d'acord per començar. Potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
9: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
12: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
9: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
11: En punt 2:45 de la tarda, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la feina. En un congrés que fan a Girona, han concretat que, en un 10% dels casos, es fan menys visites del que seria recomanable, Maria Rovira.
13: Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
15: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials. Quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
13: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
11: Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, dels quals s'ha fet un seguiment, Miquel Jarqué.
22: Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a patir. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència, però no s'havia estudiat estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Meneses és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
8: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobàvem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindrien més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
22: Segons Rodríguez Menés, la recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals en què la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
11: La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per escollir el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i de Jaume Collboni. També han anunciat, però, que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal de Junts, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el dia 21 de juny es proclamarà el candidat. I ja que parlem de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga, els que sentim, que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com ara escoles bressol o oficines d'atenció a la ciutadania, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Aquest matí, ho sentíem, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
14: Bon dia. Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
16: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
14: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
17: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
14: Comissions Obreres, UGT i CSIC, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
11: Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
19: El balcó gastronòmic és un lloc...
20: que bo.
19: Amb molt de sabor, amb molt de mediterrani.
20: Parella, què us posem per
19: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts a dos quarts, comencem la cultura anant al cinema. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada aquesta setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga.
3: El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb una excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
2: I seguim parlant de cinema i pel·lícules.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Òscar Callau.
5: Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
6: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
7: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
6: Absolutament.
7: ¿Sobre què aniria?
6: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
5: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
2: Més coses. Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol al Montsemàs.
8: Els visitants es podran recrear del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
9: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
8: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com a bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
9: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
8: Els fotògrafs participants en el certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
2: I ara anem fins a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, la novel·la negra i criminal, amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Estela Bussoms, un dels nous protagonistes d'aquesta edició, és Pep Coll.
10: Sí, l'escriptor pallarès rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és, de fet, la seva darrera obra, Els crims de la Mel. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com destaca Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis i la Ardencs, coorganitzador del Segre de Negre, juntament amb Pagès Editors.
11: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
10: Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida.

0: a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
1: I atenció, oients, això segur que us sona.
2: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida.
1: És el Crims, que estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
3: Sí, la temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capont. L'episodi, que també s'emetrà a Catalunya Ràdio avui a les 9 de la nit, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3CAT. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018.
1: D'aquí a 19 minuts seran les 3, anem als esports. Avui ha de ser el dia per fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. De fet, estava previst que el jugador firmés el seu contracte a la 1:00 PM i que després fos presentat. Parlo en condicional perquè tot plegat va amb molt de retard. Ramon Salmurri, bona tarda.
4: Què tal, Òscar? Bona tarda. Sí, sí, així és, amb molt de retard. De fet, a hores d'ara, parlo des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, al costat de les oficines, i de moment encara no s'ha produït aquesta signatura de contracte ni tampoc l'atenció per part d'Anthony Gordon als mitjans de comunicació.
1: Això no vol dir que hi hagi cap problema, ni que s'hagi torçat, ni res d'això, no?
4: No. Cap ni on. De fet, el jugador està, diguem-ne, més que fitxat. Ahir mateix era a Barcelona sopant amb Deco després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. Senzillament el que passa són problemes burocràtics i de logística. Hi ha, diguem-ne, creuament de papers entre Newcastle, Barcelona, etc. I això està endarrerint aquesta oficialitat del fitxatge, però per aquells aficionats culers que estiguin especialment entusiasmats amb Anthony Gordon, aquest extrem esquerre al Newcastle de 25 anys, que costarà 70 milions d'euros més 10 en variables, poden estar ben tranquils perquè avui serà oficial i avui podran escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
1: I com que avui és el dia Anthony Gordon, no s'esperen grans anuncis sobre la resta de carpetes obertes a Can Barça, no?
4: I especialment pel que fa a Julián Álvarez, que és el gran objectiu a hores d'ara del Barça aquest mercat d'estiu, de cara a reforçar la davantera. A hores d'ara, des de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no han rebut cap proposta del Futbol Club Barcelona, un Barça que s'ha fixat aquesta xifra dels 100 milions d'euros per intentar conquerir Julián Álvarez, una xifra que des de Madrid asseguren que ni de bon tros diguem-ne que donen per bona o que satisfà les seves aspiracions. En qualsevol cas, serà una negociació llarga, tot i que el Barça està atacant aquest mercat d'estiu amb certa celeritat, i Deco, amb moltes carpetes obertes, doncs vol anar enllestint a poc a poc, i sobretot abans que comenci el Mundial.
1: Molt bé, doncs estem pendents de l'inici d'aquesta presentació d'Anthony Gordon, que havia de fer fa més d'una hora, i que de moment no ha començat. Per tant, si comencen els pròxims 17 minuts, òbviament sentiríem les primeres declaracions de l'anglès com a jugador del Barça. Fins ara, Salmó.
4: Fins ara.
1: A qui ja hem pogut sentir avui és a Mitchell. Per primera vegada des que ahir el Girona va comunicar que la temporada que ve no serà l'entrenador del club a segona divisió. Ha estat Eduard Solà o en un vídeo de comiat.
5: Mitchell ha fet un comunicat a les xarxes socials i amb el club ha penjat un vídeo de comiat. Mitchell deixa el Girona després de 5 temporades amb un ascens a primera o primer any, una classificació per la Champions al tercer, jugant la Lliga de Campions al quart, però amb un descens a segona al cinquè. Mitchell deixa el Girona després de 221 partits oficials i, si res no es torça, el seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ha fet un comunicat en què diu que el que ha viscut aquests 5 anys és difícil de resumir en paraules, que ha estat un orgull defensar el Girona des de Tenerife fins a París i que han fet història. Diu que tanca una etapa meravellosa, però que els records l'acompanyaran per sempre. Agraeix el suport del director esportiu Quique Cárcel i diu que no s'acomiada perquè per sempre més serà aquí.
6: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
5: I ja sense Mitchell, el club treballa per buscar-li un substitut, de moment sense haver-se decidit pels diversos perfils d'entrenadors que té sobre la taula.
1: I aquí també hem pogut sentir avui és a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. Ha fet balanç de la temporada i amb la mirada posada ja en el futur immediat, Sergi Andreu.
7: Sí, en declaracions als mitjans del club, Manolo González s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura que li ha tret, diu, 10 anys de vida.
8: Ansietat, potser, la veritat, perquè al final és un tema que no guanyes, que analitzes molt, que dones moltes voltes a tot el que passa, que no acabes d'entendre a vegades per què els partits no els treus endavant, perquè veus partits que ets superior i ets millor que el rival, però bueno, que al final torno a dir el mateix. No és una vegada, busquem moltes explicacions i a vegades era tan fàcil com el partit d'Atlètic Club, si el guanyes un mes o dos abans, tot canvia radicalment. Era un bloqueig mental que teníem potser a la plantilla i era guanyar un partit i al final l'equip ho va aconseguir i es va desbloquejar.
7: Manolo i Monchi, que ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada. El tècnic Perico no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
8: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
7: Per cert, el club ha confirmat avui les primeres sortides. No continuaran Piquel, Engonge, Terrats i Romero.
1: Barça, Espanyol i Girona, que estan ja pendents de la pròxima temporada, però aquesta temporada encara no s'ha acabat. Demà es juga a Budapest la final de la Champions masculina. Luis Enrique contra Arteta. PSG contra Arsenal, Marcos García.
9: Dembélé i Hakimi centraran totes les mirades a l'entrenament del PSG previst per a 4:45, i és que tots dos tenen molèsties musculars, però han pogut completar tots els entrenaments d'aquesta setmana amb els de Luis Enrique, així que tot apunta que Dembélé i Hakimi jugaran demà de sortida. El porter suplent del PSG, dels francesos, Chevalier, és dubte. A l'Arsenal, baixa confirmada de White i dubtes de Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. D'aquí a una hora, aproximadament, la roda de premsa oficial del PSG amb Luis Enrique al capdavant. Així s'expressa l'entrenador asturià sobre l'Arsenal de Mikel Arteta.
10: Y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador. Bueno con el balón, equipo que sabe jugar, que no te regala el balón. Sin balón es el mejor equipo en Europa, equipo top, por eso ha ganado la Premier League. Un entrenador de altísimo nivel, ha estado en muy buenos sitios aprendiendo la profesión con Pep Guardiola en el City. Una final ante un adversario top. Claramente tot.
9: A 6:15 compareix davant la premsa l'Arsenal, encapçalat per Mikel Arteta. L'Arsenal farà el darrer entrenament, aquest sí que és l'últim, a 6:15. Demà, alerta, perquè és a 6:00 PM, la final de la Champions masculina PSG-Arsenal.
1: I encara més futbol, perquè dos equips catalans comencen aquest cap de setmana el camí de l'ascens a la segona divisió de futbol. L'Europa rebrà diumenge el filial del Celta a l'anada de les semifinals, mentre que aquest vespre el Sabadell juga a Montserrat al camp del Madrid-Castilla.
11: Els arlequinats han fet una bona temporada, han acabat segons a la Lliga, la primera federació, a un sol punt del líder, l'Eldenc, i amb només 27 gols encaixats, que són l'equip del grup 2 que menys gols ha cedit. Van arribar a la final de la Copa Catalunya i a la Copa del Rei van caure contra el Deportivo, que ha pujat a primera divisió. Avui juguen a 9:00 PM a l'estadi Di Stéfano de Madrid. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, afronta així el play-off.
12: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
11: El filial del Madrid és un dels millors equips de tota la primera federació. Els blancs van tancar la fase regular com a 5è classificat al grup 1, una posició que no es va definir fins a l'última jornada. Pel que fa a l'Europa, rep diumenge el Celta Fortuna a Can Dragó a 5:15 PM i en directe per Esport 3. La tornada del play-off de semifinals es jugarà els dies 5 i 7 de juny. Els quatre equips que guanyin disputaran la gran final del play-off, on els dos equips vencedors pujaran a la segona divisió.
1: I més futbol, perquè el Barça femení, confirmades les tres sortides d'Alexia, Ona i Mapi, queda per resoldre encara el futur d'algunes peces importants de l'equip.
9: Doncs sí, en algun cas amb un cop de timó important, i és que el Barça pot fer un esforç per mirar que Salma Parayuelo segueixi a petició del cos tècnic. Marta Torrejón, que semblava que podria no continuar, doncs podria seguir una temporada més. I també s'ha de confirmar el futur de Pere Romeu, que ha dit ja en els últims dies que hi està treballant amb el club. Després del comiat d'Alexia, a les darreres hores hem sentit com han dit adéu i ho han fet públic Ona Batlle i Mapi León.
13: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
14: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, el meu cor, de la meva gent.
9: Aquest diumenge TV3 farà en directe l'últim partit del Barça d'aquesta temporada. És el Madrid Club de Futbol Barça, Lliga F, i a la plataforma 3CAT s'emetrà l'Espanyol Sevilla. Els dos, diumenge, els dos a les 4. També diumenge i també a les 4, Llevant, Ona Badalona.
1: D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
15: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça aprofita per homenatjar una llegenda de la secció.
16: Catalunya migdia.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
20: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
21: Ostres.
20: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
21: Uf.
20: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
23: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
25: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
24: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
25: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
26: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
27: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
28: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
29: Sóc el Risto Mejide.
30: Sóc Álvaro Morte.
26: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
31: Amb tots vosaltres, Jordi González.
26: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
1: Avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, on s'han de decidir les últimes places pendents per jugar al play-off i també qui serà el segon equip que perdrà la categoria. Tot i això, les eliminatòries de play-off no quedaran del tot definides fins diumenge, en què s'ha de jugar un Barça-València pendent, Ernest Macià.
33: Exactament, perquè tal com has dit, avui és l'última jornada de la Lliga regular, és unificada, però hi ha aquesta anomalia del Barça-València perquè l'ACB no ha sabut recol·locar cap altra data. El València estava jugant a Final Four aquest partit i, per tant, es jugarà després. I, per tant, equips com la Penya no sabran si han d'anar a Barcelona o a Múrcia, per exemple, fins dos dies abans o tres de començar aquests play-off. Comencem pels partits avui. El més matiner és intranscendent, o almenys efectes de play-off. Manresa-Madrid, el Manresa aspira a ser desè, com a molt, per intentar jugar potser Eurocup la temporada que ve. El duel Girona-Joventut a 8:45 serà important per la penya, que en principi serà sisè del play-off, però podria encara ser cinquè. El Girona està a la 12a posició. Més tard, el partidàs de la jornada, efectes de classificació, perquè el Morabanc s'hi juga la permanència a la Lliga CB. Morabanc-Barça, El Morabanc podria quedar-se a la CB si perd, però en canvi el Gran Canària també perd a la pista del València i el Barça ha de guanyar per aspirar encara a ser segon. I la jornada catalana la tancaria l'UCAM de Múrcia, Jaio Postlleida també a 8:45.
1: I com dèiem, en futbol sala, el Barça rep avui el Valdepeñas, el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga. El partit servirà per retre homenatge a un dels grans referents del Palau.
9: I és que després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va estar justament en aquest estudi, visitava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Cuando entre a algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
9: En aquesta entrevista amb el Costa i la Gelma i el Lozano, que el Barça guanyarà la Lliga a les 9. Barça-Valdepeñas és el primer partit d'aquesta sèrie que té el factor pista a favor per al Barça.
1: I el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga es comença a jugar avui. Aquest vespre, el Calafell s'enfronta al Liceu de la Corunya. Demà serà el torn del Barça i l'Igualada, Carles Vila.
0: El Calafell ha tingut molt poc temps de recuperació. Només fa 3 dies que van jugar contra el Reus l'últim partit de quarts de final. S'ha d'afegir també el desplaçament fins a la Corunya. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, recorda més que fa ja 2 anys que no guanyen els gallecs.
2: Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant. El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar. I això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats i, a més, jugant a fora de casa i amb la solidesa que demostra el Liceu que ha demostrat durant tot l'any. Penso que en el nivell esportiu que estem tindrem les nostres opcions.
0: El partit entre el Liceu i el Calafell començarà a 8:45 del vespre. Demà el Barça d'Igualada jugarà a 16:45 de la tarda. Demà també el Vila-sana juga el segon partit de semifinals del playoff femení. Juga a la pista del Generali Palau. En cas de victòria, es classificarien per la final.
1: Marc Márquez, i parlem de motos, podrà completar el cap de setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Els metges l'han tornat a avaluar després del primer entrenament i li han donat permís per seguir, Damià Aguilar.
3: Està complint els terminis que marca el codi mèdic. De moment, a la primera sessió ha estat discret, se l'ha vist fins i tot incòmode en algun moment. Recordeu que el van operar del peu dret i l'espatlla dreta fa ara 19 dies. Va coix i el fabricant de la bota n'hi ha fet una de nova més ampla i més dura. Però és el braç dret el que més l'ha d'amoïnar per agilitat, força i anatomia a sobre de la MotoGP en aquesta setena cita de la temporada. Ara l'estreix el Practice. És el primer esforç per tots. Canvia 10 pilots a la Q2 directament i la resta a la repesca. L'objectiu per als tres catalans, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins, és superar aquest primer tall. No serà fàcil per cap dels tres. Mentrestant, Cal Crutchlow potser comença a penedir-se d'haver acceptat ser el substitut de Johan Zarco. El britànic, de 40 anys, retirat en fa 3, ha acabat la primera sessió a més de 3 segons del primer i comentant que aquest final de recta de Mugello és massa dur.
1: Més coses, queden 2 minuts per les 3. El Club Natació Sant Andreu es prepara per un cap de setmana intens amb la disputa del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Jan Ortuzar.
4: El Club Natació Sant Andreu està a punt per acollir la 47a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la pista a la piscina Pere Serrat. El trofeu entra dins del circuit internacional Mare Nostrum, el qual consta de 3 proves que passen per Mònaco i Canet de Rosselló. El Club Natació també tindrà posats els ulls al Maresme, on es jugarà el segon partit de la final de la Divisió d'Honor de waterpolo femení. Per això, el president del club, Joaquim Vidal, ha dit que l'entitat està en un moment àlgid.
5: En aquests moments estem en un moment àlgid i, per tant, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'autèntica bogeria perquè ens haurem de repartir estar entre Mataró i aquí, a la ciutat de Barcelona, intentant donar el màxim de suport als esportistes del club en un moment de competició d'alt nivell.
4: El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
1: I ens queda un minut per arribar a les 3 o del Serra. Quines notícies ens hem deixat?
6: Doncs mira, per exemple, a Roland Garros, categoria masculina, després de l'eliminació i del cap de sèrie número 1, Jannik Sinner, a mans de Cerúndolo, avui busquen la classificació Zverev, Djokovic, Ruud de Minyaure, entre d'altres, o Mukova, Andrieva i Svitolina, la femenina. Mentrestant, Marcel Granollers i l'argentí Ceballos han passat la segona ronda, han guanyat la parella Kirchhoff-Stevens, 2-16-0. Giro d'Itàlia, avui etapa per Reina, 151 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell, 6 ports de muntanya, 2 de primera, 4 de segona, segona, Jonas Vingegaard és líder de llarg amb més de 4 minuts i l'NBA s'haurà d'anar al setè partit a la final de la conferència. Ho és perquè San Antonio ha guanyat Oklahoma aquesta matinada 118-91.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estem pendents de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar desencallar d'una vegada per totes el conflicte al sector. Les converses es reprendran d'aquí a mitja hora, després d'una pausa per dinar. També ens hem fixat en les novetats, els anomenats préstecs d'emancipació, que fins ara es podien demanar fins als 35 anys. Ara l'edat màxima puja fins als 40. L'objectiu d'aquest programa del govern és promoure l'accés al primer habitatge perquè serveixi per pagar l'entrada d'un pis a tots aquells que no tenen prou estalvis per pagar-la. I hem connectat també amb Mollerussa, on s'ha desencallat finalment el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan al nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals del cos, en declaracions d'aquesta emissora, confia que la situació millori.
3: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament el setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències catalanes en matèria d'habitatge i urbanisme. El Tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves polítiques d'habitatge i que tenen un marge ampli de maniobrar per legislar. Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del líder Peter Magyar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
4: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
2: Els jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És aquesta, ho recordeu, la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro del PP i el despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. L'empresa és l'origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit al dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses de gas van pagar el despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
2: I com és habitual els divendres a aquesta hora, fem un cop d'ull al trànsit. En aquest cas heu d'anar en compte sobretot per circular a l'entorn de Barcelona. Les rondes van molt plenes, tant a la litoral com a la ronda de dalt. També hi ha problemes a la C58 i a l'AP7 en el tram entre Mollet del Vallès i Rubí.
0: Passant 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: El periodista Marc Bataller, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I el periodista també i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot bé?
9: Tot bé, i tu?
0: Sí. Acalorats?
9: Una mica.
0: Veus, jo no. Com que porto des de les 9 del matí tancat aquí, l'aire condicionat fa meravelles. Escolta, ara s'està gairebé millor treballant que no pas pel carrer.
9: Estiguessis a una escola.
0: No, bueno, ja ho hem fet a primera hora. No, a 30 graus en moltes aules, Vull dir que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. I els divendres ens el serveix Lio Forn. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tot bé, tu?
7: Jo, mira, molt perquè és la tercera vegada que em truca el mateix número de telèfon que m'està trucant ara mateix, que és el 627-069-218, que m'ha trucat des de les 14:55, és la tercera vegada que em truca.
0: Aviam si és algú que necessita la teva ajuda perquè li deixis les claus per entrar a casa, per exemple.
7: Estic per contestar en directe i tenir una conversa, però no ho faré.
0: Oh, escolta, amb tu mateix, eh? Seria una dèria diferent.
7: Bueno, hi ha una... És igual, no? Un dia faré una dèria d'excuses que m'he anat inventant trucades que he rebut i tal. Bé, és igual, doncs... Matem la trucada.
0: Era important que el Liu expliqués això de la trucada perquè la gent no sap que el Liu es prepara les dèries en un document al telèfon. Per tant, si li està entrant una trucada, no pot llegir les notes que ha pres.
7: Necessitava treure
0: de sobre la trucada perquè si no, no podia llegir el que té apuntat al telèfon i aquest era el problema i aquí està guanyant temps. Eh?
7: Sí que podia, no? Sí que podia. El que passa que se te'n van els ulls per dir qui carai m'està trucant ara, perquè has de saber si en aquest moment se m'està inundant a casa o...
0: Ah,
7: que
0: saber,
7: està passant, no?
9: Truca'l, si no.
0: Ah, vigila.
7: No, que no, si és d'aquestes d'estafa...
0: Ah, molt bé.
7: Si truques et diuen que aquest número no existeix i tal. Bé, doncs... matem el tema. Escolta, titular. Aviam, un titular que vaig veure l'altre dia. Diu, Andorra considerarà prostitució demanar i pagar contingut sexual a plataformes com OnlyFans i condemnarà fins a 5 anys de presó als proxenetes.
0: Mm-hmm, ho vam explicar al Catalunya Mitjà ara fa algunes setmanes, sí.
7: Interessant tema d'aquests que... Perquè aquí inclou el tema proxenetes. Per tant, vol dir que hi ha algú que està traient un benefici econòmic, que és evident, a part de qui s'hi dedica, és a dir, a la plataforma, però ja se'ls considera directament proxenetes. I també és interessant que aquesta normativa afecta exclusivament qui pagui, perquè el que s'anomena creadors de contingut, que també té... És a dir, la metàfora és molt bonica... hem de dir que és això d'OnlyFans. És gent que surt fent coses que normalment en públic no les faries. Bueno, alguns en privat tampoc, però aquest ja és un altre tema. Tema de contingut sexual, i llavors tu surts allà i mostres el que fins on tu vols, diguéssim, no? Pots sortir des d'ensenyar el turmell fins a ensenyar el DNI amb l'adreça, telèfon, tot. I no sol, vull dir, pots sortir amb més gent.
0: I molts continguts seria els que ja tenim una edat, diríem, de dos rombos.
7: Dos rombos.
0: O tres, segons com.
7: Correcte. Doncs bé, el que sí que aquesta decisió del govern andorrà deixa fora això. Doncs la gent que miri pornografia, perquè consideren que són dues coses diferents. Una cosa és la pornografia, l'altra cosa és el que fan aquestes persones que treuen un benefici econòmic de la seva activitat sexual, que seria, diguéssim, en públic, però clar, no és en públic, perquè és sota demanda, sota pagament, i és depenent, has d'apuntar, això, aquestes coses, imagino que deuen així, perquè si no qualsevol entraria i posa la targeta de crèdit de la tieta pura i que pagui la tieta, no? Clar, aquí afegim una cosa, que és que moltes de les persones que entren, segons les dades del perfil, el 97% de les persones creadores de contingut d'aquesta plataforma OnlyFans són dones d'entre 25 i 44 anys, i és una plataforma que factura 500 milions d'euros l'any passat, que com a facturació no està malament, així en principi no està... Algú aquí està guanyant diners, però la plataforma s'endú entre un 60 i un 80% del que generen aquestes persones. Per tant, les persones han d'estar moltes hores fent aquestes activitats per poder tenir un mínim d'ingressos, però diuen que són al voltant de 20.000 euros al mes pots arribar a guanyar. Esclar, guanyar 20.000 euros al mes no es guanya tothom, i bé, clar, aquí hi ha el tema del coach, que s'anomena, que són persones que fan com de representants de, bàsicament, noies, perquè diem que el 90% són noies, un 3% són nois. Doncs aquests coachs treballen per aconseguir-te clients. Per tant, i que tu ingressis més, per tant, podríem parlar de proxenetisme. Aquesta seria la qüestió. Una altra qüestió és que tot el contingut que la gent penja en aquesta plataforma queda en propietat d'aquesta plataforma. I aquí arribem a un titular que vaig veure fa bastants dies i que m'ha servit per lligar-ho. El titular diu exactament, diu, la ciclista Cecília Sopeña, que es va fer viral a OnlyFans, activa el seu dret a l'oblit per esborrar el seu passat digital. És una senyora que al principi, quan tot li anava bé, explicava, Cecília Sopeña, la influencer ciclista, que també és un concepte bastant interessant, explica quan guanya OnlyFans. La jove ciclista madrilenya ha decidit aparcar la seva plaça com a professora i apostar per OnlyFans. El motiu és molt clar, l'econòmic. Fins uns guanys de fins a 62.000 euros en un mes. 62.000 euros en un mes. En 10 mesos et pots comprar un pis a una ciutat com Barcelona. Pis barat, eh? Yeah. Vull dir, amb 620.000 euros pots optar a un pis de dues habitacions, aproximadament tal com estan els preus de l'habitatge. Clar, el que passa que aquesta senyora, la cosa es va anar complicant, ella volia ser ciclista, volia deixar de l'OnlyFans un cop ja han guanyat molts diners, i declaracions al cap de 2 anys d'haver dit això, que guanyo fins a 62.000 euros al mes com a... aviam, que la paraula és... influencer ciclista, doncs diu, en el món de les curses, que no em convidin ja, que no hi aniré. No em ve de gust estar en un món al que tothom està mirant-me, en aquest cas vestida de ciclista, i fent comentaris en veu baixa. Diu, no, no hi aniré. Clar, a partir d'aquí, a mi que és d'aquests temes que m'apassiona com a debat, perquè, és clar, realment estem parlant de generadors de contingut. Discutim, comentem què vol dir contingut, fins on arriba el contingut de generació del propi nom. Això és emprenedoria, és esclavatge, com passa amb altres plataformes, que s'està moltes hores en directe perquè puguis monetitzar una mica. Gent que quasi no es pot moure de la cadira per poder guanyar 4 duros, però que no depèn de ningú i que estiguis molt lliure de fer el que consideri amb la seva vida. I la gran pregunta, al segle XXI, què és la prostitució? Això és prostitució? Això és proxenetisme? Endur-te entre el 60 i el 80% del que genera una persona fent activitats relacionades amb el sexe? O és una feina com qualsevol altra? És un tema... Jo no tinc...
0: La posició més còmoda és la meva, que jo les teves preguntes les trasllado, perquè jo no les respondré.
7: Bueno, perquè ets el moderador, ets el senyor moderador...
0: No, Jaume, però... Marc, Isabel, escolta'm, us ha llançat un munt de preguntes liu.
7: Però si m'ho dieu... Si, ara jo, com
9: però
7: que porto el tema...
9: Però pots respondre liu, també.
0: Ell ho farà, sense que em venia.
7: Jo que porto el tema, jo no tinc una... No tinc una... És que no ho sé. O sigui, em sonaria que sí, però per altra banda penso... És o no és? Digital? La prostitució digital és igual que la...
0: Física?
7: La carnal? Ho hem de diferenciar? És un tema de la teva ànima? O sigui, estàs prostituint-te l'ànima quan estàs en el món digital? No sé, és que sóc un senyor gran que es troba amb totes aquestes coses tan modernes que jo...
0: Hi ha 3 joves que et respondran.
7: Ara endavant, joves. Hi ha bufetades, per contestar.
8: Aviam, a mi em sembla que no és prostitució. És a dir, el que tu estàs dient, plataformes on tu pagues per veure una persona ensenyant els turmells o fent altres coses més interessants, a mi no em sembla molt diferent pel fet que sigui en directe de la gent que paga per estar en una plataforma de contingut pornogràfic que són pel·lícules o el que sigui. És a dir, no veig molta diferència entre una cosa i l'altra. Jo no veig la prostitució aquí per enlloc, i encara menys el proxenetisme per enlloc. A mi em sembla... Altres coses que has dit em semblen més adequades, eh? Esclavatge, no sé quines coses has dit, que em semblaven potser més adequades o més escaients, però la prostitució, tal com jo l'entenc, aquí em costa de veure, i si ho és, llavors la pornografia també ho és. És a dir, o una cosa o l'altra. Tampoc sé quin impacte pot tenir el govern d'Andorra o els jutges andorrans en un negoci que, evidentment, és global i que depassa de molt al marge d'acció de la justícia andorrana.
0: Suposo que la diferència amb la pornografia, suposo, perquè tampoc no controlo molt el tema, és a dir, si tu ets un actor o actriu de pel·lícules pornogràfiques, tu tens un sou per la productora en la qual estàs fent les pel·lícules. I aquí, en canvi, el teu sou depèn del que et doni la plataforma, que ja es veu que és molt poc, perquè si el 80% se'l queda la plataforma, el que et queda tu és molt poc. I, per tant, no és tant un sou com un percentatge dels ingressos, sí. Un percentatge molt petit, diguem-ne, però sí.
8: Però també deuen estar legalitzat tot. Aquí no deu ser amb diner negre, m'imagino.
0: No, suposo que no, però estic parlant de la suposició, perquè sí. No domino molt el tema.
9: Sí, el terme creador de contingut és... bastant complex de definir. Tu, creador de contingut, generalment t'imagines la gent en un altre àmbit, no en un àmbit tant d'OnlyFans. Ara, si miressis potser la definició, sí que seria estrictament tu crees contingut per una xarxa, tot i que no abarques el concepte. Mira, jo fa poc, no en aquest sentit d'OnlyFans, però sí que llegia que Brussel·les havia multat a Grok, que és la intel·ligència artificial de Google, perquè resulta...
7: No, d'X.
9: D'X, perdó. Que havia fet milers i milers i milers d'imatges a través d'intel·ligència artificial de persones despullades. És a dir, tu penjaves, m'ho invento, a la xarxa una foto d'en Jaume Clotet i li deies a Groc, treu-me-li el jersei. I Groc t'ho feia.
8: A mi, si em paguen, ho faig jo mateix.
0: Eh? Si és el jersei, rai.
8: Però no, tot té un preu.
7: Tens tarifes.
8: Home, quan has dit abans 60.000 euros al mes...
0: Però has pensat que, escolta...
8: Fem moltes coses, jo.
0: I per menys d'això, una mica, eh?
8: I per la meitat, també.
9: I potser ensenyar els peus, i prou.
8: Home, i més, els genolls també.
9: Els genolls també. Sense mitjons.
0: I algun...
9: O amb mitjons, potser.
8: No, sense.
4: I algun... Esteu o...
0: Hi ha algun cabronet que diu, pensa que el preu seria per la llei de l'oferta i la demanda. Sí, que vés a saber quina demanda hi hauria. Igual tindries
8: cua. Hi ha pertorbats per tot arreu.
0: No se sap.
9: Doncs, agafant l'exemple d'en Jaume. A Brussel·les va acabar voltant Groc per fer aquest ús inadequat d'imatges. I a part també es penjaven a les xarxes, o fins i tot alguns adolescents, a vegades, en els mateixos xats de l'escola, agafen fotos de nens o de nenes, habitualment són nenes, en les quals, a través de Groc, diuen, despulla-me, i aquesta imatge corre per tots els grups de WhatsApps, però ja ha passat en algun col·legi de Madrid. Per tant, clar, la línia és molt fina. No és l'OnlyFans, però podria ser un exemple semblant.
4: A mi el terme generador de contingut digital em genera tants dubtes com el de periodista habitual d'aquests divendres. Però, no sé, podem definir-ho de moltes maneres. Sí que és veritat que aquest fenomen d'OnlyFans, que ara, a més, no és que l'hagis d'anar a buscar a internet i registrar-te, sinó que te'l trobes a totes les sèries i a totes les pel·lis que hi ha en cartera. Crec que hi ha 4 o 5 pel·lícules amb OnlyFans o sèries com a trama. Ens canvia o t'obliga a canviar la percepció tradicional que tenim o podem tenir de la definició de pornografia i fins i tot de sexe online, perquè és una altra cosa, no? És una plataforma que està creada perquè influencers de moda, atletes o còmics la facin servir, de cop i volta resulta que és una plataforma de transacció d'imatges sexuals. Jo no crec que sigui pornografia, sempre que hi hagi consentiment, i no sé, i és evident que és un negoci. Sí que és veritat que el negoci porta a l'explotació, i ara fins i tot ens trobem amb casos de que hi ha gent que subcontracta a gent perquè es posi davant de la càmera i continua fent diners. Aquí ja llavors estem parlant d'una altra cosa, no? La plataforma en si no té per què ser dolenta, sempre estem amb el mateix, és l'ús que es fa de la plataforma. I després les definicions. Aquesta senyora que tu citaves, de la ciclista...
7: La influencer
4: ciclista, ara, per exemple, a La Vanguardia ens està passant, ens trobem amb molta gent que fa servir el seu dret a l'oblit, no? Regulat per la llei, perquè no es troba o no s'identifica amb coses que havia fet a les xarxes fa no pas tant de temps, però sí que és veritat que, clar, et persegueixen tota la vida si no demanes que es canviï, no? Però és que no és només no és només un problema digital. Vull dir, també ens trobem amb gent que escriu cartes, que ha escrit cartes a La Vanguardia i que fa 20 anys pensava que els gossos no havien de circular pel carrer i ara diu, clar, és que vaig a demanar feina i quan busquen a Google el meu nom apareix una carta de La Vanguardia de fa 20 anys dient que els gossos no poden circular pel carrer. I, pues clar, és que el dret a l'oblit ja no és només la teva imatge, és el teu pensament, és tot el que has dit. I jo crec que la gent ha de ser més conscient de que tot això deixa rastre i que per molt que exerceixin el seu dret a l'oblit, doncs la marca hi és.
7: Mira, quan m'he documentat per fer aquest tema, clar, jo no sabia qui era la influencer ciclista, senyora Cecília Sopeña. Havia vist la notícia feia com un mes i vaig dir, mira, això un dia podia comentar-ho, i ara per això ho he lligat amb el tema d'Andorra, que jo crec que, Jaume, que va una mica pel... perquè hi ha molts influencers d'aquests que van a Andorra per tema d'impostos, sí. I suposo que el govern andorrà és una manera que té de, doncs, que no hi vagin per si de cas. Que allò de, escolti,
8: és un previs.
7: Quedin-se a la Seu d'Urgell i tirin cap avall. Doncs he buscat coses de Cecília Sopeña a Twitter o X, i sort que no estava en un bar o en un restaurant o un lloc públic, perquè el que em sortia d'aquesta senyora és que, bueno, era tot el que puguis imaginar d'aquesta senyora que està a X, que després m'estan dient, no, que X hi ha el contingut, no sé què, perquè ha de ser un contingut verificat perquè no qualsevol pugui tenir accés. Aquí, bueno, jo aquesta senyora he vist el codi de barres d'aquesta
0: senyora. Menys roba, li has vist de tot, eh?
7: De tot, de tot.
10: La bicicleta ho has vist.
7: Clar, i, hòstia, dic, tu ara imagina que jo estic en un bar, que allò que dius, vaig acabar de preparar l'anèria...
0: El metro.
7: O el metro, el metro que dius, vaig acabar de preparar...
0: Vaig a documentar-me.
7: Vaig acabar de preparar l'anèria. Sí, sí. I, esclar, tota la gent que va al meu voltant, com que aquests dies el metro també va maco, clar, és que jo crec que m'haguessin detingut al cap de 5 segons.
0: I tots els menors, parlem seriosament, que tenen accés a totes aquestes imatges, aquests vídeos, etcètera, etcètera, a través de qualsevol plataforma, ja no només de xarxes socials, sinó de, vaja, a través d'internet, d'una manera facilíssima.
7: Però és que jo un dia no sé què buscava i no sé què va entendre la màquina i em va dir, no, això és un contingut que està regulat i no sé què, i no em va donar accés, havia de posar una foto meva, no sé què, tal i qual. Dic, bueno, escolti, mireu...
10: Què buscaves?
7: No, és que no me'n recordo, no tenia, això no tenia res a veure. És que jo crec que...
0: El que s'arriba a dit serà els pròxims dies, que l'algoritme no farà res més que ensenyar-li a l'IU vídeos de, com es diu, Sopenya, es diu? Dius?
7: Sí.
0: Sopenya, molt bé.
9: T'ensenyarà vídeos de ciclisme, potser?
7: De ciclisme.
0: Segur, segur, del Tourmalet.
7: Doncs mira, podria ser que estigués buscant.
4: Ara comença el Tour, per tant... I avui era etapa reina del Giro, que ho sàpiga.
9: I aviat el Tour.
7: Doncs mira, no, és que a vegades arribes a llocs molt estranys, o sigui, estàs buscant etapa del Giro, avui no sé què, tal igual.
0: Ja, i sortia la Sopenya.
7: La ciclista Cecília Sopenya, que sube a la cumbre. Dius, pues pa'lante. Cecília, oye.
0: Iu, gràcies, bona tarda.
7: A vosaltres.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.
6: Catalunya migdia.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva maraula. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
17: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
18: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
19: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
18: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
6: Catalunya migdia.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
22: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
20: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
22: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb la Isabel García Pagant, el Jaume Clotet i el Marc Bataller. D'aquí a 5 minuts s'hauria de reprendre la reunió negociadora entre els representants dels sindicats i el Departament d'Educació per mirar de desencallar el conflicte a l'educació de manera definitiva. Sobre la taula hi ha una proposta d'augment salarial de 400 euros en 4 anys a través de 2 complements amb què els sindicats no hi estan d'acord perquè s'hi han sumat els augments salarials que l'Estat aplicarà a tots els mestres de totes les comunitats autònomes. A banda del sou, també hi ha sobre la taula una proposta de reforços de plantilla i de l'escola inclusiva tan reclamada pels docents. Educació proposa també en 4 anys unes 7.000 noves dotacions, una xifra superior a la que havien demanat els sindicats, que en reclamaven 6.000, i encara pendents de negociació hi ha les ràtios a les aules. Els sindicats demanen insistentment reduir-les. Al Departament d'Educació, a la porta, hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
3: Bona tarda, Òscar.
2: Aquest recés que ha començat fa gairebé un parell d'hores hauria d'estar a punt d'acabar. Hi ha algun indici que estiguin tornant cap al Departament per seguir la negociació o encara no?
3: Doncs ara mateix no. Hi ha molts més periodistes que membres dels sindicats. Estem aquí a la porta esperant, però de moment no hi ha moviment.
2: Ens ho podem agafar pel costat positiu o pel costat negatiu? El negatiu és que a aquesta hora de divendres encara no hi ha acord, que continuen les negociacions i que hi va haver la tancada d'una desena de mestres en el departament. En canvi, si ho agafem per part optimista, no s'han aixecat de la taula, no han trencat les negociacions i s'han emplaçat per continuar d'aquí una estona. Per tant, no s'han barallat, entre cometes.
3: Exacte, aquesta és una manera interessant de llegir-ho, perquè era un de les pors que teníem principalment, és que aquesta trobada d'avui durés més ben poc, veient com arribàvem. Perquè us feu una idea, i com més o menys també t'ho explicaves, o sigui, després del caixa o faixa que va posar ahir sobre la taula la consellera d'Educació, va arribar aquesta tancada de membres dels sindicats que han passat la nit aquí al departament, doncs tot feia entendre que aquesta negociació seria molt tensa. De fet, els primers compassos de la reunió han estat francament difícils. Tot i això, després de les primeres hores, podem dir, pel que anàvem constatant, que el to s'ha anat rebaixant i en el moment del recés, almenys el primer recés que han fet ja, també que ha estat més breu, ha estat de 10 minuts, els representants sindicals es mostraven optimistes. Ens deien que l'actitud del departament era més conciliadora, tot i que efectes pràctics, això sí, a hores d'ara no hi ha cap contraproposta sobre la taula per part del departament. A tot això, com dius, a ningú se li escapa que la tensió és alta i que qualsevol guspira o enrocament de les parts pot acabar fent saltar tota aquesta negociació pels aires i desembocar, això sí que ho deixen clar els sindicats, en noves mobilitzacions.
2: A 2:15 hauríem de tornar a seure i, per tant, hauríem de tornar a negociar i no hi ha hora límit, eh? La voluntat seria allargar aquesta tarda la reunió?
3: La idea és que s'allargui i força. Almenys era la previsió que ens deien els sindicats quan sortien en el darrer recés. De fet, es comentava que fins i tot es podia repetir una imatge que va succeir ahir, que la reunió es va com descentralitzar, per dir-ho d'alguna manera. Es van organitzar en diferents racons, utilitzant el terme educatiu, on a cada subgrup, per dir-ho d'alguna manera, es treballen diferents punts que hi ha sobre la taula de les demandes dels sindicats, com les que comentaves, les ràtios, el volum salarial, una mica que cadascú pogués treballar en paral·lel totes les demandes que hi ha ara mateix per part dels sindicats i veure una mica quin marge de maniobra hi ha entre el departament i els representants dels treballadors.
2: Molt bé, doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta reunió, que hauria de començar d'aquí un parell de minuts. Òbviament, si hi hagués qualsevol novetat, si se sapigués alguna cosa de la reunió, doncs ho explicaríem al Catalunya Migdia. Cristian, fins ara.
3: Fins ara, Òscar, gràcies.
2: No sé com ho veieu, és un conflicte que fa molt que dura, que les posicions estaven molt allunyades, sembla que s'han apropat, ara estem en aquests 400 euros, però comptabilitzats de manera diferent, segons si escoltes els sindicats i segons si escoltes el departament, i la voluntat sí que és veritat que sembla que els missatges són una mica més conciliadors dels que sentíem ahir al vespre, però no seria la primera vegada que, tot i els missatges conciliadors, no s'arriba a cap acord.
4: Sí, per exemple, dimecres al matí escoltàvem aquí en aquesta casa, Iolanda, la portada de l'USTEC, Iolanda Segura,
2: segura sí.
4: Creia que era per primera vegada es mostrava molt optimista que allò podia anar bé, dimecres al matí. I ahir tenim una tancada de professors que havia anat fatal. Per tant, estem en una muntanya russa que la veritat és que ja no sé com acabarà. És cert que tot va començar molt malament, és a dir, el govern va començar la casa per la teulada, de tant fer un gran acord de país oblidant-se el sindicat principal, USTEC, també assegurant en el seu moment que no es tocarien els sous, i el govern de Sabadell ha acabat baixant del burro, perquè s'han acabat tocant els sous, ara estem parlant de 400 euros mensuals. Per tant, la veritat és que no sé què passarà i em veig incapaç de dir si hi ha una solució o no. Mira, poso't un exemple també del que l'altre dia parlàvem amb els meus fills i em deien, em queden només 12 dies de col·le. Dic, què vols dir 12 dies de col·le? Diu, no, perquè descompto els dies que tindrem vaga més els dies que tenim excursions. Per tant, uns nens de 14 i 12 anys. Per tant, ja s'ho estaven agafant així i, em deien, i avui em deien, no es desconvocaran, no? I dic, bueno, esperem que sí. Dic, esperem que sí, perquè la veritat és que arribes un moment que aquesta tensió acaba afectant els alumnes, els professors, la conciliació familiar, recordem. Ara, també és cert que les reivindicacions dels professors mestres doncs, són realment legítimes i aquí és on el govern potser hauria d'acabar de fer un últim esforç perquè això no caigués malament, perquè si s'acaba tensant la corda ja van a ser de fer una vaga general, recordem que també l'any vinent potser no podria haver-hi colònies...
2: I depèn de com acabis aquest curs, l'inici del curs que ve pot quedarà afectat.
4: Pot tornar a ser molt, molt calent. I aquest matí també escoltava un professor que deia si es tanquen en una aula amb la calor que fa, en mitja hora ho haurien resolt tot. Per tant, una idea, ho podem fer-ho.
2: Com ho veieu, home Isabel?
0: M'has fet comptar, eh? O sigui, 12 dies de col·le tampoc és tan escandalós, perquè no, però... si pleguen abans de Sant Joan, diguéssim, sí, ja, sí. Ja és una mica això, eh?
4: No, però és que però... si ara mateix... Perdona, repasso la setmana vinent. El calendari dels meus fills tenen dos dies d'excursions, dos dies de vaga, un dia d'escola.
0: Això sí. Jo crec que passin tantes hores reunits és una bona notícia. Venim d'una estratègia de negociació per part del govern absolutament surrealista amb una manta d'errors comesos pel camí, de manera que es passin tantes hores davant en la mateixa taula amb tots els sindicats, hauria de ser una bona notícia, però crec que també arribats a aquest punt i reconeixent que les reivindicacions dels mestres són legítimes, també se'ls hauria de demanar responsabilitat. Si no pots anar a una negociació, perquè no seria una negociació, intentant aconseguir tot el que estàs demanant. I del relat que has fet tu, Òscar, de les coses que hi ha sobre la taula, ja estem en aquell punt de que els hi estan donant més fins i tot del que han demanat en molts aspectes. En el tema de
2: sí, el personal, del personal, les noves contractacions...
0: Vull dir que haurien d'avaluar els pros i contres de mantenir aquesta protesta, que han demostrat que són un sector que té una força no només al carrer, sinó també en la incidència en la vida domèstica de totes les famílies molt forta, que han demostrat que tenen el suport de la ciutadania en les seves reivindicacions, però probablement ja ha arribat el moment de fer comptes i fer els pros i contres que té mantenir aquesta mobilització en comptes de... acabada amorosia aquesta negociació com estan en aquest moment, dius, bueno, si s'ha de perllongar la negociació que es perllongui, però ja amb unes altres regles de joc.
2: És veritat, però, que les imatges que arriben aquesta setmana de les mobilitzacions és que la tropa, entre cometes, és a dir, els professors, continuen molt indignats, les mobilitzacions continuen sent massives, continuen molt empipats, i recordem que qualsevol pacte que arribi als sindicats serà sotmès a votació de les plantilles. I veient-los com els he vist aquesta setmana, segons quin acord signin els sindicats,
0: sí, però,
2: igual no, no l'aproven.
0: Però partim de la base de que hi ha un acord que uns sindicats ja han pactat,
2: sí.
0: Ja han signat, i que hi ha un sindicat, com és l'USTEC, que no ha signat mai cap acord amb les conselleries successives, sí. O amb els successius governs. De manera que facin números, no només per l'augment de sou, sinó que apretin tot el que hagin d'apretar en la negociació...
2: Però el que et vull dir és que els que estan negociant poden arribar a un acord i donar-se per satisfets i dir, escolta,
0: em sembla bé, i després trobar-se
2: que com que les plantilles estan tan indignades i com que tot aquest procés les ha acabat encara d'empipar més, de trobar-se que no els hi aproven.
0: Sí, però has de... Aquest moment de la votació, de traslladar algun tipus de proposta a les plantilles, ha d'arribar.
2: Sí.
0: De manera que continuïn negociant, que treguin el millor acord possible, però les condicions en les quals s'estan negociant fins ara, jo crec que ara ja que porten dues sessions tan llargues de negociació, potser haurien de començar a canviar.
1: Jo crec que la duresa del sindicat, de l'OSTEC en aquest cas, dels últims dies, per exemple, és corresponent al que diu l'Òscar de l'emprenyament general de les plantilles. I, per tant, evidentment, una cosa va lligada amb l'altra i, per tant, també tinc la sensació, jo m'hi jugaria alguna cosa, que si vostè arriba a un acord amb el govern i el sotmet als mestres, segurament sortirà que sí. També recordem que els mestres, quan fan vaga, també perden diners.
2: Sí.
1: I ja fa setmanes que dura aquesta història i, per tant, els mestres estan molt mobilitzats, però ells també estan perdent diners. I, per tant, jo crec que...
2: Aquests dies algun deia que uns 700, 800 euros...
1: Exacte, i, per tant, no és tan simbòlic. I, per tant, jo tinc la sensació que un cop s'arriba a un acord, que crec que hi haurà un acord, a diferència del Marc, jo crec que hi haurà un acord, la plantilla l'aprovarà. Tinc la sensació també que les famílies, malgrat ser les principals perjudicades, estan amb els mestres, se saben els sindicats, o en aquest cas l'USTEC, se sap forta i se sap amb el recolzament de la gent a qui afecten aquestes mobilitzacions, i per tant crec que estan guanyant la partida, i l'Isabel ho deia, estan traient més coses de les que portaven a la cartera. L'únic dubte que jo tinc és fins a quin punt aquestes millores, per exemple, especialment, no tant el sou, sinó

0: una reivindicació laboral, que evidentment és legítima, sinó com que això, si s'arriba a un acord d'aquí un any, dos, tres, vuit, deu, ha comportat també una millora de la qualitat educativa als nostres nens i nenes, doncs crec que haurà valgut més la pena que si és només estrictament una reivindicació laboral.
1: Sí, perquè a vegades el problema és que estem centrant molt les reivindicacions de l'USTEC, o en general les que surten als mitjans de comunicació, amb el tema salarial.
2: Sobretot al final.
1: Al final. Perquè al principi sí que es parla molt l'escola inclusiva, sí, ràtios, però al final ja estem dient que si hi ha una diferència de 70
2: ara
1: euros...
2: Ara són 70 euros la diferència que hi ha, però és veritat que perquè han aconseguit això, sí, l'escola inclusiva han aconseguit el reforç de plantilla que demanaven, i a més han demanat també que sembla que les ràtios alguna cosa baixarà, tot i que encara no sabem la xifra.
1: Però el tema, per exemple, amb l'escola inclusiva és que el que s'ha de fer és desplegar la llei. Desplegar-la realment aquesta escola inclusiva.
2: I els recursos.
1: I els recursos.
2: Pots desplegar, si no hi ha recursos, no
0: la desplegaràs bé. No, no,
1: ahir parlava amb una professora d'una escola de nens que m'explicava. Diu, això és com aquell qui posa l'autopista, s'ha fet l'autopista però no han fet res. No han posat ni carrils, no han posat ni senyals, no han posat absolutament res, i per tant estava en un centre on tenen moltes necessitats d'escola inclusiva i diu, és que estem desbordadíssims. Per tant, al marge del tema salarial, al marge de les ràtios, al marge de les promeses, necessitem que d'una vegada per totes es desplegui la llei i hi hagi recursos en aquest sentit, perquè cada cop hi ha més nens amb necessitats, cada cop hi ha més nens, més immigració, etc, etc, etc, i per tant necessitem que hi hagi aquesta nova escola realment en funcionament i que vagi bé.
2: Veurem, en tot cas, la negociació, si avui s'arriba a algun acord o no, esperem que sí, és veritat que estan més a prop del que han estat en tots aquests mesos en què hi ha hagut aquest conflicte, i veurem com evoluciona i si finalment es poden desconvocar o no aquestes protestes que estan encara convocades. Passant 7 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida anem amb aquesta setmana horribilis que ha tingut el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb tots els embolics que no paren d'aparèixer al voltant de Pedro Sánchez i el Partit Socialista.
3: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Catalunya migdia.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
13: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
12: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
14: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Catalunya migdia.
18: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
19: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkóvskaia.

0: Ja. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
3: No m'agrada aquesta sintonia.
4: És que està molt bé. Pa, pa,
2: pa, pa. Inconfusible. Però molt imitable.
4: M'ho faries tu, Elisenda?
3: Jo sempre. Va. Va, va, va.
4: Mar Marvà, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
5: Pam, pam, pam, pam.
3: Molt bé.
4: Com ho faries, Òscar?
6: No, jo no ho faria.
4: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
1: De dilluns a divendres de 4 a 7...
2: La millor hora del dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Pam, pam, pam, pam.
7: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Volia parlar sobre els embolics del Partit Socialista. Ara hi parlarem, però deixeu-me tornar al Departament d'Educació, perquè Cristian Roldán, bona tarda de nou.
8: Bona tarda, Òscar.
4: Va més tard la reunió, eh?
8: Doncs sí, de moment s'endarrereix fins a 3 quarts de 5, més o menys.
4: 3 de 5, ens... d'aquí una hora.
8: 3 de 5. Ara mateix és... Exacte. Ens han informat que hi havia un recés... disculpeu, un ajornament d'una hora i que teòricament seria a petició de l'USTEC, pel que ens explicaven des del departament. De fet, parlant amb altres sindicats que sí que havien començat a arribar ara, com la CGT, podria ser que la part sindical s'estigués plantejant deixar de banda algunes de les reivindicacions salarials per tal de saber si podrien trobar una entesa en altres aspectes, com l'escola inclusiva que parlàvem, el tema de tot aquest desplegament de dotacions que va aprovar el departament i altres serrells d'altres carpetes que també hi ha sobre la taula.
4: Molt bé, doncs veurem si és això o no. En tot cas, el que sabem és que aquesta reunió que s'havia de reprendre a 3:45, és a dir, fa un quart d'hora, no es reprendrà fins ben bé d'aquí una hora cap a 6:45, i a veure si això implica que s'estigui i avançant en alguna cosa, o si pel contra és alguna mostra de desacord i que, per tant, tot plegat tornaran a palpedregar. Veurem com evoluciona, en tot cas, queda constància d'aquest endarreriment en el retorn a la taula de negociació. Cristian, fins ara.
8: Fins ara, Òscar, gràcies.
4: Vinga, doncs, com us deia, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. Serà una compareixença en què també informarà del Consell Europeu del dia 18 de juny. Per tant, s'espera que Pedro Sánchez doni explicacions molt probables probablement la setmana, potser fins i tot el dia de Sant Joan. Això després d'una setmana en què els socialistes han quedat mig noquejats amb el cas Rodríguez Zapatero i la causa que apunta una trama dins del mateix PSOE destinada a incidir sobre la política, sobre els jutges, els fiscals i la policia. Fons del govern asseguren que Sánchez donarà explicacions perquè no tenen res a amagar. El PSOE i el mateix Pedro Sánchez han decidit resistir als embats del PP i de Vox, que demanen eleccions anticipades, però més enllà d'aquesta petició pública d'eleccions, el PP no es veu capaç de presentar una moció de censura perquè veu com cap dels partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez no està disposat a cedir-li els seus vots en una moció de censura. El llast que arrossega el PP és Vox. Junts i el PNB asseguren que mai no donaran suport a cap mesura del partit d'extrema dreta. Per tant, la política espanyola està abocada al carreró sense sortida fins que d'aquí un any les eleccions ja siguin un fet incontestable. No sé com ho veieu tot plegat, però Isabel riu. I quan Isabel riu no sé si...
5: si és bo o dolent.
4: No ho sé. Perquè fa aquell somriure...
9: No, és que estem tots amb la moció de censura
4: que no hi ha...
9: I és que Alberto Núñez Feijóo no està obligat a guanyar la moció de censura, la pot presentar i presentar el seu projecte. I jo crec que estem efectivament atrapats entre un Pedro Sánchez que ha ordenat a tota la seva gent que s'ha de resistir i cal aguantar com sigui, perquè posats a morir, doncs ja morirem més tard, que és el més normal en política. Hi ha poca gent que convoca eleccions quan sap que les perdrà, i un Alberto Núñez Feijóo que considera que probablement no es considera prou fort com per guanyar un debat parlamentari malgrat perdi la votació, com seria presentar una moció de censura sabent que no té els vots. Vull dir que el seu projecte està basat en aquest moment en desacreditar la legitimitat del govern de Pedro Sánchez, però no s'atreveix a presentar aquesta moció de censura que li permeti presentar un projecte de govern alternatiu, malgrat sàpigui que no guanyaria aquesta votació.
10: Sí, el problema és que davant d'aquest exocac ja fa tant de temps que diem que la legislatura està acabada, perquè també ho dèiem, recordem l'estiu passat, amb Santos Cerdán. Vam dir, els partits ja van sortir, Podemos ha dit que estava acabat, ara fa poc...
6: Hi ha hagut diverses vegades, per exemple, recordes quan es va agafar aquells 5 dies de reflexió perquè va començar a aparèixer totes les informacions sobre la seva dona, la dona de Pedro Sánchez, ja va ser una vegada que va semblar que ja, amb la implicació de Santos Cerdán, va ser la segona vegada que semblava que no hi havia escapatòria.
9: Però fixa't que en aquell moment va agafar aquests 5 dies de reflexió i tothom...
10: En plena campanya de les eleccions catalanes, recordem-ho.
9: Pensava que podia renunciar a la presidència i, en canvi, la crisi més gran no és la de Santos Cerdán, és la de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí. I en aquest moment ell no es planteja retirar-se 5 dies a meditar què fa amb el seu futur, sinó que ha donat ordres de que s'ha de resistir fins al final.
10: Sí, el famós manual de supervivència. I recordem, però, que en aquella època, no, Santos Cerdán, que tot també semblava bastant acabat, va començar a agafar altres banderes, va agafar la bandera de Palestina, també va sortir el cas de Montoro, però crec que ara ho té bastant més complicat per escudar-se amb l'agenda internacional. És cert que ara ve el Papa, ja va intentar-ho abans que saltés el cas Zapatero quan estava a Roma i li va acabar saltant, però la veritat és que ja el PNB ja demana eleccions anticipades, Junts també diu que s'ha acabat, tot i que és el que diu l'Isabel, quin incentiu té de convocar unes eleccions quan totes les enquestes, bé, totes no, perquè avui el
6: FIS no diu 11 punts d'avantatge del PSOE respecte al PP. És veritat que les enquestes es van fer just abans. Esclatessin els dos últims casos, el de
10: Zapatero
6: i el Leire.
10: Però la sensació, i tots sabem que les sensacions en política són importants, és que aquí hi ha d'haver-hi un govern de PP i Vox, veurem si altres socis, i que, per tant, poca cosa té a fer. Ara, jo continuo pensant que intentarà allargar la legislatura, una altra cosa és que ho ajunti amb algunes altres eleccions, que intenti fer algun superdiumenge amb les municipals o amb algunes autonòmiques, però difícilment dimitirà, ni tampoc hi haurà una moció de censura, perquè Rajoy no s'acaba d'atrevir a fer el pas perquè té por, mai millor dit, de perdre-la, perquè la perdrà, i de perdre el debat en general amb Pedro Sánchez, i que encara ho perjudiqui més que no pas aquest desgast. Ara, mentrestant, doncs estem en el i tu més, i qui acaba afavorint això? Partits d'extrema dreta, de dir, els de la política de sempre fan el de sempre, són els pitjors, per tant, venim nosaltres, que hi haurà una regeneració democràtica, que evidentment no existirà, però és el que ells diuen.
7: L'actual govern espanyol es va constituir el 17 d'agost del 23, i per tant, els 4 anys seran l'agost del 27. Les municipals són el 23 de maig de l'any que ve. Jo crec que el president espanyol acabarà el mandat, evidentment, no té cap necessitat d'avançar eleccions i és impossible fer una moció de censura guanyadora, i per tant no. La seva fortalesa és la debilitat dels altres, amb un afegit que cap dels partits del Congrés de Diputats es pot inhibir, o dona suport al govern encara que no vulguis, o formes part del bloc de la moció de censura. I per tant, tothom està atrapat. No hi ha cap partit amb aquesta majoria, amb aquesta relació aritmètica, que pugui dir, no, això no va amb mi, jo m'inhibeixo d'aquest debat. No? Acabes implicat d'alguna manera. El dubte que tinc és si avançarà les eleccions, ni que sigui tècnicament uns mesos, per una raó. Jo crec que la gran por que té molta gent, i també socialistes, és que avanci eleccions i les faci coincidir amb les municipals. Per què? Perquè hi ha dos tipus d'anàlisi aquí. Primer, el PNB, jo crec que té terror a aquest escenari per una raó. Al País Basc, les municipals són també eleccions forals. Sí. S'escollen les tres diputacions. I, per tant...
6: I amb molt poder a repartir.
7: Amb molt poder a repartir.
6: I, a més, amb una mena d'empat tècnic i ara mateix entre el PNB i Bildu.
7: Exacte. I, per tant, amb un escenari com aquest, al PNB li interessa separar-les de la resta d'eleccions i menys encara amb unes generals pel mig amb Pedro Sánchez de candidat. I, per tant, jo crec que quan el PNB està dient aquests dies que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, està pensant únicament en això, en no fer coincidir municipals i generals. I després hi ha un altre tipus de candidats, penso jo, socialistes, que tampoc els hi convé aquest escenari, perquè jo crec que és molt diferent per un alcalde, i posem el cas de l'alcalde Collboni, anar a les municipals sol, sense eleccions generals, fins i tot havent-les fet prèviament, i per tant, amb un escenari estatal despejat, mani el PSOE o mani...
6: Vols dir que es voti només amb...
7: Exacte.
6: Amb òrbita municipal.
7: Exacte, diguem, perquè, per exemple, si hi ha eleccions anticipades, hi ha un govern PP-Vox, posem per cas, potser a Collboni li anirà millor que si no hi ha aquesta claredat de situació. I per tant, no sé si les avançarà tècnicament abans, si les avança el mes de, no sé, el mes d'abril, tècnicament seria acabar el mandat a efectes pràctics, no? Però si farà aquest favor a molta gent, o no, anirà fins al setembre, suposo, del 2027, que podria fer-ho, i per tant arrossegar, entrar en un nou cicle electoral amb ell de president, amb un govern que ni té pressupostos, ni aprova res, que té una pila de fronts judicials oberts, on té uns socis que tot el dia el critiquen, sumar fins i tot que està dintre del govern. Ahir deia Aina Vidal que és un president lamentable, jo no he sentit mai que un soci de govern teu digui aquestes coses, i per tant crec que és insostenible, però la seva gran força és la de veritat dels altres.
10: Sí, el problema és que té tantes mines judicials al seu voltant que no sé si algun dia l'explota alguna realment en ell. És que no és que en tingui una, dos, tres, és que en té 7, 8, germà, la dona, Zapatero, etc. Ábalos, Koldo, Santo Cerdán. Per tant, està tan envoltat d'aquesta sensació de casos judicials, d'aquest caldo de cultiu que s'està creant, veuríem si intencionat o no. Aquest és un altre debat, que realment l'està afectant tota la seva governabilitat, la seva credibilitat. Però clar, és que hem vist tantes coses de Pedro Sánchez que la veritat és que jo ja no m'atreveixo a sentenciar res.
9: La governabilitat estava hipotecada abans de que saltessin tots aquests, com a mínim fa mig any que la governabilitat està més
10: sí,
9: que qüestionable.
10: Sí, no, estic d'acord, però per exemple, Junts diu que no negocia, però sí que està negociant.
9: Sí, però
10: ho va dir fa 6 mesos, recorda.
9: Poden dir o fer o el que sigui, però sí que és veritat que hi ha una paràlisi legislativa
10: sí,
9: molt evident i que el govern no té activitat executiva
10: i que està tirant de decrets del govern.
9: Perquè no li dona permès, diguéssim. O sigui, que una cosa és resistir i una altra cosa és governar. I en aquest moment costa molt de governar, o el govern actual de Pedro Sánchez no està governant. Sobre si hi ha o no avançament electoral tècnic, perquè en aquest moment ja estaríem pràcticament parlant d'avançaments tècnics, el que es planteja és si Pedro Sánchez vol jugar-se-la sol o vol arrossegar tot el PSOE darrere. Sí que és veritat que en unes municipals i municipals i autonòmiques que venen ja el PSOE dona per fet que els hi aniran molt malament. Tampoc tenen gaires comunitats més a perdre, diguéssim, només els hi queda...
11: Tenen dos, no?
9: Sí, però hi ha una que no juga a la mateixa data, que és Catalunya, i a més amb els pressupostos pactats amb Esquerra Republicana, Salvador Illa té garantida la legislatura, no tindria cap mena de sentit d'avançar les eleccions catalanes i fer-les coincidir per anar a perdre, o per anar a patir, diguéssim, perquè probablement el PSC guanyaria a Catalunya, però per anar a patir. I la idea és que Pedro Sánchez se la vol jugar sol i se la jugaria esgotant, no només esgotant, sinó fent allò que dèiem de fer un Montilla, diguéssim, que és anar a eleccions al setembre o l'octubre, perquè també hem après una cosa durant aquesta legislatura, i és que cada dia et pot rebentar l'agenda i no saps per on venen. I el PSOE considera que si han de morir, doncs efectivament esperarem a veure què passa cada dia fins que arribi,
10: no fins que
9: arribi
10: el moment. No potser no morim al final.
9: O que mori algú d'un altre partit abans.
10: Sí, no? També tenien moltes esperances en aquest sentit de morir abans, amb el cas Kitchen, cap al PP, però tampoc ja està afectant realment...
11: El manual diu el que diu l'Isabel. Si tu vas a perdre, aguantes fins l'últim minut de l'últim dia i ja està, esperant que et pugui passar alguna cosa, que et pugui salvar, i si no, doncs mira tot això que tens.
9: O millorar les teves expectatives.
11: Exacte, però és veritat que Pedro Sánchez és un professional de la política com cap altre, i que sigui capaç d'anticipar-les, també per una raó. En la mesura que les anticipi, menys sentències hi haurà. L'altre dia vam sentir el Gabriel Rufián dient, si hi ha una sentència condemnatòria de Zapatero serà molt greu. Si les avança, això no es produirà fins d'aquí, no sé, un any o més. I, per tant, també té aquesta carta de dir, abans que tot això m'acabi petant, perquè hi ha dos tipus de delictes. El teu germà és un tipus de cosa i hi ha coses evidentment més grosses, no? Que la gent crec que és capaç de distingir una mica.
9: Sí, és molt curiós com hem vist en poc temps, en 2 anys, de que la portaveu de Junts des de la tribuna del Congrés parlés de prevaricació d'alguns jutges i fos castigada, diguéssim, pel mateix govern de Pedro Sánchez, i ara és el govern de Pedro Sánchez aquests dies, començant per Òscar Puente, qui està assenyalant mans negres i qui està assenyalant que hi ha una conxorxa entre jutges, fiscals i...
10: Però és que, Isabel, això ja va passar el 2017 aquí a Catalunya...
9: No, si nosaltres anem entrenats, diguéssim,
10: sí,
9: però eren ells...
10: I el PSOE, no sé cap on te mirava el PSOE en aquests moments. Recordem que no mirava cap a l'altra banda i aquí a Catalunya no passa res, i Rejón dient, Catalunya me pilla lejos... I quan des d'aquí es denunciava aquest lawfare, aquestes manipulacions judicials des de Madrid gairebé feien mofa. I ara al revés, ara m'està tocant a mi, sentim el ministre Òscar López dient, doncs escolta, hi ha una conxorxa, una persecució, etc. I dius, és el que aquí a Catalunya, malauradament ja vam estar acostumats amb l'operació Catalunya, amb el senyor Villarejo, etc, i amb mentides que s'anaven inventant sobre tots els líders del procés.
11: Perquè les dues coses, perdona, són compatibles. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin.
10: Exacte.
11: I, per tant, pot ser que hi hagi una campanya, jo crec que existeix,
10: sí,
11: d'estaments judicials i policials contra el govern actual, però això no vol dir que les causes que s'han obert siguin falses, diguem.
10: Sí, sí.
6: Volia dir que s'ha d'anar molt amb la calculadora i el calendari per convocar les eleccions. No es pot arribar al setembre, perquè la data límit és 22 d'agost, perquè hi ha amb tots els terminis previs per tal de convocar-les, dissoldre les Corts, etcètera.
9: Ja, aquí hi ha dues línies d'investigació.
6: Hi ha una que diu que podries arribar al setembre.
12: Sí.
6: Perquè si no les has d'avançar o bé a l'abril, perquè no hi entorpeixin amb les municipals, que aquestes sí que estan al mes de maig, i si no hi ha molt poc marge entre després de les municipals al maig i que no caiguin a l'agost, que tot i que es podrien convocar el mes d'agost, però tàcitament
12: no
6: hi ha una mena d'acord en què no es facin a l'agost, tot i que és veritat que en van fer una el 23 de juliol, que no en agost, però com si ho fos. Però en tot cas, com és la segona línia d'investigació?
9: No, que és a partir del dia que pren possessió és quan es compta...
11: Els 4 anys.
9: I llavors, pues, si fos... Tu has dit el dia exacte de l'agost?
11: El 17.
9: Doncs comptaries després 54 dies.
11: De fet, un article del diari de la Isabel a la Vanguardia, de l'Ivan Redondo, ella ha posat una data fa uns mesos que va dir el 16 de setembre del 27. No sé per què va dir aquesta data, però
9: no sé, jo
11: ella està
9: a
11: la segona línia d'investigació.
9: Ell fa llibres titulats sí, al manual, sí. jo tinc la meva llibreta.
6: 16 de setembre no va gaire bé, perquè la campanya electoral implica ja tot l'agost i tot el juliol.
9: No ens va bé.
6: Truquem-lo
12: és un altre article,
6: perquè,
12: canvia de data.
6: Tornar de vacances ja, el primer que has de fer és una campanya electoral.
9: Els socialistes tenen diferents estudis amb les dues opcions de quan comença a comptar, i hi ha una que podies arribar a l'octubre.
6: Carai.
11: Va millor, Òscar?
6: Sí. Home, entre el 16 de setembre i l'octubre va una mica millor l'octubre.
11: Ara ho diem.
6: Ja posats a fer, del maig tot, també m'aniria bé, perquè llavors amb una única campanya electoral, ho dic a efectes de torns de treball de la redacció, perquè clar, si has de fer dues campanyes electorals...
12: Per tant, a favor del superdiumenge.
6: A nivell de...
12: logístic?
6: Logístic, sí, amb una única campanya electoral. Ara, no sabria com fer els programes, perquè no sé si en una hora em donaria temps per fer la informació de totes...
12: Hauries d'ampliar programes, programació i tot.
6: Escolta, i les entrevistes i tot, amb tants candidats, això també m'ho complicaria molt. Això m'ho ha agafat una mica ben fred.
12: Per tant...
6: No, hauria de reflexionar
12: per tant,
6: una mica,
12: a veure
6: si quina bé o no. Però vaja. En tot cas, és veritat que pràcticament cada dia, aquesta setmana, teníem una sorpresa pràcticament cada matí. No sabem si la setmana que ve serà més tranquil·la o no, però la veritat és
12: no.
6: que
11: No. Saps alguna cosa?
12: Saps algú? Miguel Ángel Rodríguez va dir que el proper
9: un truqui, encaure... té un truqui. Miguel Ángel Rodríguez diu que té un truqui que no desvelaré.
12: No, pues va dir el següent serà Zapatero. No sé si sabies tu alguna cosa, Isabel, però això t'ho preguntàvem.
9: No, Zapatero, tenim data de
12: Zapatero
9: declaració.
12: I Sánchez.
6: No? Sí,
12: Zapatero
6: de...
12: i Sánchez.
11: Mira, és veritat que hi ha gent que diu que Feijóo no presenta la moció de censura, encara que la pugui perdre. Encara.
9: Esperant
11: que encara passin més coses, sigui tot més irrespirable i sortir, presentar-la, perdre-la, però que sigui l'inici de la seva campanya electoral. Per tant, vés a saber.
12: Sí, perquè l'altre dia ens aixecàvem amb un presumpte finançament, després era el cas de la Leire, i tot anava a evolucionar, el dia anterior de Zapatero, i com diu l'Isabel, crec que sap alguna cosa, la setmana que ve hi haurà
9: alguna cosa. Que ens hem assegut aquí dient que venien curbes o alguna cosa així, doncs això.
6: Vindran, i molt aviat, per totes bandes, d'una banda o de l'altra. Doncs estarem pendents de com evolucionen els esdeveniments durant la setmana que ve. En tot cas, aquesta l'hem acabada, vius, que ja no és poca cosa. Isabel García Pagán, Jaume Clotet, Mar Bataller, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
9: Gràcies, bona tarda, bona
11: setmana.
6: Queda pràcticament un minut perquè siguin les 4, recordem que estem pendents d'aquesta reunió al Departament d'Ensenyament, que començarà més tard, d'aquí a 45 minuts aproximadament, per tant, tot això serà durant aquesta tarda. De seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.
13: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

des dels anys 90 presentant aquest programa que va de música house amb novetats, també directament amb exclusives i moltes promos que ens passen perquè vosaltres disfruteu de la música house. Això és Jordi Casas House. Òbviament, sóc en Jordi Casas, d'aquí ve el nom Jordi Casas House, i res, com és habitual, tenim un munt de temes per escoltar amb aquest parell de pàmpols que tenim. Molt bé, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Una salutació a aquells i aquelles que ara mateix esteu escoltant el programa en línia o des d'un altaveu intel·ligent o bé des del podcast a iVoox, Spotify i també a Apple Podcast. També els que ens escolteu i les que ens escolteu a través de la FM a llocs com el Ripollès, per exemple, el Empordà, per exemple, a la Selva de Girona, a Girona Capital i el

Bages, l'Anoia, Lleida, la terra ferma, terres de Ponent i de Cargols. I també saludem els companys i companyes

alguna d'aquestes promos que ens han enviat i que heu sigut els primers i primeres en sentir. I ara, molta atenció a això, és Louis Vega, Willie Sue, amb una bonica cançó que es diu Feeling Good Tonight, amb la col·laboració de Funky Cadets. Feeling Good Tonight, Louis Vega. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Jordi Casas House.

0: negató i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El regató entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House. Potrum, potrum.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

Era una batucada, i com batucada, per això he posat lo de la turca, amb el bon sentit de la paraula, perquè tinc una amiga que és turca, que li va agradar molt el baile, i em va enviar un missatge, però és que viu a Suècia, eh? Enginyera naval, però una turca, allò, turca, guapa, guapa. Estàvem sentint una cançó que li hagués agradat molt al Rafa Sallent, DJ Morris, perquè a ell li agradava molt The Artists, Belo Horizonte, ara mateix amb Super Mini, Frankie Romano, també directament Antidote Maze, per una cançó que es diu Celebration, versionant a Artists, Belo Horizonte, i donant pas a Esteban i Sandra Carrasco amb una bonica cançó de José Mi Carmona. Això es diu Gitanitas.

estàvem escoltant un tema dels anys 90 directament des de Defector Records, Spill On and Sophie Alex Baxter, el grup Jet, un remix d'aquest any, donant pas ara mateix a algú bestial que ens acaben de passar Who, des de Who Plays, darrera producció de Wizard, Just Geo, Back in the Day.

una bonica cançona, Hooray, el nou remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de punxar com a novetat als anys 90. I ara una mica de Revival House Project mentre esteu bevent aigua mineral, conduint, treballant, a casa, a qualsevol lloc escoltant el Jordi Casas House.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són les 9. I continua la reunió entre sindicats de l'ensenyament i el departament per abordar les millores laborals que demanen mestres i professors. Tres sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula perquè asseguren que l'última proposta que ha fet la conselleria és insuficient. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a Romania. L'incident, que s'ha produït a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, ha causat ferides a dos veïns. Vladimir Putin qüestiona que el dron sigui rus i demana a Romania que li faci arribar les restes de l'aparell per investigar-ho. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. I el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar el primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i s'ha de tornar fins que s'ha acabat de pagar la hipoteca. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I el tema, la Balanguera, ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeo Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
0: Esports.
2: El Barça anunciarà i presentarà en la propera estona el primer fitxatge de cara a la propera temporada, el davanter anglès de 25 anys, Anthony Gordon, procedent del Newcastle. D'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick per a la incorporació del migcampista portuguès. A la Lliga CB de bàsquet avui es tanca la fase regular amb partits per a tots els catalans. Ha guanyat ja el Manresa 94-87 contra el Madrid. En joc, el Girona 29, Joventut 27, l'Andorra 24, Barça 25 i l'UCAM Múrcia 35, Lleida 35, partits a l'equador del segon quart. I a la Lliga de Futbol Sala, en joc ja el primer partit del play-off de quarts de final entre el Barça i el Valdepeñas del Palau Blaugrana, primer minut de joc sense gols. Quan s'acabi l'enfrontament, s'homenatjarà i se li retirarà la samarreta a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
1: I el temps, després d'assolir avui la màxima més alta al mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre, la calor durant tot el cap de setmana afluixarà. Abandonarem la calor extrema, però de calor en farà. Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i el dia serà assolellat amb ruixats i tempestes al Pirineu.
0: Trescat Info.
1: Són les 9 i 3 minuts. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
0: 3Cat Info.
1: I a aquesta hora continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. La trobada ha començat a 6:45 d'aquesta tarda, però fa una estona tres sindicats minoritaris han decidit aixecar-se de la taula i marxar perquè l'última proposta del departament els ha semblat insuficient. Unitat mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa.
3: La reunió continua, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula. Segons la CGT, el govern ha ofert un augment de 50 euros més que la proposta econòmica d'ahir, que faria pujar a la pràctica 445 euros al mes d'aquí a 4 anys. L'augment surt d'augmentar el complement nou que ha afegit el govern a la negociació, un complement que acabaria sent de 170 euros. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideren de mínims, com vincular el salari a la IPC, reducció de ràtios a partir del curs 2027, calendaritzar la internalització de les vetlladores i també l'acord de març, perquè no tot quedi a la mà de la voluntat del govern. Ho ha dit Laura Gené, secretària de la CGT.
4: La proposta que ha portat aquesta tarda el departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT, des del nostre sindicat, no podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
3: La CGT també ha acusat Comissions Obreres i UGT de tenir segrestada, deien, la consellera d'Educació perquè l'acord de març no quedi en entredit.
0: 3CAT Info.
1: 9 i 5 minuts, obrim plana internacional. Donald Trump està reunit també amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth Social, on ha avançat un aixecament imminent del bloqueig naval de l'armada nord-americana que manté sobre els ports iranians. A la publicació, Donald Trump també ha tornat a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz, la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i el compromís a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran reitera que s'estan avançant en les negociacions, però avisa que el text del possible acord no està finalitzat. El portaveu d'Exteriors iranià ha dit que, contràriament al que ha anunciat Donald Trump, les condicions per navegar per l'estret d'Hormuz les decidiran l'Iran i Oman. L'agència iraniana Fars també ha anunciat que el principi d'acord entre les parts contemplaria el desbloqueig de 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan ara congelats a l'estranger. I a més, també inclouria un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. I la Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consolat al seu país. L'explosió, recordem, ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
5: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
6: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
5: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
1: Doncs bé, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia, que per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies.
7: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
8: Госпожа фон дер Лейен не была же в Румынии.
9: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics. Ucraïnski
7: dron. El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
1: En la guerra d'Ucraïna els drons van en totes direccions. Cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, on els veïns, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs d'equip. La Cristina Solies hi ha pogut parlar.
7: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
10: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
7: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
11: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
7: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
12: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
7: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president espanyol Pedro Sánchez tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i una suposada trama del PSOE per torpedinar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel govern espanyol amb la vista posada ara a esgotar la legislatura. Paula Brujats.
13: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui en un acte sobre cultura ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
14: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
13: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
15: No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
13: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez. El sumari del cas recull irregularitats en la contractació del programa informàtic que Begoña Gómez va encarregar per a la càtedra universitària que dirigia.
1: El jutge de la causa contra Zapatero a l'Audiència Nacional, per cert, ha decidit agrupar totes les acusacions en una de sola que liderarà el Partit Popular. Més qüestions. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president Salvador Illa.
16: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
1: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anna Vela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
17: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
1: Catalunya es converteix així en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. Doncs bé, l'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació, però, es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins als 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa tot just un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veurem com la quota anual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que el mes d'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals, però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.

0: Un quart de deu en punt. Actualitzem l'estat del trànsit amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona nit.
1: Bona nit, Txell. Doncs hem de dir que hi ha hagut un accident a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en sentit sud. De fet, ara només hi ha un carril obert. Aquesta via, en aquest punt, s'ha mantingut tallada durant uns minuts, però, com dèiem, ja s'ha obert, però només amb un carril. Això provoca, doncs, retencions importants en aquest punt. D'altra banda, gairebé normalitzada la situació a la P7, al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta, s'ha retirat el camió que entorpia la circulació, però encara hi ha un carril tallat. Retencions també a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al Nus de la Trinitat, i finalment a la Ronda de Dalt. Hi ha retencions a Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, al Poble Sec, en sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Això és tot des de l'equip viari. Bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Avui les temperatures s'han disparat. De fet, hem arribat als 39,5 graus, la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya. Una temperatura que s'ha donat a Vinebre. Destaquem també el gairebé 38 graus a Ascó, 37 graus a Torroja del Priorat, 37 a Benissanet i Seròs. Unes temperatures que, de cara a demà, ja tendiran a davallar. El cap de setmana s'espera que vingui encapçada per una davallada de les temperatures, però, tot i així, la calor continuarà sent intensa, especialment a Ponent, amb màximes que rondaran la xifra dels 36 graus, però abandonarem la cota de temperatures tan extremes que hem tingut ahir o hem tingut també avui. Tot això avui amb una presència també de les precipitacions. Han aparegut uns ruixats. Localment allà han descarregat amb intensitat cap al Berguedà i han deixat fins a 24 litres a Vià o també a Casserres, 5 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que durant el cap de setmana ens tornaran a visitar. De fet, tindrem un matí prou tranquil arreu del país, tant dissabte com diumenge, i en canvi a les tardes ja tindrem més enrenou meteorològic en creixement de nuvolades a partir del migdia al Pirineu i al Prepirineu, i serà a partir de primera hora de la tarda quan ja començaran a caure els ruixats i les tempestes. Atenció, perquè localment allà on descarreguin ho podríem fer amb certa intensitat, fins i tot acompanyats puntualment de calamarsa.
2: 3CAT Info. Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Passen tot just 3 minuts i mig d'un quart de 10. Com sempre a aquesta hora, saludem a Marc Güell. Molt bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Perquè volem saber de què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui.
6: I tant.
2: L'aposta.
0: Marc, no podem esperar. Desvela'ns de què ens parlareu avui.
6: Doncs mira, un dia més i no hi ha sorpreses, com pràcticament tota aquesta setmana, molt pendents del Departament d'Educació, el govern i els sindicats continuen reunits, de moment sense arribar a cap acord. Veurem si en els pròxims minuts o pròximes hores tenim novetats en aquest sentit. De moment, fins a 3 sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula i aposten per votar no a la proposta que fa ara el Departament, que ofereix un augment de 50 euros fins als 450. És un divendres en què també haurem d'escoltar molt bé la Gemma Puig, la nostra meteoròloga, per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana i, sobretot, quan arribaran a marcar els termòmetres, perquè avui a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han arribat als 39 graus i mig. És un rècord de calor en un mes de maig a Catalunya, i amb aquesta calorada també sentirem l'avís que fan els agents rurals, que avisen de perill molt alt d'incendi per demà en diversos municipis, sobretot de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. Per tant, aquest cap de setmana convé protegir-se bé del sol. Tot això ho explicarem durant la primera hora del programa.
0: N'hi ha una segona, però què ens explicareu doncs a la segona hora?
6: Doncs mira, avui a les 11 connectarem amb Beirut, amb la col·laboradora del programa, l'Andrea López Tomàs. Avui estem pendents de si hi ha acord sobre la guerra a l'Iran per posar fi a aquest conflicte, però aquests últims dies la situació també s'ha complicat al Líban. L'exèrcit d'Israel va avançant cap al nord i el nombre de víctimes no para de créixer, i posarem context i ens explicarà tot com està l'Andrea López Tomàs. I el divendres, ja ho sabeu, que ens agrada dedicar una bona estona també a la cultura. Avui parlarem parlarem amb l'actriu mallorquina Júlia Trullol. Ara la podem veure a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, on es posa la pell d'Antígona, amb tot un símbol de resistència i reivindicació. És, per tant, a l'obra Contra Antígona. Parlarem d'aquest paper, però també de la seva trajectòria, que comença a ser ja considerable, perquè la Júlia Trullol forma part de la Calòrica, l'hem vista també en sèries com el Com si fos ahir o el Cuerpo en llames, per tant, una conversa que no us perdeu. I avui sí, també la secció de l'Àlex Gorina, la seva sessió golfa, avui amb les pel·lícules sobre dones pioneres al món de l'esport.
0: Molt bé, doncs com sempre, tot plegat té molt bona pinta, us escoltarem.
6: Gràcies.
0: A partir de les 10.
6: Bona nit.
0: Bona nit.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: De mentre seguim amb més qüestions, la Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. La CNMC ha presentat diverses recomanacions per avançar la liberalització del sector ferroviari, la de proximitat, també de mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i s'integri a la CEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès. La CNMC demana que comencin les licitacions de corredors ferroviaris abans del 2033 i assegura que els usuaris es beneficiarien de la competència amb una millora del servei i també una baixada de preus. També us expliquem que el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per tal de garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la seva factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu remunerar als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
7: Amb aquest aval de la Comissió Europea, Madrid té via lliure per culminar el procés. L'objectiu del pla és que sempre hi hagi prou electricitat a l'estat espanyol, fins i tot en els moments de més demanda o d'escassetat, i que mai es torni a repetir una apagada general. Per això s'injectaran diners a les grans energètiques, com Naturgy, Endesa o Iberdrola, per garantir que produeixen prou electricitat. I per una altra banda, Madrid també pagarà a les empreses de diferents sectors industrials que es comprometin a reduir el seu consum elèctric. Són 9.000 milions d'euros d'ajudes que distribuirà l'estat espanyol amb licitacions públiques, però qui ho pagarà tot això seran els consumidors, via recàrrecs en la factura de la llum.

0: La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem, doncs, cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Bona nit, ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: ¿Sabéis quién soy?
5: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: El contenedor donde tengo tramos.
0: Can de la Penya té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana tot just abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Penya ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller, ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos, turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè els seus 52 anys, és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen. Fins al punt de projectar fer el pas cap a la realització.
7: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
8: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
7: Absolutament.
8: ¿Sobre què aniria?
7: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
9: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
10: Bona nit, esports, que arrenquem amb una última hora. Ja és oficial per part del Barça el fitxatge d'Anthony Gordon, el davanter anglès de 25 anys, que serà nou jugador blaugrana per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031, en una oficialitat que s'han endarrerit hores. De fet, pendents a aquesta hora de les seves primeres declaracions i de la presentació de Gordon amb la samarreta del Barça, estava prevista per aquest migdia, però l'endarreriment en algun document i els posteriors serveis burocràtics han endarrerit d'entrada l'anunci oficial i la presentació de Gordon fins a aquesta hora. De tota manera, tenim ja l'oficialitat del seu fitxatge. Després que fa una estona, aquest mateix vespre, Gordon ja ha firmat el seu nou contracte, que, insistim, el vincula al Barça fins al 2031. A canvi, el club blaugrana pagarà al Newcastle, el seu club d'origen, entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. Un Gordon que ahir mateix ja va passar la revisió mèdica a Barcelona. I, d'altra banda, el Barça segueix rastrejant el mercat i l'última hora passa també, segons pot avançar aquesta emissora, 3Cat Info, per l'acord que té el club blaugrana ja amb el migcampista portuguès Bernardo Silva. Ara només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè es pugui concretar aquesta operació després que Bernardo Silva hagi quedat lliure del Manchester City. Un Bernardo Silva que té la voluntat de firmar pel Barça i tant és així que farà un important esforç renunciant a gran part del seu salari respecte del que tenia el club anglès.
9: 3Cat Info.
10: Mentrestant, el Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel Sánchez de la banqueta després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
11: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí.
10: El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I també avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de la temporada en declaracions als mitjans oficials del club blanquiblau.
12: Hi ha molta feina per endavant, d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia. I
10: el club blanquiblau ha fet oficial, d'altra banda, l'adeu de 5 jugadors, els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i els dos que acaben contracte aquest 30 de juny i que, per tant, no renovaran, que són Charles Piqué i Fernando Calero. En el cas del central castellà, ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal. Demà recordem que juga a la final de la Lliga de Campions entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal a partir de les 6 de la tarda.
9: Escat Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: No ens oblidem en aquesta hora encara dels marcadors en joc, en són diversos, començant pels de la Lliga CB de bàsquet, amb victòria del Manresa sobre el Madrid a la 34a i última jornada de la fase regular de la Lliga CB. Manresa 94, Madrid 87, ara tenim el descans als altres tres partits en presència catalana, que són el Girona 44, Joventut 42, l'Andorra 39, Barça 41 i l'UCAM Múrcia 58, Lleida 46. Amb aquests duels, entre d'altres, es tanca aquesta fase regular de la CB, amb el Barça i el Joventut ja com a únics catalans classificats per als play-offs. En futbol sala també s'està jugant ja el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final del Barça. 3-0 domina l'equip blaugrana al Valdepeñas en aquest primer assalt de l'eliminatòria, que és el millor de tres enfrontaments. Això al minut 16 de la primera meitat, amb doblet de gols de Fitz, entre d'altres, i un tercer que acaba de marcar tot just l'equip blaugrana ara mateix. En acabat de l'enfrontament, s'homenatjarà l'excapità blaugrana Sergio Lozano, tot retirant-hi la samarreta amb el dorsal número 9. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, descansa la Corunya, marcador de Liceo 3, Calafell 0, el primer partit d'una de les semifinals de l'hoquei Lliga masculina, al millor de 5 enfrontaments.
0: Són 9:45 en punt. Continua aquesta hora la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per abordar les millores laborals que demanen mestres i professors. Tres sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula perquè asseguren que l'última proposta que ha fet la conselleria és insuficient. I Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliure l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. I fins les 10, que començarà el Catalunya a nit, encara tindrem temps de més notícies. Acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Lleida acull avui el primer fòrum que es fa a l'Estat espanyol sobre el transport d'animals vius, on s'aborden qüestions com la nova normativa de benestar animal que vol aprovar la Unió Europea. I Sant Cugat del Vallès dona el tret de sortida al Festival Fotografia d'Autor Lumínic. Fins al 12 de juliol, el certamen oferirà exposicions, un mercat fotogràfic i tallers sota l'eix temàtic de la poesia de la imatge. I en esports, què destacarem, David Ubach?
10: Doncs que el Barça acaba de fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon com a nou futbolista del Barça per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031. Un Gordon, davanter anglès extrem de 25 anys, que ahir mateix ja va passar la revisió mèdica amb el Barça i pendents ara de la seva presentació, que s'han endarrerit hores per uns serrells burocràtics. Estava prevista per aquest migdia.
0: I el temps, després d'assolir avui la màxima més alta al mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre, la calor durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarem la calor extrema, però de calor en farà. Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i dos minuts i mig de 10. Continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. La trobada ha començat a 6:45 d'aquesta tarda, però fa una estona tres sindicats minoritaris han decidit aixecar-se de la taula i marxar perquè l'última proposta del departament els semblava insuficient. Unitat Mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa. La reunió continua, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula. Segons la CGT, el govern ha ofert un augment de 50 euros més que la proposta econòmica d'ahir, que faria pujar a la pràctica 445 euros al mes d'aquí a 4 anys. L'augment surt d'augmentar el complement nou que ha afegit el govern a la negociació, un complement que acabaria sent de 170 euros. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideren de mínims, com vincular el salari a la IPC, reducció de ràtios a partir del curs 2027, calendaritzar la internalització de les vetlladores i també l'acord de març, perquè no tot quedi a la mà de la voluntat del govern. Ho ha dit Laura Jané, secretària de la CGT.
13: La proposta que ha portat aquesta tarda al departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT. Des del nostre sindicat no podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
0: La CGT també ha acusat Comissions Obreres i UGT de tenir segrestada, deien, la consellera d'Educació, perquè l'acord de març no quedi en entredit.
14: Professors i docents han alterat avui la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf ha tingut un seguiment de gairebé el 20% i l'ha seguit des de primera hora en David Àngela.
15: Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
16: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
15: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
17: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
15: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
14: Per cert, que les proves de selectivitat tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com, per exemple, telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits a més de 200 tribunals i 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que continua consolidant-se. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
18: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
14: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Obrim plana internacional. Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social, on han avançat un aixecament imminent del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz, la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i el compromís a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran reitera que s'està avançant en aquestes negociacions, però avisa que el text del possible acord no està finalitzat. El portaveu d'Exteriors iranià ha dit que, contràriament al que ha anunciat Trump, les condicions per navegar per l'estret d'Hormuz les decidiran l'Iran
0: i Oman. L'agència iraniana Fars també ha anunciat que el principi d'acord entre les parts contemplaria el desbloqueig de 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'estranger i, a més, també incloria un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. Més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut demana més finançament internacional per frenar l'expansió del virus d'Ebola, que ja ha causat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo i una més a la veïna, Uganda. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha visitat el Congo per exigir més diners pels tractaments i més mitjans també pels sanitaris, ja que sense equips de protecció no es poden acostar als afectats, atesa la facilitat del contagi dels virus. En aquesta visita, Adhanom també ha volgut llançar un missatge de suport a les regions més afectades per la malaltia, en les quals ja s'han detectat més d'un miler de casos.
19: He vingut aquí per demostrar a les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.

0: no hi ha vacuna ni teràpia per aquesta malaltia. I Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros a fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes claus del nou govern liberal de Peter Magyar, que ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
1: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven, reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
0: La presidenta s'ha referit als compromisos de reforma en matèria de corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. El primer ministre hongarès, Peter Magyar, es mostrava satisfet.
2: Ja hem aconseguit un avenç històric, un acord realment molt, molt important per al poble hongarès. Estem molt agraïts i estem disposats a cooperar junts per l'interès del poble hongarès i de tots els ciutadans europeus.
0: Aquest és un pas més en la normalització de les relacions amb Brussel·les després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán per la degradació de l'estat de dret del país, sobretot en matèria de justícia. Després d'una reunió avui a Magyar amb von der Leyen, la comissió desbloquejarà doncs progressivament 10.000 milions d'euros de fons de recuperació i 6.400 milions de fons de cohesió. I a casa nostra, els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana, els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'última a fer-ho aquesta mateixa tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia. Junts, el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els comptes durant el debat a la totalitat, però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns. Sentim, doncs, la consellera Alícia Romero i el diputat juntaire Jordi Munell.
3: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
4: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Si tot va com està previst, la cambra validarà definitivament els números de l'executiu al mes de juliol, just abans de l'aturada d'estiu. I l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF calcula que el procés anunciat en el govern espanyol pot arribar a afectar 950.000 persones en edat de treballar i que això significarà un impacte en el creixement econòmic de poc més del 0,1% del PIB, que s'acabarà absorbint en tan sols 4 anys. L'informe de l'AIREF, publicat avui, valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'autoritat fiscal detecta certa vulnerabilitat en el model per l'envelliment de la població i les tensions econòmiques i recomana que es modifiquin les regles de despesa per garantir-ne la sostenibilitat. Més qüestions. Als jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, i el despatx d'Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Manés Sastre.
5: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. Aquesta és l'empresa origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. L'empresa assegura en una nota que està col·laborant amb la justícia per aclarir tots els fets. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit el dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses gasistes, moltes a Tarragona, van pagar al despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
0: I els robatoris violents o furts han baixat un 10% a l'Hospitalet de Llobregat des que els Mossos van posar en marxa a mitjans del mes d'abril un pla específic contra els delictes del municipi. És l'anomenat Pla Bastió. Es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència fins a un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. Doncs durant

0: Els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. Un incendi que afecta una habitació d'un hotel a Platja d'Aro ha obligat a desallotjar tot l'establiment. Segons informen els bombers, l'avís s'ha produït a 8:15 d'aquest vespre. El foc ja està, però, controlat i ha afectat, com dèiem, una habitació de la tercera planta. Ara els bombers revisen i ventilen l'edifici, on hi havia unes 350 persones que, per precaució, s'han evacuat. Els hem atès 3 persones per inhalació de fum.
1: El temps.
0: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
2: Avui hem registrat la temperatura més alta en un mes de maig a Catalunya, 39,5 graus, concretament a Vinebre, una temperatura que mai havíem assolit als 39 graus. De fet, la més alta es va registrar ahir amb 38,5 i avui, doncs, ja hem saltat la xifra un grau més cap als 39,5 graus i encara estem al mes de maig. Unes temperatures més normals de plena canícula entre mitjans al mes de juliol i fins i tot també l'agost. Tot això en un dia càlid arreu del país, amb un matí assolellat i una tarda que han crescut nuvolades, ruixats i tempestes cap al punts del Solsonès i també del Berguedà. Unes precipitacions que han deixat a Castelló del Riu 23 litres per metre quadrat, a Vià 24, al Santuari de Caral 11 litres per metre quadrat i unes tempestes que a poquet tendiran a desfer-se a mesura que al vespre avanci no hi hagi l'energia del sol, aleshores tendiran a fondre's per deixar pas a una nit i matinada molt tranquil·la. I aquest cap de setmana, doncs, tindrem menys calor. La calor extrema desapareix, però la calor intensa persisteix. Màximes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, tant dissabte com diumenge, a l'entorn dels 36 graus. A tot l'interior del país, a Catalunya Central, al voltant dels 32-34 graus, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Afluixa la calor, però ja diem, continuarà intensa dissabte i diumenge. I tot això amb un ampli domini del sol al matí, amb alguna teranyina de núvols alts, i a la tarda, doncs, creixeran grans nuvolades al Pirineu i al Pirineu amb possibilitat de ruixats i tempestes.
1: Tresca Info.
0: Acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura de les col·lectivitats de regants ho demanin i no esperar, doncs, a un suport del 100% dels regants com es feia fins ara. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
3: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, una votació que es va ajornar perquè no tenia el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
4: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar, i que hi hagi majoria, no, doncs que ho facin.
3: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen 4 col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees distribuïdes en 14 municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
5: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
3: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: I Lleida ha acollit avui el primer fòrum que es fa a l'Estat espanyol sobre transport d'animals vius, on s'aborden qüestions com la nova normativa de benestar animal que vol aprovar la Unió Europea. Lleida, Estela Busoms, també reclamen que cal una normativa específica per a aquest sector.
6: Consideren que s'ha de tenir en compte que transporten animals i, per tant, se'ls ha de considerar transport especial. Per exemple, demanen que es flexibilitzin els horaris de descans dels conductors, sobretot quan queden pocs quilòmetres per arribar a l'escorxador, o que se'ls deixi passar, encara que hi hagi talls a les carreteres per manifestacions. Marc Pou és gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals Vius.
7: No entenem el per què a nosaltres no se'ns aplica unes normatives més adaptades a la característica de la nostra activitat.
6: Un altre dels grans temes temes que s'abordarà és la nova regulació sobre benestar animal que vol impulsar la Unió Europea, però que està congelada des del 2023. La normativa preveu canvis en la densitat dels animals als camions o restringir-ne la circulació en casos de molta calor, entre altres qüestions. Segons Por, són mesures que no tenen en compte la realitat.
7: Quan més espai disponible deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
6: També es vol incidir en la bioseguretat, tenint en compte el context de pesta porcina. El fòrum començarà aquesta tarda a la Llotja de Lleida.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui, com dèiem, fins al 12 de juliol. Els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà, al Museu del Monestir. Bernat Millet és un dels codirectors del festival i subratlla què més no ens podem perdre.
8: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumini, que aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren, i entre d'altres activitats proposa també un mercat i diversos tallers.
8: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en aquest festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
9: Als micropobles la vida no passa de pressa, passa a fons.
0: El Festival d'Arts Escèniques de Micropobles de l'Empordà, el FAST, desplegarà aquest estiu la seva nova edició programant 13 espectacles en 10 municipis de menys de 1.000 habitants. És una cita que reivindica el dret a la cultura de les zones rurals com Capmany, Siurana o el Garrigues. Recentment, guardonat el Premi Impulsa Cultura, el certamen s'estén del 26 de juny fins al 26 de juliol amb propostes de circ, teatre, dansa, clown i també monòlegs. La directora del festival, Rebeca Alabert, destaca la necessitat de combatre el centralisme i apropar obres de mitjà format també als pobles més petits.
10: Aquest any el FAST ens reivindiquem, no?, com aquesta resistència, la resistència cultural, rural, des dels micropobles, defensant un dret, no?, el de poder gaudir de la cultura, visquis on visquis, per dir que seguim aquí, seguim treballant per poder portar la cultura arreu del territori i que els micropobles tenen el mateix dret de gaudir d'espectacles com una altra població amb més habitants.
0: Aquest any destaca el projecte comunitari Micropobles a Escena.
10: És una proposta en què cada any convidem a diferents artistes de diferents àmbits de les arts escèniques a treballar amb la gent dels pobles perquè creïn una petita peça o perquè puguin experimentar a ells mateixos la creació col·lectiva.
0: I aquest vespre arrenca la cinquena edició del Festival Teta de Tarragona. Lia Cali i Vanessa Martín són les caps de cartell d'aquest esdeveniment que s'allargarà fins demà. A més dels diferents recitals programats, el certamen de caràcter feminista també té propostes d'activitats per convidar a la reflexió, sobretot entre el públic més jove. Clara Chavarría Domingo.
11: Te debo no dormir, descanso y menos ruido.
12: La tarragonina Maria Fort serà la primera a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Ponce Lam, Caral Laoz i Lia Cali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní, les que faltaven, tancaran el festival amb un concert gratuït. El certamen es presenta sota el lema Més veus, més ritme, més futur. En parla la responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
13: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, més tipus d'artistes, amb una música més diversa, més ritmes perquè celebrem la pluralitat musical i més futur perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
12: Si bé l'activitat musical comença avui, ja fa uns dies que es fan xerrades a instituts de la ciutat per reflexionar sobre aspectes com ara la igualtat de gènere.

0: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat.
1: Sou a 3cat Info, esteu escoltant Crim. S'estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació. La temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure, el crim de Capon. L'edifici que també s'emetrà per Catalunya Ràdio avui a partir de les 9 de la nit és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3cat. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú, han estat planificats i executats amb intenció i deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al 2018.
2: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
3: Bona nit, esports que encapçalem amb un nom propi, el nom de dia, sens dubte, el d'Anthony Gordon, ja oficialment nou jugador del Barça per les 5 properes temporades, per tant, fins al 2031, que Gordon vestirà la samarreta blaugrana en un anunci que s'ha endarrerit hores. Està previst per aquest migdia, juntament amb la seva presentació, i ha acabat passant tot plegat fa ben poca estona després que Gordon firmés el seu contracte aquest mateix vespre, amb molt de retard, com dèiem, per una falta de documentació i serrells burocràtics. En definitiva, però, Gordon ja és confirmat com a nou jugador del Barça i en la seva presentació aquestes han estat algunes de les seves primeres impressions.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
3: Un Gordon que s'expressava per moments en castellà, un idioma que ha assegurat que domina perquè el va prendre de petit, ja que estava segur que algun dia acabaria jugant al Barça. I, cas de comparar-se amb algun futbolista blaugrana, ell ha escollit d'entre els davanters Rafinha. Diu Gordon que, si s'ha de comparar algú, és amb ell per la seva intensitat en la pressió i velocitat. El davanter anglès de 25 anys va passar ahir, recordem-ho ja, la revisió mèdica amb el Barça. I el club blaugrana, al seu torn, pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros de traspàs en funció de les variables. D'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva, segons ha pogut saber 3cat Info. Només falta ara el vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el Barça pugui incorporar el migcampista portuguès que ha quedat lliure del Manchester City. Bernardo Silva prioritza el Barça respecte d'altres ofertes i tant és així que s'incorporaria amb una important rebaixa de sou.
2: 3cat Info.
3: Més enllà del Barça, destaquem que l'Espanyol, el club blanquiblau, ha fet oficial avui 5 comiats de jugadors. Els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i 2 més que acaben contracte i no renovaran, Charles Piquel i Calero. De l'àmbit poliesportiu, repassem marcadors en joc. Començant per la Lliga CB de bàsquet, avui es tanca la jornada 34 de la fase regular, que és l'última. Per tant, es definiran ja de manera definitiva les posicions de cara al playoff, on hi tindrem 2 equips catalans, que són el Barça i el Joventut. Un marcador definitiu, la victòria del Manresa 94-87 contra el Madrid, duel intranscendent, el Manresa ja sense opcions de playoff ni de baixar, el Madrid amb el primer lloc de la temporada regular garantit. Ara en joc, als inicis de l'últim quart, el Girona 70, Joventut 52, l'Andorra 64, Barça 63 i l'UQAM Múrcia 79, Lleida 62. A la Lliga de Futbol Sala arrenquen per al Barça les eliminatòries pel títol de Lliga amb la disputa del primer partit de l'eliminatòria de quarts de final dels blaugranes. Al Palau Blaugrana reben el Valdepeñas, minut 3 de la segona meitat el Barça domina per 4-2, amb dianes de Fitz per partida doble, Mateus i un últim gol que acaba de succeir ara mateix. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, primer partit d'una de les semifinals, la que disputa el Calafell a la pista del Liceu de la Corunya, primer enfrontament d'una eliminatòria al millor de 5 als últims 12 minuts amb derrota del Calafell per 3-1, un Calafell que ja cedia el descans per 3-0. I tornant al futbol, tenim en joc el partit del Sabadell d'anada de les semifinals del playoff d'ascens a la segona divisió. Al descans, els sabadellencs estan empatant a 0 al camp del Madrid Castella. El Sabadell, que va acabar segon la Lliga regular de la Primera Federació, disputa aquest playoff d'ascens a segona ara, com ho farà l'Europa, que jugarà demà a casa contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info.
3: Mig minut encara per afegir més enllà del futbol. Can Motor, Marc Márquez, ha reaparegut superant el tall i passar directament a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, tal com ha fet Alec Rins. En canvi, Maverick Viñales haurà de passar demà per la repesca. El Giro d'Itàlia, victòria a la 19a etapa d'alta muntanya per al nord-americà de l'equip Visma, Sepp Kuss. El seu company, Jonas Vingegaard, el danès, manté la malla rosa de líder. I als setzens de final del torneig de tenis de Roland Garros, amb dobles masculins, victòria per la parella formada per Marcel Granollers i Horacio Ceballos contra Kirkov i Stevens en 2 sets. En individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic en 5 sets.

0: Tres sindicats minoritaris han abandonat la trobada amb el Departament d'Educació, descontents amb la proposta final del govern. Però les forces majoritàries i la consellera segueixen en aquests moments reunits. Això podria indicar que l'acord és possible i que es podria produir al llarg d'aquest informatiu. Tenim la nostra unitat mòbil al departament, de seguida que puguem hi connectarem.
1: Catalunya nit.
0: I també pendents ara de la reunió que té Donald Trump. Està tancat a la Casa Blanca amb col·laboradors seus i ha anunciat que en sortirà amb una decisió final sobre l'acord amb l'Iran. Trump vol que Teheran accepti que mai tindrà armes nuclears i a partir d'aquí s'obriria l'estret d'Hormuz, entre altres mesures.
2: Una calor horrible.
3: No es pot aguantar, estic de mal humor.
4: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
5: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
0: Tenen motius per queixar-se, hem sentit veïns de la zona on avui han estat víctimes d'un rècord. Mai a Catalunya s'havien registrat temperatures tan altes en un mes de maig. A Vinebre han arribat els 39 graus i mig. Aquest és el rècord a tot el país, però a nivell local s'han batut moltes marques del mes de maig, en concret en 31 de les 126 estacions del Meteocat. Avui fa 100 anys d'una estrena musical que toca la fibra especialment a Mallorca. La Balanguera s'ha cantat avui a moltes places de l'illa. El 29 de maig de 1926 es va interpretar la versió musicada per Amadeu Vives, el poema del poema de Joan Alcover. I aquest 2026 es commemora també el centenari de la mort d'Alcover, d'aquí que avui la Balanguera s'hagi cantat a moltíssimes places. I avui, a partir de les 11, curiosament, ens acompanyarà una actriu mallorquina, Júlia Trullol, de la Calòrica, que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure. Doncs som-hi, que són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Sindicats d'Educació i Departament d'Ensenyament estan reunits encara a aquesta hora per mirar de tancar un acord que reculli les millores laborals que exigeixen mestres i professors. És la vuitena vegada que es reuneixen en les últimes dues setmanes i la jornada d'avui està sent de nou molt i molt llarga. La reunió ha començat al matí, s'ha aturat al migdia i s'ha reprès aquesta tarda i encara continua ara que són les 10 i 4 minuts de la nit. Tot fa pensar que la reunió d'avui podria ser la definitiva, però tres sindicats minoritaris s'han aixecat ja aquest vespre de la taula i han marxat perquè no els semblava suficient l'última proposta del departament. Sapiguem quina és l'última hora, ara anant fins allà, fins al Departament d'Educació, i tenim la nostra unitat mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa. Maria, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs mira, si haguéssim començat aquesta connexió fa uns segons abans, hauríeu pràcticament escoltat uns aplaudiments. No podem certificar que això signifiqui que hi ha hagut com a mínim un preacord, però sí que han estat uns aplaudiments importants, i aquí tots els periodistes que estem esperant que ens diguin alguna cosa ho hem interpretat com que com a mínim pot ser que hi hagin bones notícies. Què és el que ha canviat avui respecte a ahir? És que el govern s'ha presentat avui amb una proposta salarial diferent, una proposta que augmenta 50 euros més que ahir el nou complement singular, aquest nou complement que va oferir el govern aquestes darreres setmanes. Això fa que a la pràctica l'increment que percebran els docents d'aquí a 4 anys acabi arribant i superant els 400 euros mensuals, que recordem que era una de les peticions que havien fet, per exemple, sindicats com USTEC. Aquests 400 euros sortirien de sumar aquest augment del 30% específic, es pagaria del complement específic, que es pagaria en 3 anys i no 4, i d'aquest nou complement circular que explicàvem, que avui finalment ha augmentat fins als 170 euros. Pel que veiem, pel que hem escoltat, com dèiem els delegats sindicals també que entraven i sortien de la reunió, tot fa pensar que en les properes hores o els propers minuts puguem estar explicant aquí que finalment hi ha hagut un preacord. Una reunió, Manel, que s'ha reprès aquesta tarda als vols de les 6, després d'un recés de 5 hores. Aquesta tarda el departament ha optat per una altra estratègia, que és reunir-se individualment amb cada sindicat per escoltar les peticions de cadascun. Després s'han tornat a reunir de nou i aquí és on CGT ha comunicat que s'aixecava de la taula. Ho ha fet CGT, Intersindical i COS. Concretament, la CGT explicava que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular el salari amb aquesta actualització de l'IPC, també reducció de ràtios a partir del 2027. Ho explicava Laura Gené, secretària de la CGT.
2: La proposta que ha portat aquesta tarda al departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT. Des del nostre sindicat no podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
1: CGT també acusava els sindicats, Comissions Obreres i UGT, deia literalment, de tenir segrestada la consellera d'Educació perquè el acord que van arribar al març, doncs, no quedi en entredit. Veurem què passa en els propers minuts, si realment tenim aquesta notícia d'aquest preacord, però tot, dèiem, que tot fa pensar que sí que serà, vaja.
0: Sí, perquè, Maria, aquests aplaudiments que heu sentit venien, entenc que, de la sala on s'estarien reunint els ara mateix els sindicats amb la consellera, o...
1: Exacte. Sí. En aquest palauet, és aquest edifici adjacent al Departament d'Educació, sí. On s'hi han passat tota la tarda sortint i entrant entre recessos. Per tant, sí, ha vingut ben bé d'aquí dins. Hem tingut uns petits aplaudiments fa uns 20 minuts, que tampoc hem acabat d'identificar què significaven. Vaja, aquests menys dubte semblaven el que tots podem pensar que són.
0: Molt bé, doncs si es confirmés que hi ha un acord, evidentment, tornaríem a comunicar amb vosaltres i escoltarem també les veus conforme vagin sortint els protagonistes d'aquesta reunió, perquè també és important poder explicar si a partir del que passi avui aquesta reunió quedarien o no desconvocades les protestes pels pròxims dies, perquè entenem que els sindicats que hi ha ara mateix reunits amb la consellera són els que tenen també més poder de convocatòria. Per tant, si us sembla, Maria, si hi ha novetats, ens demaneu pas i connectarem.
1: Perfecte, molt bé.
0: Doncs fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs com cada dia i en paral·lel a aquestes negociacions que estem explicant avui maratonianes, els sindicats tornaven a cridar a la vaga els mestres i professors del Garraf, el Baix Llobregat i el Penedès. Avui han traslladat el seu malestar a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. Segons el departament, el seguiment de la vaga avui ha estat de prop del 20%.

0: Com sentiu dia de protestes avui, aquest matí també a la plaça Sant Jaume els que s'han concentrat són els treballadors dels serveis municipals directes de l'Ajuntament de Barcelona. Es queixen del conveni signat a principi d'any i han convocat vaga coincidint amb la visita del Papa. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
1: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.

0: Les 10 i 10 minuts, seguim parlant d'ensenyament, ara ja no de les protestes, però sí de les proves de selectivitat que tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons i evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les proves d'accés universitari que es continua consolidant. Cèlia Forment, què busca aquesta mesura que explicàvem?
1: Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, diu que la implantació d'aquests detectors forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
2: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria, que volem també recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: L'ESPAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte en les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: I avui ha estat un dia marcat per una calorada de rècord. No són només paraules, això ho podem certificar amb dades. 39 graus i mig d'aquest divendres a Vinebre. A la Ribera d'Ebre, 39 graus i mig es converteixen en el punt màxim de calor en un mes de maig registrat mai a Catalunya. Ricard Buigas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com ho han viscut a Vinebre?
3: Doncs mira, ens han dit que aquí ja s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Pel que ens han explicat, els més de 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa, amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
4: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i pues, tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
3: Val a dir que a la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Això sí, Rico diu que estan seguint les indicacions de Protecció Civil i han demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer, molts evitaven el sol directe.
5: Ha passat d'estar plovent i deixir dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible.
6: No es pot aguantar, estic de mal humor.
7: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però, bueno.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
3: Doncs ja ho heu sentit, tot i que el territori acostuma a viure aquestes altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: Sí, efectivament, perquè estem parlant d'un mes de maig, sembla impossible 39 graus i mig, però és que, de fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per al maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit també en més de 100 anys. I l'Observatori Fabra ha fregat els 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
9: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: I amb aquesta calor toca conviure, també treballar i estudiar. La calor es nota molt en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem fins allà. L'escola té sistemes de climatització, però, Júlia Albacar?
10: Només a la zona d'infantil i, a més, no funciona perquè l'aparell és insuficient. El que es recomana és que les aules no superin els 27 graus, però al matí moltes classes ja fregaven els 30 i en alguns espais s'arribava als 33. S'intenta fer classe fora de l'aula i mantenir l'activitat, però els costa molt, com explicava la directora Txell Soler.
11: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
10: I això ens deia l'Arlet, una de les alumnes de 5è de primària amb qui hem parlat.
12: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc i on fa més fred per a recuperar-me més.
10: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: Els agents rurals amb aquestes temperatures adverteixen de perill molt alt d'incendi per demà dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a Catalunya Ràdio, confia, però, que la situació es reverteixi.
13: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Passen ara 2:15 de la nit. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguim molt pendents de dos punts. Per una banda, el Departament d'Educació, on sembla que es pot estar tancant un acord entre els sindicats i el departament que posi fi a totes aquestes protestes i vagues que estem vivint aquest tercer trimestre. I de l'altra, Washington. Donald Trump segueix tancat a la Casa Blanca, a punt per prendre una decisió definitiva, diu, sobre l'Iran.
14: Catalunya Nit.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: 10 i 18 minuts en directe a Catalunya Nit. Sentim el Departament d'Ensenyament. Compareix la representant de l'USTEC, Yolanda García, que explica els punts d'acord amb el departament.
20: Doncs en matèria d'inclusiva, hem passat de tenir 200 dotacions que contemplava l'acord del mes de març a incrementar-me fins a gairebé 6.500 dotacions, a desplegar doncs, en 4 anys. Hem passat en matèria salarial doncs, de 200 euros que recollia l'acord doncs a aconseguir arribar a una xifra de gairebé 390 euros a les nòmines de les persones docents de Catalunya. Hem aconseguit també doncs, situar la recuperació en mode compensació de la totalitat del deute, de les pèrdues salarials que han patit les persones treballadores en la retallada dels estadis. Per nosaltres això han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles. Per tant, nosaltres considerem doncs, ara que aquest preacord doncs, ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu i que sigui el col·lectiu amb el qual doncs, nosaltres ens hem compromès absolutament en tot moment qui ens doni el pas a signar o no signar aquest acord.
15: Quan llançareu aquesta consulta i fins quan?
20: La idea seria, i si tot va bé, és llançar-la demà a la tarda, però clar, primer de tot ens veiem obligats doncs, a explicar no, els termes d'aquest preacord a les persones treballadores perquè entenguin doncs, el seu contingut i, per tant, doncs, puguin votar doncs, en ple coneixement. Per tant, intentarem que sigui demà a la tarda i que tinguin doncs, demà a la tarda, diumenge i també dilluns. Llavors, les dades segurament les recolliríem doncs, dilluns tarda vespre o com en tot cas, com a molt enllà, dimarts al matí.
15: Entenem que la vaga de dilluns, doncs, territorial queda paralitzada.
20: Bé, ara nosaltres, les organitzacions sindicals, doncs hem de posar-nos d'acord què fem amb aquestes vagues que tenim convocades aquesta setmana que ve. També penseu que CGT no ha entrat en aquest acord i, per tant, ells entenem que mantindran doncs, la convocatòria de vagues, però en tot cas bueno, ara ho hem de consultar, ho hem d'acordar, les dues organitzacions.
21: Quin ha estat el principal entrebanc en les últimes hores?
20: Bé, el principal entrebanc doncs, ha sigut un tema de redactat que semblava que encallava una mica la qüestió, però al final, per sort, amb la voluntat de totes les parts, doncs, hem reconduït aquesta qüestió i hem pogut fer aquest redactat que fos còmode per totes les parts.
15: Ens pots recordar, perquè ahir que el departament parlava de 400 euros gairebé, avui també parles de 390, quina diferència hi ha?
20: Doncs bé, que el Departament d'Educació introduïa doncs, els increments salarials que s'esdevenen dels increments dels augments salarials estatals i, per tant, doncs, clar, inflava la xifra, diguéssim, amb aquests increments estatals. Us hem de dir que si ara nosaltres agafem aquests 390 euros i els hi sumem el que guanyem no, referent a aquests increments salarials, els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final, realment, sí que podem assegurar que es posa, diguéssim, es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Evidentment, això doncs, serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
15: El departament no ha exigit...
0: És el so que ens arriba en directe del Departament d'Educació. Compareix Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha anunciat un preacord signat fa molt poca estona amb el departament després d'aconseguir una millora en el sou de 390 euros d'aquí a 4 anys, que quedaria a banda dels complements salarials acordats ja amb l'Estat. En total, d'aquí a 4 anys, per tant, els docents, ha dit Segura, passarien a cobrar fins a 600 euros més. Això, ha dit, quedarà pendent a partir d'ara d'explicar-ho bé als companys i que ho subscriguin també amb una consulta. Si la majoria de persones consultades donen per bo aquest acord, les vagues que hi ha previstes per la setmana que ve podrien quedar desconvocades, per bé que hem de recordar, com ha fet Yolanda Segura, que la CGT és un dels tres sindicats que s'ha retirat d'aquestes converses aquest vespre perquè no estan d'acord amb el que s'hi estava plantejant i que són també part dels sindicats convocants en aquestes vagues per la setmana que ve. N'hi havia una de prevista per dilluns a Girona i a la Catalunya Central i divendres que ve, dia 5, hi havia prevista també una manifestació unitària a tot Catalunya. No sé si ja ha acabat la compareixença de la portaveu d'USTEC. Sí, sembla que sí, i ara estem a l'espera que comparegui algú del Departament d'Ensenyament. No sé si la nostra companya... Sí, ja podem escoltar-lo.
22: Milers i milers de professors i professores de Catalunya.
23: Ara estem escoltant Ignasi Fernández, que és el secretari de professors de secundària, que és l'altre gran sindicat.
0: Escolta'm.
22: A tots aquells companys que s'han reunit dia rere dia a les assemblees, que han mobilitzat els carrers, I també s'ha de dir que han sofert una pèrdua que oscil·la entre 150 i 160 euros diaris de cada dia que han fet vaga, que han agafat i organitzat autobusos per venir a Barcelona. Bé, aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita. I jo ara el que voldria és explicar què és el que s'ha aconseguit per la secundària gràcies a l'esforç de tots aquests companys. Tinc aquí anotat. En principi, després de l'acord del 9 de març, els docents de Catalunya tenien 200 euros més a la nòmina, que era el 30% del complement específic. Avui, després de tot el cicle de mobilitzacions, estem a 389 euros. Jo, personalment, sempre havia insistit en que volíem el número 4, volíem els 400. El departament enganyava i deia que els 400 ja els teníem perquè comptava el càlcul o la part estatal. El que estic dient jo aquí és estrictament neto, sense comptar cap complement estatal. És estrictament català, diguem-ho així. De 200 a 389. No hem arribat als 400, però, home, li falta una mica. Ho podem donar per satisfactori. En segon terme, i he estat molt reiteratiu amb això, sempre hem demanat una convocatòria de càtedres que és exclusivament pel cos de professors de secundària, per ningú més, de 5.000 places. I ens han donat 5.000 places. Les demanàvem a 3 o 4 anys. Ens les han donat a 2 anys. Crec que això s'ha de posar en valor. És a dir, a partir de l'any que ve ja comença la convocatòria i el 2028 ja tindrem 2.500 companys de secundària que seran catedràtics, que rebran 210 euros més al mes, tindran el dret a la promoció professional reconeguda i podran ser caps de departament, i és una manifestació del principi d'especialitat, que és el que demana el meu sindicat. Torno a dir, 5.000 places en 2 anys. Tanmateix, tenim, a partir, en pocs mesos, 38.000 professors i mestres de Catalunya veuran satisfet el 100% de la totalitat del deute que es va generar pels estadis. Això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les mobilitzacions, però també he de dir que la meva organització ha fet pressió als jutjats perquè tot això ho tenim impugnat, i una cosa sumada a l'altra és el reconeixement que hem aconseguit. 38.000 docents. Hi ha gent que li deuen 8.000 i 9.000 euros. També n'hi ha de 2.000, 3.000 i de 500. Hi ha de tot tipus. Però és una mesura pràcticament transversal. També hem aconseguit incorporar la nostra posició com a promotors d'una iniciativa d'una llei de l'autoritat pública. Al signar l'acord, adherir-nos a l'acord, podrem suggerir i proposar canvis, perquè coneixem el tema, sobre com ha de ser la futura llei.
0: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Estem sentint el representant del sindicat de secundària, és Ignasi Fernández, que està explicant també per què han acabat arribant a aquest preacord amb el Departament d'Ensenyament. Ha coincidit amb la portaveu de l'USTEC en la xifra, en aquest increment de sou del voltant de 400 euros. En el seu cas també ha concretat aquestes 5.000 places de càtedra en 2 anys, que era una de les seves reivindicacions, i sentim de fons xiulets. Recordem que ja hi havia hagut un acord entre la UGT i Comissions Obreres amb el departament, que aquests sindicats, el de secundària i l'USTEC, consideraven insuficients. Doncs ara són ells que es troben en aquesta mateixa postura, perquè sindicats com la CGT, que han abandonat la reunió, sentim de fons que estan xiulant i demanant la dimissió de la consellera. Ara, Maria Costa, hem sentit els representants sindicals. Ens faltarà la veu del departament, que no sé si està previst que acabi compareixent algú avui aquesta nit aquí.
1: Doncs sí, ara hem d'esperar, no?, que tota la resta de sindicats vagin fent les seves explicacions corresponents. El més important, Manel, ja ho dèiem, hi ha hagut aquest preacord. És important dir que és un preacord i no un acord, perquè les organitzacions com USTEC, professors de secundària, i també ens consta la CGT i la Intersindical, el que faran és transmetre això a una consulta a la resta de professionals docents perquè hi diguin la seva, i a partir d'aquí decidir o no si es convoquen les vagues. Les xifres importants d'aquest acord és que avui el govern ha ofert aquests 50 euros de més d'aquest complement nou. Això ha acabat convencent els sindicats. Aquest augment fa que a la pràctica els docents d'aquí 4 anys acabin rebent gairebé uns 400 euros, que és justament el que demanaven alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros per mestres de primària,
23: secundària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Per tant, insistir en que aquestes xifres de 600 euros és perquè hi hem sumat l'increment estatal gros que fa doncs arrodonir aquestes xifres. Pel que fa a les dotacions, una xifra més, s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva, i ara escoltàvem el sindicat professors de secundària. També s'acorda aquesta convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i el reconeixement també, dèiem, del deute aquest que es va deixar de pagar dels estadis per a causa de les retallades.
0: Per tant, ara la veu final el tindran amb el seu vot els professors i mestres, als quals ara els sindicats han de consultar, i m'ha sorprès que ha dit Iolanda Segura que ho farien demà mateix, que és dissabte, però és clar, hem de recordar que és que dilluns mateix hi ha encara protestes convocades i una grossa d'unitària per divendres. Si et sembla, Maria, ho deixem aquí, i quan comparegui algun portaveu o la consellera ens ho fas saber per part del departament i tornarem a connectar amb vosaltres.
23: Perfecte.
0: Fins ara.
23: Fins ara.

0: Doncs és una nit de reunions importants. Passa un minut i mig de dos quarts d'onze perquè Donald Trump també està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva, ha dit, sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, a Truth Social. L'Iran puntualitza, però, que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Quina credibilitat podem donar a aquesta nova piulada de Trump? Realment hi ha la sensació que avui es pot prendre alguna decisió?
1: Sí, és una sensació que hem anat tenint, eh? També ho hem de dir, durant aquests mesos de guerra. Jo diria que la credibilitat relativa, com sempre. Potser la part més creïble és l'anunci sobre aquesta reunió del gabinet d'emergència, allò que en diuen la Situation Room. Hem de suposar que això està passant. Avui no hi ha càmeres en aquesta reunió, evidentment, com va passar l'altre dia amb la reunió del gabinet. I a partir d'aquí, la piulada que Trump ha fet a la xarxa social Truth Social és una parrafada que sembla un collage de les coses que va repetint cada dia respecte a l'Iran al president nord-americà. Acaba dient que prendrà una decisió final, però això ja són paraules molt ambigües que només conviden a l'especulació. Recordem que aquest Truth Social, crec que és important de tant en tant anar-ho recordant, és literalment la seva xarxa social perquè és seva i perquè sí, està dissenyada perquè no hi hagi veus dissidents, eh?
0: I tant. Ell ho pot fer, eh? Mana molt aquest home, té diners. Què demana per això Trump exactament per posar la firma a aquest acord amb l'Iran?
1: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear. Això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix. Però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem. Ara, per entendre'ns, el que és més fort de tot plegat és que si fem memòria aquests punts d'aquest preacord situarien a tothom en el moment anterior a la guerra, és a dir que la guerra no hauria servit absolutament per a res, més enllà de fer mal personal i humà, evidentment, i també econòmic. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines. Abans de la guerra, doncs, de mines potser n'hi havia alguna, potser, però no tantes com n'hi ha ara, evidentment, i es vanta que els mercants bloquejats podran tornar a casa gràcies a ell. I aquí també el mateix, no? Algú li hauria de recordar que també estan bloquejats gràcies a ell. Per tant, estem una mica en aquest limbo, en aquest estira i arronsa que no s'acaba mai i que al final és evidentíssim que a Trump li interessa que això s'acabi, que pugui vendre d'alguna manera que se n'ha sortit, però vaja, una victòria en una guerra o en aquesta guerra no la podrà tenir, sembla cada cop més clar.
0: No, ni pírrica, no podríem dir, perquè a tot això que has explicat, hem de recordar que abans de tot això, ho dic perquè queda, de tot el que has dit, l'únic que es mantindria del que demana Donald Trump seria aquesta renúncia a les armes nuclears, però recordem que abans que comencés tot això, tots els experts deien ja també que de moment Iran estava lluny de tenir una arma nuclear. Així que, com deies tu, el que anunciarà és que anant molt bé, s'està com s'estava abans que ell comencés aquesta aventura. En fi, ho anirem seguint. Si sortissin amb novetats, ens ho fas saber.
1: I tant.
0: Gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Romania, la Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta a l'atac amb dron i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió del dron, la nit de dijous a divendres, va causar un incendi amb un balanç de 2 ferits. L'OTAN responsabilitza Moscou de l'incident i assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Romania, recordem-ho, és membre de l'Aliança Atlàntica. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra ucraïna. Ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
2: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
1: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou. Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
0: Doncs Vladimir Putin, com fa habitualment, ha qüestionat que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
3: Bona nit. Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
4: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: Els drons, com diu Putin, van en totes direccions i cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, on els veïns, Cristina, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs de Kiev.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
5: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
6: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
7: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó

0: 20 minuts i les 11. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'última a fer-ho aquesta tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia, Alícia Romero.
1: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
0: L'executiu s'ha assegurat el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns perquè els números superin d'entrada el debat de totalitat d'aquí 6 dies. Més xifres. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, suma amb el maig 3 mesos consecutius a l'alça. Rafael de Ribot.
2: L'Euríbor s'ha enfilat fins al 2,8%, 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual puja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua al 3,2%, igual que l'abril, segons l'Institut d'Estadística, que també constata que s'han pujat els preus del transport per l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però això ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: Es complica molt comprar un habitatge i el límit d'edat per obtenir ara un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
0: Catalunya és la primera comunitat on això passa, on s'estén aquesta edat d'emancipació, i precisament la preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Però em diuen que hi ha compareixença al Departament d'Educació, per això connectem amb la nostra companya, amb la Maria Costa, que està seguint des de primera hora de la tarda tot el que va passant, i hem anunciat i hem escoltat aquí els sindicats, i ara podem escoltar, suposo, Maria, algú del departament.
4: Exacte, escoltem ara Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
5: Amb la signatura de l'acord de país el mes de març en comissions i UGT, i avui el tornem a fer, en aquest cas, amb l'ampliació de l'acord, amb la incorporació, en aquest cas, del sindicat USTEC i també del sindicat ESPEC, professors de secundària. Nosaltres entenem que el que avui estem fent aquí és un exercici de responsabilitat per tal de posar les bases per aquesta necessària transformació del sistema educatiu. El govern ha mobilitzat, i amb molta determinació, una gran quantitat de recursos absolutament extraordinària per tal de poder començar a resoldre aquesta situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això ens permetrà poder dur a terme totes aquestes accions que ens permetin poder millorar els resultats educatius, poder fer un esforç importantíssim en escola inclusiva per tal de poder reduir també la burocràcia. Evidentment, això també implica una millora de les condicions salarials i laborals dels docents del país, de tal manera doncs, que ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. A mi m'agradaria sobretot agrair la generositat de totes les organitzacions sindicals. Aquest ha estat un acord lent, ha costat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada. La veritat és que estem satisfets, estem contents i esperem en aquest sentit doncs,

0: que poder començar ja a treballar pel desplegament d'aquest acord tan aviat com sigui possible.
1: En aquest acord seguim parlant de 2.000 milions, és a dir, s'han recol·locat partides o augmenta aquesta quantitat en aquests 4 anys?
0: S'incrementen partides, això és evident. De fet, amb aquest annex a l'acord implica, per una banda, en aquest cas, unes millores retributives en el col·lectiu docent. Arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Implica també en aquest sentit la convocatòria de càtedres per professors de secundària. Implica també, en aquest cas, aquest nou complement que ens permetrà arribar també en aquestes xifres, i sobretot implica una qüestió que era molt important: més de 6.000, en aquest cas, treballadors del sistema públic destinats a millorar l'escola inclusiva en els nostres centres educatius. Jo crec que aquests són elements importants, formant part, en aquest cas, també de la reivindicació dels sindicats, i jo crec que podem donar una resposta satisfactòria en relació a tots aquests elements.
2: Sobre el nou complement, la diferència amb ahir són uns 50 euros més que s'haurien afegit avui. Si ens ho pot explicar per tenir-ho.
0: Bueno, no, en aquest sentit, és veritat que el nou complement de millora del Servei d'Educació de Catalunya ha suposat, en aquest cas, un increment respecte al que ahir vàrem estar i vàrem aportar, en aquest cas, a la reunió. Però, bueno, també hi ha d'altres elements que s'han posat també sobre la taula. Jo crec que aquest era un element important, el que ens havien fet avinent per part dels sindicats per tal de poder-se sumar, en aquest cas, a l'acord, però també hi ha d'altres elements que a mi m'agradaria posar sobre la taula i em sembla que són rellevants també, com és el tema d'escola inclusiva, com és també, i us deia en aquest sentit, les quantitats de dotacions que hi hauran durant el període de vigència a l'acord, i també en aquest sentit m'agradaria posar allò com un element important la convocatòria de places de catedràtics que porten més de 15 anys sense fer-ho.
1: Sap que hi ha alguns sindicats que és un preacord perquè han de fer aquesta consulta. No sé si faria una crida al professorat perquè ha d'avalar aquest preacord que es posi a fer aquestes vagues.
0: Jo el que faria sobretot i especialment és que puguin fer una lectura atenta tant de l'acord del mes de març com també d'aquest annex que avui hem acabat de signar també amb aquest preacord per l'annex amb USTEC i amb el sindicat de professors de secundària. Jo crec que ja hi ha els elements que ens poden permetre dur a terme aquests canvis necessaris de transformació del sistema educatiu després d'arrossegar tants i tants anys de malestar. Fixeu-vos, una de les qüestions que també recull aquest acord és la reversió de la darrera de les retallades que hi havia des de l'any 2012, un element que ens sembla que també és molt important i que apareixia també en el nucli central de les reivindicacions dels sindicats.
3: Quantitat de despesa que 12 minuts i arribarem a les 11 en directe al Catalunya sí, Nit. Estem seguint aquesta compareixença d'Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Ensenyament. S'ha arribat a aquest acord amb els sindicats majoritaris que posa fi, si l'acaben refrendant el conjunt dels mestres i professors, aquest trimestre tan turbulent. El secretari de Millora Educativa, que ha arribat a agrair la generositat dels sindicats, i això ens fa entendre que tot el que s'ha patit aquests dies ara ho donen per bo, perquè ha dit que l'acord és bo. Maria, si et sembla bé... sí, endavant.
4: Si em permets, ara que hem escoltat una mica totes les parts, podem certificar que realment és així. Respecte a ahir, no, que és quan el govern va llançar d'entrada, que era una proposta definitiva, el desllorigador de tot plegat han estat 50 euros. Que és que aquest increment ha acabat creixent 50 euros, perquè sí que hem de dir que les altres qüestions, com el compromís de pagar el deute dels estadis, de les retallades, sí, i també les dotacions de l'escola inclusiva, és una cosa que ja hi havia molt consens i que podríem dir que pràcticament aquests dies ja estava tancada. El que ha fet el clic, podríem dir, en el fons són aquests 50 euros per cada docent que s'arribarien a cobrar d'aquí 4 anys.
3: Clar, doncs ara falta veure què hi diuen el conjunt de mestres i professors, però sembla clar que s'ha arribat a un acord, i el gran dubte a hores d'ara, que no podrem resoldre ni tu ni jo, em sembla, Maria, és saber si les vagues que hi havia convocades per dilluns donarà temps, hi haurà temps de desconvocar-les o no, entenem que sí, però ja
4: abans
3: ho veurem.
4: Abans parlàvem amb vostè, que ens deien que habitualment aquestes consultes es donen un parell de dies. Vull dir, divendres tard l'han de crear una consulta que faran conjuntament en principi CGT i Intersindical. Per tant, això vol dir que també s'han de reunir per pensar com la faran. Poc m'imagino que aquesta consulta estigui feta ja demà al matí. Hem de comptar-hi dos dies. Clar, si fem comptes, el dilluns ja hi ha vaga. No sé, es fa difícil calcular-ho.
3: Sí, és difícil, i a més em poso la pell d'un mestre, per exemple, que sigui seguidor o estigui sindicat amb l'USTEC, sabrà que hi ha un preacord. Aleshores, ells mateixos no sé com acabaran decidint si anar-hi o no. Per tant, suposo que cada escola comunicarà com pugui als seus mestres i famílies què fer el dilluns. De moment, el titular avui de la jornada claríssim és aquest acord, després de tants i tants dies de protestes, aquest preacord de moment, però que segurament acabarà sent un acord. Maria, de moment ho deixem aquí, a les 11 tornem a actualitzar-nos.
4: Perfecte, fins ara.
3: Fins ara.
5: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
13: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
5: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
18: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
19: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
20: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
19: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
5: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
21: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a la Nira Olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Mali, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Balanguera ha ressonat aquest vespre a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover, i avui fa exactament 100 anys que es va estrenar la versió musicada del poema a càrrec d'Amadeu Vives. Palma, Caterina Carmany.
1: Bona nit, ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de la Balanguera, el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: ¿Sabéis quién soy? No, pero tengo una...
0: És l'actriu Candela Peña. Preveu ara dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio pocs dies abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Montse Pujol.
5: Candela Peña ha parlat de l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què es posa la pell d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu ha explicat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula i que ara el que vol fer és dirigir.
6: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
7: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
6: Absolutamente.
7: ¿Sobre qué iría?
6: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
5: La película La Desconocida se estrena a Netflix el divendres de la setmana que ve.
0: Doncs de dones i futbol en parlarem també amb l'Àlex Gorina i ara de futbol amb David Ubach. Benvingut, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: A veure, ha costat molt.
8: Sí,
0: que
8: li diguin al Ramon Salmurri, eh?
0: Ostres, pobre, sí, ha costat. Però finalment Anthony Gordon s'ha presentat com a nou jugador del Barça.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Quin castellà, no?
8: Sí, s'ha atrevit, Gordon, la majoria de roda de premsa de la seva presentació ha estat en anglès, però s'ha atrevit amb el castellà, com en aquest extracte sonor. Una presentació que s'ha endarrerit hores, estava prevista per aquest migdia, faltava un document, uns serrells burocràtics, i això han fet que el Barça hagués de posposar l'oficialitat del seu fitxatge i la conseqüent presentació, que ha acabat sent a 9:15 de la nit, però hem pogut sentir Gordon, que ha firmat 5 temporades fins al 2031, costarà entre 70 i 80 milions d'euros, que aniran cap al Newcastle en funció de les variables, i Catalunya Ràdio, d'altra banda, Gordon a banda, ha pogut saber també, doncs, aquesta emissora, que hi ha acord amb Bernardo Silva, el migcampista portuguès, que queda subjecte al vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el Barça pugui fitxar Bernardo Silva.
0: Molt bé, gràcies, David.
8: A vosaltres.

0: Aquesta cançó és importantíssima perquè d'alguna manera ens està dient quin temps ens espera aquest cap de setmana. Perquè és la tria d'avui de la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, mira, és una cançó d'Oasis que es diu Falling Down, perquè això és el que passarà, anirà caient. No vol dir que baixin molt, però aniran baixant aquestes temperatures que hem portat dos dies amb temperatures de rècord. Avui, aquest rècord de temperatura màxima al mes de maig, mai s'havia registrat un valor tan elevat, aquests 39,5 graus a Vinebre. I el cap de setmana afluixa. Això no vol dir que no faci calor, però una miqueta menys. Tant dissabte com diumenge, aquests valors més alts doncs, se situaran cap als 36 graus cap a Ponent. I, a més, tindrem més ruixats. Demà al matí, estabilitat, sol, altre cop amb nit tropical a la façana litoral. A la tarda, més ruixats i tempestes cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i també de cara a diumenge. Aquests ruixats i tronades de tarda, que en alguns casos, tant dissabte com diumenge, com ha passat avui, poden anar acompanyats fins i tot de calamar-se. Per tant, aquestes temperatures, que no estaran tan disparades, igualment farà calor.
0: Sí, sí, perquè hi ha marge, eh? Hi ha marge. Perquè, sí. Perquè baixin i seguim dient que fa calor. Moltíssimes gràcies i que tinguis bon cap de setmana, Gemma.
1: Igualment, bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 29 de maig del 2026. Se'ns acaba el mes de maig. Diumenge a la Trinitat i a partir de 7:45 d'avui al vespre al Mercat Vell s'inaugurarà l'exposició dedicada al 75è aniversari de la confecció de les catifes de flors del Corpus, allò que va començar amb un disseny individualitzat per cada façana i va evolucionar fins a allò que de petits anomenàvem o escoltàvem anomenar els nostres pares amb el concepte de catifes col·lectives, del qual se n'ha perdut la ment. La popularitat de les catifes, la seva bellesa, portà multituds quan el Corpus era dijous i les continua portant avui. Per tant, avui al vespre, un bany de records al Mercat Vell amb l'exposició Catifes 75 anys fent veïnatge. El cap de setmana, per tant, ja olora Corpus, mentre arriba un diumenge més i un any més la Trinitat. I no, els representants de les empreses que exploten les pedreres del Garraf no van convèncer ahir els veïns del nucli que ompliren a vessar la sala del Club Nàutic. L'acte, del qual n'hem sabut coses perquè, per sort nostra, sempre hi ha persones disposades a explicar-nos les coses i no sempre hi ha la persona necessària per notificar que hi ha un acte d'aquesta mena, estava centrat a presentar l'argumentari per justificar davant del veïnat la possibilitat d'una pròrroga a l'activitat extractiva més enllà de l'any 2029. Sí, si res no canvia, i recordem que el sector dels àrids és considerat estratègic, les tres pedreres del Garraf, Vallcarca, la Falconera i les Cueves, gestionades per Portland Valderribas, Ciments Molins i Olcim, l'antiga Lafarge, finalitzen la concessió de l'explotació de la d'aquí 3 anys. I ahir es presentà el veïnat de Garraf i el seu pla conjunt per demanar el suport per ampliar el termini d'extracció. L'argumentari va anar des del paper troncal de les instal·lacions en l'economia i el desenvolupament del país fins als beneficis que pot tenir per la comunitat la posada en marxa del que les companyies anomenen un pla de beneficis compartit que afavoreixi el retorn social en projectes mediambientals, socials, culturals i de cura de l'entorn, que assumirien les tres empreses d'acord amb Ajuntament i Veïnat. Ahir, però, es va evidenciar un problema, que és el problema. Més enllà de l'impacte en el medi de les pedreres, els veïns n'estan farts de pols, de sorolls, de molèsties, d'incompliments durant tants anys. Per tant, els veïns estan farts de tot allò que els diners no poden compensar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Ja ho comentarem perquè, com els dèiem, oficialment no hi ha hagut cap mena d'informació sobre la celebració d'aquesta mena d'audiència pública ahir a Garraf, per bé que hi havia representants polítics. Oficiosament, i com dèiem, afortunadament per nosaltres, com que hi ha persones que ens informen d'allò que passa, ens van informar d'allò que va passar ahir, i es veu que va ser una audiència pública d'aquestes, de crits, sorolls i en fi, i moltes reflexions en veu alta sobre aquesta, com els comentàvem, por que les pedreres allarguin el seu termini més enllà del 2029. Bé, a veure què en podem estirar de tot aquest assumpte. Les pedreres, recordin, finalitzen la seva concessió d'explotació al 2029. I per allò de la regla mnemotècnica i per fer-ho fàcil, Pedreres 2029, autopista, el peatge de l'autopista 2039. És a dir, la concessió de l'autopista fins al 2039, la concessió per les pedreres fins al 2029, perquè així ho tinguin més o menys clar. Avui, que és el Dia Mundial de la Salut Digestiva, per tant, a tots aquells que hi ha coses que els afectin, bé, doncs ja ho saben, és un dia que es va instituir l'any 2005 per part de l'Organització Mundial de Gastroenterologia d'Irlanda. Frase: viu la bona vida, ets el que menges. Si els serveix d'alguna cosa, bé, doncs aquí queda la frase en el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Avui, que s'ha fet clar, a les 5:51, el sol sortirà a les 6:24, el sol es pondrà a les 9:16, el sol ja ha sortit, a les 6:24, el sol es pondrà a les 9:16 i es farà fosc a 3:15 de 10, a les 9:48. El dia encara s'allarga. 1 minut i 25 segons més que el dia d'ahir tindrem Gairebé ens acostem a les 15 hores de sol ja, eh? 14 hores i 51 minuts de sol i 9 hores i 8 minuts de foscor. Vinga, anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana. Avui que avançarem continguts en aquesta primera horeta, perquè hi ha dues entrevistes prou importants en l'àmbit esportiu. Van començar la setmana anunciant que Quim Vázquez, l'entrenador del Club Patí Subursitges, marxava. Bé, doncs, avui en Pitu Valera té una entrevista no només amb en Quim Vázquez, sinó també amb el president del Club Patí Subursitges, en Marc Balletbó. Els escoltarem a partir de 9:45 aproximadament. Per tant, dues entrevistes d'aquestes d'un dels temes més virals de la setmana. Primer de tot, cap de setmana en què es tanca el fotomatx. Es tanca aquest diumenge dia 31, per tant hi ha uns espais expositius del fotomatx i demà dissabte a les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis sitgetans es farà la tradicional projecció de fotografies i audiovisuals dels socis de l'associació fotogràfica de l'agrupació fotogràfica de Sitges. Demà a les 7 a la seu del grup d'estudis sitgetans, cap de setmana en el qual es tanca el fotomatx. També és aquest cap de setmana el que tancarà l'exposició de Marga Miret. Fins al diumenge, a l'edifici Miramar, m'agradaria escriure't una postal. L'exposició de Marga Miret, com els dèiem, a l'edifici Miramar, fins al diumenge dia 31. Recordar també que estem ja en els darrers dies perquè tots aquells pares i mares que vulguin inscriure els seus fills a les activitats de l'Estiu Jove 2026 ho facin, perquè el termini d'inscripció es tanca dimarts que ve, el dia 2 de juny. Per tant, compte amb no fer tard. Classes de vela, taller de dibuix manga, experiments científics, classes de snorkel, taller de ceràmica, classes de cuina, activitats de surf, paddle surf, kayak i big sub, i tallers d'art i festa major, entre finals de juny i tot el mes de juliol. Per tant, qui tingui interès en participar d'aquestes activitats de l'Estiu Jove, hi ha temps fins al 2 de juny. Fins al 2 de juny, fins dimarts que ve. Per tant, qüestió d'espavilar. I recordar també a tots aquells que es vulguin tramitar el document nacional d'identitat, que se l'hagin de tramitar, que la unitat mòbil del document nacional d'identitat serà Sitges el proper 25 de juny, l'endemà de Sant Joan. I els ho diem i us ho hem vingut repetint perquè és un procediment que es fa a través de cita concertada. Només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges a www.sitges.cat i allà trobaran la informació i el formulari per sol·licitar, això, cita prèvia, per la renovació del DNI. Només necessiten, òbviament, el DNI que estigui vigent, però a punt de caducar. Recordin que poden renovar el DNI si el seu DNI caduca fins d'aquí 6 mesos. Fins d'aquí 6 mesos. Han de portar el DNI actual, han de portar com a mínim una fotografia. Amb una fotografia n'hi ha prou, preferiblement, si vostès són d'ulleres, preferiblement sense ulleres, i 12 euros, que es poden pagar o bé amb efectiu o bé amb targeta de crèdit. Tant només amb aquests requisits en tenen prou. Si han canviat de domicili, aleshores sí que el procediment triga una miqueta més, però si no, en 10 minuts està enllestit això, eh? Ja us ho podem assegurar. Hi ha 40 places disponibles, per tant, qui tingui interès, 25 de juny, la unitat mòbil del DNI ja es pot sol·licitar cita prèvia. Avui divendres i demà dissabte, les 4 representacions del show Head Over Heels dels alumnes de l'Institut of the Arts Barcelona, aquest musical dirigit per Tania Acevedo. Representacions avui divendres i demà dissabte a les 2 de la tarda i a les 7 del vespre. Avui divendres a les 2 i a les 7 i demà dissabte també a les 2 i a les 7. El preu 10 euros pels adults i 5 euros l'entrada infantil. Avui que a les 5 de la tarda a la plaça de Catalunya se celebrarà la Festa de la Primavera, organitzada per l'espai familiar La Cala. Concert amb alumnes de l'Escola de Música, mercat d'intercanvi, contacontes, tot plegat a partir de les 5 de la tarda d'avui divendres a la plaça Catalunya. A les 6, els que tinguin interès per aquest objecte tan singular de la col·lecció de Santiago Rusiñol, endavant, perquè Un vestit de torero és el protagonista de la peça del mes d'aquest mes de maig, avui a les 6 de la tarda a la sala Rocamora del Museu Maricel, aquest vestit de torero que forma part de la col·lecció de Santiago Rusiñol. La presentació la farà el tècnic de cultura i graduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Alejandro Fernández, a partir de les 6 de la tarda a la sala Rocamora del Museu Maricel. I a partir de 7:45, el que us dèiem a l'inici de programa, s'inaugura l'exposició del Corpus d'enguany. Aquest 75 anys fent veïnatge al Mercat Vell, una exposició que mostra l'evolució de les catifes des que es feien en dissenys individualitzats que ocupaven la façana de cadascuna de les cases, fins que el disseny es va anar eixamplant a tot el veïnatge del carrer i van sortir aquelles magnífiques catifes, sobretot dels 50s i els 60s, aquelles magnífiques catifes que van portar multituds de Sitges. És una exposició organitzada per la Comissió de Corpus amb la col·laboració del grup d'estudis sitgetans i de l'Escola de Grallers de Sitges. S'inaugura avui divendres 29 de maig a 7:45 del vespre al Mercat Vell. O sigui que hi tenen tota la setmana que ve per anar-la a veure. I avui divendres 29 de maig, a partir de les 9 del vespre, al Palau del Rei Moro, assaig especial de la Jove de Sitges i, després de l'assaig, la Jove Fest. La segona part de la Jove Fest, la primera va tenir lloc el cap de setmana passat, el dissabte al Retiro. Bé, doncs la segona part, després de l'assaig d'avui, després de l'assaig a les 9 del vespre, Frankfurt, bingo musical i DJ. La Jove de Sitges, avui assaig especial amb... Bé, doncs amb tots aquests ingredients, amb tot aquest valor afegit després de l'assaig. De cara a demà dissabte dia 30, al Centre d'Estudis del Mar, a partir de les 10 del matí fins a la 1 del migdia, l'organització Cetàcia organitza una jornada titulada Els cetacis del Garraf. Per tant, per conèixer, cada vegada que hem malvirat algun cetaci i l'associació Cetàcia ha publicat algun vídeo o algunes fotografies, bé, doncs, l'explicació de... Els cetacis al Garraf, demà a partir de les 10 del matí fins a la 1 al Centre d'Estudis del Mar. Demà, a partir de les 10 i fins a les 2, els qui s'acostin al Mercat Municipal trobaran una paradeta de Sitges Solidari amb una mostra i tast de productes de comerç just i informació també sobre finances ètiques. Demà, a partir de les 10 del matí fins a les 2, al Mercat Municipal. Per tant, tots aquells que vagin al mercat, si volen comprar algun producte de comerç just i es volen informar de les finances ètiques, allà hi trobaran la gent de Sitges Solidari. Demà a partir de les 11 del matí esperem parlar-ne el dilluns amb en Pol Vigó, perquè demà es presentarà el cartell de les barraques de Sitges 2026. La imatge gràfica d'enguany, les novetats i els grups participants amb la intervenció de membres de l'organització i els artistes d'aquesta edició. Demà a les 11 al Miramar i posteriorment One More Sound System posarà el toc musical i festiu a la jornada. Es presenta, per tant, el cartell de barraques de Sitges 2026, demà a les 11 al Miramar. Si no han vist encara el patronat, si el dia de Sant Jordi no s'hi van poder acostar, demà la Regidoria de Cultura organitza dues visites guiades al patronat, una a les 5 i l'altra 6:15. Una a les 5 i l'altra 6:15. Són gratuïtes, hi ha 20 places disponibles per a cadascuna d'aquestes visites i... Qui vulgui participar d'alguna d'aquestes visites, només cal que truqui al telèfon 619-793-199. 619-793-199. Demà, visites guiades al patronat. I demà, a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Retiro, demà dissabte i passat demà diumenge, a les 8 del vespre, la Sitges English Theatre Company presenta May Mayhem, un espectacle de comèdia, a la sala d'actes del Retiro, demà dissabte a les 8 del vespre i el diumenge també a les 8 del vespre. El preu de l'entrada, no socis 12 euros, socis 10 euros. I encara ens queden dues activitats del cap de setmana. L'aplec de la Trinitat, el diumenge dia 31, a les 8 missa, a 10:45 l'ofici solemne i després la SACA actuarà representant una petita mostra de danses d'arreu tradicional i l'audició ballada de sardanes a càrrec de la cobla sitgetana. La Trinitat aquest diumenge farà un dia esplèndid, per tant, tots aquells que s'hi vulguin apropar, aquest diumenge la Trinitat, el cartell de la Trinitat, molt bonic, d'Anna Fernández, que és la il·lustradora que ha escollit la Trinitat per poder precisament celebrar la festa d'enguany. I el diumenge dia 31 acabarà amb jazz al club, al local del carrer Bassa Rodona número 6, amb concert amb Mula Quintet, Mula per Pep Mula, bateria, Miguel Pincho Villar al saxo tenor, Jordi Mates a la guitarra, Xema Riera a l'orgue i Marc Cuevas al contrabaix. A partir de les 7 de la tarda del diumenge dia 31, al local al club del carrer Bassa Rodona número 6, concert amb Mula Quintet. Preu de les entrades, 17 euros, entrada anticipada, 15 euros. I què ens queda? El cinema. Els devots d'Elvis tenen una cita aquest cap de setmana al Prado, amb un documental sobre Elvis. Per tant, no cal que diem gran cosa més, sinó escoltar, per exemple, algun dels fragments de la banda sonora d'aquest documental dirigit per Baz Luhrmann, que projectarà el Prado aquest cap de setmana.

0: una coproducció australiana i nord-americana. Aquesta versió, diguem-ne així, un palet acceleradeta dels Suspicious Minds, un dels clàssics de Presley, però no és només la música, sinó que el documental ofereix imatges d'arxiu i enregistraments mai vistos del rei del rock. Per tant, cap de setmana amb Elvis Presley al Prat. Elvis Presley in Concert. Així es titula aquest documental, que ha quedat també, diguem-ne, comercialment parlant, amb un acrònim, EPIC, Elvis Presley in Concert. Això per un costat, i per un altre, una pel·lícula entretingudíssima, per la família, Las Ovejas Detectives.
1: A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable.
0: Cada nit, un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan troben mort el pastor, les ovelles se n'adonen que ha estat un assassinat i creuen saber com el resoldran.
2: Anoche ocurrió algo horrible. Nuestro pastor ha fallecido.
3: ¡No! ¿George muerto?
4: Probablemente un infarto. Me temo que aquí no hay mucha noticia, la verdad.
5: A menos que haya algo fuera.
0: Ovelles que parlen... Ovelles que parlen amb humans i una història de misteri, òbviament, amb un toc de comèdia. Las Ovejas Detectives aquest cap de setmana al Prado, una altra de les propostes cinematogràfiques pels que vulguin complementar l'agenda. Bé, ja intentarem desenvolupar una miqueta més la setmana que ve, eh? Però us dèiem que ahir a Garraf es va viure una tarda vespre intensa. Gràcies a aquells que han volgut compartir amb nosaltres aquesta informació, perquè si no, no l'haguéssim sabut de cap manera, perquè des del punt de vista oficial, mutis, un silenci absolut. El cas és que els representants de les empreses que gestionen les tres pedreres del Garraf, Portland Valderribas, que gestiona la pedrera de Vallcarca, Ciments Molins, Promsa, que gestiona la pedrera de la Falconera, i el grup Allthem, l'antic Lafarge, que gestiona la pedrera de les Cueves, aquesta és a la zona del Garraf, van presentar als veïns de Garraf, al Club Nàutic, el seu argumentari per justificar una petició. I la petició quina és? La petició d'ampliar el termini de concessió d'explotació de les pedreres. Les tres pedreres finalitzen el seu període d'explotació l'any 2029. A través d'un informe que es va presentar a tots els veïns, els responsables de les pedreres i també de les empreses que han elaborat l'informe, varen justificar l'ampliació d'aquest termini per un munt d'errors, començant perquè és un sector estratègic, el dels àrids, és un sector del qual en depèn molt l'economia catalana, evidentment la construcció en tots els seus àmbits. Tornem a tenir... És allò, el pecat... No, la virtut i la penitència, això és el que tenim. Perquè es veu que els àrids del Garraf són sensacionals per fer... Es veu que és una cosa magnífica, són d'una qualitat esplèndida. Vet aquí la penitència, que és el que hem viscut al llarg de tots aquests anys, no? Però el que d'alguna manera es vol fer valer per un costat és la importància absoluta que té, transcendental, troncal, en el sector econòmic de Catalunya, les pedreres i l'extracció dels àrids de les pedreres del Garraf. I per altra banda, bé, doncs, a partir d'aquesta evidència i del paper que cadascuna de les empreses ha tingut i també de la implicació social de cadascuna d'aquestes empreses, després ja hi posaríem els punts suspensius o la subordinada, les tres empreses que exploten les pedreres presentaven ahir també el que anomenen un pla de beneficis compartits que afavoreixi el retorn social per al municipi de Sitges i la pedania del Garraf. Què vol dir això? Fins ara cadascuna de les empreses, d'alguna manera, col·laborava, bé sigui amb l'Ajuntament, bé sigui amb entitats, amb determinades accions que tenien relació amb un benefici social o amb algun benefici pel medi. Ara, les empreses que gestionen les tres pedreres volen fer, d'alguna manera, un fons comú perquè totes aquestes accions puguin unificar-se. Aleshores, aquest pla de benefici compartit amb el territori, es basa en la creació d'un fons de cooperació local conjunt per les tres empreses que gestionen les pedreres i addicional allò que ja estan fent actualment cadascuna de les empreses i un fons comú amb una dotació econòmica basada en la producció que generin aquestes tres pedreres. El fons, diu el document que es va presentar, ha de tenir una orientació finalista a projectes que reverteixin directament en l'entorn, prioritzant les zones més properes a les explotacions com el Garraf, corregint impactes i generant valor afegit en els següents àmbits: medi ambient, en projectes de millora i educació ambiental i de contribució al parc natural, social, relació amb els veïns, projectes socials i formació, cultura i patrimoni, suport a iniciatives culturals i de protecció patrimonial i millores en infraestructures, obres i serveis. Aquesta proposta, aquest pla de benefici compartit, estaria establert amb un acord entre les tres empreses i l'Ajuntament i hi hauria una comissió de governança en què Ajuntament, empreses, Diputació i veïns en formarien part per fiscalitzar l'execució d'aquest pla de benefici compartit. Això es va presentar ahir amb més detall, òbviament, amb molts aspectes, però els veïns no ho van comprar. No ho van comprar gens ni mica. Com els dèiem, ja ho desenvoluparem, perquè el que sabem, ho sabem a partir de testimonis d'aquesta reunió. I els veïns van posar sobre la taula allò que han posat tota la vida, que és les molèsties, moltes, que han generat les pedreres al nucli de Garraf. No només ja estaríem parlant de l'impacte ecològic, sinó de les molèsties, la pols, els sorolls, la poca atenció respecte a les demandes dels veïns, o sigui que, diguem-ne, si la presentació tenia una intenció, per descomptat que els veïns no van comprar la intenció. I ara està per veure què passa, perquè, com els dèiem, els àrids són un sector estratègic. I com que són un sector estratègic, diguem-ne que aquí hi juguen també administracions supramunicipals. Però, a veure què passa. De moment ahir, crits i soroll, el Club Nàutic de Garraf, en la presentació d'aquest pla per prorrogar l'explotació de les pedreres de Garraf que finalitzen el seu període d'explotació l'any 2029. Dit això, els titulars de l'Eco i els expliquem què tenim per avui. A l'Eco, que capitalitza la seva primera pàgina amb una fotografia de l'interior de l'exposició del Mercat Vell que s'inaugura avui, el Corpus Viatge als anys 50, una exposició fotogràfica posa l'accent en la dècada en la qual les catifes van començar a ser col·lectives per fomentar el veïnatge als carrers. Es parla també del futsal Sitges, que ha guanyat la Lliga per fer el salt a primera divisió, i del futbolista sitgetà Lluc Castell, que debuta a la Lliga amb l'Espanyol, i els Mossos, que van fer detonar, recordaran que ho van comentar, aquesta granada de morter trobada a la zona de les botigues de Sitges, una granada de morter de la Guerra Civil. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, Quim Vázquez i Marc Vallecbó. Quim Vázquez, el fins avui entrenador del Club Patí Subursitges, i Marc Vallecbó, el president del Club Patí Subursitges, en conversa amb Pitu Valera. Pitu ens farà el context d'aquestes dues entrevistes, un context que té relació amb la informació que avançàvem el passat dilluns a la marxa de Quim Vázquez del Club Patí Subursitges. Bé, doncs estirarem aquest fil. Després, el temps de família, el penúltim temps de família de la temporada amb en Roman Pérez, i un nou butlletí de les notícies de l'Utrillo. També estem en la recta final del butlletí de les notícies de l'Utrillo. Aquesta setmana els nois de quart van a la Cantània, a l'Auditori de Barcelona. Els alumnes de cinquè van presentar el seu projecte d'emprenedoria a la resta d'escoles del municipi. Èxit total de la jornada de presentació de projectes a l'escola i la recta final de les notícies de l'Utrillo i de la publicació de l'Hora de l'Utrillo. Després, un protagonista ben jove, un home en un món de dones, perquè ell és l'únic nen de la comarca que participa en el Club de Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf. És l'Àlex Brea, 14 anys. El 3 de maig es va proclamar sotscampió de Catalunya. Sotscampió de Catalunya. Té 14 anys, té un cap amobladíssim i, acompanyat per la seva mare, la Vanessa Llamas, també va conversar amb en Pitu Valera. Una conversa que el recomanem per allò que diuen, oh, és que els joves, que tal, que no sé què. En 14 anys, un cap claríssim, sots campió de Catalunya, Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, Àlex Brea. ja el programa acabarà, perquè com que no tenim agenda esportiva, que la, saben que la competició ja ha finito, bé, doncs, la nostra tertúlia esportiva sí que es manté aquest divendres a partir de 11:45, la tertúlia esportiva amb els tertulians habituals, i amb Pito Valera i en Toni Muñoz. I amb la tertúlia arribarem a 12:00 PM.

29 de maig del 1900, avui fa 126 anys, que l'Ajuntament acordava dedicar un carrer de la vila a Santiago Rusiñol. 126 anys, 29 de maig del 1900. Avui fa 40 anys, 40, de l'inauguració de l'illa de vianants més antiga de Sitges, la illa de vianants del carrer Parellades. Avui celebra 40 anys, 29 de maig del 1986. I les darreres efemèrides del mes de maig, bé, doncs, demà farà anys, un 30 de maig del 1918, que s'inaugurava al Pavelló de Mar la primera exposició de clavells, demà farà anys. També demà farà anys, un 30 de maig del 1950, que moria Josep Vidal, fill predilecte de Sitges i catedràtic de l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi, l'home de l'estudi Vidal. I aquest mes de maig, doncs, també recordar que un mes de maig del 1896 es construïa l'escala que des de la Torreta baixa la platja de Sant Sebastià, mes de maig del 1896, fa 130 anys enrere. O, per exemple, un mes de maig del 1909 s'acabava la construcció del pont de la carretera del Vinyet, el conegut popularment com el pont de l'Ignomínia, a causa dels nombrosos accidents que provocà. S'inaugurava un mes de maig del 1952 al cap de la vila la cafeteria Califòrnia. Els que tinguin més edat la recordaran. Després ja va arribar la Caixa Penedès i després el Banc Sabadell, però abans la cafeteria Califòrnia. O, per exemple, un mes de maig del 1935, l'escriptor Chesterton feia una segona estada a Sitges i va passar uns dies a l'Hotel Sobor. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen amb molta força. Tal dia com avui de l'any 1913, al final la policia i tot hi va haver d'intervenir. Gairebé com aquell esquets d'en Capri i mossèn Ventura, doncs sí, la policia va haver d'anar al Teatre dels Camps Elisis de París perquè l'estrena mundial de la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky va acabar també amb crits i soroll. Ens hem d'imaginar el 1913, la tradició musical en aquell moment i l'impacte absolut que va aconseguir Stravinsky amb aquesta obra, que jugava ja amb tot el que després declinaria cap a la música que en diguem o que n'anomenem o que etiquetem o que mal etiquetem com a contemporània. Aquí també el protagonisme dels ballets russos de Sergei Diaghilev i la coreografia de Nijinsky. Bé, tot plegat, un espectacle excessiu pel públic del París del 1913. La trasbalsada estrena de l'obra va acabar provocant xiulades, crits del públic, intents de pujar a l'escenari, en fi, va passar de tot la nit de l'estrena de la consagració de la primavera. Igor Stravinsky, l'home que quan va venir a Catalunya va quedar absolutament enlluernat per la sardana i es va fer viral la seva frase dedicada a Juli Garreta. Més Garreta, més Garreta, proclamava Igor Stravinsky, l'home que està darrere de l'Ocell de Foc, la consagració de la primavera, obres troncals ja que al pas dels anys ha deixat en la història de la música del segle XX. Tal dia com avui, del 1953, Sir Edmund Hillary i Sherpa Tenzing arribaven al cim de l'Everest. Tal dia com avui del 1953. Tal dia com avui de l'any 1917 naixia John Fitzgerald Kennedy. Tal dia com avui de l'any 1985, una de les tragèdies més horroroses que ha viscut el món del futbol. 39 persones van morir i 117 persones van resultar ferides a l'estadi Heysel de Brussel·les durant una allau a la final de la Copa d'Europa entre la Juventus i el Liverpool. Va guanyar la Juventus, però les imatges dramàtiques d'aquell partit de futbol han quedat també a la història de l'esport. I tal dia com avui han passat 20 anys, a Roland Garros, Rafa Nadal batia el rècord de victòries consecutives en terra batuda que tenia Guillermo Vilas, deixant-lo en 54 victòries, ara fa 20 anys. I ara ve un canvi radical, eh? Però radical, absolutament radical.

0: que he vist en Ostreïdor després de Stravinsky, un canvi radical. No, diríem que no. Ho comentàvem, no ha envellit massa bé la cançó, ha quedat com a carrinclonota, però bé. Tal dia com avui de l'any 1970, va arribar número 1 a les llistes de vendes Un rayo de sol.
1: Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh.
0: El cas és que Un rayo de sol s'hi va estar 15 setmanes de número 1 l'any 1970, des del 30 de maig fins al 12 de setembre, tot l'estiu. La cançó de Los Diablos, que van néixer a l'Hospitalet com Los Diablillos del Rock, va ser el disc més venut, per descomptat, un dels discos més venuts de l'any 70. Los Diablos, Fin de Semana, Acalorado, Oh, Oh, Julie i Un rayo de sol. I amb Los Diablos tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Just, que també Sant Ramon Escrivà, que també Sant Felip de Nicòsia, Sant Alexandre i Sant Maximí. La presentadora Lara Álvarez, 40 anys, celebra avui. El cantant dels Oasis, 59 anys, celebra Noel Gallagher. El dramaturg Sergi Belbel en fa 63. L'extenista Emilio Sánchez Vicario, 61 anys, celebra avui. La model Laura Sánchez en fa 45. Bon temps, bon sol, 24 graus a hores d'ara amb un 66% d'humitat. Sembla que el cap de setmana afluixarà una miqueta i que la setmana que ve, a partir de dimecres, les temperatures afluixaran una miqueta més i es col·locaran en els nivells normals per l'època. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornarà a ser un dia força càlid amb aquests valors de temperatura màxima que de nou tornaran a arribar fins als 37-38 graus i aquesta calor més intensa s'ha de registrar cap a l'interior del país, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida o interior de les Terres de l'Ebre. Però a la resta de Catalunya també farà calor i s'espera que durant bona part del matí i bona part del dia el cel estigui serè. Tan sols han de créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya que amb prou feines deixaran alguna gotellada. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta calor intensa, tornarà a ser un dia força càlid. Han d'arribar alguns canvis, que s'espera que siguin més de cara a diumenge, dilluns, però per ara continuem parlant de molta estabilitat tant avui com demà i d'aquestes calorades força destacades. Això és tot de moment.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, repàs ràpid els titulars dels diaris d'avui que tenen encara avui que feia temps que no el veien. A Fernández Díaz, declarant pel cas de la Kitchen. Cada dia aquestes fotografies, ja ho saben, de les sales de vistes de judicis. Totes les sales de vistes, diguem-ne, tenen aquest punt que no, evidentment, són les sales de vistes com els judicis de les pel·lícules americanes, eh? Algunes n'hi ha, però...
1: Ni la del Suprem, que sí, que ens vam acostumar.
0: Però també, Déu meu, aquella
1: sala... És lletxota, la de les saleses, oi?
0: Tan fosc, tota aquella cosa tan fosca.
1: Bueno, però clar, és...
0: Bé, que no estic content en res. Bé, total, que aquesta fotografia de la primera pàgina no té d'allò, que no sé que vostès diguin, ai, que s'ha envellit aquest home. Bé, doncs sí, s'ha envellit.
1: Home, clar, tothom es fa gran,
0: eh? Tothom es fa gran, eh? Fernández Díaz, qui va ser en el seu moment ministre, es declara aliè al cas Kitchen, deia que no en sabia res, que ho va saber pels diaris. Llavors faríem aquella derivada. Fernández Díaz, que és un home especialment devot, perquè habitualment, diguem-ne, escriu, si no recordo malament, a La Razón, dius, clar, que no només ha de justificar el seu testimoni davant la justícia i dir la veritat, sinó que també una miqueta més amunt. O sigui que
1: també pots confessar, no?
0: I torno a repetir que...
1: Hi haurà 50 confessionaris.
0: A l'estadi olímpic hi haurà 50 confessionaris, eh? Avui que també els diaris parlen que el papa farà un recorregut d'un quilòmetre.
1: Només d'un quilòmetre.
0: Només. No, clar, trobo que sigui massa, no?
1: Però això jo trobo que és...
0: Un quilòmetre no
1: és res.
0: És que no res,
1: bueno,
0: eh?
1: No cal fer la rua del Barça, oi? Però,
0: no, però un quilòmetre. Per Barcelona, si
1: potser tenen por d'altercats, és que no...
0: Bé, sí que hi ha prevista una manifestació de protesta, eh?
1: Ja t'ho diràs.
0: Que amb el lema d'alguna cosa així com no t'esperem, una cosa d'aquestes, eh? Jo no t'espero, exacte. Jo no t'espero. Bé, doncs...
1: També, si no l'esperes, et pots quedar a casa.
0: Sí, home, per tot aquest...
1: És que clar.
0: En fi, recordin que per aquí passarà el Tour de França.
1: Que també hi ha gent que no
0: també hi ha gent que segurament no l'espera, però els avisem també per aquells que puguin pensar que ve el Tour, que ve el Tour. Els corredors, en el sentit estricte, els corredors trigaran 3 minuts aproximadament,
1: menys,
0: en anar des de l'avinguda de Navarra fins a la sortida de la carretera de les Costes.
1: Sí.
0: Ja us avisem, però jo diria, ja està, doncs és això, eh?
1: Bueno, si hi ha escapada, llavors trigaran una miqueta més, perquè entre els primers i els últims...
0: Ja està. És a dir, el papa mòbil anirà més a poc, sí. Serà un quilòmetre a poc. Nosaltres, diguem-ne que la distància és més llarga, però clar, evidentment, estem enmig d'una etapa i aniran carrera feta. Hem de suposar. En fi.
1: Qui?
0: A velocitat de persona, a velocitat d'enterro. Va, el papa mòbil, clar, a velocitat de persona humana, és això. És un cotxe que només deu tenir la primera velocitat.
1: Home, llavors què trigarà 10 minuts? Que és
0: no,
1: que
0: home, no, persona humana. No vol dir corrent, caminant de pressa. Vol dir, doncs, allò,
1: home,
0: temps per anar saludant.
1: A persona humana, la velocitat de passeig d'una persona humana són aproximadament...
0: Bueno,
1: 10 minuts cada quilòmetre, aproximadament.
0: 10 minuts cada quilòmetre?
1: Sí. Això és la velocitat de passeig.
0: Bueno, doncs velocitat de processó.
1: Això és més lenta.
0: I de processó a Sitges, més lenta encara.
1: Sí.
0: Però és que el papa no té valls a davant.
1: També allò del passo, el trot i el galope,
0: exacte,
1: no?
0: Bé, la informació d'avui res a veure amb tot això, perquè hi ha un conflicte molt obert, sense resoldre, entre els docents i la conselleria.
1: Ahir van intentar ocupar la conselleria, van exigir la presència de la consellera, que efectivament va baixar per dir-los estar al pis de dalt.
0: Estava a la cinquena planta, es veu.
1: Va baixar i els hi va dir que la reunió avui les 10. I que s'ha acabat, que no...
0: Per tant, avui a les 10, saben que la conselleria presentava ahir el que en deia la darrera oferta,
1: sí,
0: als docents.
1: Incrementar aquests 400 euros al 2029.
0: Els sindicats asseguren que només els apugen 330 i mantenen les vagues, és a dir, que aquesta xifra dels 400 sembla que no s'adiu exactament a la realitat. Bé, vostès però a casa seva cadascú...
1: Estem reduint totes les reivindicacions a la salarial, eh?
0: Sí.
1: Adonem-nos-en.
0: O gairebé a la salarial, perquè es veu que hi havia dues taules de negociació, eh? Però aquesta està prenent molta força. Avui que també... Tenim la sensació que d'aquí 4 dies alguna cosa passarà també al sector sanitari. Perquè
1: hi ha hagut protestes...
0: Hi ha hagut protestes, comencen a... I tenim aquella sensació. que després dels mestres vindran els sanitaris amb les seves reivindicacions, òbviament, absolutament.

0: En un altre ordre de coses, la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia. Es veu, o almenys això és el que es posa sobre la taula, que el senyor Andic tenia una malaltia en els genolls que li havia provocat caigudes en altres circumstàncies i en altres situacions. No sabem si caigudes així extemporànies, sense preveure, o veritablement era una malaltia que provocava habitualment caigudes. Bé, a veure què passa, perquè la investigació, òbviament, i tot el procediment està en marxa, i està clar que la defensa de Jonathan Andic també ha de fer valer,
1: de fet,
0: el seu argumentari.
1: De fet, evidentment, té el darrere Cristóbal Martell, que és un dels millors penalistes de Barcelona, i doncs busca rasca allà on pot. Clar, com que saben que és l'acusació, en aquest cas la fiscalia, que ha de demostrar el fet, o que els indicis
0: sí.
1: Condueix, perquè clar, demostrar no es pot demostrar,
0: exacte,
1: vas espitxar.
0: No hi ha ningú que assistís al moment, per tant només hi ha un testimoni, que és el fill.
1: Correcte.
0: I no hi ha ningú més.
1: Hi ha molts indicis que són bastant concloents, i el que està fent ara la defensa és intentar desmuntar-los un a un. I l'altre, i doncs aquesta imatge que avui ens publica en portada La Vanguardia, una caiguda 10 mesos abans del fet, quan doncs entrava en un establiment, i aleshores doncs li van plegar els genolls.
0: Que ja no està en la caiguda, és que, com dèiem, que tenia una patologia.
1: Correcte.
0: Perquè si no, caure en un establiment, diguem-ne que tots podem caure perfectament, però es veu que hi havia una patologia prèvia en els genolls que havia propiciat, diguem-ne, caigudes.
1: Sí, però llavors un altre et dirà, llavors per què se'n va caminar a Montserrat sabent que té una patologia?
0: Era la pregunta
1: següent, oi?
0: Següent. Bé, doncs això. Hi ha un preacord per obrir l'Estret d'Ormuz.
1: Hi ha un preacord per obrir l'Estret d'Ormuz.
0: Vinga, ràpidament.
1: Avui hi ha un article interessantíssim del The Economist que publica La Vanguardia, dient que la guerra d'Ucraïna ens està demostrant que no val la pena posar-se en guerres.
0: No, ara anem a dir, no cal que ho digui The Economist, això, perquè segur que molts a casa seva deuen pensar, home, esclar que no val la pena posar-se en guerres, a qui beneficia això?
1: Rússia no està aconseguint els seus objectius, Estats Units no està aconseguint els seus objectius, i que Xina s'ho pensi si vol envair Taiwan.
0: Bé, aleshores, com ahir ja insinuava en Pitu, Siner s'ensorra en plena onada de calor a França.
2: Sí, sí.
0: Perquè es veu, va amb un ventiladoret allà enclavat a la cara, un ventiladoret semblant el que la regidora Eva García fa servir en els plens municipals, que té un ventiladoret allà col·locat a bo d'això, perquè aquests ventiladorets sembla que ajuden força. Quan eren petits n'hi havia molt d'aquells, anava la gent pel carrer amb el ventilador. Josep Bangor, com no, utilitza el vano, com tradicional, però com que no hi havia els tropicanos, el passat dimecres en el ple municipal es veu que allò va ser, però en canvi, sí que és veritat, el regidor Gilabert, camisa i americana, corbata, i escolta'm, aguantar el que faci falta allà. Era un parèntesi per dir-los que Siner, pobre, no va poder més, Pitu.
2: Sí, ja va... És una de les imatges del dia, un Siner derrotat, ja no esportivament, sinó amb mal cos, fins i tot amb imatges del número 1 vomitant. En fi, que estan patint els jugadors, allò que dèiem ahir.
0: Al final no voldrà jugar ningú aquesta època de l'any.
2: El partit de Siner contra el Cerúndolo era a les dues, clar, allà que hi ha un
0: 34 graus, diuen a París.
2: Sí, a París.
0: A les dues del migdia.
2: Està fent una calor, doncs...
0: I ara la fa a París, i d'aquí 4 dies la farà...
2: Sí, sí.
0: Perquè ja veurem com s'arregla tot això, perquè l'any passat ja es van veure les conseqüències.
2: Sí, sí, sí.
0: I aquest any, en camí.
2: Siner, que deixa orfe Roland Garros del seu número 1, sense Siner, sense Carlos Alcaraz, que ja no va jugar al torneig, en recordem. Diem que el camí s'aplana una miqueta perquè Novak Djokovic el pugui acabar guanyant, quan tots els números portaven a pensar en Siner com a campió d'aquesta edició de Roland Garros. Bé, més enllà d'aquest apunt tenístic, parlem, òbviament, dels fitxatges del Barça, d'Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona. Avui està previst que passi en revisió metge, i el Barça que pugui fer ja oficial el seu fitxatge. Continuen sobre la taula noms com el de Julián Álvarez o Bernardo Silva, que podrien ser els propers en incorporar-se.
1: I el Mundo Deportivo, amb un dels seus clàssics titulars, Flash Gordon.
2: Sí, Flash Gordon, sí. I

0: Ahir n'hi havia un altre, no era Flash Gordon, era... És igual, segueix, Pitu, que ho busco.
1: Sí, no, el Girona que va fer oficial ahir l'adeu de Mitchell, punt i final, per tant, el cicle del tècnic madrileny que el deixa justament on el va trobar, és a dir, el Girona a segona divisió. Tinc aquella certa sensació que ha estat un mal final perquè es veu que no hi haurà roda de premsa de comiat de Mitchell.
0: No, no, és a dir, això ha acabat així.
1: Sí, sí, un comunicat del club, Mitchell deixa de ser entrenador, pim-pam-pum, i adeu. No sabem què
0: diuen, que... diuen que probablement no es fa perquè això seria una vall de llàgrimes.
1: Bé, sí, però clar, escolta'm.
0: Però sí que és veritat que sembla allò de la marxa a la francesa, sí, per la porta del darrere. Vull dir, sí.
1: No em lliga gens amb el que ha representat, sí, sí, Mitchell pel Girona.
0: L'home que ha pujat i que ha baixat.
1: Sí, l'home i que ha demostrat una integració al club,
0: absoluta,
1: i a la ciutat absoluta i al país. Clar, a partir d'aquí, doncs bé, no casa massa aquesta no compareixença en roda de premsa. Una altra compareixença, la de Xavi Pascual, ahir, que va exposar els motius pels quals, quan acabi la temporada, deixarà de ser l'entrenador del Barça de bàsquet. Ell parla de que pateix molt i que no accepta les derrotes. Semblen uns arguments, no diré que pobres, però vaja, no em queden clar els arguments.
0: Va ser una marxa molt conciliadora, eh?
1: Sí.
0: Molt.
1: Sí.
0: Molt.
1: Molt. Excessivament...
0: Molt. Planera. És a dir, que tota la pena era pròpia, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, no, en cap moment retreu al club, ni a l'estructura, ni inclús...
0: Es retreu a ell mateix no haver-se sabut adaptar.
1: Ell parla de la secció amb un bon futur i ell no s'hi veu en aquest bon futur. Vaja, no sé, és tot plegat una miqueta complicat. El Barça de bàsquet, que per cert juga avui contra l'Andorra, té partit de Lliga CB, estem ja als últims partits de la Lliga regular i d'aquí a poc començaran ja els partits del play-off.
0: 9 i 47 minuts, ho deixem aquí, però hi ha un vídeo tan bonic, no sabem si ara el vídeo és del Manchester City o el que sigui,
1: sí.
0: Hi ha un vídeo tan bonic en què es presenta aquell moment Guardiola fa 10 anys enrere, en el qual es va trobar dins un taxi amb un jovenet aficionat del City de només 7 anys, amb una conversa tan bonica entre els dos i aquest jovenet dient-li que espera que guanyés tots els títols que dalt del tal. Bé, doncs 10 anys després, aquest jovenet té 17 anys, es tornen a trobar amb el cotxe, el jovenet li diu que ha donat voltes per tot el món, que ha entrevistat a gent molt important, i en Guardiola li diu: vine amb mi, que ara veuràs complert el teu somni. I entren...
1: Sí, sí, amb una mena de sala.
0: Amb una mena de sala, sí, sí, molt gran, i hi ha allà tots els trofeus del City, i el noi li diu a Guardiola: és que ara ploraria, però no, això diu, plora tal.
1: El que plora també és Guardiola, perquè circula un altre vídeo en què aficionats del City li agraeixen, van passant... posen un micro al mig, sí, del carrer, i van passar
0: i van dient coses,
1: sí, i tots amb un agraïment, vaja, i Guardiola acaba plorant. No havia vist mai Guardiola jo plorar. El Barça segur que no ho recordo.
0: Això, diguem-ne, en una cultura, sí, sí, l'anglesa, que suposadament el concepte emocional no està tan introduït com a les cultures llatines, no és tan expansiva la cultura anglesa i els anglesos en general, i en canvi aquí que s'ha vist, però és un vídeo molt bonic,
1: sí, sí,
0: molt, veritablement molt bonic. Allò, felicitats per la gent que fa feliç a la gent, doncs aquest és un vídeo de gent que fa feliç a la gent. Pitu, gràcies. Joan, gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Pitu, queda't, que en uns moments...
1: Molt bé.
0: Okay.

0: 10 minuts i seran les 10, setmana trasbalsadota. Per al Club Patí i Subursitges, tot plegat començava el dilluns quan en Pitu anunciava, a través del temps de descompte, que en Quim Vázquez, l'entrenador del Club Patí i Subursitges, deixaria el club. Pitu, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Fem una miqueta de cronologia. El divendres passat, és a dir, ara fa tot just una setmana, jugava aquí a Pinsbens l'últim partit de la temporada de l'equip sènior del Club Patí i Subursitges contra el Cambrils, partit que va acabar amb 2-2. Quan vàrem entrevistar a Quim Vázquez, un va tenir aquella sensació d'entrenador derrotat, d'entrenador que probablement se sentia sol. I com que un servidor ja porta uns quants anys en aquest mundillo, mentre marxava cap a casa vaig pensar: ai, ves que no sigui l'últim partit de Quim Vázquez amb el Club Patí Subursitges. Jo no en sabia res, de debò t'ho dic, però m'ho vaig imaginar, m'ho vaig intuir, perquè n'he viscut ja unes quantes d'aquestes. No em vaig equivocar, perquè el diumenge Quim Vázquez se comunicava al club que volia marxar, que deixava, per tant, les tasques d'entrenador de l'equip sènior i també de coordinació. La coordinació, que recordem, l'havia assumit arran de la marxa també de Sergio Pérez. Haig de dir que el club es va sorprendre, ho escoltarem d'aquí uns moments en paraules del seu president Marc Balladbó. Però, clar, estem avui és 29 de maig, per tant, el club no diré que treballa contra rellotge, però gairebé, perquè hi ha de cercar d'entrada un nou entrenador per l'equip sènior i un nou coordinador, i això no és fàcil, tot i que sabem que el club, en aquest sentit, està treballant, té ja alguns contactes fets, ha parlat amb algunes persones, i també sabem que no volen que això s'allargui massa. És a dir, que a principis de la setmana que ve
0: estigui
1: resolt.
0: Per tant, per qui vols començar?
1: Començarem per Quim Vázquez, que va ser, respecto l'ordre de les entrevistes que he fet, és a dir, amb el primer que vaig parlar va ser amb Quim Vázquez, un Quim Vázquez que evidentment parla d'objectius no complerts, parla de temporada en què ha sofert un desgast important, ja no tant potser pels objectius no complerts, per aquest final tan trasbalsat de temporada, en què l'equip doncs, no ha pogut aconseguir una de les places que donava dret a jugar la promoció en descens, sinó una miqueta per aquesta, diem, relació una miqueta complicada que ha mantingut amb el vestidor. Li preguntàvem, la primera qüestió, òbviament, a Quim Vázquez, el perquè del seu adeu.
2: Escrit, al final és una decisió que tinc plantejada des de fa temps. Me n'adono que estic fent molts quilòmetres. Jo sóc una persona que quan assumeixo una posició o faig una feina m'intento deixar la pell. Després hi haurà més encerts o menys als llocs on estigui, però almenys ho intento, com a mínim, no? I això comporta molt de desgast físic, però sobretot emocional i de temps. També hi ha un desgast als danys col·laterals que se'n diuen, que és família, no? Temps per tu, etc. I jo me n'adono durant la temporada. Evidentment, dintre els equips hi ha no sé, per una cosa concreta, no?, per entendre'ns, però sí que dintre els equips hi ha friccions, hi ha maneres de no entendre-ho tot igual, i per aquí jo crec que comença a haver-hi desgast. El segon tram de temporada potser és quan és més evident, i també m'ho vaig plantejant a mesura que va avançant el curs, i vaig veient que són molts viatges, s'accentua, són molts viatges, és molt temps fora de casa, també tinc una feina que vaig amunt i avall, que acumulo moltes guàrdies, que tinc judicis que te'ls poden ficar d'un dia per l'altre, vull dir que al final has de compaginar-ho tot, hi ha dies que pràcticament no passes per casa o hi passes molt poquet, i al final doncs és això, temps per un, per la seva família, desgast mental, difícil de compaginar tot plegat a nivell logístic, i bé, i les interioritats que diríem a nivell esportiu, i matisaria a nivell de sènior, perquè amb la Junta sempre ha estat tot molt, molt positiu, no hi ha hagut disputes, ens hem entès a la primera en cada pas que hem anat fent, i amb la base és que el mateix no puc fer cap mena de retret ni de pares ni de jugadors.
1: Jo recordo, Quim, el divendres en l'entrevista que vam fer postpartit, tu parlaves d'una banda d'objectius no complerts, i també parlaves, que ja s'ha incidit també especialment ara fa una estona, en una temporada de desgast. Què et desgasta? El fet de no guanyar, el fet de que la sintonia amb l'equip potser no ha estat tota la que bonament s'esperava, què hi juga aquí?
2: Home, hi juga tot, al final. La part esportiva, de fet, de vegades diem que una cosa va portar l'altra, no? Quan un equip ve amb una dinàmica guanyadora, comença a deixar de fer-ho, s'encalla una miqueta a nivell de resultats, a la taula, i a més, doncs, t'adones que és una setmana i una altra, al final es pot acabar enrarint també l'ambient. Quant a l'altre, doncs bé, el que és, hi ha jugadors que tenen un caràcter, uns altres que són d'una altra manera, uns amb unes conviccions, una manera de fer les coses que poden xocar de vegades frontalment amb com tu ho entens, amb els valors que tens, amb com t'han educat, i altres persones que són molt, molt portables, que no generen cap situació de controvèrsia mai i no suposen un atac a la concòrdia i a la bona harmonia, no? El grup hi ha de tot dintre d'un equip. Hi ha persones que també volen assumir més protagonisme, altres que tenen un perfil més baix, costa veure un equip, són moltes persones i al final doncs les friccions haurien de ser al màxim sanes i positives, però no sempre és possible.
1: Per tant, podem entendre que els motius van més enllà dels esportius, no? dels resultats, de les victòries, les derrotes o el que sigui. Et pregunto directament, i crec que t'ho vaig preguntar divendres passat, no? Si estaves decebut amb algú o amb tu mateix?
2: Ja, és bona pregunta i no sé si et respondré ara igual que després del partit.
1: Segur,
2: perquè al final
1: segur que no.
2: Ha estat més calent,
1: segur
2: però
1: no.
2: Però segurament també hi ha punts de connexió al final. Evidentment, jo començo per la part que em pertoca a mi, que és analitzar-me a mi mateix, o potser si no faig anàlisi, sí, valorar-me, no?, globalment. Puc dir que no he fallat a nivell de ser-hi sempre. Sempre es poden millorar coses, sempre un ha d'anar aprenent i ha d'anar perfeccionant mètodes, manera de fer, sistemes, etc. Però no se'm pot negar que sempre hi he sigut, que m'hi he deixat la pell i que he intentat ser una persona plural, que he escoltat a la gent, que he intentat ser flexible i comprensiva. I la decepció en mi mateix, principalment, és perquè moltes vegades a la temporada he renunciat a la meva manera de ser i de fer en pro del benestar del grup. I amb això què et vull dir? Em refereixo bàsicament a que hi hagi concòrdia, a ser molt flexible, potser de vegades massa,
1: i a ser una persona... És a dir, renuncies a certes coses pel bé de l'equip.
2: Sí, moltes coses de la meva manera de ser. Jo sí. Doncs tinc més tendència a ser més estricta, a ser una persona seriosa, de vegades un palet massa, ser una persona, no diré intransigent, perquè tampoc és la paraula, però aquí he sigut molt comprensiu, he mirat d'entendre tothom, m'he mossegat la llengua molt, quan és una cosa que a mi em costa de vegades fer-ho, quan veig una injustícia o alguna que no m'agrada, jo no sóc de mossegar-me la llengua. Aquí ho he fet per l'estabilitat del grup, pels antecedents d'on veníem, no?, de tot el que havíem vist des de fora la temporada passada, i bé, estic decepcionat amb mi mateix per això, perquè un renuncia a la seva manera de fer, i crec que mai és positiu, o mai ho pots fer de manera absoluta, i també perquè al final no m'ha donat cap resultat. Vull dir que després, a nivell de l'equip, decepció, decepció no, al final, a principi de temporada se'ns exigeix que tinguem estabilitat, que estiguem en una zona benestant de la taula, si es pot lluitar pel playoff, fantàstic. Sento decepció quan baixem braços i estem en una posició privilegiada, que anem segons, ens deixem caure, posem, jo no diré excuses, cadascú fica els seus arguments sobre la taula per explicar-ho, cadascú sabrà. Jo crec que al final som un equip que precisament ni som juvenils ni júniors, som tots adults, i això ens permet fer una valoració, jo crec, amb suficient maduresa i responsabilitat, i llavors, arribats a aquest punt, Pitu, l'únic que considero és que la valoració final de la temporada és de cadascú com a equip. Jo podríem haver fet molt més. Per mi és aquesta la valoració. Podríem haver fet molt més del que hem fet, o almenys pel que semblava, tal com anava avançant la temporada. La individual de cadascú, de cada jugador, és seva. Jo aquí, no, i més tenint en compte que la temporada no seguiré, no penso fer cap valoració. Crec que tots som adults i hem de tenir suficient capacitat per entendre què hem fet bé i què no.
1: T'ho pregunto d'una altra manera. Quina ha estat la teva relació amb els jugadors, amb el vestidor, en definitiva? T'ho pregunto també directament perquè jo divendres vaig veure un Quim Vázquez derrotat, un Quim Vázquez, en certa manera, que se sentia sol.
2: Bueno,
1: i entenc que la relació no és la mateixa amb Pepito o que amb Juanito, perquè m'entenguis.
2: Correcte. Jo no donaré noms i cognoms de ningú aquí ni en cap lloc.
1: Tampoc pretenc que me'ls donguis, però una miqueta pregunto en línies generals, no? Com t'has sentit tu allà dintre?
2: Sí, aviam, ha sigut mutant, no, la relació, primer de tot, amb una sèrie de jugadors, un grup potser més reduït, més sentit còmode, perquè són jugadors que s'han limitat a vindre a callar i a entrenar i a acatar el que deia, que crec que és com ha de ser dintre un equip, és com em van educar a mi, pots estar més d'acord o menys, però tu has de respectar la figura de l'entrenador i no fer-li l'altra banqueta ni per davant ni per darrere. Has de ser una persona que ha de respectar el principi de jerarquia i ha de tenir uns valors mínims per anar pel món i viure en societat. Jo crec que això s'ha de tenir sempre. Hi ha una sèrie de persones que sí que ho han respectat. N'hi ha d'altres que m'esperava que ho fessin més del que ho han fet realment, i n'hi ha altres que directament no, ni ho han respectat ni res. Vull dir que no, hi ha diferents grups aquí i evidentment no assenyalaré, cadascú sabrà. Jo sí que tinc clar qui són cadascú, ho tinc molt clar, i des de fa temps, a més. Hi ha gent que fins i tot podria dir que, no diré decepcionat, perquè al final tots tenim una edat i això només és esport, però sí que hi ha gent que m'esperava conductes diferents d'ells, la veritat, i n'hi ha d'altres que han confirmat el que pensava, que són molt, molt bona gent, que són uns pencaires i que s'hi han deixat la pell quan han estat aquí i han acatat sempre, per tant, perfecte, perquè aquests no hi ha cap retret, i n'hi ha d'altres que m'esperava una cosa, l'han confirmat, i no és precisament positiva. Ja està, aquí ho deixo, vull dir que no tinc ganes d'entrar-hi més. Digue'm.
1: No, et volia preguntar si en certa manera entens que la teva posició de voler marxar del club, en certa manera li generes un problema al propi club, no? Perquè recordem que tu no només ets entrenador del sènior, sinó que ets entrenador d'alguns dels equips de la base i alhora coordinador. Vull dir, en algun moment penses, hosti, potser li foto un problema al club.
2: Sí, clar, és inevitable pensar-ho, Pitu. És inevitable, soc conscient. Jo he estat molts anys en un mateix club, he sigut coordinador sortint i he sigut entrenador mentre hi havia un coordinador que plegava perquè se n'anava a un altre costat o perquè simplement estava desgastat de la posició. Llavors, entenc perfectament el mal de cap que pot suposar per un club, sigui el Sitges o sigui qualsevol altre. Has de trobar una persona que estigui disposat a fer totes aquestes hores, que t'organitzi els equips i que et marqui una línia de treball o que ho intenti, no?, com a mínim. Vull dir que són... I he de fer constar que hi ha moltes mans a la Junta i que sempre estan disposades a col·laborar i que fan molta feina, eh? Vull dir, no, el Marc institucionalment, ja ho deia l'altre dia a Canal Blau, el Marc institucionalment és una persona que crea vincles, contactes, sempre està disponible per fer reunions, per intentar arreglar coses del club, sempre està traient la cara pel propi club. Crec que és un president que, tot i ser el seu primer any, està fent una feina de veterà, no?, de vegades, de saber de què va la posició, i té un mèrit enorme. Després hi ha altra gent, com pugui ser el Jaime Felipe, que, bueno, ho deia també, ha creat un gran vincle amb ell d'amistat, però és una persona que sap molt bé el que es fa, sap com funciona tot el món de l'esport, i això, doncs, de vegades et genera una descàrrega de feina molt gran a l'hora de donar consells, a l'hora d'intentar parlar amb aquest, amb l'altre. Per mi és, això valor també. Tens gent com el Tutu, que vas a clubs i dius, sí que hi ha tresorer, però el tresorer està a no sé quants llocs, de vegades hi ha un problema, hi ha un altre, el Tutu té tot a dir, ja ho té ordenat, no t'has de preocupar ni per un sol número, no has de preguntar res, està tot ordenat bé. Després també hi ha el Gaizka, que a nivell d'horaris hi ha molts clubs que tot això d'horaris i part administrativa, de vegades el coordinador s'ho ha de menjar, ja ho he vist això, i el Gaizka t'ho descarrega absolutament. Vull dir que sí que pot ser una tasca feixuga trobar un coordinador a nivell de Club Patí Subursitges o de qualsevol altre club, però sí, dintre de la mateixa entitat ja hi ha persones de la Junta que desinteressadament estan treballant i estan descarregant aquesta feina, el rol del coordinador segueix sent important a nivell esportiu, però bé recolzat i bé, i sobretot doncs, es pot sentir ajudat per aquestes altres persones, i per tant una absència d'una persona o altra es nota menys també.
1: Et faig l'última, Quim, i ara què?
2: Bé, ara jo ja ho vaig dir, que a mi m'agrada l'hoquei, sóc una persona que hi porta molts anys vinculat, i a banda de que sí que és cert que no continuo als Sitges pels motius que he esgrimit aquests dies, que també he comentat aquí, a Canal Blau, etc., doncs sí que és cert que alguns clubs han parlat amb mi, que s'han posat en contacte, i hi ha projectes molt interessants. És possible que n'agafi un d'ells, és possible o probable que n'agafi algun d'ells.
1: Vaja, que veurem el Quim entrenant, això segur.
2: Jo penso que sí, jo penso que sí, si no passa res, penso que sí, i sobretot, primo moltes coses, a banda del club on pugui anar, que és primordial el que pugui veure inicialment, també la proximitat, el poder passar més hores amb la meva família, el tenir una càrrega de treball. Jo, evidentment, sempre em deixaré la pell on estigui, faré les hores que falti més, però una càrrega que sigui sostenible, que pugui dedicar-li temps a la meva família, al meu entorn i fins i tot a mi mateix, que també de vegades ens n'oblidem d'un mateix i és molt important.
1: Quim, fins aquí hem arribat, com diu aquell. T'agraeixo doncs aquesta, digue-li darrera conversa, no? Com a persona que formes part o que has format part del Club Patí Subursitges, potser en un futur es tornem a retrobar en altres àmbits, no? Però t'agraeixo especialment doncs les deferències que sempre has tingut vers la ràdio, vers mi, i res, que tinguis sort en el futur.
2: Doncs primer, tal com començaves, jo espero que sí que ens retrobem en el futur. Jo ja estic, encara hi estic a dia avui, i està molt bé el Club Patí Subursitges. He sigut una família, m'han tractat molt bé en pràcticament tots els àmbits, i evidentment per extensió doncs també parlo per Ràdio Maricel i per tu, Pitu, que has estat disponible per cobrir-nos després de cada partit amb paciència, fos l'hora que fos. Sempre he fet preguntes interessants que tenien a veure tant amb el partit com amb l'actualitat del club. M'ho has posat molt fàcil, i la veritat és que és algo que he valorat molt, que sempre tinguéssim cobertura, que sempre estiguessis allà, i m'hi ha estat molt bé, tant amb les xerrades que hem impartit fora de micro com davant d'ell, i espero, com deies tu i m'afegeixo anteriorment, que en un futur ens retrobem.
1: Gràcies, Quim, una abraçada.
2: A tu, Pitu, una abraçada ben forta.
0: Quim Vázquez, fins aquesta setmana entrenador del Club Patí Subursitges. I com deia en Pitu, les peces ara s'han d'anar recol·locant, i recol·locant d'una manera coherent, i recol·locar-les d'una manera coherent no és gens fàcil.
1: Sí, aquella sensació de que no acabes d'arrencar mai, no? Perquè portem 2 anys amb canvis a la banqueta, però bé, en qualsevol cas, això és llei, no sé si dir llei de vida o llei de l'esport, que als clubs els toca passar per situacions de vegades no agradables.
0: Aquella part que no sabem, entrenadors amunt, avall, totes les temporades.
1: Sí. I bé, com reconeixia el propi Quim Vázquez, no deixa l'hoquei, sinó que veurem el Quim Vázquez en un equip d'hoquei la temporada que ve.
0: Vinga, el president Marc Balletbo.
1: Sí, ens quedava l'opinió del club. Què en pensa el club de la marxa de Quim Vázquez? D'aquesta manera, diré que sorpresiva, perquè tal i com li vam preguntar així de bones a primeres a Marc Balletbo, el president, bé, com ha entomat el club aquesta marxa del Quim?
3: Doncs en primer lloc ens va xocar molt, quan et dic molt, és una cosa que donàvem per feta d'un projecte de futur, val? Clar, no sabíem molt bé, no havíem parlat molt bé amb ell, de com interiorment, què havia passat, què li havia fet canviar el parer, I al final, doncs, bueno, van haver un, ens va explicar temes personals, temes doncs, una mica de baix mental, mentalment es va trobar en una situació baixa, amb tot el que havia passat tot l'any, i bueno, va ser el que ens va comunicar. Com s'ho va prendre la Junta? La Junta s'ho va prendre al principi molt sobtada. La gent també, la gent, papes i mames del club, doncs igual, es van quedar com dient, bueno, però què passa aquí, no? Què ha passat, no? Llavors, doncs, bueno, hem tingut que donar moltes explicacions a nivell intern, moltes trucades a nivell de pares preguntant, moltes trucades a nivell de fora club, de persones que venen a veure partits i venen a veure el sènior, també ens han preguntat què ha passat, i bueno, ha sigut una mica, una setmana una mica loca, no?, com aquell que diu.
1: És a dir, entenc que hi ha hagut sorpresa general, perquè, vaja, no intuïeu cap mena de problema en aquest sentit.
3: No, en absolut. És més, nosaltres ja estàvem muntant la temporada propera, o sigui, ja s'estava parlant de com seguiria el sènior, dels nens, com es farien els equips, de tot. O sigui, ja el plantejament, i nosaltres ja respiràvem tranquils perquè sabíem que això era un projecte de futur.
1: Per tant, a partir d'aquí, Marc, això és un fre al projecte, o en quina manera afecta això al projecte?
3: Mira, si et dic la veritat, Pitu, a vegades un bon cop et fa també tindre una bona reacció, vale? A vegades estàs tranquil, estàs pensant que tot va bé, però després et dones compte que coses així et poden fer caure en barrena, no? Però la reacció ha sigut molt ràpida, o sigui, ha sigut un pim i un pam, o sigui, ha sigut molt ràpid, ja no com va passar l'any passat, que es va tindre els problemes en trobar o en parlar o exterioritzar amb gent de fora, sinó que ens hem trobat que un cop l'anunci aquest ha sigut públic, doncs s'ha ficat en contacte amb nosaltres diverses persones. Mm-hmm. I bueno, al final s'està escoltant projectes de futur, vale? I bueno, ens està agradant molt la reacció que ha hagut envers d'aquest problema.
1: Ara pregunto pel futur, Marc, però si m'ho permets, i el fil del que ens ha explicat el Quim Vázquez sobre ja no tan sols els resultats de la temporada, que en certa manera van començar bé i no van acabar bé, sinó una miqueta la seva relació amb el vestidor, no?, amb alguns jugadors, vaja, que potser no va ser la més positiva, la més bona. Això us fa reconsiderar la idea que teniu amb el sènior o no?
3: Home, a veure, aquí hi ha diverses coses que estan dins del tinter, val? Una d'elles és, a veure, nosaltres, la persona que vingui com a entrenadora serà la persona responsable de continuació o no continuació de qui vulgui. Al final, Quim tenia a l'equip i ell anava a parlar de com fer-ho per l'any que ve, i es va tallar la negociació, però clar, nosaltres no podem pensar qui es queda, qui se'n va, sense que un entrenador sigui qui realment valori el que vol i com vol enfocar el club.
1: Però ara imaginem o suposem, fem una mica de ciència-ficció, que el nou entrenador diu, em quedo amb tots.
3: Vale, nosaltres al final nosaltres, com he explicat moltes vegades, al final un club no deixa de ser una empresa, vale? Una empresa esportiva amb la qual tu pagues amb una persona i aquesta persona és la que té que portar aquesta secció. Ell és responsable màxim de la secció, per tant, el triatge que ell faci o el que vulgui fer és responsabilitat màxima seva. Nosaltres al final de temporada valorarem si el projecte que aquesta persona ens va vendre és el correcte o no ha anat bé. però realment nosaltres ho enfoquem així. Nosaltres com a Junta no decidim qui es queda o qui se'n va. Al final, això nosaltres paguem amb una persona que és completament responsable de qui vol i qui no vol, o qui s'hi vol incorporar més gent.
1: Val, és a dir, que serà, òbviament, una decisió estrictament esportiva.
3: Correcte, correcte. Mm-hmm. Correcte. Nosaltres, al final, gestionem una mica, gestionem el club, gestionem el funcionament, gestionem que tothom pues, estigui content, tant entrenadors tant com jugadors. Però, clar, al final, la Junta queda una mica per sota el que tu estàs pagant amb una persona perquè et faci. O sigui, els entrenadors, al final, cobren per fer unes tasques i tenen que realitzar-les. Si no es realitzen o no funcionen bé, doncs a la primera temporada ja saps que, doncs, escolta, no ha anat bé, no ha funcionat bé, es tindria... Però, clar, al final nosaltres, com a Junta, no podem decidir qui es queda i qui se'n va, perquè esportivament li estem traient el mèrit a una persona que ve de fora per fer aquesta tasca.
1: El que passa és que intueixo, Marc, per les paraules del Quim, que la situació ha de passar una miqueta també la qüestió estrictament esportiva.
3: Sí, al final una de les...
1: I aquí perdona, parlem una miqueta també del tema més de relació personal, social, digue-li com vulguis, no? Vull dir, més enllà del resultat esportiu, no?
3: Sí, al final ens hem donat compte de que hi ha una sèrie de línies que no són bones per ningú, doncs, sobrepassar, vale? Llavors, digue-li sènior, digue-li infantil, digue-li júnior, no és bo en aquest cas que hi hagi un basament sobre algú que no pots controlar, vale? Què vull dir amb això? El Quim pues, s'ha trobat a vegades... No, s'ha trobat, no, s'ho ha tingut que menjar, pobre, també un aspecte de vestuari, doncs, també molt apinyat, molt amigable. Aquest vestuari també no li ha ficat fàcil amb l'entrenador. Suposo que, clar, estem parlant de persones ja que ja tenen les seves feines, alguns tenen fills, que tenen els seus ideals, no? Mm-hmm. Llavors, la interacció una mica d'entreno, joc i resultats, doncs no han afavorit. Llavors, clar, aquí ve tot el problema que diem a l'entrenador que vingui, doncs té que valorar i té que ser coneixedor perfectament del que ha passat aquesta temporada perquè ell no passi un altre cop per un tema com el que ens ha passat aquest any amb el segona.
1: Entenc, Marc, que a dia d'avui el club està cercant nou entrenador, està cercant nou coordinador, que heu establert ja en algunes converses. Com va tot plegat? En propers dies sabrem alguna cosa o això està costant més del compte?
3: No. Mira, et dic de veritat, Vito, quan nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta notícia, jo personalment em vaig com dient, em vaig acollonir, no? De dir, ostres, estem ja a finals de maig, ve juny, es tanca ja quasi tot, tothom sap a on va, quasi tot té tot fet, però clar, ens hem trobat que gent ens ha trucat, i nosaltres hem trucat a gent. Llavors, al final, et dones compte que tens diverses versions de projectes, i tens diverses versions, potser, d'entrenador. I això ens està ajudant molt a valorar la persona que realment volem tant a la coordinació i tant com a la segona catalana.
1: S'heu donat un temps, un marge en aquest sentit? Hi ha un timing que vosaltres mateixos heu establert i, no sé, allò, a tal dia ja hauria d'estar tot enllestit, o no?
3: Home, sí, el timing és que jo a primera setmana de juny ja vull tindre-ho tot tancat.
1: Val.
3: O sigui, jo ja vull que acabi tot.
1: Això és la setmana que ve.
3: Sí, la setmana que ve jo ja m'agradaria tindre-ho tot tancat. Hi ha negociacions que s'estan fent actuals i que, bueno, que és, a veure, al final l'altra part també té que pensar una mica pues, que si li convé, si no li convé, perquè ja et dic, si hagués sigut algú planejat, pues, tens temps, però al ser tan de cop hi ha gent que també diu, bueno, jo tinc que tenir això pensat, però bueno, també tinc aquest club, però bueno, i tenim una valoració molt positiva de molta gent que bueno, que tenim que una mica decidir què és el que ens convé amb un projecte de futur i que no ens torni a passar pues, coses d'aquestes, no? Que tinguem problemes amb segones, que coses d'aquestes que no volem que tornin a passar.
1: Et faig la darrera, Marc, des del punt sí. de vista més personal teu, com a president, sí. si vols, sí. quina reflexió en fas de tot el que ha passat?
3: Bueno, la reflexió que jo faig de club, de base, per mi és molt bona. I la reflexió que faig com a segona catalana, com a equip, com primer equip, és que no es poden tocar campanes abans d'hora. Mm. A vegades, el tindre-ho tot ja per la mà i veure't superior a molta gent, equips, i estar molt a dalt, et poden fer de caure després amb una davallada tan bèstia com hem tingut, que no ha sigut bèstia, em refereixo, de dir, ostres, que hem quedat els últims, no, però sí que si haguessin potser valorat una mica on estàvem i estar una mica de peus a terra, possiblement aquest resultat final, ara mateix jo crec que podríem haver estat a playoffs. Però ens ha portat una mica la caiguda aquesta que vam tindre després de la vuitena jornada a passar factura.
1: Volíem conèixer també de primera mà com ha viscut el Club Patí Subursitges, doncs, la marxa de Quim Vázquez i qui millor que el seu president, en Marc Balletbó, a qui agraïm que ens hagi pogut acompanyar durant aquests 5 minuts. Marc, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, bon final de temporada i a veure si la propera és una miqueta més tranquil·la en aquest sentit.
3: Pues sí, pues moltes gràcies, Pitu, i ja ens anem veient.
0: Marc Balletbó, president del Club Patí Subursitges.
1: Fins aquí hem arribat i esperem tancar carpeta del que ha suposat la marxa de Quim Vázquez, perquè ara el club, el que deia el Marc, no es pot entretenir gens en trobar d'entrada un responsable per dirigir el primer equip, per saber amb quins jugadors compta, amb qui no compta, i un aspecte gairebé tan o més important com és el de la coordinació.
0: Per tant, la setmana que ve, sí. pròximament en su pantalla...
1: Ell parla de principis de juny és dilluns que ve.
0: És la setmana que ve.
1: Sí, sí.
0: O sigui que ben aviat sabrem el substitut de Quim Vázquez i la reorganització esportiva del Club Patí Subursitges arran de tot el que s'ha viscut aquesta setmana. Pitu, gràcies.
1: Adéu-siau.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 24 minuts, el penúltim temps de família d'aquesta temporada, perquè entrarem ja al mes de juny i estàvem aquí parlant dels jocs i li dèiem a en Roman que aquesta setmana havia aparegut a La Vanguardia, em sembla que era pàgina sencera, a pàgina o a gairebé dues pàgines. Això també ha evolucionat, perquè quan érem petits nosaltres també hi havia incentius per menjar, més enllà de estrictament l'aliment, eh? Roman, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barrabeig, número 16, aquest estudi de La Vanguardia deia, bàsicament, que ara molts pares han trobat en les pantalles, en el mòbil, un incentiu perquè els nens i nenes mengin a taula. Si nosaltres teníem un TV o teníem un conte o teníem alguna cosa d'aquestes per entretenir-nos mentre menjàvem, ara sembla que si no hi ha pantalla no hi ha ganes de menjar.
1: Això no sé, no és nou. No és nou,
0: és que, no.
1: Que debat, no que
0: a mi em venia al cap una imatge més bonica, uns pares que em deien: si no hi ha vídeo dels gegants, no es menja, perquè el nen o la nena vol vídeo dels gegants a l'hora de menjar, i llavors, o una foto dels gegants a la taula, i aleshores es menja.
1: Bueno, no és el mateix una foto que un vídeo. Si ella pot penjar a la paret la foto, cap problema.
0: Però quan diguis que això no és nou...
1: Menjar és un acte voluntari, que implica, o sigui, que el que menja és el nen o la nena.
0: Ja.
1: No és que li entri l'aliment sense que se n'adoni o entre tant està mirant cap a no sé on.
0: Ja vivim una època d'això, en què l'aliment entra sense que ens adonem, perquè... això, Sí, sí, hi ha d'haver el moto propi.
1: Exacte, i que jo crec que això vull creure... que ja comencem a anar en l'altre sentit,
0: sí?
1: de que comenci a haver-hi més consciència de que justament cap les pantalles a l'hora dels àpats, no, que a l'hora de l'àpat el que ha d'haver-hi és això, no? Conversació, estar tranquils...
0: Anem a posar una mica l'exemple, perquè suposo que això també ha evolucionat o involucionat en l'àmbit dels grans. Segurament molt recordaran com, fa molts anys enrere, pares o mares o algú qui fos... amb el diari sobre la taula i anant passant pàgines
1: dinant sol
0: mentre es menjava, o ara moltes persones ja d'una determinada edat que no són criatures amb el mòbil anant consultant el que sigui, bueno, mentre es menja.
1: Sí, els propis pares, no?
0: Per això t'ho dic, o contestant o el que sigui.
1: Però aquí estem en aquesta qüestió i realment està clar i cada vegada més clar de que són els pares que han de regular l'ús dels gadgets a casa i de regular-se. És a dir, a l'hora dels àpats no hi ha mòbils de ningú. No s'hi val dir, bueno, és que jo m'entra un mail o jo és que tinc un WhatsApp.
0: No s'hi val,
1: no.
0: És que tornant al menjar, a vegades sí que és veritat que cal, quan són petits, que ens incentivin una mica a menjar, no? Perquè si no així... Vull dir que no sé si...
1: Depèn,
0: Depèn?
1: Sí, home, el seu és que el nen i les nenes tinguin gana.
0: Que tinguin gana.
1: Necessiten el menjar i que sigui una cosa... I un ambient agradable, distès, no? De trobar, justament, de companyia, d'acompanyament, de no estar sol... i diríem que la pantalla introdueix una espècie de falsetat, no? Sembla que és un nen que està menjant i en realitat el nen està mirant la pantalla, se l'està menjant amb ell.
0: D'acord.
1: I l'aliment està entrant com si fos una sonda.
0: És allò de mira la pantalla mentre menja. I no menja mentre mira la pantalla.
1: Bueno, o és un menjar,
0: és a dir,
1: és
0: un element que distorsiona.
1: És distorsionador. Sí, sí.
0: Per pares i per fills.
1: I que parla d'una dificultat. Vinga, doncs, en els pares per trobar altres estris
0: doncs
1: més personals.
0: Doncs deixa'm que t'ho digui d'una altra manera. I tots aquells que hem crescut i hem menjat amb la tele del menjador engegada, era una pantalla també, allò, no?
1: Era una pantalla, sí. Sí, bueno, efectivament.
0: Però què passa, que era una pantalla col·lectiva, per dir-ho així?
1: per començar.
0: És a dir,
1: això
0: era una pantalla oberta a tothom, d'alguna manera.
1: Sí, i normalment era una pantalla posada pels pares.
0: Sí.
1: No? Que volien veure el telediari,
0: sí,
1: o el que fos.
0: I per tant tothom se'n passava allò, o ho tenia de fons, o,
1: exacte,
0: o com fos.
1: O de fons, però també sobre
0: això... Tu que vols
1: dir
0: que no és una pantalla individual per cadascú...
1: Per començar, que ja marca una diferència.
0: D'acord.
1: Tots estan...
0: Era un element de fons, un element de l'ambient, la televisió.
1: Sí, que per uns és més de fons i pel que estigui més atent
0: no.
1: És més...
0: Perquè no te dirà, si no hi ha dibuixos a la tele, no menja.
1: Però aquestes, o sigui... Què ens trobem? No? Que les oportunitats per tenir trobades presencials, per estar junts en el familiar,
0: personal,
1: no sobren. Aleshores, si a sobre hi ha el luxe de dilapidar, diríem, una opció de poder intercanviar, d'estar junts, escolta, m'he posat a fer en silenci, no passa res. Però cadascú menjant i participant de lo que es menja, i si pot ser en conversació, pues millor que millor. No, que és un bon moment perquè els fills expliquin coses o perquè els pares expliquin coses, i que el menjar sigui una cosa que agradable i que vingui de gust fer.
0: És complicat ara, i segurament també molts pares ho poden dir, és complicat reunir tothom en determinades hores del dia, no?
1: Sí, efectivament.
0: Molt probablement perquè molts nens i nenes dinaran a l'escola,
1: per exemple,
0: i per tant continuaran la vida social de les aules i del pati a l'hora de menjar.
1: Sí, no menjaran en pantalles, no? I menjaran la mar de bé. No? Clàssicament, ja de fa anys, es diu, no? Quan un nen té problemes per menjar a casa, diu, porta'l al menjador de l'escola. Que sí, no és que no, però també té un punt de renúncia a superar algun tipus de dificultat a l'hora de l'alimentació. Bueno, si ajuda, pues benvingut sigui. Però...
0: Quan som petits, això de dinar a la taula ho veiem massa formal com perquè ens motivi o no?
1: Home, en general el menjar, o sigui, la concepció d'un àpat d'una persona adulta i d'un nen són molt diferents. El nen va a destajo, o sigui, a menjar el que s'ha de menjar i acabes i t'aixeques i te'n vas.
0: Allò que hem fet tot, eh?
1: Sí.
0: No t'aixequis de taula encara.
1: Exacte. No, bueno, però és això, no t'aixequis de taula. Seu, no? Primer, acaba, ara ve el segon plat.
0: Me aburro.
1: Pues sí.
0: Doncs
1: t'aguantes. Això no és clar, això no és PortAventura, o sigui, això és un dinar. No? Ja està, un primer plat, un segon i el postre. O sigui, no és un divertimento...
0: D'acord, no és un joc.
1: No és un joc, exactament. No és un joc.
0: De debò?
1: Per qual? Clar que no és un joc. És una cosa que és necessària... és un altre tipus d'activitat que no és lúdica. Potser el lúdic estaria en la conversació, no? Si s'expliquen contes o xistes o no sé.
0: T'ho dic així, ho exagero, perquè no sé si per molts nens i nenes el dinar no és un moment especialment...
1: Per alguns no.
0: Per alguns no.
1: Per alguns no. No,
0: i per tant que amb els pares puguin dir, bé, com faig perquè aquest moment, que no és un bon moment, pugui tenir una certa motivació, un cert interès pel meu fill o la meva filla, i d'aquí anàvem tot això de les fotos dels gegants, els vídeos
1: sí,
0: dels gegants,
1: però amb això
0: o no sé què.
1: No
0: amb
1: guanya
0: això,
1: interès.
0: No?
1: No, és una evitació de la situació.
0: És un parany, això.
1: Clar, i és pan para hoy, hambre para mañana.
0: D'acord.
1: O sigui, com surts d'aquesta? I a part, diríem, el nen, la nena, ha de tenir una participació activa en el del menjar.
0: T'ho pregunto, com es fa un dinar interessant? Si, com dius tu, un dinar és un dinar i té l'interès que té vinculat al moment dinar.
1: Pues ja està, no hi ha més, interessos. L'altre interès és el de poder parlar, el de poder compartir
0: d'acord,
1: el de poder dir què et sembla el menjar o què no et sembla, o que els pares li puguin dir, mira, això veus, ho vam recollir, recollir a les muntanyes.
0: Quan som molt petits és evident que el dinar té un punt també de joc, que ens acosta al menjar, fent que si fem l'avió, que si no sé què.
1: Això de petitets.
0: Però una determinada, edat, el dinar és el dinar.
1: Bueno, justament, el part del creixement i de les adquisicions i de l'autonomia passa per al menjar amb la pròpia cullera, posar-se... que li deixin de posar el
0: menjar a la boca.
1: El menjar a la boca.
0: Per tant, seure bé, els coberts bé...
1: Bueno, força bé, si
0: força
1: no...
0: Bé, sí.
1: diríem aquí el grau, o sigui, sí, la rigidesa amb, normal, sí,
0: amb mesura,
1: no sé, si s'embruta molt se l'haurà de posar un d'aquells pitets que són amb mànigues,
0: sí,
1: i tot,
0: sí, sí,
1: que són la samarreta o... I ha d'anar aprenent a ser autònom, a menjar sol,
0: esclar, Roman, qui no ha jugat a taula amb les molles de pa,
1: vale,
0: i, amb les, i amb les culleres de la sopa mentre bufes per refredar-la.
1: Sí, sí, però són totes coses que naturals que
0: això
1: passen,
0: forma part de...
1: Clar, exactament, això la pantalla aquí no juga
0: no,
1: cap
0: no res,
1: no, i a part és una mica en general, és a dir, si no es fa força perquè els espais d'atenció, de presència, de mirada, de conversa funcionin i tinguin presència quotidiana, clar, és una condemna a les pantalles, no? No, no hi ha més, és a dir, ja la cosa ja ve muntanya avall, lo de les pantalles,
0: sí,
1: no? No necessites,
0: sí, sí,
1: incentivar,
0: ja ve amb l'inèrcia, no, no cal.
1: Exacte,
0: fer res,
1: ja tenen tota aquesta fascinació i aquest poder, diríem, d'atracció. Doncs que la manera no és només que també regulant, prohibint, marcant els moments, sensibilitzant, conscient, no, fent conscients de tot el que implica, sinó de tenir, jo no vull dir així, com l'alternativa a la pantalla.
0: Ja.
1: No, és, jo crec que va al revés.
0: Sí, la pantalla és l'alternativa.
1: Exactament, és l'alternativa o una tentació.
0: Uh-huh.
1: Però que si els espais de... És el mateix que amb el joc virtual i el joc presencial, no? Si el nano té espais per jugar amb els pares o sol, o temps en la vida amb els, no? Amb els companys, amb els amics, doncs és la millor competència contra la pantalla.
0: Gairebé ens dius, no anirà a buscar la pantalla.
1: No la necessitarà,
0: no la trobarà a faltar,
1: segurament no la trobarà a faltar, efectivament.
0: Ara em posava, ho exagerem, aquells casos en què nois i noies dinen sols a casa,
1: ja,
0: pel que sigui, perquè les circumstàncies de la família que sigui, és millor en aquests casos dinar a l'escola que no dinar sol a casa?
1: Jo crec que depèn molt de les circumstàncies, de l'edat sobretot, i de les característiques del nano. Home, si m'ho dius així a bote pronto, jo diria, home, no? Sembla que estarà més acompanyat en el menjador.
0: D'acord. A males que la família no pugui dinar junta, no desaprofitar el moment sopar?
1: En raó de més.
0: És a dir, si amb el dinar no es pot, que com a mínim es pugui anar al sopar,
1: sí,
0: tenir aquesta,
1: sí,
0: aquesta estona.
1: Sí, que a veure, que justament és una construcció, no és una cosa que cau del cel. És, i tota construcció dona feina.
0: Yeah.
1: Dona feina i s'ha de buscar les maneres, els moments. Normalment solen ser les dinàmiques de tarda-nit, són bastant vertiginoses, però diríem que el temps domèstic... pues requereix no, certa calma.
0: Tornem a aquella cançó de sempre que ens deies a l'hora de jugar i que ens ho deies a tot. Cal tenir temps. Cal buscar temps.
1: Sí, cal donar-se el temps.
0: Donar-se temps.
1: Sí, que està molt bé. És que justament els pares van una mica que si les
0: sí, dutes, sí, sí, això, amb les sopar, obligacions, mil coses.
1: Doncs molt bé, doncs el moment de seure a menjar, doncs és un moment de seure, de que pugui ser... També és un moment de que apareguin conflictes.
0: Mhm.
1: No? Perquè o sigui, es barallen,
0: sí, sí,
1: els germans,
0: sí, sí,
1: o discuteixen, sí, bueno, però això són coses de vida i de, i esperem que no sigui el que més predomini.
0: No es pot renunciar a això,
1: No, evitar-ho és diríem, defugir una realitat que cal, diríem, si va obstaculitzada, si hi ha problemes, pues, qüestió d'anar resolent-los, no de sortir fugint.
0: Clar, abans parlaves del joc veritable, del joc virtuós, el de la pantalla te l'emportes on sigui.
1: Que, bueno, si el problema és aquest...
0: L'altre no. L'altre necessites un espai, necessites un temps, necessites...
1: Sí, no.
0: Sí,
1: o sigui,
0: no?
1: El temps,
0: a veure.
1: Sí. Clar, tu un nen el deixes on sigui i jugarà el que convingui. O sigui, si t'agafa la cadira per fer servir de nau,
0: sí,
1: espacial,
0: sí, sí,
1: la farà servir. Que aquí està la qüestió, no? Que en el joc presencial, en el joc amb objectes, les joguines poden ser necessàries i fer la funció que té la joguina, o pot servir per qualsevol altra cosa, diferent de lo que és aquí l'objecte, no? Amb la imaginació diu, no, no, fem veure que és un dinosaure i tens una ovelleta de, sí, sí, de plàstic. Sí. Dius, farem veure que és un tiranosaurus rex. A la pantalla això no existeix. A la pantalla tens el que tens. Mm-hmm. I a sobre amb aquesta, amb l'inri aquest de com s'ha acaparat el llenguatge, et diuen que el pots personalitzar. Personalitzar vol dir que dintre del menú d'opcions pots agafar la 1, la 2, la 3 o la 4. Tu i milions d'altres usuaris,
0: sí, sí, sí.
1: Que, o sigui, que de personal no té absolutament res. En canvi, el joc presencial sempre és personal i està personal. Les opcions, els escenaris... Les...
0: Però en qualsevol cas, algú pot dir, bé, Roman, la personalització la poden fer milers d'usuaris, però al cap i a la fi jo també prenc la iniciativa d'escollir, sí, una personalització, és a dir, que sí, participo també activament d'alguna manera. Fa riure, això.
1: Clar, fa riure.
0: D'acord, d'acord. No, sí. No, pregunto.
1: Mira, et dic el que em va dir.
0: És a dir, escollir opcions no vol dir prendre la iniciativa...
1: Ni ser creatiu.
0: Ni ser creatiu.
1: És triar un menú.
0: Això no és ser creatiu, eh?
1: No.
0: No, no. No.
1: Crec que pregunto, o és un grau de
0: creativitat.
1: És triar sobre el creat. El creatiu, sí, haurà, sí, sigut el que ha dissenyat
0: el que ha dissenyat les opcions.
1: I ha posat

0: para.
1: El cap no para, però no para creativament parlant, imaginant fantasia, iniciatives, interacció amb altres, perquè quan juguen amb altres tothom participa i posa de la seva part.
0: En el darrer dia que parlaves d'això, em sembla que et vam apuntar, hi ha nens i nenes que tenen, no sé si dir, una ànima més creativa que altres,
1: sí,
0: que imaginen més coses que els altres.
1: Sí, i tant.
0: Sí. Per què? Oh, no res, eh? És així.
1: Por lo que sea, però és veritat que hi ha diferències
0: no,
1: en això.
0: No s'educa la imaginació, la creativitat, no.
1: Bueno, s'afavoreix, s'estimula.
0: S'incentiva.
1: S'incentiva, es permet... també es donen models.
0: D'acord, o sigui, que ens vens a dir és que si un nen amb poca creativitat o poca imaginació li fiques una pantalla, doncs encara l'anules del tot.
1: Absolutament. Absolutament. Efectivament. No, i és un empobriment manifest. Després, que no és només tot el que no fa perquè està a la pantalla,
0: sí,
1: tot el que no està jugant i posant en joc, sinó el que passa quan està a la pantalla. No? Ja, el cas més evident és quan a un nano, ja no dic un adolescent, dius, bueno, queden 5 minuts i tal, i ja vas, sí.
0: I no se'n va.
1: Quan arriba un moment diu, ja han passat els 5 minuts. La reacció és com si l'haguessis violentat, l'haguessis arrencat d'un univers... Sí.
0: Veritablement, què tenen les pantalles?
1: Què tenen?
0: Que a vegades treuen el pitjor de nosaltres. No sé si dir... No sé si hi ha alguna cosa que generi aquesta dependència tan potent.
1: Sí que n'hi ha.
0: Sí? Perquè mira, quan estem jugant, els pares també ens han dit més d'una vegada, bé, quan tal hora s'ha acabat el jugar. Bé, no.
1: Amb objectes.
0: Sí. Juguem a pilota, molt bé. Bueno, ara... I és el que deies tu, doncs no acabem mai de jugar a pilota. Fins i tot ara no recordo quin anunci hi ha, molt bo, d'uns pares que aboquen els inicis de la carrera futbolística del seu fill quan en un pati d'un bloc de pisos ells contemplaven des de la finestra com el seu fill jugava amb els altres companys de barri i li deien que és l'hora de sopar i no acabava mai de pujar el fill a casa perquè estava jugant amb els companys de barri, eh?
1: Segur.
0: Allò que dius tu, no hi ha mai hores quan t'ho passes bé, això és veritat.
1: A veure, que interrompre el joc, deixar de jugar, és una renúncia, té un punt de frustració.
0: Exacte, perquè ens ho estem passant bé.
1: Exactament, però també hi ha un punt de realitat, no? O sigui, són les 4 de la matinada o estàs tot guarro i t'has de dutxar o vine que hem de sopar.
0: El que sigui, no pots continuar.
1: Sí. El de la
0: pantalla
1: aquesta, no, però el de la pista aquesta que
0: sí,
1: mira
0: el de la pista de l'altre,
1: ja has de saber, això et pot passar un dia, no? Però si això és l'escena habitual, és el que sempre es diu, com si fa sempre el mateix no sortirà res diferent.
0: T'ho pregunto perquè aquell anunci en el fons, no sé si dir que contemplava o deixava aquella reflexió de dir els pares al final saben que és una bona activitat aquesta.
1: Sí,
0: diguem-ne, però... que no se'ls veu enfadats,
1: efectivament, perquè
0: contemplen que s'ho està passant bé, que és, sí, un com ho podem dir això, que és un bon moment i que és un moment edificant per al fill,
1: sí,
0: i d'aprenentatge, i per tant, doncs mira, siguem una mica laxes amb tot això.
1: Però sí, una cosa ser laxa i una altra
0: ser laissez
1: sempre fer,
0: exacte.
1: D'acord. És a dir, si que sigui una cosa molt creativa, però
0: no
1: que tingui un final...
0: No vol dir que no tingui horari. Tot ha de tenir un final.
1: Que tingui un final també és una cosa constructiva, interessant. I que, però què passa? Quan el que està, tu deies això, treu el pitjor de nosaltres,
0: sí,
1: les pantalles. Però per què?
0: I parlo dels grans, també, eh?
1: Sí, està bé. És que és algo que ve...
0: Perquè es crea una...
1: Ja, on està la persona que està en lo virtual?
0: Perdó, sempre em ve al cap... Els que en alguna ocasió hem jugat al Tetris, jo crec que ens ha passat això, que arriba un moment que és un desespero l'anar col·locant els mons a dins d'això i anar fent punts, i anar fent punts, sí. I això no para perquè van caiguent mons, bueno. I cada vegada més ràpid, i té una capacitat d'enganxar-te, sí. però com una bestiesa de joc com aquesta, eh?
1: Exacte.
0: Això que no té més.
1: Això és pas sucat amb oli.
0: No té més, que un altre pot dir, mira, és agilitat mental, també t'ajudarà, d'acord?
1: Sí, sí, no,
0: però quedes allà clavat

0: La mirada clavada,
1: la mirada clavada, la pantalla, els sentits clavats. No em diguis res, que ara estic amb el d'això, que
0: no em diguis res, però fixa't, aquí ja no em diguis res. En el joc virtual, directament no hi ha res. No, ja, no està a casa, no està en l'ambient, yeah. No escolta yeah. ningú, ni la yeah. porta que sona, sí. ni la flaira al menjar.
1: Hi ha un
0: no.
1: aïllament total.
0: Exactament. Va. Estan fora del món.
1: Món.
0: Al punt...
1: I... Quants pares hauran dit això?
0: Sí, home, molts. I sobretot els que estan ben posats en la lluita...
1: Contra això.
0: Perquè, clar, els pares diuen, és que és una lluita.
1: Sí,
0: ho és, però per una molt bona causa. El mateix que lluitaràs perquè no vagi a la platja a les 2 de la tarda a ple sol sense crema, o lluitaràs per coses que són pel seu bé, és a dir, o que són de... Però fixa't que és responsabilitat dels pares, perquè ell sol o ella sola ho té difícil per sortir d'allà.
1: Si de grans la feina és nostra.
0: Per això, doncs, aquí són els pares que han de fer aquesta extracció i aquesta transició.
1: I aguantar,
0: ha de tornar a de, sí.
1: I aguantar el que vingui.
0: Sí, aguantar el que vingui i anar subjectant i anar fent-se escoltar, que torni, o sigui, ha de tornar al món real, on hi ha persones que li parlen i que li diuen coses, on hi ha coses a fer, on hi ha percepcions, hi ha olors, o sigui, ha de tornar al món físic. És com si vingués un viatge, no sé, astral. I té algo d'autístic, si vols. L'autista fa això, o sigui, queda capturat en fixacions.
1: I si resulta que, bé, el clàssic és que el món real a mi no em motiva tant com tot això que està passant i del qual en soc partícip a la pantalla.
0: Bueno, ets partícip.
1: Entén-me.
0: Sí, com avatar. Ets un avatar allà.
1: Sí.
0: Però és com, hi ha una comoditat. És comodíssim. No tens ni que imaginar gaire. Està tot allà. Però clar, això ja està dissenyat, l'algoritme...
1: Perquè tu no marxis d'aquí.
0: Perquè tu no marxis. A la que l'algoritme detecta que està baixant la interacció, no sé què... et dona nous inputs, nous estímuls perquè et tornis a enganxar. I diuen també que estan dissenyats justament per inhabilitar els pares el més possible.
1: Veus que no sé si ho hem dit abans o no, això és una relació de dependència, no?
0: Això és una relació de dependència, doncs sí.
1: En la mesura en què cada dia jo necessito això.
0: Bueno... Això és relatiu.
1: És relatiu?
0: Sí, jo crec que depèn de quines són les alternatives, que no m'agrada dir alternatives. Perquè no han de ser l'alternativa a les pantalles, és la seva vida.
1: Quan arriben uns pares i et diuen, escolta'm, Roman, és que cada dia s'està 2 hores, 3 hores
0: perquè
1: allà enganxat a la...
0: Això perquè és una... li permets, no? Si no li permets no pot estar. Només és amb la quiescència... amb la concessió que facin els pares per activa o per passiva, sigui dient és impossible
1: per acció o per omissió.
0: Exactament, per acció o per omissió. I en aquest sentit van canviant, van passant cada vegada més coses, és a dir, que
1: més coses en el bon camí,
0: en el bon camí de
1: més consciència col·lectiva de...
0: Clar, o sigui, els neurocientífics et diuen, no és, no sabem si, no, ja ho sabem tot, ja sabem,
1: i si no cal que tu preguntis.
0: Sí, és perjudicial, afecta el desenvolupament dels infants i dels adolescents, té efectes nocius en el dormir, és que no ho sabem. Ara ja forma part, ho hauríem de dir, de la negligència familiar.
1: Una
0: no atendre això és negligir funcions parentals. És com deixar, com no donar-li de menjar.
1: Sí. Aquí valdria... el que ens havíem fet tantes vegades de petits, la televisió fins a tal hora, col·locar horaris. Ho dic perquè entre el tot i el res.
0: Sí, clar, si no és qüestió de...
1: No és qüestió d'eliminar això de la vida.
0: Sí, jo et diria, a aquestes alçades potser sí que ja estem en condicions de dir això, que de 0 a 5 ja ho pots eliminar.
1: Sí,
0: el mòbil i tota la... totalment fora, no cal.
1: No cal?
0: No, i t'estàs ficant en un sidral perquè el que té que fer el,
1: dir,
0: el
1: nen, ara, nen... ara potser t'estàs ficant en un sidral tu dient-ho.
0: No cal
1: fins a quina edat?
0: Com a mínim tota la primera infància, perquè vols un mòbil. Una cosa és que vegin un vídeo i sí, tot el que pugui sí, ser sí. Covisió junt amb els pares.
1: Participada amb els pares. Clar, sí, perquè... no com quan érem...
0: Sí, és que si sí, no, sí. Els nens no saben ben bé què estan veient. Aleshores, la paraula dels pares... T'has fixat que la Peppa Pig... Saps per què? Saps per què l'han pujat? Per què l'han pujat al xarco aquell de fang? Ah, perquè, home, no t'has fixat que primer... I entra en una qüestió més simbòlica i no només imatges i imaginari.
1: 12, 13, 14 anys, 15...
0: Bueno, amb el del mòbil, les xarxes, aquí estem.
1: Això, és a dir, sí, sí, les xarxes ja ho tenen fins al 16, res.
0: Això li dius a un jove, com em va passar que em va entrevistar una jove... I era com dir, no sereu capaços
1: de fer-me això
0: a un pobre noi o noia de 12 a 13 anys, deixar-lo sense xarxes. Mateu-lo, ja, mateu-lo. Si el voleu fastidiar, ja, mateu-lo. Perquè justament ells ja venen formatejats. Sí, però sí. D'això s'han de treure conclusions. S'han de saber coses. És a dir, i no és només els neurocientífics, o sigui, els psicòlegs, els pedagogs, les experiències que s'han fet... ja és una cosa contrastada
1: que en determinades edats el mòbil sigui només un telèfon. Això sí?
0: Sí, sí. El gran engany del mòbil va ser quan els pares es pensaven que amb això tindrien controlat el fill o la filla, eh? I clar, això va ser que no. Va ser que no, perquè per lo que sea, estàs sense bateria, sí, sí. El tenia sense so. Sí, sí.
1: Pau preu, diguem-ne, pau preu de suposadament tenir-lo controlat, s'obria la porta a un món que és un altre món, que no és el món dels pares, ni de la família, ni de la vida real, no?
0: Efectivament.
1: Per tant, que ningú no pateixi per dir no al mòbil fins...
0: Sí. No, el mòbil, o sigui, ja l'altre dia vaig trobar en LinkedIn, veus, en una xarxa
1: sí, professional, està clar.
0: Que dic que les xarxes tenen també el seu valor.
1: Home,
0: i aporten
1: clar.
0: Coses,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Anem parlant dels efectes perjudicials,
1: sí, sí.
0: El qual no vol dir que no siguin instruments i eines meravelloses.
1: Queda claríssim.
0: De tot, d'entreteniment, de conversació.
1: Sí, sí, de continguts, d'aprenentatges, de tot,
0: efectivament.
1: Eh? Estem parlant, diguem-ne, dels efectes col·laterals, adversos, perillosos.
0: Sí, exactament. Hi ha conseqüències, en el creixement, en el desenvolupament de la personalitat, que és dir molt, eh?
1: Sí.
0: Que és dir molt. Doncs era una espècie d'app una associació que promovia algo así com no esteu sols, no? I tenia tota una sèrie de principis, això fins al 16 no, tal, podies apuntar-te i diu quan el teu fill et digui que és l'únic que no té mòbil, ja passem la llista de tots els que no tenen mòbil. Però és una manera de dir,
1: sí.
0: Creem un moviment de sensibilització, de conscienciació, que com tot, quan vas a restringir, a limitar, normalment costa o hi ha conflictes.
1: Tens la sensació que aquesta consciència col·lectiva va més, eh?
0: Sí, vull creure que sí. Jo ja tu ja ho saps, que vaig patir molts anys de la inòpia en la que funcionava tot això. Sí. I on deia, que maco el bebé, sí. Com li passa el ditet,
1: i
0: mira que ve allà totalment encandilat.
1: Sí, sí.
0: Tota la qüestió estimulativa. Per exemple, el mòbil a la nit... Bueno, jo no sóc neurocientífic, però fa un sarau allà
1: als ulls, als ulls com a taronges, i després la feina és.
0: Exacte. És el mateix que el menjar, o sigui, el dormir ha de ser el dormir sa. És una acció reflexiva, en reflexió.
1: La prèvia a dormir.
0: Tal qual, és anar induint...
1: El trànsit de...
0: Era això, un trànsit de la vigília al son, d'anar... I això no necessita cap dispositiu.
1: Tio,
0: és un dispositiu
1: això és com
0: personal.
1: Sempre. Sí.
0: No? Aleshores, fa falta treballar actiu... El del mòbil, les pantalles... Sí, és com el de la corrent.
1: Estàs
0: no? Si no estàs remant en contra, se t'emporta. Se t'emporta.
1: Per tant, estàs a punt de dir que cal fermesa.
0: Cal fermesa, cal fer força, cal ser clars i conscients del que s'està jugant. Que el nen, per ser nen, no pot tenir tota la consciència. Que aquí els que han de tenir la consciència i que és la seva funció són els pares. I informar-se, o sigui, no cal tanta informació. El fet de que ressoni més el d'Austràlia, governs...
1: Sí, sí, ajuda.
0: Clar. M'he trobat amb el d'intel·ligència artificial fent coses amb altra gent i veus que arriba un moment que no hi ha forma que la gent pensi. Perquè la intel·ligència artificial ja fa una pregunta que ja va bé per incloure en el projecte.
1: Perquè no cal.
0: No cal. Si has contestat la pregunta que t'ha posat d'allà, ja està. I dius, però bueno, jo penso que...
1: I diem en veu alta, que testimoni que tinc aquí al WhatsApp d'un mestre, que diu que molt sovint ara fer pensar els nens...
0: Costa un munt, clar.
1: Que els costa un munt pensar.
0: Exacte.
1: Pensar.
0: Sí.
1: I que pensar és allò vist com un esforç, com un...
0: Sí, eviten la cosa complexa. Quanto más simple, mejor.
1: Exacte.
0: Però hi ha problemes de pensament
1: que evidentment seriosos. Hi ha molts nens que no, però només però, pel fet que això sigui testimoni
0: que arrovella de no fer servir arrovella, què vols? Si no penses, no incentives,
1: està clar.
0: Porta a... però no només no hi ha, o sigui, hi ha dificultats per un pensament propi i crític, sinó per un relat, per poder explicar alguna cosa de tu, principi, desenvolupament, final.
1: I no acceptar acríticament el relat d'un altre.
0: Efectivament. Per exemple, i no mimetitzar-se
1: amb qualsevol explicació que trobis en qualsevol lloc.
0: En qualsevol xarxa, sobretot.
1: En 15 dies hi tornem. Roman, gràcies.
0: A vosaltres.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Bon dia, Escola Miquel Lutrillo. Falten pocs minuts per les 11 i esteu escoltant les notícies de Lutrillo.
2: Felicitem els nostres companys i companyes de quart per la Cantània.
3: Cinquè presenta el seu projecte d'emprenedoria a la resta d'escoles de Sitges.
1: Un cop més, Lutrillo mola. Gran jornada de presentació als projectes.
4: Directe final de les notícies de Lutrillo i nova entrega de l'hora de Lutrillo.
1: Som el Jan, el Biel, el Lluc i jo, la Clàudia, i com a tècnics de so, la Carla i l'Anna Zambrana. I esteu escoltant les notícies de Lutrillo. Comencem!
4: Felicitem els nostres companys i companyes de quart per la Cantània.
3: Dilluns a la tarda, l'alumnat de quart va anar a la Cantània, a l'Auditori de Barcelona, on van participar d'aquest fantàstic espectacle amb més de 500 nens i nenes, cantant a l'unisó. Va ser tot un èxit. Compartir aquesta experiència quedarà sempre a les seves memòries. Felicitats, vau estar a l'altura dels artistes professionals en aquest magnífic concert.
1: Cinquè presenta el seu projecte d'emprenedoria a la resta d'escoles de Sitges.
4: Un any més, els representants de les diferents cooperatives del projecte d'emprenedoria han fet la seva trobada anual, al Prado. I totes les classes de cinquè de les escoles de Sitges han participat en aquest acte. Ells han creat la seva cooperativa anomenada Unilimpics, aprenent com funciona una empresa, dissenyant productes relacionats amb productes esportius, un treball que han realitzat i organitzat amb molt esforç des de fa mesos.
3: Un cop més, Lutrillo mola, gran jornada en la presentació dels projectes.
2: Ahir dijous i el pròxim dilluns, la nostra escola obre portes a les famílies que volen conèixer els projectes que s'han dut a terme a tots els cursos de l'escola. Són unes jornades molt especials, on nens i nenes, a part de mostrar tot el que han après, fan que les seves famílies interactuïn directament amb diferents activitats. L'objectiu és mostrar tot allò que fem en la nostra escola. La jornada va ser un èxit i les famílies van quedar molt contentes i tot l'alumnat molt satisfet. Esperem que el dilluns torni a ser-ho. Gràcies a tots i totes per la vostra implicació. Un cop més, Lutrillo mola! Recta final de les notícies de Lutrillo i nova entrega de l'hora de Lutrillo.
1: Doncs sí, ja ens apropem a la recta final del curs. La setmana que ve serà la darrera entrega de notícies, però no us poseu tristos perquè el darrer divendres va sortir un nou programa del magazín, l'Hora de Lutrillo, amb unes seccions superinteressants. No us ho podeu perdre. Aneu a Ràdio Maricel i escolteu, escolteu. Fins aquí les notícies de la setmana. Us deixem amb una cançó de Lady Gaga. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: El passat 3 de maig, a Sant Jaume d'Enveja, es va disputar la final nacional de gimnàstica rítmica. Fou el punt final a la temporada pel que fa als exercicis individuals i el Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf hi va destacar sobretot un nom, el d'Àlex Brea, que va quedar sotscampió de Catalunya en la categoria júnior de nivell 4. L'Àlex té ara mateix 14 anys i va ocupar la segona posició d'entre 36 participants, un fet que no és massa normal i en aquest sentit podem dir que l'Àlex és l'únic nen de la comarca que representa la gimnàstica rítmica masculina. Per tant, una mica, com es diu en aquests casos, un rar avis en un món de clara tendència femenina. Només en alguns països hi trobem la modalitat masculina i en aquest sentit tenen seriosos problemes per competir a nivell internacional. De fet, a dia d'avui és l'únic esport olímpic que no és mixta. Volem viure de prop aquesta experiència personal, esportiva, de l'Àlex, de la seva família. I avui ens acompanyen l'Àlex Brea. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també la seva mare, la Vanessa Llamas. Vanessa, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Com esteu?
3: Molt bé, molt contents.
1: Content, no? Suposo, Àlex. Felicitats,
2: sí. Gràcies.
1: Com vas viure aquest campionat?
2: Doncs amb molts nervis, encara que ja tenia bastant cultura del meu exercici, perquè ja havíem fet dos fases i aquesta era la final, llavors hi havia una mica més de nervis, però estava més controlat.
1: Passes molts nervis en la competició? Com ho gestiones, Àlex, això?
2: Perquè... Doncs la primera vegada que presento un ball sí que passo una miqueta més de nervis perquè no sé com sortirà i és la primera vegada que ho fem més seriosament amb música i davant dels jutges, però una vegada ho hem fet ja no... No estic tan nerviós.
1: És més l'instant previ, no? Abans
2: sí.
1: de començar,
2: més,
1: no?
2: Sí.
1: Com ho faré, com sortirà...
2: Sí.
1: Un cop estàs allà...
2: Ja no és tant, perquè ja et veus a la situació i ja estàs acostumat.
1: Tens 14 anys ara mateix, Àlex.
2: Sí.
1: Des de quan fas gimnàstica rítmica?
2: Doncs aproximadament des dels 7 o 8 anys.
1: I com és que vas triar aquest esport?
2: Doncs tot va sorgir perquè jo tenia una amiga que doncs, va començar a fer rítmica i quan jo estava amb ella sempre m'explicava que era un esport superxulo, que feien coses molt guais, llavors jo vaig decidir que jo també volia. I llavors li vaig dir a la meva família i em van dir que sí.
1: Com veus gestionar això? Perquè clar,
3: bueno,
1: És que no vull dir-ho, allò de, no és massa normal que et vingui el teu fill i digui vull fer gimnàstica rítmica.
3: No és...
1: Malauradament, vull dir, afegeixo el malauradament.
3: No és gens normal, i més que nosaltres tots som futbolistes.
1: Sí.
3: Llavors, quan ens ho va proposar, bueno, de la primera vam dir, estàs segur? Perquè ella havia fet natació, no trobava l'esport que li agradava. I llavors, bueno, com la seva amiga va començar, vam preguntar al club si podia anar a provar, i va estar provant i li agradava i ens van dir que ho feia bé i que ho intentés. I d'així va començar. Van començar el Maria Ossó,
2: bueno, el Benaprés,
3: és veritat, el Benaprés, i després ja el Maria Ossó.
1: Perquè abans de fer gimnàstica rítmica, Àlex, havies fet un altre esport? Sí,
2: sí,
1: la mare ha dit
2: natació.
1: Que natació.
2: Sí, bastant. Natació i ja està.
1: Però allò no t'agradava tant.
2: Bueno, era com molt... Tot els dies era el mateix, llavors.
1: Molt monòton, no?
2: Sí.
1: Molt monòton. Molt bé. Clar, arribes al club i tot eren nenes.
2: Sí, tot eren nenes.
1: Tu eres l'únic nen.
2: Sí.
1: Com et van rebre?
2: Doncs és veritat que quan vaig començar doncs eren com moltes mirades, molta gent que preguntava com què fa aquest noi aquí. Però ara mateix... Bueno, ara jo crec que ja sóc com un mes i la veritat que ara estic molt còmoda, però al principi sí que va ser una mica com...
1: Sí, sí, ho acabes de dir fa uns moments. Què fa aquest nen?
2: Sí.
1: Se n'adonen, clar.
3: Sí.
1: Hi ha aquest punt de dir, bueno, un nen en un món...
3: I encara, quan anem a competir, quan ell entra, anem caminant cap al pavelló on ha de competir, es giren com, és un nen? O què fa aquí, o qui és.
2: Sí.
3: Ara ja perquè el comencen a conèixer i la primera fase és... Sí que el miren i ara després diuen, ara és l'Àlex, però sí que és veritat que ell m'ho diu, mama, em miren. Dic, bueno, perquè ets un nen i no estan acostumades a veure un nen aquí, però és normal. S'acostumaran. Al final s'acostumaran.
1: Clar que sí, clar que sí. En certa manera, Àlex, suposo et sents observat, no?
2: Sí, moltes vegades.
1: Més que les teves companyes d'equip. Bé, tu comences a entrenar i allò t'agrada.
2: Sí, vaig començar el ben après i començàvem a fer alguns balls pel festival d'estiu o de Nadal i això m'agradava i pues, així vaig començar.
1: Fins que arriba un dia en què entra la competició.
2: Sí.
1: És a dir, ja no només és entrenar, sinó que passes a formar part de l'equip i a competir.
2: Sí, va haver un dia que una de les entrenadores va venir i em va preguntar que si volia començar a fer precompetició. Llavors vaig estar un temps a la precompetició fins que vaig pujar a escolar i allà vaig fer el meu primer conjunt i d'allà va començar a competir.
1: Perquè això, em corregiu, vull dir, la gimnàstica rítmica és o en conjunt o individual, no?
2: Sí.
1: Tu has fet les dues disciplines?
2: Sí.
1: Quina t'agrada més?
2: Doncs ara mateix jo crec que m'agrada més individual, més perquè si al millor tu fas alguna cosa malament tu fas per tu i no perjudiques a ningú.
1: Ja.
2: I també a vegades a l'inrevés. Però aquest any era la primera vegada que feia individual i m'ha agradat bastant.
1: Escolta'm, quan has de preparar una coreo, una coreografia, la fas tu, la fa la teva entrenadora?
2: Doncs
1: ho feu els dos?
2: Sí, moltes vegades la meva entrenadora doncs em proposa coses o em diu el que puntua més o el que millor es veu estèticament. Llavors jo, si em surt o m'agrada, doncs ho fem. I si no, si veig que hi ha una cosa que no estic molt segur i al final em surt, ho deixem. Però si hi ha una cosa que al principi no em surt i que no m'acaba de sortir, doncs ho podem canviar per una altra cosa i és un treball com conjunt.
1: El millor moment que has viscut en aquesta etapa teva al club ha sigut precisament aquest segon lloc, aquest sotscampionat?
2: Sí, bueno, jo crec que quan més em vaig sorprendre va ser la primera fase, que jo no era un expert en aquest tema, era la primera que feia individual i vaig quedar segon i va ser com, ostres, va ser molt...
1: Et va sorprendre en certa manera, no?
2: Sí, la veritat que sí.
1: Com ho veu viure això a casa? Ui,
3: jo em poso molt nerviosa, no sé per què. És que jo quan...
1: Em poses més nerviosa tu que ell, no?
3: Sí, jo sí, perquè jo el veig i dic, ostres...
1: Quin temple, no?
3: Sí, perquè jo de vegades no puc ni gravar-ho. Li haig de dir al pare, grava-ho tu, perquè si no, no. I el veig tan segur, és la primera vegada que ha fet individual, que jo tenia por de ostres, estar sol. Hi ha jutges davant d'ells, estan totalment sol, amb un tapís molt gran, molta gent a les grades... I tot noies, i a sobre té la pressió de que és l'únic noi i és com que ho has de fer millor perquè clar, ets un noi. Llavors quan va quedar segon a la primera fase jo vaig mirar el seu pare i dic, hòstia, ojo, perquè clar, fins ara no havíem vist a l'Àlex ballar sol i hòstia, ens van quedar molt parats i van anar a la segona fase. La segona fase va, bueno, no ho va fer malament, va quedar quart. I a la tercera fase segon, però clar, era com què passa aquí, què passa amb l'Àlex? I bueno, estem molt molt contents, és la primera vegada que fa individual i federat porta 2 anys només. O sigui, ha fet conjunt amb les seves companyes l'any passat i aquest any la Laura va proposar que fes individual, però clar, pensàvem, bueno, passarà una experiència, anar agafant
1: suposo que en el moment que li proposen fer individual és perquè
3: veuen
1: alguna cosa.
3: Jo no entenc. Jo, quan surt ell i surten les seves companyes, les veig a totes que ho fan molt bé.
1: Sí,
3: jo
1: sí.
3: Sempre em pregunten i jo parlo des de la meva inexperiència i veig que tot és molt difícil. Clar, jo tècnicament ja no sé si ell és millor o pitjor, però clar, jo em deixo aconsellar per la Laura i per les seves entrenadores. I bueno, i elles són les que van marcant el ritme de l'Àlex, perquè nosaltres ens deixem portar.
1: Et preguntava abans, Vanessa, com vareu gestionar això? I clar, tot just això acaba de començar.
3: Sí.
1: Però això té un recorregut.
3: Sí.
1: I ara ens deia, bueno, això seguirà fins que ell doncs algun dia s'encansi o per circumstàncies de la vida doncs ho hagi de deixar, no? O per estudis o per feina o per què sigui, no? Això és difícil de dir.
3: Sí, a veure, ara de moment li agrada molt i ell entrena moltes hores. És veritat que ara el pujarà de nivell, perquè ara pujarà de nivell a nivell 5, farà conjunt al setembre amb les seves companyes i és veritat que li han proposat i ell es queda una hora més. Llavors són 3 dies a la setmana, 4 hores d'entrenament i ho ha de compaginar amb els exàmens,
1: els
3: estudis, ell, uh-huh. ell sap que és el més important. Uh-huh. Llavors, mentre ell ho porti bé, si veiem que li costa perquè no pot compaginar les dues coses, doncs tindrem de fer alguna
1: cosa, sí.
3: ajudar-lo.
1: Com ho portes, Àlex?
2: Doncs,
1: això de compaginar estudis amb els entrenaments. De moment bé, no?
2: De moment bé, perquè no és molt difícil, però... Bueno, a vegades és veritat que quan hi ha un examen i no estic molt segur, sí que a vegades surto una miqueta abans d'entrenar per acabar de repassar, però bastant bé.
1: Perquè les entrenadores, què et diuen? Que tu vals, serveixes per això i que veuen que tu tens un futur? O,
2: sí.
1: O això no t'ho diuen?
2: Bueno, no
1: m'ho diuen, Àlex, vinga, a treballar, entrena.
2: Sí. No m'ho diuen directament, però moltes vegades potser sí que diuen a companyes o a altres persones que m'ho diuen, però a mi directament no m'ho comuniquen perquè, no sé...
1: Perquè no t'ho creguis mai.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, tu tens ganes de continuar?
2: Sí.
1: De que això doncs, continuï endavant.
2: Sí, jo, mentre es pugui, a mi m'agradaria continuar.
1: I t'has fixat algun objectiu?
2: Doncs jo, des de sempre, quan vaig començar a saber el que era, sempre m'ha agradat arribar a un campionat d'Espanya, però, bueno, continuo amb aquest objectiu.
1: Campionat d'Espanya, eh? No, clar.
3: Bueno, jo crec que ara mateix és el tope on pot arribar, sí. Perquè no hi ha més. És el que deies, que la rítmica masculina està molt limitada. Arribar a campió d'Espanya i és com comencem una altra vegada. Llavors, clar, sí que és veritat que a nivell internacional té més sortida la femenina que la masculina, però mm-hmm. bueno, si ell vol arribar al campionat d'Espanya, mira, ara sóc campió de Catalunya, que tampoc ens ho pensàvem.
1: Clar, a nivell de comarca crec que l'Àlex és l'únic nen.
3: Sí, és l'únic. Ell, bueno, és que no s'ha trobat a ningú a cap fase ni a cap competició. Hi ha un nen més petit, sí. que l'altre dia a Sant Jaume d'Enveja sí que el sí. van veure, en una categoria inferior. Es comencen a veure nens, però clar, molt pocs.
1: Molt pocs. Molt pocs.
3: Molt pocs. És, a més, hi ha hagut fases que ell no ha tingut vestuari. No hi ha.
1: Clar, aquesta és l'altra part, no? És a dir, clar, quan tu vas a entrenar o vas a competir... Has d'estar en un vestidor diferent?
2: Sí, bueno, moltes vegades arribem allà, llavors tu ensenyes la teva fitxa, preguntes, i clar, les teves companyes es diuen, doncs, Club Rimes Vixis Garraf, el vestuari 5. Llavors preguntem, i masculí? No, masculí no hi ha, si et vols canviar allà, i si no, doncs pots anar a un lavabo.
1: Mare de Déu. Sí, sí.
3: Sí,
1: és a dir, la primera, no sé si desconsideració, no sé si està ben dit, eh? Sí. Ja arriba pròpiament de...
3: Sí. De la federació.
1: De la federació. Mm. És a dir, no, escolta'm, tu, si vols, et canvies amb les teves companyes o si no, vas al lavabo directament.
3: Sí, sí.
1: Ostres.
3: Hem de dir que aquesta última fase...
2: Sí, hi havia un vestuari només per mi, que posava vestuari masculí i estava...
3: Van fer una foto?
2: Sí.
3: Perquè les altres fases ells havia d'esperar fora i fins que no es canviessin sí. totes... A veure, que les seves companyes... Ja arriba un moment que hi ha molta confiança i sí. a vegades el deixen entrar i es canvia,
1: sí.
3: però clar, estan en una edat... Que, clar,
1: sí, ara ja comença a ser una miqueta...
3: Quan eren, clar,
1: sí.
3: quan eren més petites i més petits, sí. pues, però ara ja, clar, i s'ha d'esperar fora i...
1: A tu això, Àlex, et fa sentir malament en algun moment o no? Com ho portes?
2: Malament de lo millor de tristesa o així, no? Però moltes vegades...
1: Però, clar, suposo que quan estàs amb les teves companyes, clar, si estiguis amb elles, doncs podríeu xerrar, podríeu passar els nervis d'una altra manera, no?
2: Clar, moltes vegades...
1: I allà et trobes sol que dius, ostres...
2: Sí. Moltes vegades el millor em diuen que em vagi a posar el mallot i clar, el meu mallot té una cremallera darrere i llavors jo el millor m'estic canviant i he de sortir amb tota l'esquena a l'aire perquè
1: algú t'ajudi a acordar. Clar. Clar, detalls com sí. aquest, doncs, sí. Molts, no?
3: Sí. Sí, sí, és veritat.
1: Però bueno, no.
2: No, però a mi no.
1: Són petits detalls que no... Sí.
3: S'ha acostumat, jo crec.
1: Sí.
3: Sí. Jo sí. porta així i s'ha acostumat.
1: Al final ho acabem gairebé normalitzant tot.
3: Sí.
1: I això també, doncs... Pas, no sé si... Clar, el fet que l'Àlex ara comenci a despuntar, de moment sots campió... Això pot ajudar també a visibilitzar més, no?
2: Sí,
1: l'esport penso, sí. i de que altres nens, perquè no sé si en tu alguna vegada algun amic teu ha vingut i t'ha dit, "Per què et diuen els amics?"
2: Bueno, molta gent que jo coneixo de primeres, doncs jo faig futbol, jo faig rugby, quan jo dic jo faig gimnàstica rítmica és com, "Tu?
1: Com?" Es queden estranyats, no, d'entrada.
2: Sí.
1: Mai has tingut cap problema, Àlex?
2: No, per la rítmica no. O sigui, la gent de la meva edat ho entén perfectament. Potser sí que moltes vegades al club alguna nena petita sí que m'ho pregunta com...
1: Vull dir, algun comentari fora de lloc,
2: sí,
1: algun comentari
2: però,
1: fins a cert punt despectiu.
2: No,
1: no,
2: respectiu.
1: No t'has trobat.
3: No.
1: Aquesta és l'altra part, no?
3: Sí.
1: Hi ha el temor, suposo.
3: Bueno, ara fa poc hem vist a la tele un nen de... d'on era, Sevilla?
2: Sí,
3: sí, que estava competint i un company de la grada li estaven, s'estaven ficant amb ell. Ja, ell no ha tingut aquest problema. És més, sí, ell ha sortit a ballar i, ostres, molta gent l'aplaudeix. O sigui, és que, bueno, ell té una forma de ballar que transmet.
1: Sí.
3: Llavors es nota perquè la gent... es nota, no?, que li presten molta atenció. Clar, és un nen, crida l'atenció quan surt i es queden mirant. I jo per això dic a vegades, quina pressió, perquè jo no podria. I ell ho porta molt bé i mai hem escoltat cap comentari. Ni ell tampoc ens ha dit, mama, m'han dit això, no.
1: Mm-hmm. Sortosament, sortosament.
3: Sí, sí, en aquest aspecte hem tingut sort.
1: Molt bé. Clar, t'agrada ballar.
2: Sí.
1: I això també és un avantatge, no?
2: Sí.
1: Sí.
3: Des de petita ha ballat,
2: Sí.
3: Sí. I, bueno, amb els meus pares són andalusos i, bueno...
1: Jo ara, abans de començar, li deia a la Vanessa, ell balla, no?
3: Sí.
1: Per Santa Tecla.
3: Sí.
1: És que hi ha una petita anècdota que em ve de gust comentar-la, perquè és que per Santa Tecla jo vaig veure l'Àlex ballar gitanes.
3: Sí.
1: I veia que ho feia molt bé. I em vaig quedar, dic, ostres... em vaig quedar amb ell, amb la seva cara, i ostres, doncs aquest nen ho fa molt bé, dic, tant de bo doncs continuï, perquè clar, i a tu t'agrada això?
2: Sí, a mi m'agrada molt gitanes i m'ho passo molt bé quan anem a Santa Tecla.
3: Sí.
1: És fantàstic això.
3: Sí, sí, sí. Estava preocupat ara perquè deia, quan comencem al setembre comencem a assajar gitanes i llavors si tinc d'anar rítmica, dic, bueno, a veure, podràs fer.
1: Sí, sí.
3: I a més que el deixen sortir de l'entreno per anar a assajar gitanes, però clar, sí, li agrada molt. Ell no pot faltar.
1: Escolta'm, t'apreten molt els entrenos? T'exigeixen molt, Àlex?
2: No. Jo, moltes vegades sí que quan fem físic és una mica més dur, perquè...
1: Més rotllo,
2: sí,
1: no?
2: Que, sí, però no. Sempre és fins a jo arribo o fins a tots arribem i ja està.
1: Abans t'he preguntat, home, què et diuen les entrenadores? I les teves companyes, què et diuen?
2: Les meves companyes ho tenen supernormalitzat i, doncs, sé com si és com una persona més.
1: Un mes.
3: Clar. Un mes, sí, és
1: un
3: veritat.
1: Un mes. I aquí alguna petita anècdota també, que abans es comentava la Vanessa, clar, quan anuncien els campionats.
3: Sí.
1: Primera classificada, segona classificada, Àlex Berea.
3: Sí.
1: No, classificada no, classificat.
3: Encara estem esperant que en alguna competició diguin classificat, perquè
1: sí, sí,
3: és veritat que ara a la final de Catalunya va segona classificada i subcampiona Àlex Berea i jo. No pot ser. Sí, l'has vist ballar fa...
1: Sí, clar, fa un minut.
3: Res. I bueno, a tots els trofejos igual. El mes passat va quedar primer el trofeig de Viladecans, igual. Primer classificat i primera classificada,
2: sí,
3: i campiona del trofeig, Àlex Brecht.
1: Bueno,
3: sí, ja està, no passa res. Ja estic, també ho hem normalitzat.
1: Sí, sí, sí, sí, a poc a poc totes aquestes coses es van considerant més normals. Escolta'm, Àlex, ara el proper campionat, teniu algun campionat que...
2: Bueno, ara...
1: O de moment, clar, estem al mes de maig.
2: Sí.
1: La temporada què? Què acaba?
2: La temporada...
3: Ara el dia 31 fan el festival,
1: sí,
3: aquí al pavelló,
1: sí,
3: a la tarda o el diumenge.
1: Uh-huh.
3: Llavors presenten tots el que han fet la,
2: sí,
3: temporada, no?
1: Festival, sí, final de curs, no?
3: Final de curs, sí, del,
2: sí,
3: club.
1: I aleshores ja deixeu d'entrenar?
2: No, i aleshores ja comença
1: no,
2: el campus.
1: No, això no s'acaba aquí.
2: Comença el campus i ja acabem de fer els veïns que... que ens necessitem per la temporada vinent.
1: T'ho pregunto diferent. Quan descanses?
2: Bueno, a l'estiu hi ha un mes a l'agost.
3: 3 setmanes de l'agost.
2: Sí,
3: després de festa major ja comencen un altre cop i ara el juliol 2 setmanes. Ha de fer obligatòries, pot fer més, però nosaltres ha de fer 2 perquè
1: sí, sí,
3: ha de descansar també. I després de festa major comencen a entrenar perquè al setembre comença la temporada de tardor, que ara competiràs en conjunt, no?
2: Sí. En conjunt, sí, al setembre.
1: Molt bé. I abans també la Vanessa ens comentava, no es pensin, això val uns diners.
3: Molts
1: diners. No ho hauries pensat mai, Vanessa,
3: mai,
1: que
3: mai,
1: això
3: mai
1: val tants diners.
3: Mai. O sigui, és molt...
1: Perquè m'ha cridat molt l'atenció allò que m'explicaves, que per anar a veure-la amb ell, competir...
3: Sí, haig de pagar.
1: Us fan pagar?
3: Sí, nosaltres pares? Paguem una fitxa federativa,
1: sí,
3: com a tots els esports federats,
1: sí, sí.
3: Però si anem a una fase o a un trofeig, a un pavelló que és públic, nosaltres hem de pagar una entrada que cobra la federació, no cobra el poble, ni cobra la federació, i són 8 euros per entrar el seu pare i jo per veure'l 2 minuts, que és el que dura,
1: sí,
3: la...
1: Sí, sí, sí.
3: I llavors hem de pagar 8 euros. Clar, són 3 fases, 8 euros, més els trofejos, més... Bueno, és que no pares, no pares. Són molts gastos. És el maillot, és...
1: Sí, sí, el material és car també, no?
3: Molt car. Molt, o sigui, car. Jo que pensava que el futbol era car, però és no.
1: No, no.
3: La rítmica és un esport car, molt car.
1: Bé, doncs, amb tot això, avui hem volgut compartir una miqueta amb aquesta història de l'Àlex, de la seva família, en definitiva, també. I escolta'm, estem molt contents, Àlex.
2: Gràcies.
1: Que això segueixi així, que puguis guanyar algun campionat.
2: Sí.
1: I el dia que guanyis, doncs vens aquí i ens ho expliques, també. Vale?
2: Vale.
1: Molt bé. Àlex, moltíssimes gràcies per venir, i per compartir aquesta història tan bonica. Vanessa, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar veu.
1: No, home, no.
3: Perquè s'escolti, perquè... Bueno, potser hi ha nens que volen fer-ho i,
1: sí, sí.
3: No, i ara s'animaran.
1: Que ningú s'hi posi pedres al fetge, que
3: no.
1: Això és com és.
3: Que si volen fer alguna
1: cosa... Que si hi ha algun nen que vol fer gimnàstica acadèmica,
3: correcte,
1: doncs l'Àlex és un clar exemple que es pot fer i a un molt bon nivell.
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: I el que te queda. Àlex, gràcies. Vanessa, gràcies.
3: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí.

0: Ja fa estona que l'olla bull, Acostant-nos al punt de les quarts de 12 del matí, temps de tertúlia. És divendres, s'ha acabat ja la temporada, però l'olla bull i el mercat futbolístic també bull, perquè sí que tenim el Mundial a tocar, com aquell qui diu, perquè arrenca l'11 de juny. Un Mundial llarg, perquè crec que s'allargarà fins al dia 19 de juliol. Per tant, imaginin quants i quants partits tindrà aquest Mundial de 2026, però en qualsevol cas, com dèiem, el que vull també és el mercat, i vaja, el fitxatge de Gordon pel Barça, que si Julián Álvarez, que si Bernardo Silva, en fi, que tot això no fa més que alimentar ràdios, televisions, rius de tinta, que diu aquell, i en fi, aquí també en parlarem. Saludem ja els nostres tertulians de cada setmana. Pere Serramalera, Pere, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Eduard Prim, Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep Soler, que acaba d'arribar. Josep, bon dia.
3: Bon dia.
0: Respira. Bon dia. Toni, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Bé? Molt bé. Sí? Home, esperant... Ho heu fet bé aquesta vegada a Barcelona?
0: Dic, s'ha acabat la temporada. Perdó, hi ha un matís important aquí, és que demà hi ha la final de la Champions, sí, que és una miqueta la cirereta del pastís, no? Vull dir, sí. Quin millor final que la final de la Lliga de Campions, en aquest cas la que disputaran demà a les 6 de la tarda, nou horari. Sí. UEFA ja ha implantat aquest nou horari de cara ja a les finals entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal.
2: Desitjant que guanyi el País Sant Germain,
0: sí?
2: Pel Luis Enrique.
1: Pel Luis Enrique, sí.
0: Jo tinc aquella doble cosa de, o sigui, que el París a mi...
1: Els de la central lechera hi van deixar anar que a lo mejor uno de los entrenadores de la final de la Champions iria al Real Madrid per part d'aquest noi que es diu Riquelme, tinc entès, no? Aquí
0: sí,
1: tinc
0: sí,
1: un xicot
0: sí.
1: Que ven cupons que es diu Enric, pues aquest noi també hi podria anar, perquè no crec que cap dels dos... No sé l'Arteta, però...
0: Bé,
1: el Luis Enrique...
4: El Madrid.
1: El Madrid, imagina't. No, sortiria... Bueno, els fotria fora tot el públic del Bernabéu.
0: Sí, seria un fitxatge antinatura, crec. Sí, crec, i que ell... Crec recordar que ell, en aquest sentit, s'ha manifestat algun cop, Vaja, sí. Quan li han preguntat... tu hi és el Real Madrid?
1: Va guanyar la semifinal i sembla que les... El Barça guanya la Lliga i li pregunten amb el Barça i diu, és el meu equip, ha guanyat... Estic content perquè...
0: Sí, no,
1: va dir-ho ben clar a la premsa francesa.
0: No, hi ha una imatge que pregunta, què ha hecho el Barça? No, ha ganat... Quan va guanyar el Clàssic? Ha ganat el Barça 2-0 i va dir, toma!
1: Vull dir, sí, el toma!
0: I clar...
2: No hi ha dubte.
1: A Madrid...
2: A l'Arsenal va llegir que en tota la competició no li han pitat ni un penal en contra... ni li han expulsat un jugador.
0: Això aquesta temporada parles?
1: Ni un tampoc de jugador?
2: Ni un jugador expulsat, ni un penal en contra.
1: Ni un penal en contra, ojo. Sí.
0: És una dada interessant aquesta, eh?
2: Sí.
4: Perquè no juguen.
1: La defensa es veu que els dos centrals són molt bons. No sé si els té lesionats o no, però sé que té dos centrals boníssims.
0: No sé com arriben uns i altres.
1: Serà que és el Saliba o...
5: Serà que arriben amb tots, eh?
0: Arriben amb tots.
1: Arriben
0: no?
1: Tots? Arriben
4: serà
1: tots.
4: Un equip complicat, eh? No ho té tan fàcil, eh? El Paris Saint-Germain. Serà complicat, eh? Jo torno a repetir. És un equip que, si jo no recordo malament, no ha perdut cap partit. La Champions.
0: Diria que no.
1: També és veritat. Diria que l'Arsenal no. Potser també li toca, no?, guanyar-la, perquè... Tants anys...
0: Sí, és allò que has estat...
1: No
0: va ser,
1: mai,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, va ser el sots campió l'any que la va guanyar el Barça a París...
1: Sí,
0: ha estat a prop, és un equip que sempre...
2: Jo per lo que he vist aquest any, guanyarà el PSG.
4: Sí?
2: Desitjo que guanyi, però a més penso que guanyarà el PSG, sí. Té un equip fantàstic.
0: Sí, jo opino igual, Eduard. Jo crec que, sí. Vaja, no deixa de ser una final, no? Intervenen a vegades més factors que no l'estrictament futbolístic, però vaja, sobre el paper crec que el París té un equip.
4: Passa que jo he vist partits en la que doncs han jugat bons equips amb l'Arsenal i no l'ha... L'Arsenal no l'ha fet bons. M'entens el que te vull dir?
0: Sí.
4: Té un estil de joc que no acaben de enrotllar els equips, tot i la qualitat que tingui bons jugadors.
2: Sí.
4: I això és el que jo...
0: Bueno, també és un valor afegit. Clar, és un valor afegit en aquest
4: és
0: sentit.
4: És el que jo penso, que no tindrà tan fàcil. Jo no sé quin guanyarà.
1: Sí, jo amb l'Atlètic de Madrid, que són les semifinals, em pensava que les guanyaria a l'Arsenal clarament, no? Contra una defensa tancada i tal. I tens raó de que no... No van estar massa fins, a l'Arsenal, no sé. No, és que amb els grans partits...
0: Bé, veurem demà què passa en aquesta...
4: A veure què passa demà, no? Home, a mi m'agradaria per el
1: Luis Enrique. Dos entrenadors espanyols.
4: Jo per Luis Enrique.
2: Jo crec que...
4: Jo per francesos no, per Luis Enrique sí.
1: Ara, francesos, no se'n fan de la patria.
2: Amb la poca lògica que té el futbol, però bueno, per la lògica jo crec que ha de guanyar el PSG sempre i quan...
0: La final, crec que et truquen, Eduard.
2: No hi hagi... Mira,
0: la final de...
2: Del Barça.
0: És del Barça?
2: Sí, perquè hi ha reunió del Senat.
0: Ah, ostres. Sí. Digues, ara no el puc atendre, que estem...
1: Tindrem que fer una especial,
2: El dia 9. El dia 9 a la tarda. Ja m'han enviat abans on d'això, com soc senador, el dia 9 a la tarda.
0: Escolta'm, com va això? Vull dir, tu vas cap allà...
2: Els 1.000 primers socis són senadors. Sí.
0: Vale, i vas allà...
2: Bueno, et truquen? T'envien un WhatsApp,
0: sí,
2: i un mail, i després et truquen per confirmar.
0: Val.
2: I confirmes i vas allà i ja està. Tens aparcament a la porta 13. I
0: a on aneu? On us trobeu exactament?
2: A l'auditori del Barça.
0: Val. Sí, sí.
2: I, bueno,
0: i allà què?
2: I allà, bueno, pues ja la reunió estem muntat. Estan allà, hi ha molts amb cadira de rodes,
0: sí,
2: però bueno, estem allà els 1.000 primers i llavors ho tenen muntat, que hi ha com una tarima i tal i qual, llavors darrere la tarima està tota la directiva, que no la veus, i llavors posen l'himne del Barça i surten tots els directius amb la porta davant, i llavors tots aplaudint i visca Catalunya, visca el Barça, i ja està. I llavors comença a parlar la gent. Normalment parla a la porta, que diu que gràcies als socis de tota la vida ens té molt respecte i el club endavant i tal, llavors fa un repàs a tot el d'això, sense cap paper i sense res, i t'explica el futbol femení, el bàsquet, el handball, tot, ho sap, ho té tot al cap.
0: És a dir, fa un repàs de la temporada.
2: Sí, i després parla la síndica, la que porta els comptes i tal i qual, i després et fan un reportatge audiovisual sobre com estan les obres del camp, amb fotos actuals i tal i qual, i bueno, i després ruegos i preguntes.
0: I això és un cop a l'any?
2: Un cop a l'any,
0: cop
2: sí.
0: A l'any.
2: Segons
0: l'any.
2: Els estatuts, d'acord, té que ser un cop,
0: un cop a l'any.
2: Sí.
0: Normalment sempre és a final de temporada, no?
2: Sí, sí, sí, més o menys. I a més, quan comencen, perquè jo pensava, l'altra vegada vaig anar, bueno, a l'hora de dinar m'aniré a casa i no, ja et diuen... tenim calculat que la reunió duri 5 hores i podran dinar vostès aquí, i sí, sí, tenen allà al costat,
0: et preparen un
2: muntat, sí, sí, caram, un
0: no es preocupi vostè,
2: un pica fantàstic amb tot.
0: molt bé,
2: sí, sí,
0: bueno, escolta'm,
2: sí, no, ja.
0: Bé.
2: Home, com parlar del Barça i sentir del Barça sempre t'agrada, doncs,
0: sí, allà, sí, sí, i passes unes hores bé.
2: Veus el Gaspar, el Minguella, aquesta gent que, bueno, són
1: els històrics, no?
2: Sí, els històrics de tota la vida.
1: Tots 20.000 sou històrics, exacte.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, que sou, 200,
0: quin número de soci tens, Eduard, tu? Quin número de soci tens?
2: 541.
0: Hola.
2: Sí, sí.
4: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. Em va fer soci el meu pare quan jo tenia 10 anys. En tinc 82, doncs fa 72 anys que sóc soci.
0: Sí.
2: O sigui que d'aquí 3 anys, si encara estic a aquest món, em donaran la insígnia d'Oro i Brillantes, que ja, llavors ja em pots morir.
1: Sí, sí, sí.
0: Què et queda per veure?
2: Per veure? Molt clar. Clar.
0: Jo crec que...
1: Això que parlava...
0: Crec que el que...
1: Els hem vist tots, eh?
0: No, el que ens queda per veure... És, vaja,
3: no demanis això.
0: No, però que un dia podria passar. I és que un dia la final de la Lliga de Campions la juguin al Barça i al Madrid.
1: Ah, bueno. Aquest clàssic, sí.
3: Seria molt perillós.
1: L'esperen molt en Europa i la UEFA i tal, però bueno, de moment no s'ha donat.
0: D'ençà del nou format de la Lliga de Campions, clar, abans no et trobaves al Madrid, perquè com que només jugava el campió de la Lliga,
1: sí,
0: o anava un o anava l'altre.
1: Era una
0: Però clar, va haver un moment, sí, com ha passat recentment, que te l'has trobat al Madrid, o a quarts, o a semis, o...
2: Ara, des de fa poc, hi ha un programa a TV2 que es diu Males Llengües, que el presentador és un tio que a mi em cau bé, i va passar l'entrevista que li va fer el Jesús Quintero, Loco de la Colina,
0: sí,
2: amb el José María García, una entrevista que el Florentino va censurar.
1: Sí.
2: No es va emetre perquè...
4: Per Florentino.
2: I allà José María García paraules textuals, va dir que Florentino és pura màfia.
1: Un pura màfia.
2: I que li van, i que li van dir que quanto costaria que mirasse para otro lado. I ella es va aixecar a la taula i va marxar. Sí, sí, però aquesta entrevista la va censurar el Florentino, perquè aquesta entrevista és de fa molts anys. Mm-hmm. Però aquest tio de males llengües la va treure.
0: La va recuperar.
2: La va treure fa 15 dies.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, és claríssim, eh? Mm-hmm. Vull dir que té a part de la premsa comprada i...
4: És que ell ho diu, el Florentino ja diu que algun periodista ha hagut que plegar... Sí, per ell, sí, i un és José María García, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Ell ho diu ben clar.
0: El veieu guanyant les eleccions?
1: Tenia...
0: A Florentino?
1: El Florentino, sí, clar, de sí, calle.
0: Sí? Sí,
1: de calle.
0: Sí, sí,
1: sí. L'altre es presenta perquè se suposa que el Florentino pot durar 5 anys o pot ser que no els duri perquè...
0: Sense l'aval, no, sense l'aval de cap banc espanyol.
1: De cap banc.
2: Sí, sí.
1: Sí, ja, ja.
2: Perquè a Florentino va influir perquè no li inclessi. Vull dir que... Clar.
0: La mà de Florentino...
1: Bé, per les properes eleccions que hi hagi, perquè...
4: I no tindran cap debat en no, tots dos, eh? Ja va dir no, ahir ell que no, que no. Ell parla amb periodista i no...
3: Quan després de la roda de premsa és que ja es va veure que no pot fer un debat.
4: Clar,
2: no, no, a més no... per la mentalitat de la gent de Madrid guanyarà el Florentino.
4: Sí, sí, guanyarà el Florentino.
0: Sí, hòstia, sí. Un
2: jo crec que sí.
4: Sí, sí, sí.
2: Ara està sí. Bé que hagi sortit un...
4: Aquest es presenta per això, sí, per d'aquí 3-4
0: bueno,
4: anys...
0: Bueno, aquest et dones a conèixer, no?
4: Sí.
2: Dones a
4: sí.
2: Conèixer,
0: és la teva carta de presentació de cara a unes futures...
4: Ell és conscient que, de tota manera, no m'acaba convençant-me tampoc aquest, perquè és tipus Florentino també.
0: No,
1: bueno, és que és tot el club. És que hi ha que viure allà.
4: Tino, eh? Ja, ei, ja comença...
1: De, ho he explicat mil vegades. El de Carlos era un senyor extraordinari.
0: Oh, Luis de Carlos.
1: Luis de Carlos, sí. Era un senyor educadíssim. I el seu vicepresident, que tenia una immobiliària allà a Cuatro Caminos, em cridava perquè ell anés a veure els partits de Copa d'Europa i va anar a varios, amb el José Luis Fernández Vilachán, i després anàvem a sopar, perquè se sopava després del partit, no abans. I era la forma d'atendre't i tal, i el palco, i estava allà la mar de bé, i no et faltava de res. Era una altra forma de ser. Aquí vaig anar a comprar un palco i va vindre el senyor, com es diu, Cap de Vila, el jefe de taquilles del Barcelona, sí. Jo portava 2,5 milions de pessetes, va costar d'entrada al palco la llotja de l'Àngel i de Norma,
0: sí, sí.
1: I el senyor Cap de Vila era estupendo, però si hi havia un Gaspar o hi havia algú per allà, ni bon dia ni bones tardes, ni res, ni et miraven a la cara. O sigui, hi ha que dir les coses tal com són. Tu trucaves a...
0: Bé, és una qüestió d'educació, no?
1: Jo vaig trucar a l'any 98 o 90, van jugar contra la Lazio, i uns clients meus de Terrassa van voler anar a veure la Lazio i no tenien entrades, estava abarrotada al Bernabéu. Doncs vaig trucar a les guixetes del Real Madrid amb un xicot que era família, cosí germà d'un company meu de Madrid, de Norma, i li vaig dir, oye, Enrique, per cert, Enrique, dic, necessito dos entrades per a la Lazio. Que vengan, que tal, com se llaman, Manolo i tal Sánchez, vale, i són de Terrassa, vale, bé, que vengan, pregunten per mi, tindran les entrades.
0: Sí, sí, bé.
1: I les van tindre. Això aquí, impensable.

0: sí. Tot,
1: bé, en qualsevol cas,
0: en general, el que no entenc és que aquell equip que va guanyar aquella 5 i la del Lleier, te'n recordes?
2: Sí.
0: Amb el final de l'època d'en Gento i tal, i que passen tot el desert de pronto, és que de la 6a a 15, sí, són bé. Molts, eh?
1: Home, de la 6 a la 6 a la 7 passen
0: pues quants del 66?
1: Anys? 30 i pico d'anys. Sí. 32 anys, crec.
0: 32, no?
1: 32 anys.
0: Per això et dic, com és que de pronto aquest paio...
3: Gol en fora de joc de Mijatovic.
0: Ah, sí?
3: dos finals robades a l'Atlético. Si mires els camins a la final de la Champions, ara que s'han de pitar els fores de joc, quan s'acaben les jugades, li estafen un al Bayern, que li piten abans d'hora i no ho és, un penal que expulsen el porter amb Buffon i queden sense porter.
0: Ai, sí.
3: Clar, és que
0: sí.
3: Si vas mirant, dius, com han guanyat? Pues robant, perquè el senyor Florentino té les mans allargades per tot arreu. I ja està. Ja, després et diu, m'han robat 7 lligues, els àrbits han cobrat de no sé qui, aquí no passa res.
4: Robem
3: no
4: nosaltres,
3: passa res.
4: Nosaltres, segons Florentino.
3: Sí. El Barça. Ei, mira, han fet l'informe VAR d'aquesta temporada i el Barça encara hauria de tenir 2 punts més.
0: Ja. Dos punts més. Ah, sí, l'han fet?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, no, sí. El Barça va ser estafat, 2 punts a Girona.
2: Escolta, i una final de Champions... escandalosa quan el Sergio Ramos li va fer una clau de joc amb el Salà,
1: sí,
2: que va enviar el vestuari
0: ni targeta.
3: Com passes de 6 a 15 així, passes de 6 a 15. El Barça el roben per tot arreu de fa anys, des de que estan prohibides les estelades, des de que xiulem l'himne de la Champions, només ens passen desgràcies. Des del 2015 cap aquí només ens passen desgràcies. I l'Atlético, si t'hi fixes, beneficiat contra el Barça i robat contra tots els altres, perquè amb l'Arsenal el roben.
1: Sí, sí.
3: Ja està. Vull dir, dius, no ha pitat cap penal, clar, s'han trobat l'Atlético. Si el Barça es troba a l'Arsenal, ens foten un atraco que...
0: Bueno, sí, penal d'aquest xicot que li van anul·lar el penal amb el... Qui el tira? El Julián Álvarez, no?
1: El Julián.
0: Que si la toca dos vegades.
1: El doble toc, vull dir, allò va ser... Allò,
0: és una relliscada com un piano.
3: Sí, però són coses que només passen amb el Madrid.
0: Sí, sí.
3: Després veus els altres equips que arriben més o menys normal.
0: De la sexta a 15.
3: El PSG Bayern no es pot dir res, vull dir, va ser una eliminatòria neta, en aquest sentit. Potser la tornada hi ha aquelles mans, una segona groga que no es treu... Bueno, va, pot haver-hi coseta.
1: Sí.
3: Però, hosti... Al Barça hi ha un de l'Atlético que agafa la pilota amb les mans dins de l'àrea i aquí no passa res.
2: Sí.
3: Quan ja s'ha acabat. És que són un seguit de coses... I, bueno, i clar, com passes de 9 a 15? Així.
1: D'aquesta manera.
3: I el Madrid el Milan amb en Berlusconi. Gent amb els tentacles molt llargs i amb molt de poder. Ja està. És així.
0: Sí, perquè el següent és el Milan d'en Berlusconi amb 7, no? Sembla que en té 7 o 8.
1: Quantes copes d'Europa té el Milan? El Milan té 7, no? Set copes d'Europa. Sí.
4: Era quan jugava l'holandesos, no?
0: Els holandesos.
2: Sí. Ara va haver-hi... Jo vaig estar aquí a la final al camp del Barça, a Milan contra l'Esteve de Bucarest, l'any següent del desastre de Sevilla. I... 4-0.
1: És a dir, aquella final va ser posterior a la de Sevilla. Imagina't, l'Esteaua va fer dos finals consecutives.
4: Sí.
0: Dos.
4: Però l'última va fotre 4.
1: Sí, no, aquell Milan...
3: Sí. No, consecutives no, No, no, no, sembla que va ser el 88 o el 89.
1: Per això ho preguntava, tinc els meus dubtes.
4: No sé, no sé què va jugar.
3: La del 86 fatídica...
1: No, la del 86 és la de Sevilla i la del 87, us diré qui la va jugar.
3: No va ser la del Porto?
1: Porto, Bayern de Múnich, amb el famós gol de tacó del Matger.
2: Sí.
4: I l'altre va ser la final aquí.
3: I si no, el 88 és la que guanya el PSV a penals, que fitxem el Koeman.
1: Sí, senyor.
3: Que el PSV va guanyar totes les rondes de penals.
1: És el 89.
3: I el 89 es fa al Camp Nou, i és Milan 4, Esteve a 0.
1: Correcte, sí. Ens hem perdut amb aquestes tres que hi ha aquí entremig.
2: El Milan tenia el Rijkaard, el Gullit i el Van Basten.
4: Aquest era el Van Basten.
2: Això és on tant de centre.
1: El Milan,
0: que bé jugava futbol aquell equip.
1: Sí. El Milan de Rigosaki. El Milan de Saki, sí. Bé, història del futbol. Escolteu, ha estat una setmana especialment intensa, no? Entre el comiat d'Alexia Putellas, el Barça que, no sé si dir, ha sorprès amb el fitxatge d'Anthony Gordon. No sé per on comencem.
2: Jo crec que el fitxatge d'Anthony Gordon, estic sortir bé o malament, jo crec que sortirà bé, però ja era hora que el Barça fitxés així ràpid, pim-pam, sense sortir als diaris...

0: 15 dies abans, que si aquell, que si quart, que si aquell, tal, pim-pam, i fora.
1: Vull dir, no sé, està tothom opinant?
2: Que s'adavanti el Liverpool.
1: Fins i tot gent que no és del Barça estan opinant sobre el fitxatge de Gordon, que si és car, que si no sé què. Escolteu,
2: no sé.
1: Jo no puc saber si aquest jugador és car o econòmic, perquè encara no hi ha un rendiment, i òbviament aquest rendiment et donarà i t'explicarà si jo us posava abans el cas del Dani Alves. El Dani Alves en el seu moment va costar 30 i pico milions d'euros, i la gent es posava les mans al cap.
2: Com
1: es podeu gastar 30 milions d'euros, 35, per el Dani Alves? I resulta que el Dani Alves, bueno,
3: no, al final per rendiment te'n recordes del preu o no?
1: Aquí està.
3: Rafinha i Ferran Torres vam estar 2 anys recordant que havien costat molts diners,
1: sí.
3: I ara ningú ho diu.
1: Aquí està.
3: Sóc de l'opinió que si Flick ha demanat aquest jugador, pues se li ha de portar, s'ho ha guanyat.
1: Sí.
3: Al final les Champions, que és el que diuen que volen guanyar, es guanyen amb 15, 16, 17 o 18 titulars, que és el que tenen el PSG, el Bayern, l'Arsenal, tots els equips que fan una ronda més que el Barça tenen jugadors, sí, sí, de recanvi, per si se'l lesionen, precisament com ha passat aquest any, no et passi, vull dir, tinguis algun recanvi, sí, de garanties, perquè al final acabem anant amb un equip de, i dic entre cometes, juvenils,
1: sí,
3: que són molt joves, els hi falta una mica de batalla i experiència, i tenir aquests tios que ja s'han barallat per la Premier, s'han barallat en lligues potents, crec que et dona,
1: és un plus,
3: et dona més,
1: sí, sí,
3: opcions a l'hora de fer alineacions. Si un tio no està al nivell, pots posar l'altre, i al final es tracta de que hi hagi competència,
2: sí,
3: si no.
0: Jo al Barça veig dos taques una mica negres, que una és el De Jong i l'altre és el Rashford. El Rashford,
1: home,
0: va fer el gol contra el Madrid,
1: el Rashford, però havent fitxat Gordon, jo crec que no seguirà.
0: Ja,
1: no, sí, seguirà.
2: Jo crec que també
0: ha fallat, no, molts,
2: igual que tu.
0: Ha fallat molts uns contra uns, eh?
2: Molts,
1: per
2: molts.
1: Mi és un jugador que no m'ha acabat de convèncer, ho sento molt, eh? I parlaves de Frenkie de Jong, també és un jugador que no ha acabat, bueno, ell fins i tot ho reconeix, no? No heu vist encara o no s'ha vist al Barça el veritable Frenkie de Jong.
4: Ara.
1: Doncs si no l'hem vist en 7-8 anys,
4: no, lo veurem ara, a Holanda lo veurem,
0: sí, sí. El de Jong,
4: sí.
3: Ja, però juguen diferent.
1: Sí,
4: llavors, sí, clar, però pode ser
3: que igual no és pel teu estil.
4: Però se nota molt, Se nota molt, a Holanda, tu, perquè jo l'ho sóc dir partit que vaig veure a Holanda, quan tan sol ho veia amb ell, lo lluitava tot.
2: Però té raó, el Josep sempre ho ha defensat, el Josep, de que juguen diferent.
4: Ja.
2: I perquè el vam fitxar jugant de la forma que
3: s'ha dit que el Barça i l'Àjax juguen el mateix. Jo no veia aquell Àjax i no jugava el mateix que el Barça.
1: No.
3: El Barça juga a tocar, a vegades molt horitzontal, a vegades més vertical, i aquell Ajax robava la pilota i corria endavant i de nou,
2: sí,
3: conduïa i trencava línies, que era aquí justament on el veia diferent. Jo penso que no és el mateix estil de joc. Tot i així, crec que el Barça només té 13-14 jugadors que podrien considerar-se titulars i no sobra ningú ara mateix.
1: No.
3: Si tu pots fitxar, home, mira, si vol marxar i te'n paguen 70, doncs igual pots portar el central esquerre que ens falta, o lateral esquerre, o... Clar, està clar que hem de fitxar també un davanter centre, perquè
1: sí, sí, sí, sí.
3: Gordon no ho és,
2: no ho és, no.
3: I natural.
1: Jo cada cop penso que Julián acabarà venint,
2: sí?
1: Per una raó molt senzilla, perquè ell diu que vol venir al Barça, i quan el jugador s'hi posa,
3: l'Atlètic... No ho ha dit públicament, llavors jo penso aquí que...
1: No ho ha dit públicament, però ho ha dit els seus agents, i els seus agents ja saben evidentment que...
3: Sí, però,
1: aquí la part dura serà negociar amb l'Atlético.
3: Té 500 milions de clàusula, i aquí la posició forta la té l'Atlético, que
1: és evident,
3: si vol,
1: és evident.
3: Si vol jugar a putejar el Barça, el putejarà.
1: Però el voldrà retenir?
4: Sí,
1: la meva pregunta és, el voldrà retenir a contracor? El voldrà retenir.
0: Home, els jugadors acaben anant on volen.
1: Per això mateix.
0: Això sí.
4: I fins i tot el Barça diu que 125, 125 los pot pagar.
1: Jo crec que el Barça podria pagar...
4: Jo he sentit avui 125.
1: Sí, un 120.
2: Sí. Jo no ho sé.
0: Jo l'únic que
2: no és un delantero,
0: em fa ràbia això, és que jo no faria tractes mai amb l'Atlètic de
4: Madrid. No, perquè tot surt tan malament.
0: S'ha quedat el Suárez gratis, es va quedar el Villa gratis,
4: tot surt tan malament.
0: Es va prendre el pèl amb el Griezmann, amb culpa del Barça també, però vull dir, sempre els tractes a l'Atlètic de Madrid han sigut
1: bastant
2: negatius.
4: I jo no me gasto aquests diners per aquest jugador.
1: Toni, però és una miqueta el preu que hi ha al mercat ara mateix.
4: Ja, però jo no me lo gasto.
1: Perquè fixa't que per Gordon, per Gordon te'n gastes 70-80, eh?
2: El gol és car. Tenen diners.
1: Sí, sí, i aquest és un tio...
2: És el més car,
1: és un,
2: el gol.
1: És un top mundial, vull dir, clar... Sí.
4: Són molts diners.
1: Sí que són, clar que són diners, clar, moltíssims, moltíssims.
4: Estic però... d'acord que fa falta davanters, sí. Però...
0: Ara és bo el Julián Álvarez amb el Lamine i el Julián Álvarez junts, poden fer 4 gols cada partit, eh?
1: Sí, jugant amb el sistema Atlético, que és...
4: Marca gol.
1: I ha fet el que ha fet, no, tampoc se l'ha vist massa aquesta última temporada, però vaja, hosti. Vull imaginar un Julián Álvarez
2: no amb... els calés que té l'Atlètic de Madrid i la forma de negociar que tenen, que és una forma de negociar en la qual el Barcelona
1: per
2: no,
1: això dic,
2: no
1: perquè, massa, aquí la part feixuga serà
2: no cintura.
1: La negociació amb el club mata la fe
2: i és un delanter centro que tampoc ho és, bascula molt,
1: no, però és que precisament no és... per això li anirà bé al Barça,
2: no tenim un home fixo,
1: el Barça que... no busca una figura no sé, jo què sé,
2: si vols un pla B que necessites un nou per fixar en moments determinats, no, l'acaba de baixar a una segona divisió, que és el segon davanter de la Lliga amb més gols, que és en Muriqi.
1: Sí.
2: Sí. Aquest tio que pot valdre.
1: No,
2: i el tens a la banqueta i hi ha dies que et farà falta, hi ha equips que es tanquen i millor tenir aquest tio, i hi haurà dies que millor tenir en Julián. Vull dir, no ho sé, dic en Julián perquè és el que sona, vull dir, també sona el del Chelsea. Jo crec que no tancaran cap porta i que aniran a buscar un dels dos.
1: Sí, sí, el que se ponga mejor.
2: Però que valdran més de 100 milions cada un, perquè sí, és que és el que es paga per davanters.
1: És el valor de mercat ara mateix.
2: La Premier ha inflat el mercat de manera...
5: Exacte, sí senyor.
2: I els jugadors, els jugadors valen això.
0: I el que no és aprofitable és l'altre d'Atlètic de Madrid, el Sorlot, eh?
1: El Sorlot el veig més com diu el Josep, no? Un tio que...
4: Sí.
2: Un plan B. Lewandowski algun dia ha entrat aquest any a intentar això i va marcar un gol de rebot al camp de l'Atlètic.
1: El que en el seu dia Josep va fer el Luc de Jong.
4: Sí, aquest.
1: Un tio que et sortia de la banqueta i que, pam, el golet, pam, la rematada de cap, pam.
2: Ara el Sorlot també... et juga bé d'esquenes a porteria, sí, o si estàs apurat, pilota de dalt i te la baixa, jugar de cara. Bueno, ara, és el que estic molt d'acord amb el doctor, tractes amb l'Atlético o zero?
1: Sí, no, clar.
5: Zero. Jo també.
1: No el voldries.
2: Ha dit dos exemples, vull dir, que vam regalar gratis, s'ha oblidat d'Arda Turan, que va ser un desastre immens, també.
1: Arda Turan. Arda Turan.
0: Arda Turan.
1: No va fer res, però
2: ja ho va dir un jugador que fa declaracions el dia que fitxa, diu, me n'he anat de l'Atlético, estic fart de córrer, noi, vens al Barça, corre una mica, no? Sí. Vens a cobrar aquí milions i al final et surt com et surt, no en surten mai bé aquests negocis. Jo que em sento 100 fitxatges de 150 i aquestes animalades, penso en Dembélé, que no ens ha acabat de sortir bé nosaltres i ara l'està gaudint el PSG,
1: sí,
2: per 50 milions que ens van donar, i en vam perdre 100 i el sou que va cobrar aquest senyor per no fer res aquí, i Coutinho,
1: sí.
0: Coutinho, sí.
2: És terrible.
5: Terrible.
4: Però a Dembélé encara ho vas aprofitar alguna cosa, dintre sí, de lo dolent, sí, però és que Coutinho és que no va donar res.
2: Bueno, Coutinho sí que va donar dos gols al dia del 8-2.
4: Bueno, però dos gols amb el que va pagar, el que van pagar per Coutinho.
1: Sí, a sobre.
5: En el 8-2 es va
2: fotre. Jo crec que també pagues aquesta milionada i hi ha una pressió sobre el jugador que és extrema.
4: És que va començar els mal del Barça, amb aquests dos fitxatges.
1: Són diners mal gastats, com en el seu dia.
0: Entre els dos, 400.
4: Per això que aquí va començar...
1: Com en el seu dia es van mal gastar els calés del Figo per Overmars Petit...
4: Allò va ser...
5: Déu meu!
2: Aquí t'havien entrat els 223 del Neymar.
1: Són males inversions.
2: I van començar a fitxar el portuguès aquell del València i...
1: Ostres, sí, com es deia?
5: Gómez,
1: no?
2: Sí, però no me'n recordo.
5: Faltava caràcter.
2: És que no me'n vull ni en recordar. li dona amb en,
1: era trist aquell home.
2: Va controlar la pilota i li dona amb l'Alba perquè li passi amb en Messi, marqui el 3-2 al Bernabéu.
1: Sí, senyor.
2: Aquell noi. Sí. Bueno. Se'n va anar a la Premier, després va estar deambulant per la Premier. Sembla que encara juga.
1: Ara ho has dit, deambulant.
2: No sé si juga.
4: És que perquè han passat moltes tolles, eh?
1: Sí, bueno, clar. Sí, sí.
4: En els últims temps aquests...
2: Hi ha jugador que la pressió...
4: Mare meva.
1: Si féssim un llistat, segurament, sí, sí, sortirien uns quants.
2: Bueno, per això el Flick diu, coi, els trec un xaval de la Masia, el poso al primer equip i juga igual de bé que els del primer equip, amb el desparpajo, perquè estan acostumats a jugar amb pressió i que ara, en aquests moments, deuen estar tots amb exàmens. L'any que ve jugaràs o a la calle? Jugaràs o a la calle? I per cada un que es quedarà, deuen anar a la calle, de la Masia. Ojo,
1: Sí, sí, clar, no.
2: Aquest examen que passen aquests nanos,
4: que
2: no
4: molts,
2: és...
4: Clar,
2: a part
4: qualitat.
2: Dels pares, i clar, és que no és fàcil, lo de la Masia.
0: També hi ha l'esperança de que surti algun desconegut al Mundial que valgui la pena.
1: Això sempre passa, sortirà el jugador pel qual tothom sospirarà i sí.
4: Sí, sí.
1: O la sorpresa, no ho sé. No?
3: I amb aquestes coses del Mundial...
1: No hi creus.
3: Honestament, no hi crec.
1: No, no. Sí. No, no, perquè al final
3: és que és un...
1: És un cromo.
3: És un torneig tan diferent.
1: Sí.
3: Curt, al final, tu jugues tot amb 6 o 7 partits.
1: Ah, sí. Exacte. Sí, sí.
3: No sé, jo crec que al Mundial, inclús si treus el Neymar amb una pròrroga perquè el partit està difícil, et xuta una falta a l'escaire i és l'heroi, i està per l'arrastre. Vinga.
1: Sí, sí, sí.
3: El Mundial són moments. Jo me recordo quan va guanyar Itàlia al Mundial del 2006, l'heroi va ser Fabio Grosso. Qui el coneixia, amb aquest tio? Qui el coneixia? Amb un equip on hi havia Del Piero, Totti, un equipàs.
1: Sí.
3: I van acabar guanyant el Mundial.
1: Bueno, però... Com en el seu dia va emergir la figura d'Esquilachi, també. Esquilachi, tio. Qui coneixia Esquilachi?
3: No? Al final, no sé, Gary Lineker va ser Pichichi 86,
1: sí.
3: I suposo que era conegut a Anglaterra, i bueno, després el va fitxar al Barça. Bueno, jo crec que el Mundial és un torneig molt especial i sí, sempre trobaràs algun que destaca, però ara, destacar amb una selecció i destacar després al Barça durant 2, 3, 4 anys és una altra història.
1: Nois, ho hem de deixar. Arribem gairebé a les 12. Pere, Eduard, Josep, Toni, gràcies per ser-hi. Divendres que ve tancarem barraca, vale? Farem l'última.
2: Molt bé.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Vinga, gràcies. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Fins dilluns.
2: Adéu.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus.